0: probé X sustancia y me ayudó un poco a disasociar, salir de esa realidad y sentirme bien. Y cuando me siento de esta manera, vuelvo. Uh-huh. No digo que sea el determinante, pero son circunstancias que pueden irnos llevando. Tenemos casos de personas también que tienen problemas de salud mental, esquizofrenias, trastornos límites de la personalidad, enfermedades mentales que necesitan ser tratadas, pero claro, si no son tratadas sumadas al consumo, pues claro, derivan en otras circunstancias. Nosotros intentamos de la mejor manera acercarlos, vincularlos. Cuando se puede, se logra, pero hay otros momentos en los que no. Y entender que no es que no quieran ayuda o que no quieran que les ayuden, es que simple y sencillamente su forma en la que se han relacionado, en la que se han visto envueltos, no les permite siempre permitirse ayudarse. Y tampoco podemos ayudar más allá. Uh-huh. También es una parte, yo creo que es una parte de la colaboración social y que empecemos como sociedad a dejar de verlos como algo apestado, algo que no está o algo que a mis ojos, como no lo veo, no existe. Y que es real, lo que no se nombra no existe. Deben ser nombrados y entendidos así. Y también entender que esta circunstancia también es parte de la responsabilidad social, porque también la sociedad es responsable. Claro. Si yo segrego a alguien, culpo, violento, y de primeras le pongo la etiqueta de delincuente porque consume, pues entonces ya estoy desde ese momento
1: impidiendo que pueda avanzar o que pueda salir de esta adicción, ¿no? Lo estás condenando.
0: Claro, y lo estoy también condicionando a que si yo creo que eres un delincuente, no vas a cambiar. No, entonces el hecho de que estés ahí también te condiciona a ti a creer uh-huh. que es tu realidad y que es lo que te toca vivir, cuando no es así. O sea, y esto es algo histórico desde la España franquista, desde la parte en la que en los barrios más pobres, donde la gente eran los obreros, pues terminaba la mayoría enganchado. Uh-huh. Y hay algo, por ejemplo, que es preocupante. Se estaba logrando superar o disminuir el consumo en cuestión de inyectables. Ahora está aumentando también. Uh-huh. Son situaciones que tenemos que ver y que atienden a todas las realidades, porque vuelvo a lo mismo. Yo conocí personas que tenían una economía y un estatus estable y que en algún momento, estoy hablando hace 3 años, 4, hace poco los vi en Montjuic uh-huh. o los vi por estas zonas y te das cuenta que sí, en realidad son todas las circunstancias a las que llevan.
1: Uh-huh. Cuando vais por Montjuic, ¿cómo recibe la gente que está por allí?
0: Pues bueno, yo en realidad pocas veces o casi ninguna fui a Montjuic, fui a los alrededores, uh-huh. pero en mi caso la gente
1: por
0: te recibe
1: Raval,
0: bien.
1: Por la Seca, a lo mejor,
0: sí, sí,
1: ¿no?
0: Y te miran. Y te reconocen. Una vez que te ven, porque vamos pues con generalmente con un chaleco reconocible o con algo que nos distinga.
1: ¿Dependéis de alguna asociación?
0: No, más que asociación es más bien el proyecto que se aplica dependiendo de qué espacios, porque hay varios
1: ¿Pero
0: espacios.
1: ¿Es alguna administración o algo del ayuntamiento?
0: No es ayuntamiento. Sí es una organización que va desde la parte civil, pero que aplica proyectos dentro de la agencia de salud. Uh-huh. Entonces la agencia es la que contrata y la que decide a quiénes. Entonces también en su mayoría pues son personas que se tienen una formación o se tiene un conocimiento dentro de la realidad que
1: os encontráis ahí en Montjuic.
0: Claro, porque
1: y alrededores.
0: Es esto. Entonces las personas cuando nos miran se sienten claro, es imposible conectar con todos. Yeah. Habrá quienes se sienten cómodos, habrá quienes de inicio te dicen déjame y lo dejas. Pero en general somos bien recibidos y eso es bastante interesante porque al final poder crear un vínculo con estas personas ayuda a que en un futuro o en otro momento puedan acercarse o se les pueda derivar y ver qué recursos se les puede dar. Uh-huh. Y vuelvo al mismo, es entender que no estamos ahí ni para sacarlos, ni para ayudarles, ni para crear una burbuja de opciones que los va a salvar. Estamos para intentar mejorar o apoyar en sus necesidades hasta donde nuestras propias herramientas nos permiten. Uh-huh. Y este proyecto es muy interesante porque te permite muchas herramientas, pero también tienes que entender y quitarte un poco el juicio. Porque muchas veces las personas vamos con juicio. Yeah. Y sobre todo cuando se trata de consumo. Vuelvo a lo mismo. Cuando es lúdico y vemos al amigo consumiendo en una fiesta o en una discoteca, ay, se está divirtiendo, pero cuando vemos a una persona en la calle, con situación de calle, está consumiendo, odio esta palabra, pero ah, es un junkie. No es así. Ambos están en un proceso de consumo, pero el estatus y la manera en la que lo vemos también ha sido aprendida. A nosotros nos enseñan que en una fiesta o en esto, pues no está tan mal. Pero alguien que esté en la calle, o sea, ya estamos en riesgo simplemente por eso.
1: Candy, tú que sufriste también una situación difícil, ¿cómo te sientes ayudando a estas personas que están por la calle?
0: Pues para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo tengo 10 años como activista y desde ese momento he ayudado siempre a mujeres trans en situación vulnerable. Yo ya estuve en situación vulnerable, pero claro, no tengo un privilegio, pero sí la suerte de que no ejercí el trabajo sexual, que es una vulneración mucho menos para mí, y que también cuento con el apoyo de mi familia. No tuve que salir de casa a edades tempranas. A mí esto me ha ayudado bastante a poder mejorar o construir una base diferente para poder apoyar. Y para mí, pues bueno, yo siempre lo digo, la vida siempre me lleva a estos espacios y a mí me gusta mucho ayudar. Y esta ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa porque a mí me ha enriquecido mucho, me ha ayudado a ver otras vulneraciones de las cuales como mujer trans no era tan consciente. Y no era tan consciente porque, claro, entiendo las vulneraciones de la falta de reconocimiento, la falta de derechos, oportunidad laboral, la segregación, el estigma, pero no había agregado la parte de y las que están en un proceso de consumo. Realmente esa intersección todavía nos pone en una situación más vulnerable. Y claro, al final de cuentas, si nosotras somos vistas como personas que no tenemos el más mínimo valor o somos deshumanizadas, porque en la actualidad, desafortunadamente, todos los discursos que van hacia las personas trans, sobre todo hacia las mujeres trans, es deshumanizarnos, es quitarnos este derecho a ser y a existir porque somos tratadas como algo que no debe de haber, ¿no? O sea, una realidad que es histórica, que no es de mañana y que tampoco es que un día nos levantemos y decimos, ay, no tengo nada que hacer, quiero ser una mujer trans. No, es una realidad que se vive desde lo profundo, que cuando se expresa entonces se viene con esto. Y para mí poder encontrar esto y ayudar, bueno, ha sido la experiencia más enriquecedora, insisto, pero también la experiencia más fuerte y que me ha ayudado a crear un temple diferente. Porque yo soy muchas veces sobreempática y aquí tuve que aprender a ser empática, pero también a tener límites y condicionantes para poder ayudar. Porque realmente si yo quiero ayudar y aportar, necesito también tener un poco de distancia y entender que no las puedo salvar, como nunca lo he podido hacer, pero sí puedo mejorar un poco las condiciones.
1: Pues Candy, dar recuerdos a Manel, que se recupere pronto. Y muchísimas gracias por venir al programa Así Singular, y explicarnos este proyecto que estáis haciendo en Bonjuic y alrededores.
0: Muchas gracias, al contrario.
1: Continuem en el Plurals i Singulars i avui en el programa volem parlar del Museu d'Història de Barcelona, perquè acaba d'impulsar una nova línia de treball destinada a la història i a la memòria de diversitat sexual i de gènere. En concret, dimecres i dijous de la setmana vinent ha preparat unes jornades on s'abordaran la conquesta de drets i de llibertats. Avui ens visiten el programa Carmen Cazcalla, ella és tècnica del Departament de Col·leccions, Patrimonis i Recerca. Carmen, molt bona nit.
2: Molt bona nit.
1: I benvinguda al programa. I el Joao França, investigador de la Universitat de Barcelona. Joao, molt bona nit.
3: Molt bona nit.
1: Quan parlem del que Barcelona ha estat, podem dir que ha estat una ciutat impulsora dels drets LGTBI? Qui comença?
2: Contesto jo?
1: Vinga, va, Carmen.
2: Doncs sí, jo crec que aquí hi havia personatges que van impulsar aquest moviment de conquesta de drets i llibertats, com l'Armand de Fluvià i altres personatges, que es van posar en contacte amb diferents grups i col·lectius europeus i americans i australians, inclús, i també amb partits polítics, sobretot d'esquerra, i a partir d'aquí doncs, van impulsar doncs, les primeres entitats, no? Com el MEL, i que després va desembocar en el FAC, en el Front d'Alliberament Gay de Catalunya, i bueno, van impulsar també la primera manifestació de Barcelona, i a partir d'aquí moltes ciutats de l'estat espanyol van demanar doncs aquesta ajuda per poder formar doncs col·lectius del mateix tipus, inclús amb el mateix nom.
1: Joao, hi ha moltes ciutats que són capitals LGTBI, amb el cap San Francisco, per exemple, o Amsterdam a nivell europeu. No sé si Barcelona es podria considerar, a lo millor no tant com San Francisco, però sí com una ciutat europea molt LGTBI friendly, no d'ara, sinó dic històricament.
3: Sí, jo crec que dins de l'estat Barcelona ha tingut un rol de ser un espai de llibertats també, no? I jo crec que tenim, com deia la Carmen, com aquests moments de referència, com la creació de les primeres organitzacions, la convocatòria de la primera manifestació, no? En el sentit que marca que el moviment organitzat com a tal a l'estat espanyol comença aquí, però alhora té una història molt llarga, no? D'espais que permetien a la gent viure la seva sexualitat o el seu gènere més lliurement que en altres entorns. Llavors, per exemple, Barcelona és una ciutat que ha rebut al llarg dels anys molta migració de persones que venien buscant més aquesta llibertat, no? Mm-hmm. I podem parlar de principis de segle, no? Espais com més de cabaret,
1: la criolla, no? Clar,
3: com tots aquests espais relacionats, no? Amb l'ambient, amb l'oci nocturn, amb el travestisme, l'espectacle.
1: El fet de ser una ciutat portuària, això ajudava, no? A poder...
3: Sí, històricament és un punt de trobada. També, clar, hi ha molta gent que t'explica, no? Sobretot homes gais, doncs, el rol dels marines americans quan desembarcaven a la ciutat i omplien, no? Espais d'ambient, no? I era diguéssim, creixia el cruising en segons quins espais de la ciutat, no?
1: Que... Si el Trump s'enterés d'això, no?
3: Sí, es preocuparia una mica. Però jo crec que això forma part d'una idea que és que sempre hi hem estat. No? Les persones que sortim de la norma de gènere i de la sexualitat que ens volen imposar, hi hem estat tot arreu, a la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos, i també doncs, al barri xinó de Barcelona, també en barris més benestants, no? Sempre hi ha hagut com aquests espais de trobada. Jo crec que Barcelona és una ciutat que ha estat especialment referent en aquest sentit, no? Perquè ha vingut molta gent aquí justament a construir aquests espais de llibertat.
1: Sempre han estat aquestes persones, però en els museus molt presents no estan, o no han estat.
2: Bé,
1: la història LGTBI està present als museus?
2: No. Els museus sí que els últims anys han tingut alguna acció entorn del Dia de l'Orgull, no? De museu, orgull de museu i algunes accions semblants, però no una línia estable, no? Que és el que el Museu d'Història vol impulsar, una línia estable d'estudi, de recerca i poder crear realment una memòria i una història a través dels acadèmics, dels professionals, però també dels activistes a través de la seva memòria i poder crear doncs, el relat entre les dues comunitats, diguem-ne, no?
1: I per què aquesta...
2: El Museu de Barcelona, sí que l'any 2014 tenim una guia urbana que ens mostra geogràficament on estaven al segle XX i en diferents èpoques doncs el que deia el Joao, els punts de trobada, el cruising, etc. I és molt interessant, perquè hi ha doncs, tota la part teòrica, però després està tota la part de geografia urbana.
3: Jo crec que és molt important una cosa que deia la Carmen, que és aquest vincle entre el món de la recerca, l'acadèmia, la historiografia, amb l'activisme, no? Perquè justament pel fet que aquestes realitats hagin estat excloses, diguéssim, de la història oficial, dels espais, no?, més formals de memòria i d'història, ha fet que quan s'ha anat treballant i construint aquesta història s'hagi fet des de l'activisme, no? O sigui, el boom, diguéssim, de les històries de la història gai i lesbiana, potser se'n deia més, no?, en els finals dels anys 80, en els anys 90, ve d'aquest activisme i ve sovint d'una... d'una preocupació per reconstruir la pròpia història, per preservar-les, no? I hi ha espais, per exemple, on s'ha escrit més, no?, sobre com s'ha, diguéssim, construït aquesta historiografia, sobretot en el món anglosaxó, i jo crec que aquí també hem fet molta feina, tot i que potser se n'ha parlat més, però, per exemple, a Nova York hi ha un col·lectiu que són els Lesbian Herstory Archives, no?, que és un espai, una casa, un arxiu fundat per lesbianes per recollir la història de les lesbianes. I aquí el que busquen és poder, o sigui, com perquè sovint, no?, quan algú es descobreix, no?, com a persona que surt de la norma de la sexualitat i del gènere, el que ens trobem és que ens manquen referents, no? Molta gent, no?, quan he fet treballs més de memòria, molta gent em diu, clar, al principi, quan vaig ser conscient d'això, pensava que estava sola en el món, no? Mm-hmm. Que no hi havia cap altra dona que li agradessin les dones, o que no hi havia ningú més que se sentís que no pertanyia al gènere que li havien assignat.
1: O que els referents no eren com eres tu. Jo crec que sóc d'aquesta generació, dels anys 80, els referents que podien sortir per la televisió no eren potser com jo em sentia. Va ser fins als 90, 2000, que no em vaig adonar que hi havia gent com jo, també.
3: Clar. I en la ficció aquests referents tenen històries tristes i doloroses, també, no?
1: Vull o d'humor tot... que te'n foties contínuament,
2: sí, sí,
1: d'allò, no?
2: Sí.
3: I llavors hi ha com aquesta passió de dir, no, necessitem reconstruir la nostra història com per nosaltres mateixes saber d'on venim i també per deixar-li un llegat a qui vingui després, no? I en el cas, per exemple, dels Lesbian Herstory Archives, el que busquen és recollir la història de les lesbianes en tots els seus sentits, no només de l'organització col·lectiva, sinó, diuen, si tens cartes d'amor, si tens cintes de casset, no? Tot això ho recullen, no? Hi ha projectes en aquest moment, no?, de finals dels 80, principis dels 90, que el que fan és passis de diapositives per poder anar viatjant i fer presentacions per gent que no té referents, no?, i com anar compartint aquests referents. I això, amb els anys, va guanyant un espai en entorns més acadèmics, més oficials, no? com això, com museus, com arxius. Però això només és possible perquè hi ha gent com des de l'activisme i des de la passió per aquesta història pròpia ha anat obrint aquest camí, no? Jo crec que avui que puguem recollir aquests fruits forma part d'això, no? I que el Museu d'Història de Barcelona aposti per obrir una línia de treball com aquesta és fruit de molts anys d'activisme i de molta gent que dins de les institucions, no?, com la Carmen Cazalla, com la resta de l'equip que està impulsant aquesta línia de treball, estan des de dins també posant en valor, no?, aquesta necessitat.
1: I amb aquesta línia d'investigació, què es pretén o quin és l'objectiu? Descobrir realitats que havien estat amagades, que eren invisibles?
2: A veure, amb aquesta línia de treball el que es pretén és posar en valor un sector de la societat que no, que ha estat invisibilitzat i que realment no s'ha parlat d'ell. I que hi és. I que hi és no...
1: I que ha existit durant molts anys.
2: No des de fa molts anys, des de sempre. O sigui, nosaltres el que volem, en aquest moment sí que ens centrem de cara a l'any que ve en la s'inaugurarà l'exposició del 50 aniversari de la manifestació de les Rambles.
1: Sí.
2: Però el que realment volem és arribar a un estudi molt més profund per demostrar que això és una orientació sexual que ha existit sempre, des dels romans fins a l'actualitat. I crear una historiografia. Jo vull posar en valor, perquè ella ha parlat dels archives, Lesbian Archives, no? Que aquí també, o sigui, el que vol també el museu i amb els acadèmics i amb els activistes és que tota aquesta documentació surti. Tota aquesta documentació que està amagada, que normalment les tenen, doncs, els activistes, però també hi ha organitzacions i institucions que les preserven, com és l'arxiu fotogràfic o l'arxiu històric, on estem investigant, o l'Arxiu Nacional de Catalunya, que en aquest moment preserva l'arxiu Armand de Fluvià, i també, doncs, un arxiu com el de la Gretel Hammann, que era una dona lesbiana i que el que deia era no, hem de tenir... Hem d'escriure perquè si no existirem.
1: Clar.
2: I animava les dones a escriure i ella va fer un arxiu que cada dona, doncs, el té absolutament catalogat. Per tant, el Museu d'Història el que vol és entrar en tots aquests arxius, en tota aquesta documentació
1: i poder
2: donar un relat rigorós del que troba a partir dels acadèmics, com ja he dit, i dels activistes.
1: Perquè, clar, quan anem a un museu, jo que sé, per exemple, de pintura, poques vegades veiem pintura on hi hagi amor LGTBI, no? Mm-hmm. Allò s'amagava, no es pintava, o si es pintava es feia d'una manera més...
2: Bueno,
1: no?
2: Jo, en aquest sentit, he de dir que nosaltres hem tingut dues persones que ens han fet, el Simón Pereira i el Jordi Ventura, que ens han fet una recerca o una investigació a partir de 6.000 objectes que els hi hem posat perquè ells investiguessin, i ens han fet, doncs, una lectura amb una mirada LGTBI. Per tant, tenim objectes romans. Per què? Perquè, doncs, la historiografia ens diu que aquella persona o aquell protagonista d'aquella pintura realment és un referent,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí,
2: I abans no ho sabíem.
1: Que moltes vegades, potser, hi ha dones que s'han interpretat com si fossin homes.
2: Exacte.
1: No? I que sí. Després...
2: I després, en aquest moment, tenim també una política d'adquisició d'obra gràfica, i ja està en vies de comprar dos obres gràfiques de Nazario, una de Ocaña i dos de la Martina Pla, per poder ensenyar, doncs, aquests referents d'història gràfica, tant a nivell de homosexual com de lesbiana.
1: I és que hi ha moltes figures que també han quedat com després desaparegudes, o per al gran públic, o Canya, per exemple. Hi ha molta gent que el desconeix, quan va ser un gran capdavanter impulsor, no?, de la cultura de Barcelona.
3: Sí, jo crec que hi ha una imatge, no?, de la Barcelona dels anys 70, del que era d'aquest espai, no?, de llibertat, d'experimentació, no?, d'aquesta idea d'un moment en què semblava que un futur diferent també era possible, no?, quan acaba la dictadura hi ha gent lluitant per altres possibilitats, no?, de la societat que volien construir, i això era molt, molt viu. I figures com l'Ocaña jo crec que són molt, molt referents d'això, però també, doncs, des del món de l'art. O sigui, com hi ha molta creativitat, i aquí les persones LGTBIQA+, doncs, també hi eren presents, no? I jo crec que hi ha un altre element, no? Quan tu parlaves de, no?, de no ens trobem en el museu, en les pintures, no?, i d'aquesta tasca que parlava la Carmen, que, clar, com que els registres no han preservat la nostra història, doncs sovint el que hem de fer és llegir la història contra pèl, no?, i intentar, en allò que conservem, en aquella documentació, posar la nostra mirada per intentar identificar, no?, realitats que han quedat invisibilitzades perquè no van quedar escrites, no van quedar explicitades en la pintura, tot i que sovint podem trobar coses que sí que ens remeten a això, no? Si per pensar un exemple molt típic, penso en Caravaggio, no?, i que té uns quadres que dius, clar, aquí hi havia, no?, com... Jo, o sigui, hi ha com tot un esforç de treballar amb les fonts que podem tenir, que no són les fonts que van construir, no?, des de la diversitat sexual i de gènere, però són les fonts que encara poden explicar la nostra història, no? I jo crec que aquí hi ha un element molt present, que són les fonts de la repressió, no? Des de la Inquisició fins als arxius de periodicitat social franquistes, no?, que ens ajuden a explicar la nostra història, però amb un risc, que és que només expliquem la història de com ens van reprimir, no? I aquí, a les jornades que farem la setmana vinent, per exemple, comptarem amb la Hillary Hinner, que ella és una investigadora a la Universitat de Xile, i que ens semblava interessant portar-la perquè ella porta, diguéssim, una visió sobre la història i sobre la memòria des dels feminismes interseccionals, per ajudar-nos a donar-li una volta, això, no? Perquè des dels treballs d'aquest pensar la història des del feminisme interseccional o de les mirades queer sobre la història, hi ha també una reivindicació que no limitem la nostra història a la història de la nostra repressió, no? I que hem de parlar
1: perquè sempre, si no, es pot plantejar un punt de vista negatiu, no?
3: Clar.
1: I hi ha de tot, i també s'ha de recordar negatiu, però també hi ha moments positius, i, no?, relacionar-ho amb la positivitat, que
3: sí,
1: si no s'amaga.
3: I el fet que sempre hi hem estat, no? I quan fas entrevistes, gent que et diu, no, clar, jo als anys 60 vivien amb el franquisme i tal, però, bueno, jo vivia amb la meva parella i, clar, no podíem explicitar-ho al carrer i no podíem, no? Però vivíem i teníem espais on trobar-nos amb els amics i fèiem festes, no?, com amb altres persones gais o lesbianes, no? I ella, en aquest treball a Xile, per exemple, ella intenta sortir molt d'aquesta idea de explicar la, que la gent expliqui la història de la repressió, sinó que expliqui la història de la seva resistència, no? De com ha viscut i com ha construït espais on poder tenir la vida més plena que pogués en aquest context de repressió, no? I els poder explicar aquesta història és molt important, també, no? Perquè és veritat que al llarg de la història les diferents formes de diversitat, no? Però en el cas que parlem aquí, la diversitat sexual i de gènere han estat perseguides de formes diferents en diferents contextos geogràfics, en diferents moments històrics, però també, com insistim, no? Sempre hem estat i sempre hem resistit d'una manera o una altra.
1: Ens falten 5 minuts, hem començat parlant ja d'aquestes jornades que, recordem, tindran lloc la setmana vinent, dimecres i dijous. Què més trobarem aquests dos dies?
3: Sí, hem volgut plantejar-les en dos blocs. Els dos blocs aborden com mirades diferents. I el primer dia, el dia 7, parlarem una mica de com pensem justament aquesta història, no? Una mica el que deia de com abordem què és visible i què no és visible, o què s'ha invisibilitzat, no? O quines perspectives hem de plantejar, no? Llavors, per exemple, la Carmen parlava del Centre de Documentació a Caladona, no? Que tenen un arxiu superpotent de història de les dones, però també amb una part molt potent de història de les dones lesbianes, i que es construeix des d'aquesta tasca com de militància i d'amor, no? Per la història, que no deixa de ser com una història d'amor, també, no? Com aquest vincle de les persones que estan allà militant en preservar aquesta història col·lectiva, no? I llavors intentarem introduir una mica aquest projecte, tant des del museu com amb el Jordi Mir García, que és l'investigador. O sigui, ell i jo estem col·laborant amb el museu en aquesta línia de treball, i a més agraïm molt que hagin comptat amb nosaltres, i serà abordar una mica com pensem aquesta historiografia. I en el dia següent, el dia 8, el que farem és intentar fer una mica de recorregut, molt limitat el que pots fer en una tarda, però per diferents moments d'aquesta història, venint des de la transició fins a l'actualitat, no? Pensant en la repressió, pensant en els moviments d'incidència política, pensant també la relació amb àmbits com pot ser l'àmbit mèdic, la reivindicació del dret al propi cos, la lluita contra la pandèmia del VIH, no? Com fer una mica un micro recorregut històric que ens situï una mica.
1: Doncs l'inici és aquest, però la idea és que en el museu es vagin fent més activitats al voltant de tota aquesta temàtica. Ens falten 30 segons, si voleu afegir alguna cosa, ara és la vostra oportunitat, si no ja se'ns acaba el temps. Bueno, podeu anar mirant a la web del Museu d'Història de Barcelona, on se n'hi actualitzen totes aquestes, aquest programa. Carmen Cazalla. Cazalla, doncs ho he apuntat malament. Cazalla, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: I Joao França, també gràcies a tu per venir.
3: Moltes gràcies, content de tornar aquí.
1: Fins aquí és el Plurals i Singulars. Avui els controls tècnics hem tingut la Irene Moreno, i qui us ha parlat, Quim Esteban. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

0: Borja Hernández, bona tarda.
1: Bona tarda, Conxita.
0: Bola negra.
1: Exacte.
0: Seguim, no?
1: I no pararem.
0: Com ha rebentat la taquilla, com estan anant els joves a veure-la, com tothom, entris on entris, et pregunta, et comenta coses sobre la pel·lícula.
1: És el tema de conversa per excel·lència actualment, però
0: això és meravellós.
1: Una mica, deixem això per després, perquè comencem amb una notícia una mica trista.
0: Amb cor negre.
1: Sí.
0: Aquí, bola negra, de bola negra passem a un cor negre,
1: sí,
0: o a un cor trencat, que és el que ens ha deixat Gonzalo Suárez, que recordem que rebia el Goya d'Honor aquí a Barcelona,
1: sí, sí,
0: el passat mes de febrer, no?
1: Ferrer, sí, sí.
0: Sí.
1: De fet, l'Acadèmia de Cinema Espanyol es va acomiadar d'ella a xarxes amb molta estima i alguns han fet referència al seu Goya d'Honor, com l'usuari Didac Alcántara Bogunyà, que comentava això. No cal esperar tant pels Goya d'Honor. Van perdre Saura el dia d'abans i a Suárez ha anat d'uns mesos. I tot tota la raó, a vegades s'esperen massa. No com Antonio Banderas, que va guanyar primer el Goya d'Honor i després va guanyar el de millor actor, va ser a l'inrevés.
0: I li vam donar el Premi Sant Jordi també, no? Aquests premis que està bé rebre quan un està en forma física,
1: exacte,
0: no?
1: I com no podia ser d'altra manera, la gent també ha tingut paraules molt positives cap a la seva figura, com per exemple ABMena, que deia el següent a X. S'ha anat un grandíssim director. Gonzalo filmava les pel·lícules elegants i ambicioses. Pel·lícules amb classe abordant problemes universals. Juntament amb Erice i Camus van radiografiar la realitat d'Espanya i del món al finals del segle XX. D'altra banda, l'usuari Félix Roberto E comentava el següent a X. El meu més sentit condol a la seva família i amics. El cinema espanyol ha perdut a una llegenda. En definitiva, una notícia que ens ha deixat una mica tristos.
0: Jo crec que un autor, amb totes les lletres, un home que
1: sí,
0: feia un cinema molt lliure, que
1: sí,
0: tothom recorda Ditirambo, per exemple, Epílogo, Morbo, no? Aquestes pel·lícules tan personals, però El Portero, també, Oviedo Express, però diria que sobretot Remando al Viento, no? Una pel·lícula sobre Lord Byron en la que intervenia Hugh Grant. Això cal recordar-ho també.
1: Sí, sí.
0: Però sobretot un director, a més que venia de la literatura, que havia fet pràctiques de periodisme, també, que parlava de boxa, jo recordo una conversa amb ell que havíem parlat en una sobretaula de boxa, de Elenio Herrera, que era el marit de la seva mare.
1: Fixa't.
0: I li ensenyava coses de futbol. Era un senyor molt interessant, sobretot.
1: Era un home polifacètic, no? I un home del Renaixement, pràcticament, perquè ho feia tot. Llavors, des d'aquí enviem una abraçada a la seva família, als seus amics.
0: I especialment a la Sílvia Suárez, una cap de premsa important del cinema espanyol, la seva filla, sí.
1: I canviem radicalment de tema, perquè el que segueix provocant molta conversa és la bola negra. I és que, atenció,
0: anem-hi,
1: perquè, com bé has dit, la pel·lícula ha trencat diversos rècords a la seva estrella.

0: Arena ha debutat amb més de 5 milions d'euros, més que l'Odissea, s'ha de dir, i s'ha convertit en, atenció, el primer cap de setmana més exitós d'un drama independent de la història d'Espanya. Dos, el
1: no
0: més...
1: No ha fet a Torrente, eh?
0: No, això
1: no
0: ho
1: comentarem. No ho podem amagar.
0: El més gran mai per a una pel·lícula llançada per un distribuïdor espanyol. I la segona millor estrena per a una pel·lícula espanyola del 2026, darrere de Torrente Presidente. I la gent està al·lucinant amb això, com per exemple l'usuari Ita, que deia el següent. Això és una barbaritat, però és que s'ho mereix tant. La pel·lícula ha tingut reaccions hiperbòliques també, coincidit a les xarxes, com la de l'usuari Àlex, que en un tuit viral de quasi 200.000 visualitzacions deia això. Acabo de sortir del cinema de veure La Bola Negra i no sé ni què dir. És la millor pel·lícula espanyola de la història, sense cap tipus de competència. Quina obra d'art han fet els Javis? El paperot que ha fet Guitarrica de la Fuente, pèls de punta. Aquest tuit ha encès les xarxes i ha obtingut centenars de respostes, moltes fent broma i dient que és una exageració, com per exemple el tuit de Pau SJ, que comparava La Bola Negra amb altres pel·lícules espanyoles dient el següent. Millor que El Cebo, Muerte de un ciclista, Viridiana, Cría Cuervos, La Escopeta Nacional, Arrebato, Mujeres al Borde, Volver, La Isla Mínima, Magical Girl, etc. Ho dubto molt. L'usuari Juan Monsalve...
1: Jo recomano també fer un cicle Fassbinder, ara, per exemple, totalment. I un altre cicle al Almodóvar, també.
0: I Claire Denis, que també és una referència...
1: Amb La Ley del Deseo, sí, inclosa, sí. No?
0: Moltes referències als Javis, a la seva pel·lícula. Com, per exemple, també Derek Jarman, també és una gran referència, un cineasta queer underground de l'època. Però bé, l'usuari Juan Monsalve també li contestava dient això. Poc cinema espanyol has vist tu, llavors. Sent bona, només de memòria podria dir-te 50 pel·lícules espanyoles que són molt millors. I em quedo curt. D'altra banda, com ja van comentar...
1: És una provocació,
0: sí,
1: tot això.
0: Sí, dir que és la millor pel·lícula espanyola de la història
1: és dir molt. De tots els temps, i la millor pel·lícula de tots els temps.
0: Sí, sí, sí.
1: Inclosa la Lo gent. Que el viento se llevó, que sí. Fem amb Casablanca, que fem amb El Padrino, amb bueno, Ciudadano sí. Kane, etcètera, etcètera, sí, sí, no? Sí.
0: I com ja van comentar en programes anteriors, es parla ja fins i tot de La Bola Negra com una de les favorites a guanyar l'Òscar a millor pel·lícula.
1: Sí, sí,
0: respecte
1: sí.
0: A aquest tema, Xavier Valls va comentar això a X. Acabo de veure La Bola Negra i crec que guanyarà l'Òscar a millor pel·lícula. Els comentaris d'aquest post han estat una mica negatius, com el de Manel Escritxe, que responia el següent. Per la música i la fotografia, perquè la resta molt justet, a vegades lenta i soporífera. Actuacions molt justetes. La resta de comentaris eren també una mica d'incredulitat, com Adrià, que li deia «Has de veure més cine», o Josep Recasens, que li deia «De cinema no saps res».
1: Clar, sincerament... gent de 20 i pocs anys, no miro a ningú, eh? Però que...
0: Aquí estic.
1: Però que diuen, és que és la millor pel·lícula de la història, home. La millor pel·lícula que he vist mai, aquest comentari m'agrada.
0: Clar.
1: La millor pel·lícula que he vist mai. No has vist moltes pel·lícules.
0: Exacte.
1: No? Totes però... les que t'ha donat temps en la teva curta vida.
0: Totalment.
1: Clar, això també és veritat, no?
0: Però sí que és veritat que a nivell internacional està tenint molt de ressò i jo, Conxita, no crec que...
1: No li
0: traiem vagin...
1: mèrit, eh? En absolut.
0: I no van desencaminats, eh? I que potser jo fins i tot dic que arriba a les 10 nominacions, ja t'ho dic. Així, tal qual.
1: Ah, Déu, ja apostem.
0: Jo crec que arriba.
1: S'obren les apostes, no?
0: Sí. I sembla que aquest tren de La Bola Negra no s'atura, Conxita, i continuarem parlant.
1: Hi ha opinions contràries, eh? Jo he vist Toni Vall, per exemple, o el director de El Caimán, també, Carlos F. Heredero. Hi ha algunes opinions... no molt favorables, però això també és divertit, no? Li afegeix una mica de salseta, no?
0: Clar, jo la vaig veure l'altre dia, de fet, i em va agradar molt. I sí que és veritat que sento que és una mica artificiosa, la veritat. Però, en general, crec que és una pel·lícula que està molt per sobre de la mitjana de pel·lícules que es fan. I crec que, bueno, a nivell de pressupost, és que és veritat que es nota la gran escala de producció, perquè té 25 milions de pressupost, i això per una pel·lícula espanyola és espectacular.
1: Els han utilitzat bé,
0: sí, llueixen molt. Sí. I d'altra banda, hem de parlar del famós cineasta Woody Allen, que ja és a Madrid.
1: Ja s'ha fet fotos a Madrid, no?
0: Sí. Està preparat per fer la seva nova pel·lícula i les xarxes es divideixen una mica entre partidaris i haters.
1: No serà millor que Vicky Cristina a Barcelona.
0: Això, per descomptat, perquè a mi és una pel·lícula que m'agrada molt, eh?
1: Sí, a mi també.
0: I va rebre molt d'odi, també, però a mi em sembla una pel·lícula molt divertida.
1: I amb Penélope Cruz, que va guanyar l'Òscar.
0: I nascut dels meus
1: Òscars. De sí.
0: Dels meus Òscars preferits, eh? I ja
1: el seu primer Òscar, perquè igual aquest any guanya el segon, eh?
0: Jo crec que sí.
1: Per
0: la invitació
1: o per La bola negra?
0: A La bola negra... A La bola negra surt molt poquet. Jo crec que guanyaria per La invitació. És que té molt de suc al seu paper.
1: Molta xispa,
0: no?
1: Sí, sí, està sí. Molt bé.
0: I Woody Allen, ja sabem que ell és una figura polèmica per tots els seus temes personals i crida l'atenció a la gent el tema de que el repartiment de la pel·lícula els noms són gairebé desconeguts.
1: Home, abans... i el Peter Vives, ho vam dir, protagonista, sí. Actor català, que tenim moltes sí. Ganes de parlar amb ell.
0: A nivell internacional és veritat que sempre solia estar envoltat d'estrelles de la talla de Cate Blanchett o bueno, Penélope Cruz, també. I ara, a xarxes socials crida l'atenció això, no? Com, per exemple, el Twitter Vacunin82, que deia el següent. Mare meva, abans els lectors es barallaven per treballar amb ell i aquests ara no els coneixen el seu pare. Això també és una mica lleig, no? Dir-ho, Conxita, la gent és
1: no,
0: molt salvatge.
1: No, podem enterrar Woody Allen, per favor.
0: I un altre era Juan Francisco Casas, que deia els noms són inventats, no? Ah. La gent es passa, no?, amb els actors que no tenen culpa. I Héctor la comparava amb l'altra pel·lícula que va fer a Espanya, que ja l'has mencionat, fa quasi 20 anys, i deia el següent. Quin horror! Té pinta de ser pitjor que Vicky Cristina a Barcelona.
1: Doncs espero que s'equivoqui.
0: Ah, sí, sí.
1: No, que s'equivoqui, però que segueixi sent millor Vicky Cristina a Barcelona.
0: Totalment. Més enllà de la broma, sembla que des de que va ser acusat d'abús... Els actors més famosos ja no volen saber res més d'ell.
1: El Timothée Chalamet va ser el que va fer campanya en contra.
0: Sí.
1: No?
0: Ara no. Se'n penedeix d'haver participat, no? Un dia de lluvia a Nova York, era, no? Sí. I ara sembla que Woody Allen ha d'anar a rodar fora, en aquest cas a Espanya i a Madrid.
1: On hi ha diners.
0: Exacte, on li no? Posa diners.
1: Què pagueu? Què pagueu? No? Doncs allà
0: exacte.
1: Vaig.
0: Mm. I per acabar, comentar que han anunciat que els Goya seran a Pamplona. Molts han aplaudit
1: a Pamplona decisió. Voy a ir con una media y un calcetín, ¿no? O, a Pamplona hemos de ir,
0: a
1: ¿no?
0: A Pamplona hemos de ir, exacte. Uh-huh. Com l'usuari Albarrito, que deia el següent. Ole, visca Navarra i visca Pamplona. O Ramón y Cajal, que deia que la cantant Amaya ha de ser una presentadora de la gala. Que tindria tot el sentit perquè és de Pamplona.
1: I Carlos González ja ha fet un tuit també dient que a casa seva, perquè deu ser d'allà.
0: I que bé que està Carlos González a la bola negra. Dir, eh? Està molt, molt bé, molt bé. Molt natural. Que
1: és com és ell.
0: De... Sí, totalment. Altres criticaven la decisió com DH, que comentava que sent Goya de Saragossa, a veure quan li toca a Saragossa.
1: Clar, ara hi ha cua, no?
0: Exacte. Tothom vol que sigui... Goya. Tothom clar. Vol que sigui a la seva ciutat, sí, sí. I res, acabo recordant que els Goya seran dissabte 6 de febrer. Guanyarà La bola negra?
1: Ah, ja El ser querido, també. I altres
0: sí,
1: pel·lícules que poden fer una mica de competència.
0: És veritat, és veritat.
1: Com a mínim els actors, Javier sí. Bardem i Victoria Luengo,
0: sí.
1: Jo diria que tenen punts, també,
0: sí.
1: No?, per fer la competència.
0: És veritat.
1: De totes maneres, no sé si han pensat que no és tan fàcil arribar a Pamplona. Jo sempre he anat en cotxe. Quan he anat a Pamplona, he anat sempre en cotxe.
0: Jo crec que hi ha tren. Hi ha parada de tren, crec que és de mitjana distància o alguna cosa així, però ja l'AVE passa per allà, però
1: de
0: clar...
1: Barcelona diria que no, no haurem d'anar a Madrid i de Madrid a Pamplona, haurem de començar a mirar-ho, eh?
0: Exacte, tu doncs... Conxita, comença a mirar viatges ja, perquè això s'ha de mirar ja amb antelació, és molt important.
1: Sobretot després... quan es tracta de trens.
0: Exacte. Ui, sí, sí, sí.
1: Aquí ho deixem.
0: Ho deixem millor.
1: Ho deixem. Borja Hernández, moltes gràcies per aquest cinema a la xarxa que hem fet amb tu una setmana més.

0: Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda.
1: Molt
0: Cinema
1: bona tarda.
0: I art es donen la mà. Estàvem escoltant la banda sonora, el tema amb el que tanca Alejandro González Iñárritu Díguer.
1: Sí.
0: Peliculot, no? El que hem vist ja.
1: Sí, és d'aquestes sàtires, no?, que arriben com un tsunami. I bé, no volem revelar gran cosa de la pel·lícula, millor que ho aneu a descobrir vosaltres mateixos i mateixes.
0: I jugueu amb la pel·lícula. És una pel·lícula que juga amb l'espectador.
1: I cabeu, agafeu la pala, eh? I claveu-la al terra i aneu cavant, aviam què surt d'aquí, perquè aquesta pel·lícula, doncs...
0: No és el que sembla.
1: No és el que sembla, exactament. En qualsevol cas, tenim un Tom Cruise estel·lar.
0: Oscaritzable, també.
1: Clarament. I és aquest Tom Cruise que es distancia del Tom Cruise, per exemple, de la saga de Missió Impossible, que és un Tom Cruise més acròbata, més de pujar edificis i de baixar-los saltant.
0: Més atractiu.
1: Més atractiu. És a dir, hi hauria aquest Tom Cruise, diguéssim, acròbata, que s'inspiren els mestres del cine mut, de la saga Missió Impossible, però aquí tenim un Tom Cruise caricaturesc, com el de Tropic Thunder, i molt més còmic, molt més sarcàstic, que interpreta, doncs, a un milionari que l'ha fet molt grossa.
0: Un milionari texà, que negocia
1: accent,
0: amb el petroli.
1: Exactament, i que és el terror, l'apocalipsi del món que descriu la pel·lícula, però també podria ser, doncs, el salvador. I aquí la paradoxa de la pel·lícula, que, com has dit, dirigeix Alejandro González Iñárritu.
0: Que té un punt també apocalíptic que recorda a Hijos de los Hombres, de Cuarón.
1: Exactament, sí, aquest món on de sobte la natalitat ha deixat d'existir, no? Són pel·lícules que posen el focus en qüestions, diguéssim, on es fa una crítica ecològica, no?
0: De medi ambient, sí, es parla molt de medi ambient i de la situació geopolítica mundial.
1: No diré s'arriba...
0: Els Estats Units donen suport a Europa, teòricament.
1: Ah, sí, teòricament. No miré s'arriba d'Adam McKay, era una pel·lícula
0: també,
1: que també jugava la sàtira amb un Leonardo DiCaprio molt passat de voltes. De sobte, aquests grans magnats sembla que estiguin a punt de carregar-se el món. I aquí, doncs, Alejandro González Iñárritu diu la seva amb aquest Tom Cruise passat de voltes.
0: I tant, també s'auto-homenatja. Es fa un auto-homenatge, jo crec que... perquè també recorda molt Bergman,
1: sí.
0: Per l'homenatge al teatre, no?
1: Sí, en el cas de Bergman teníem...
0: No fem spoilers, eh? No fem spoilers.
1: No fem spoilers. El Keaton.
0: El Michael Keaton.
1: El Michael Keaton, que jugava amb la narrativa dels superherois, no? Dins i fora aquesta narrativa, i hi havia, doncs, una espècie de visió sobre... una mica els clarobscurs d'una figura, d'un actor, no?, en crisi, en el cas de Bergman, pel·lícula que es van dur molts Oscars el 2014, crec que va ser. En aquest cas...
0: Emma Stone, entre altres.
1: Emma Stone, exactament.
0: Sí, es van dur ella a l'Oscar.
1: Exactament. Una Emma Stone que encara no havia fet La La Land, que encara estava, doncs, escalant en aquest
0: emergent,
1: Hollywood contemporani.
0: Sí.
1: Exactament, emergent.
0: I amb grans actors, aquesta pel·lícula,
1: sí,
0: també, Diguer, és la gran estrena de la setmana.
1: Sí.
0: I com està Sandra Hüller, sempre...
1: Sempre,
0: és
1: magnífica.
0: Fantàstica.
1: Sí.
0: Però hi ha John Goodman, també.
1: També, a més, un John
0: Goodman...
1: Fent
0: de president dels Estats Units.
1: Sí, que podria recordar Matiné, una pel·lícula, doncs, de Joe Dante, crec que era dels 80 o 90, on també interpretava una mica aquesta part fosca i àcida del capitalisme. John Goodman va molt bé per aquest tipus de personatges com histriònics i plens de crítica política i social.
0: I Riz Ahmed, també, que feia molt que no el vèiem.
1: Feia temps, que l'havíem escoltat, doncs, fent d'aquest baterista que escalava sort a Sound... com era el nom de la pel·lícula? Que va passar pel
0: Sound of Metal.
1: Exactament, que va passar pel Barcelona Film Fest.
0: I el vam tancar amb Sound of Metal.
1: Gran pel·lícula, com
0: i gran
1: utilitzava...
0: Actor.
1: I gran actor, com utilitzava el so. Tenim un repartiment estel·lar i jo crec que ja és el que esperes d'una pel·lícula d'Iñárritu, que altament probable tindrà nominacions als Oscar, especialment la de Tom Cruise, que ja veurem si se l'emporta o no.
0: Per combinar amb La Bola Negra aquest cap de setmana, no?
1: Sí, clarament.
0: Perquè queda un públic potencial, per veure La Bola Negra. L'ha vista moltíssima gent.
1: Molta.
0: Ho hem estat comentant ara amb Borja Nández, però queda molt de públic per veure-la. El boca-orella està funcionant molt bé, no? I el màrqueting dels Javis,
1: també. També venen de guanyar aquest premi a millor direcció ex aequo al Festival de Cannes.
0: Del públic de Toronto, del públic de Sant Sebastià.
1: A Sant Sebastià ha començat a agafar molta força fins al punt de que ara, si algú posa a les xarxes que la pel·lícula no li ha agradat, li plouen una sèrie de comentaris negatius. El matxacen. Però jo crec que està molt bé la llibertat d'expressió, donar una opinió que sigui constructiva sobre el cinema.
0: El
1: si a algú li ha
0: agradat, sempre.
1: Que ho digui. Si no li ha agradat, que també exposi el per què. No? I en això la crítica crec que té una funció encara molt important.
0: Absolutament, Carles. Escolta, hem de parlar de Sitges. Perquè ja el tenim aquí a tocar, tenim Sitges a la cantonada i tu el tens molt a mà, el festival.
1: Molt a mà, perquè participo en el llibre d'aquest any, La mente indòmita, que gira al voltant d'un dels eixos temàtics d'aquesta 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges. Clar, els poders telequinèsics, la infància i la pubertat maleïda són els eixos temàtics d'aquest any, no? Es fa un... hi ha un record de pel·lícules mítiques de la història del
0: homenatge
1: gènere.
0: Homenatge a Carrie, no?
1: Homenatge claríssim a Carrie, que, per cert, fa 50 anys, l'obra mestra d'aquella... d'aquella noia tan fràgil de l'institut que quan anaves a molestar-la i patia assetjament, es podia convertir en una arma de destrucció massiva. No? Carrie és la gran venjadora del terror contemporani. Per cert, adaptació de la primera novel·la de Stephen King, que celebra 50 anys. I què millor per aquests 50 anys de Carrie que vingui Amy Irving al Festival de Sitges i li donguin el gran premi honorífic. Amy Irving, recordeu, és l'actriu que en l'última escena de Carrie li deixava un ram de flors a la tomba i de sobte una mà sorgia d'entre la terra i li agafava el braç i bueno, era un dels grans ensurts de la història del cine de terror, al final de Carrie. Doncs Amy Irving, aquella noia, ve a recollir un premi, el gran premi honorífic, juntament amb Danny DeVito, el famós pingüí del Batman de Tim Burton, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, també tindrà el seu gran premi honorífic. Kevin Bacon, un dels grans secundaris de Hollywood.
0: Clar,
1: que
0: jo crec que Kevin Bacon acabarà fent un concert.
1: No. I és molt divertit el Kevin Bacon perquè ve amb la seva dona, Kira Sedgwick, que codirigeixen una nova pel·lícula que es diu Family Movie i tracta sobre una família de cineastes que estan gravant una pel·lícula i de sobte descobreixen un cadàver al plató.
0: Quines ganes de veure-la, aquesta
1: surt el seu
0: pel·lícula.
1: Fill, Travis, sí. Bacon. Uh-huh. Surten, i Sousy Bacon. Surten els quatre, de fet. Passa que a Sitges vindran Kevin Bacon, la dona, que era Sedgwick, i Travis Bacon venen a presentar la peli. I el matrimoni, diguéssim, Kira i Kevin Bacon, s'emporten doncs, també un gran premi honorífic.
0: I estàvem parlant també de Bàrbara Rey, que serà també premiada
1: amb un Nosferatu. Li donen un premi que té l'aparença del famós vampir del cinema mut, Nosferatu. S'endurà aquest premi aquesta gran dama del fantaterror, d'aquelles pel·lícules del 70, de Mando de Osorio. Una gran musa, no?, del cinema de terror, de la transició. També tindrà el seu reconeixement en aquesta 59a edició del Festival de Sitges.
0: No li preguntarem per Anna Belén.
1: Això sí que no, perquè a xarxa sembla que l'ha liat una miqueta. Sí.
0: Doncs no sé si vols destacar algun títol o ho deixem per la setmana que ve, si et sembla,
1: no? Sí, és que tinc aquí títols i coses de Sitges que et podria parlar d'una pel·lícula sud-coreana de monstres que...
0: Hope. Per casualitat serà
1: atenció,
0: Hope, no?
1: Sí. Atenció, aquesta és una aquí de tantes pel·lícules que anirem desgranant.
0: És un divertiment absolut, sí. Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda i fins la setmana que ve. Quedem a Sitges.
1: I tant.

Fins aquí aquest va de cine de Ràdio 4 que et persegueix cada setmana. No ens n'amaguem, et fem la rutina de cine perquè estiguis en forma. A la realització tècnica i control de so han estat Jaume Tudela, Aro Serén, que se'n va, que se'ns en va, i Gonzalo Moya, que arriba, que debuta. Per tècnics no quedarà avui. Célia Pérez ha estat a la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i et parla i et saluda Conxita Casanovas. Abraçada gran, aneu al cinema i la setmana que ve us parlarem des de Sitges. Toca Sitges.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4.

Benvinguda, benvingut a aquesta estona de conversa, d'escolta, d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Al Sota Sospita som Esther Bages, al control tècnic, i Laura González al micròfon. I avui tenim thriller, molta fúria i connexió intergeneracional entranyable. I les nostres còmplices, Susana Hernández i Meritxell Falgueras. Ara mateix et desvetllo més detalls. De moment, comencem. I queda't des d'ara i fins les 11.

0: Cada setmana ens agrada començar el Sota Sospita i començar la setmana, de fet, amb històries fosques que poden venir de la realitat, poden venir de la ficció, dintre de la ficció poden venir de l'audiovisual o de les novel·les, no?, que és el que més acostumem a tractar amb la Susana Hernández. Benvinguda, com estàs?
1: Bona nit, Laura, molt bé, amb moltes ganes de portar una miqueta més de foscor aquesta setmana que comença.
0: Compartim de nou una lectura.
1: Efectivament.
0: Que, a més, una de les moltes també que es va, no?, presentar o que van tenir espai en la setmana del llibre en català.
1: Sí, efectivament, està sortideta del forn, es va presentar, com tu dius, a la setmana del llibre i ja la podeu trobar a totes les llibreries. Parlem de Fúria, la darrera novel·la de Lluís Riera.
0: Lluís Riera, el tenim a l'altra banda del telèfon per parlar una mica d'aquesta història d'amistat i també amb aquests elements que ara comentarem amb l'autor. Lluís, benvingut al Sota Sospita, moltes gràcies.
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Bona nit.
0: Bona nit. Escolta'm, explica'm una mica quin és el punt de partida de Fúria i cap a on ens portes, perquè jo crec que l'ambientació, l'època, sobretot, és un referent molt generacional, no? 1982.
2: Sí.
0: Bueno, com a punt de partida, i a partir d'aquí els 90,
2: sí,
0: esclar.
2: Sí, exacte. El 82, de fet, amb un partit dels mundials que es van celebrar a Espanya, neix la protagonista. I a partir d'aquí és el punt de partida de la història. Fúria neix... Fúria és una història d'amor, una història d'amor convulsa entre dos personatges convulsos. Una és, per una banda, hi ha la filla d'una prostituta i per l'altra hi ha el líder d'una banda de rock amateur, una persona molt impulsiva. I el que retrata Fúria és una generació i una època concreta, això dels anys 90, en un entorn molt rural, molt masclista, molt endogàmic, molt patriarcal, i sobretot fa una denúncia, entre altres coses, a la violència masclista que es vivia en aquella època.
1: Les teves dues novel·les, tant L'escorxador com Fúria, tenen en comú aquest paisatge de la Catalunya interior, però molt lluny del romanticisme rural. No hi ha cap romanticisme, és una zona esquerpa, com tu deies, masclista, molt dura. T'hi sents còmode, sí, molt hostil, realment és violenta. Tu t'hi sents còmode en aquest context?
2: Bé, de fet, jo és on he crescut, en aquesta Catalunya interior profunda. Evidentment, no tots els que hem crescut allà som d'aquesta manera, però sí que aquest paisatge hi ha sigut i és, malauradament, a dia d'avui encara és latent tot això, no? I sí que és com una fotografia una mica hiperventilada, però d'una manera de fer molt, que hi és molt present. És una mica com el white trash americà de Nord-Amèrica, que sí que el tenim molt vist, no? Però que a Catalunya, a Espanya, això existeix també.
0: Deia que era generacional en tant l'època que retrata, perquè jo saps que arrenca, no?, el naixement de la Lluna és el 1982, jo em recordo molt petiteta dibuixant naranjitos, dir, a punta pala és el que feia jo. I llavors, clar, es desenvolupa la trama durant aquesta dècada dels 90, en els que és fàcil traslladar-se quan tens certa edat i trobar aquests llocs comuns, diguéssim, no?, que d'alguna manera tracen i tegeixen les amistats.
2: Sí. Absolutament, sí, buscava aquests referents, anava a dir, socials, no? Que van tenir un gran impacte, no? I que van tenir un gran ressò amb les nostres vides, els que hi érem, diguéssim, no pels més joves, però sí que és per il·lustrar aquest paisatge i contextualitzar la història, no?, en aquest entorn. I després sí que la novel·la centra força en l'adolescència dels personatges i és de ple en els anys 90.
0: I com són aquestes amistats? Com és la Lluna? Com és aquest no, jove que lidera aquesta banda de rock, aquesta història d'amor?
2: Bé, són, o sigui, és una mica una oda als infants que han nascut amb un perdigó a l'ala, que han nascut amb unes dificultats molt marcades,
0: trencats,
2: que els condicionen molt, exacte, i que per molt resilients que siguin, això ens condiciona molt, no? És que comencen la partida de la vida perdent 5-0 i amb dos jugadors expulsats, no? I per trobar algú semblant a una estabilitat o no sé si m'atrevir-me a dir una felicitat, tenen grans dificultats, no? I una mica és això. I també vol assenyalar que tot el tema de les violències apreses, no? Que moltes vegades els fills no ens agrada gens certes coses dels nostres progenitors, però que paradoxalment les acabem reproduint, aquestes coses que menys ens agraden o que més odiem, no? I una mica il·lustra tot això, també. Aquesta violència presa i com es van repetint aquests patrons, no? I això és molt present a la novel·la.
1: Parlaves de violència, també les addiccions són molt presents, parentals, maternals, tenen una gran rellevància a la trama i en la infància dels protagonistes, de la Lluna, del Faleres. T'has inspirat en la teva feina com a educador social per parlar d'aquests temes?
2: Sí, sí, i no només amb això, que òbviament també, sinó amb aquestes històries de vida, d'infants que neixen en unes circumstàncies que els hi són molt, molt adverses, no? Però sí, sobretot amb les drogues, és un tema que m'interessa, tant a nivell professional com personal, no? Per casos propers que he tingut. I sí que retrato les addiccions amb la seva banda més crua, no? Mm-hmm. I més dura, i també retrato les drogues sense prejudicis, ni sense idealitzar ni satanitzar tampoc, no? I però també surt la cara més amable de les drogues d'aquest moment de creixement dels
1: mm-hmm.
2: sí, lúdic i de creixement dels personatges, diguéssim.
0: Clar, li preguntava la Susana sobre aquesta inspiració pel que fa a la professió, perquè compagina la faceta literària, podríem dir, amb la d'educació social i el fet d'estar en contacte amb persones joves que han crescut en situacions de vulnerabilitat, com deies, o desavantatge social, doncs et fa tenir aquesta consciència, i m'imagino que el que pretens és justament traslladar aquesta consciència al lector.
2: Sí. I això una mica també il·lustrar aquests personatges o aquestes vides sense posar cap judici de valor ni molt menys dir al lector què ha de pensar sobre això, perquè el lector és molt intel·ligent, però sí que retratar aquestes vides, no? I amb aquesta exposició sí que es veu, no? Les dificultats que tenen realment, i que de vegades jutgem només fets, però que si mires a darrere podem entendre d'on venen,
0: clar,
2: no, certes coses.
0: Clar, tu deies abans això, no, de que el punt de partida, o comencen la partida en un gran desavantatge, doncs amb dos jugadors expulsats, etc, i amb 5-0, que és molt gràfic i és molt fàcil d'entendre, mm-hmm. perquè no tots comencem la vida en les mateixes, amb el mateix context, ni tenim les mateixes oportunitats. Evidentment, la sort és un factor, però la família n'és un altre, el context, la classe social. Segons la teva experiència, és possible, o com es fa si s'arriba a aquesta mena, no sé si de redempció, però sí de trencar amb tot allò heretat, amb les ferides, amb el context, amb les cartes que t'han tocat, diguéssim.
2: Sí, sens dubte, sí, jo crec que això, que tots naixem unes cartes marcades, ja sigui a nivell biològic, no?, també genètic, però també sobretot ambiental, no?, que és amb el que treballem des del camp social, i tant que es pot trencar amb això, però sovint no és fàcil, no?, i s'ha de posar molta constància en un treball que molt sovint tampoc és facilitat, no?, per aquestes persones, ni tampoc se'ls hi dona a entendre. Sí que hi ha casos de superació, evidentment, n'hi ha molts, i gent que trenca, no?, amb aquestes tendències familiars de generacions, Però també és veritat que hi ha molta gent que malauradament no ha pogut tenir les eines o no ha pogut tenir el moment i el context per sortir-ne, no? D'aquest patiment, al cap i a la fi, perquè hi ha molta gent, hi ha molt patiment darrere d'aquests personatges.
0: I què genera això en les persones que en principi encara en aquest estadi d'infantesa o d'adolescència encara són víctimes, no?, de tot el seu entorn? És a dir, doncs, resiliència o ràbia o venjança? Bueno, segons el llibre...
1: Ràbia n'hi ha molta.
0: Sí. Sí, per això apuntava cap aquí.
2: Sí, sí, hi ha bastanta mala llet al llibre, la veritat, però i molta violència, sobretot com un estat de comunicació no volgut, o sigui, no volgut, o sigui, com una forma més de comunicació. O sigui, aquests personatges es comuniquen o exerceixen la violència perquè és el que han après i perquè no saben fer-ho d'una altra manera, no? I és el que han vist i és el que reprodueixen, no? I sobretot és això. I aquests infants també és la ràbia acumulada, no?, de tot allò que se'ls ha negat, no?, a la vida, i que d'infants ho absorbeixen com perquè no coneixen cap altra realitat, no? Però arriba un moment que ho poden comparar amb altres iguals o que la realitat de la vida és tossuda i els hi ensenya que realment ho han tingut molt difícil i que els seus pares no eren aptes per fer de pares, no? Yeah. Per, ja sigui per incompetència, per poc que sigui, no?
0: Yeah.
2: Clar, quan hi ha aquest punt de connexió amb la realitat, sovint genera aquesta ràbia.
0: La Lluna i el grup d'amics es refugien en aquesta amistat. Com és aquesta amistat?
2: Aquesta
0: o com evoluciona? Amistat... El que ens puguis explicar, clar.
2: Clar, sí. O sigui, l'amistat aquesta neix al voltant d'un grup de música, un grup de rock. La música és molt present, també, en tota la novel·la. I, clar, o sigui, ells construeixen una personalitat al voltant d'això, no?, i un sentit de pertinença, i més si són persones molt abandonades per la seva família nuclear, aquest sentiment de pertinença al grup d'iguals encara es fa molt més intens i és molt més significatiu, no? En tots els adolescents ho és, òbviament, però si no tens res més que això, encara és molt més intens, no? Aleshores, neix al voltant d'això, no?, d'aquesta protagonista, sobretot amb la que es posa el focus i el protagonista, que són la parella, amb aquest sentiment de pertinença cap al grup, perquè tot l'altre que tenen és un ambient molt hostil per ells, no?, del qual volen fugir.
1: A Fúria, Lluís, les morts no són el detonant, sinó són les conseqüències, no? Clar. Aquesta ràbia, que de fet és el nom de la banda, doncs va fent xup-xup, no?, durant tota la novel·la, d'alguna manera.
2: Sí. No, les morts, diguéssim, són conseqüència d'aquest estat.
0: Ja.
2: No és l'origen, diguéssim.
1: Sí, no és una novel·la típica en la qual hi ha una mort i
0: tal. Ja, i a partir d'aquí comença, sinó al revés.
1: No va així.
2: No és una novel·la negra canònica d'una investigació ni de misteri, tot i que és un thriller d'acció i que van passant coses, eh? Però és més aviat una novel·la fosca per la idiosincràsia de la història dels personatges.
0: Mhm. D'acord. Clar, jo m'he imaginat una història del Cronen, però al revés, des de l'àmbit en lloc d'urbanita i classe alta, doncs des de l'àmbit, no?, rural, classe baixa, evidentment canvia l'època també, però perquè entenguem doncs, la intensitat de l'amistat i com aquesta comunicació malentesa des de la violència doncs, pot portar a l'autodestrucció.
1: Exacte, sí.
2: Sí,
0: no sé si és encertada la comparativa o no,
2: sí.
0: Perdona.
1: Ara és l'aniversari, em sembla, no?, d'Història del Cronen. Ostres, vaig veure alguna cosa l'altre dia.
0: Ah, ni ho sé, ho busco,
1: no sé, ho vaig veure, em va semblar que... No sé si és que feien una retrospectiva, no sé per què en parlaven, no sé ben bé.
0: Ah, mira, jo sé que es va estrenar... Digues.
2: Sí, sí, trobo que és encertat, la comparació, sí.
1: Sí, a més amb la música també, com a molt present.
0: Clar,
2: sí,
0: sí,
2: i
0: sí.
2: Tant.
0: I aquesta idea iniciàtica, no?, de joves despertant el món, també, experimentant.
1: Exacte.
0: En fi. Doncs, escolta'm, Lluís Riera, moltíssimes gràcies, molt de recorregut desitgem amb Fúria, amb aquesta nova novel·la, que, com dèiem, té aquest toc generacional, aquest toc coral, també, perquè són diferents personatges, aquest vincle amb aquells temes que et preocupen des de la teva professió, que tenen a veure doncs bé, amb les persones vulnerables i en les oportunitats d'aquestes persones, i a partir d'aquí doncs parlar de la lleialtat, parlar de l'amistat, parlar de secrets, de les conseqüències dels actes, de com evoluciona el dolor o com evoluciona el trauma, etcètera, etcètera. Lluís, moltes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Fúria, editada amb Clandestina, i una de les novel·les, no?, de recent, diguéssim, publicació, de les que podem gaudir, perquè aquí ens agrada, Susana, donar cobertura i difusió a les històries en català, i sobretot si són negres.
1: Exacte. Quan més negres, millor, i Fúria és molt negra. Molta sort, Lluís, i moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Merci.
0: Doncs bé, Susana, ens veiem la setmana vinent amb noves històries. Estem ja esperant a veure què és el que ens portaràs amb
1: sorpresa.
0: Ganes. Gràcies. Fins la setmana vinent. Sota sospita.
3: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
4: Li hauríem de prendre declaració.
0: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
5: Creus que és bufar i fer ampolles?
0: I molta foscor.
6: No tindràs probabilitats de sobreviure 5 dies amb sort.
7: No es preocupe, està en bones mans.

0: Avui estem amb la Meritxell Falgueres especialment ben acompanyades. Em fa molta il·lusió. Me la presentes tu, Meri?
1: Home, és una...
0: Després d'explicar-me, o després m'expliques què tal, perquè ja fa dies que va passar el pregó de la Mercè. Us he d'explicar, a veure. La Meri porta atacada...
1: Des del moment que m'ho van dir.
0: Sí, jo diria que des de la primavera, més o menys.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè,
1: sí,
0: a més a més, havies de guardar molts secrets.
1: Molts secrets, el del casament, el del prego... Sí, sí, sí.
0: Les
1: sí.
0: feines que t'han anat sortint, que ara va amunt i avall més que mai, diguéssim.
1: Sí, sí, sí, però diguem que el pregó del casament era forta.
0: Era molt heavy.
1: I un cop ho vaig dir, em vaig sentir com més lleugera, però clar, és veritat que les setmanes prèvies a la Mercè ho vaig passar malament, perquè tothom em deia, com ho portes preparat? No, a més jo deia, molt bé, perquè jo ja a l'agost ja havia... pensat el discurs, etc. Després ara us explicaré com va anar, però és veritat que la gent et posa nerviosa. I torno a la meva teoria, que vaig ser molt bé de no dir-li a la gent que em casava, perquè el que et posa nerviosa és la gent, sí. No el fet. Saps? Yeah. És que t'atabalin. És una part molt gran de l'estrès. Llavors, no dir que et cases... A veure, estava estressada aquell dia, però no comparis un estrès de 5 a un de 15, saps? I el pregó, doncs això, em va posar com més nerviosa la gent abans que en situ. Llavors, clar, t'haig de presentar a la convidada, perquè és molt, molt exclusiva, perquè sí. Mira que no és la segona entrevista que dona en tota la seva vida. O sigui, és que això ni no sé, ni
0: és la persona que hi ha al darrere, i la persona que hi ha al darrere, que sustenta tota una família dels que hem conegut alguns membres, perquè...
1: Sí, el Ferran va entrar per telèfon, també.
0: També és veritat.
1: Però diguem que el Ferran i ella són més low profile, no els agrada tant els micros. Per això avui té molt de mèrit.
0: Clar, acostumem a parlar i a conèixer el Toni Falgueres, per suposat, a la Meritxell Falgueres, però a la Maria Febrer no tant. I ella està allà a l'ombra. Benvinguda.
2: Hola. Bona nit.
0: Bona nit. És la mare de la Meri.
1: Sí,
2: jo parlo molt, però m'agrada parlar molt amb els companys del costat i amb tothom que sigui. Però els micros i així, i els mitjans, em fan una mica de respecte. Jo, com diu la Meritxell, perfil baix.
0: Perfil baix. Bueno, jo espero que et trobis còmoda.
2: Sí, aquí tant.
0: Perquè aquí fem una conversa com si estiguéssim a casa, com aquell qui diu, ens sentim a casa, i espero que tu també t'hi sentis. Com és això d'estar al darrere d'aquestes persones? La Meri, perquè és una superestrella.
2: No.
0: Però el Toni Falgueres, doncs, també.
2: Bueno, amb el Toni és molt difícil.
0: Sí?
2: Perquè el Toni, ell, a tot diu que sí, a tot diu que bé. Bueno, menys el pergó, que li va costar molt. Però normalment el Toni el tens d'anar seguint perquè pot fer les coses que fa, perquè no s'amoïna gaire jo tot el dia darrere, que sé aquí el cucaratxin, m'han dit molta gorda, perquè si no el Toni pot quedar amb tres persones al mateix dia, a la mateixa hora. Però per això ho fa tot i bé. I la Meritxell ja ni us explico. La Meritxell és algo... Jo cada vegada que obro, no sé, el telèfon i veig Meritxell Falgueres, faig... Ai, quina em tocarà ara? Perquè cada vegada és això. Però, a més, com que ella és molt diversa, doncs a vegades són coses dels nens, a vegades són coses de la feina, a vegades són coses de presentacions, a vegades són coses de la roba. Mai sé on te vaig emparar. No, tal com vos
1: de la roba, quan em digueu com és que vaig tan... Has vist com va l'estupenda meva mare vestida?
0: No, és estupenda, vull dir.
1: I té 70...
2: 71.
1: 71
2: I
1: anys.
2: I mig, quasi.
1: Però clar, és que ella és més de la meitat del Seia Gelida, però a part, és veritat que quan jo viatjo tant i faig tantes coses, perquè ella m'ajuda amb els nens, és més, volíem anar de viatge juntes, però qui cuida els nens? Ara una mica, quan siguin més grans, ho intentarem, però encara no ens atrevim.
0: Ja ho entenc.
2: Bueno, jo
0: ja
2: sempre entenc. Dic que som incompatibles amb el sentit d'anar juntes. Quan ens conviden a molts llocs, diuen, per què no vas anar? O per què no ha vingut la Meritxell? Un o altre té d'estar amb els nens.
0: Clar.
2: Tot i que ara el Daniel també ens ajuda molt, eh?
0: Home,
2: molt,
0: clar
2: i a més
0: sí.
2: És maquíssim, eh? Sí.
1: No, i el meu pare, és veritat que tot el que no va fer de pare està fent d'avi. El que passa és que és més... sempre el que diem de la carga mental, no? Sempre és ella la que diu, no, ve, va a comprar, però és ella que li diu, no, compra peix pels nens perquè avui han menjat carn, saps? O sigui, és com més executador.
0: Sí. Clar, però és això que dius, aquest concepte de la càrrega mental encara recau, no?, sobre la part femenina de la família, no?, i sobre la mestressa, diguéssim.
2: Sí. Aquests dies teníem la millor amiga, que és una germana, que és de Pamplona i ha quedat vídua, i em deia, és que jo no sé, perquè, deia en castellà, evidentment, no sé, perquè tot el que hacen los demás antes passa per ti. Mira que és fàcil, doncs, que el Toni i la Meritxell es parlin per un WhatsApp.
1: Sí, no, pobra, necessitem.
2: No ho fan, tots m'ho passen a mi.
1: Però els marrons, clar, tots a ella.
2: No, marrons no, el que sigui.
0: Però és veritat,
2: que sigui.
0: Ara m'estàs fent pensar, però jo faig el mateix, eh? Jo truco a ma mare i li dic, digue-li papa que no sé què.
1: Tens raó, però saps per què és això? Jo ho he pensat
2: directa,
1: molts cops.
2: Ha de ser.
1: Sí. No, jo això ho he pensat molts cops. I és perquè de petites, la interlocutora de la nostra mare, i ara de grans, tu no pots dir al papa posa't i dir-li, que és veritat, que ja diu sí, perquè estic fins als pebrots de que passi per mi. Però és una manera de fer, i m'agrada molt que ho diguis, perquè tu i jo som de la mateixa quinta, que segurament ara canviarà, però els pares en aquell moment no s'ocupaven tant i no ens hem acostumat a no parlar amb ells.
0: És veritat, com a mínim quan és qüestió d'organització, de gestió, etcètera, etcètera.
2: Però bueno, molt bé.
0: Bueno, jo vull
2: una conèixer... família molt divertida.
0: No, jo, mira, el dia que va venir aquí el Daniel, també, que parlàveu de dinars o de sopars a casa dels Falgueres, jo deia, jo un dia vull ser-hi, perquè allò...
1: Com vulguis.
0: Allò deu ser entre tothom, no?, superexpert en vi, en gastronomia, en tot. Dic, això deu ser com una mena de lluita de lleons en mode divertit, de veure quin, no sé, com són aquests sopars a casa els Falgueres,
2: el Ferran,
0: Maria.
2: El Ferran, que és el fill, és el que s'encarrega de portar els vins i sempre porta vins especials, normalment els posa tapats perquè el seu pare, ni la Meritxell ni ningú els adivinem, no? Llavors jo, doncs, pels vins que portarà faig el menjar, perquè més aviat sempre és a l'inversa, no és que tries el menjar, tries els vins i llavors faig un menjar, doncs, adient, no?
1: Fa el gir copernicià, saps?
2: Sí, i llavors també el que fem és que, aquest què deu ser primer? No, primer comencen, doncs, per la DO, després evidentment pel tipus de raïm i, bueno, a veure qui l'encerta, i

0: És que tots, gairebé tots, el Joaquín Marco, i, bueno, eren viejas glòries, clar, parlo de la plaça Universitat de fa 50 anys.
1: Uns
0: i després,
1: anys.
0: Inclús vaig enganxar el primer any d'aprovat general, i que també
2: Quin
0: tenia...
2: Xollo.
0: Sí, que tenia el Javier Tusson, i també vaig fer, els primers anys els fèiem allà dalt, no mercantils, els barracons, vull dir que...
1: Hi havia totes moltes dones? Etapes. Hi havia moltes dones estudiant?
0: A la meva branca n'hi havia més, sí.
1: D'acord.
0: A la meva branca, sí. Però les altres, si estaves al costat, a mercantils, o, perquè també ens va tocar un any a mercantils, allà no, allà bàsicament eren homes. I, bueno, el nostre, on que era això, filologia, doncs hi havia bastanta dona. Al revés que les carreres de tipus més científiques.
1: D'acord.
2: I també va acabar estudiant a París, que per això el meu pare després va poder viatjar molt, perquè ja parla molt bé francès.
0: Sí, jo vaig estudiar, bueno, un curs de 3 mesos o 4 a la Sorbona, que feia llengua, literatura i dicció francesa.
1: Molt bé.
0: I, bueno, molt bé.
2: I bueno, italià i anglès i per telèfon, si no s'ho inventa.
0: Sí, sí. No, el que s'ho inventa més és el Toni, que com va dir, bueno, una va dir el pregó, però al final no, ho va dir-ho perquè el pregó l'hem fet tota la família una miqueta.
1: Sí. Ah.
0: El repàs, bueno, el va fer la Meritxell, va fer la base.
2: Jo l'estructura, però llavors la meva mare anava posant els detalls, les cosetes,
0: sí,
2: farcint,
0: moltes,
2: saps? Farcint, perfeccionant, pensa fins sí. que a l'últim moment...
0: Sí, cada dia m'enviava un...
2: una versió.
0: Pregó del dia 18, pregó
2: sí,
0: el dia 19.
2: Sí, teníem versió cada dia.
0: Pues el Toni anava a dir que ell era sordomut quan viatjava pel món, i li vaig treure això. Clar, perquè deia que sempre, com que ell no parla cap idioma, doncs, com que anava amb mi, doncs, ell doncs,
1: com no s'enterava,
0: jo li traduïa i li explicava.
2: Sí, sí, però sí, al final sí. Vam fer entre els tres, perquè és veritat, sí que li vaig passar potser un moment al Daniel, però és que era tanta informació i tan difícil de quadrar...
1: Sí, tanta responsabilitat.
2: Que...
1: No?
2: Sí, sí, sí. No, no. Ara, mama, explica-li el drama després del pregó del papa. És que és a risa.
0: Quin?
2: Doncs que
0: perquè
2: deia...
0: n'hi ha molts, eh?
2: Hi ha molts. Ara hi ha molts drames abans del pregó. Molts,
0: bueno,
2: molts,
0: drames
2: molts.
0: De risa,
1: sí.
0: Eh? Tampoc drames
2: sí.
0: tristes.
2: Sí, bueno, no. Havia estrès. Però el meu pare, després de superar-ho, diu que va estar 2 dies o més sense dormir perquè només pensava... que atrevits que vam ser. Que què hagués passat si l'haguessin pifiat? I dic, home, ja...
0: No, però és molt bo, perquè l'endemà i el dia després, ell només es llevava dient, ai, és que el que podia haver passat ho haguessin fet malament. I tornava al cap d'una estona. I si ho haguessin fet malament, que era molt fàcil. I jo deia, Toni, però s'ho has fet superbé i tal. Sí, però que atrevits, que irresponsables. Però irresponsables no, perquè la Meritxell... d'allò, tota la família,
2: el
0: Daniel, inclús la mare del Daniel, quan el Toni deia que no volia fer-ho, pues, jo li vaig dir, Toni, si no has de dormir, has d'estar malalt tot aquest temps, pues, no ho facis, perquè jo intento mai forçar massa la gent, però els altres... el posava en verd, pobre xaval.
2: Sí, però...
1: Bueno, és que aquesta por també de la responsabilitat de parlar en públic, etc. Això sí que ho entens perfectament,
0: hombre,
1: no? Perquè ella, com deia, això de perfil baix, jo al darrere, doncs clar, això de posar-se al davant
0: sí,
1: té el seu mèrit.
0: Jo el vaig
1: mèrit.
0: Jo el vaig apujar, li vaig dir el que tu facis estarà ben fet. Però... va anar molt bé que no em deixés apujar-lo.
1: Podríem dir que la Maria és el 50% del celler de Gelida?
2: Sí, a part és sòcia.
0: Bueno, però això no importa.
2: Sí, home,
0: a mi
2: no.
0: El que m'agrada és atendre els clients, més crec que ho faig, però més que res, no la part sàvia del vi, sinó la part d'amistat, doncs, la part de... que jo em trobo molt bé la gent parlant i, bueno, jo es pot dir que el que explicava el Toni del pregó, la meitat de les històries me les expliquen a mi, perquè
1: clar,
0: jo amb la gent del barri, els nens de la Meritxell, la Vita i el Leo, quan vaig pel carrer, Nonita, bueno, diuen Nonita perquè el pare és italià,
1: sí.
0: Perquè si no sembla una mica em tocaria que em diguessin àvia, però Nonita, és que pel carrer tothom et saluda, és que tothom et para. I a més, com que jo torno a contestar, doncs així va,
2: clar.
0: No?
2: La meva mare és molt lligona, eh?
1: No m'estranya gens,
2: no,
1: d'una banda.
2: No, no, no, no, no. Un nòvio, però és veritat que ens riem amb els nens perquè els taxistes els hi fot uns paliques, es paliqueix amb tot. O sigui, quan la gent em diu que jo sóc tan extrovertida i tant d'això...
1: Et ve d'aquí, eh? Sí, et ve d'aquí.
0: No, no ve de l'altre, eh? Que

0: l'únic i primer nòvio, eh? Que és estrany. Bueno, la juventut d'ara...
1: Per això li dic, però saps que vam anar a la Shakira, també, a concert.
2: Ah, sí, que ho vaig veure, que vau anar a la Shakira.
1: Tres generacions, la meva...
2: Que bé, no? Us ho heu passat bé, m'imagino.
1: Sí, sí, sí, un regal de ma mare, superxulo.
0: Perquè a la Vita i al Leo li feia molta il·lusió. Bueno, i a mi també me'n va fer, i ella també, no? Fem ara...
1: Sí, sí, però t'ho imagina't, poques persones amb 71 anys, amb nens petits, saps? Arriben... Però és veritat que tothom pensa amb la Maria del Celler, però ella, el seu avi, el seu pare, també era botiguer, que tenia una botiga de bicis, de motos...
0: I electrodomèstics.
1: I electrodomèstics, la seva mare, o sigui, això de botiguer també per les dues bandes d'avis, per tots.
2: Sí.
1: I ella també ajudava els seus pares i precisament va conèixer el meu pare, doncs podríem dir, a les festes majors, no, o a escombrar bueno, el carrer...
0: Sí. No. Bueno, no. Això, a la botiga de la meva mare havia escombrat el carrer de petitíssima, que ara no es podria fer. Però del meu pare, quan sortia de la universitat, doncs m'anava a arxivar, que tenia una botiga també de cotxes. Cotxes, motos, bicicletes... El que
1: però que és famós perquè tenia un lleó.
0: Sí.
1: Ella és la filla del lleó.
2: Ara aniré a la història del lleó, que m'interessa.
0: I llavors, clar, quan arribava, el Toni estava a la botiga d'enfront i, clar, doncs al final ja... I el Toni era amic del meu pare, també.
2: D'acord.
0: Que és, sí, per les festes majors i tot això, doncs ja hem de la Junta, i mira...
2: Vull parlar, en tot cas, vull dir, d'aquest univers de la defensa que veu fer també a través del pregó, no? De les botigues, dels barris, de fer caliu, de la proximitat, que això sí que ho porteu a l'ADN tota la vida, Maria.
0: Sí. Sí, perquè el carrer Vallespí abans, per el principi de casada, no, i fins no fa massa anys...
1: 50 anys, de casada, que porta.
0: Sí, jo he anat a comprar sempre doncs, al voltant, no? A més... per proximitat i també per comoditat, eh? O sigui, tot sigui dit. Llavors me'n recordo que hi havia una peixateria fantàstica, una carneria fantàstica, la botiga de queviures, ni us explico, que a més, tot i ser un barri, la llateria, ho portaven tot molt,
1: sí,
0: molt avançat, saps? Portaven coses noves, no et feia falta anar-te aquí als gourmets, amb el permís. I inclús, me'n recordo, que era la botiga, la... Sí, la llateria, les verdures, és que tenien unes coses magnífiques. N'hi havia dues fantàstiques. Dues fantàstiques. Però és que ha anat tancant la peixateria, l'altra peixateria de més amunt, i al final, i les verdureries és que han acabat sent... Bueno, negocis
2: aquest tipus
0: de paquis, que, bueno, són
2: maquíssims,
0: però és que aquí ja ni les franquícies, el carrer Vallespí. Llavors, per què? A vegades és el canvi generacional, jo ho entenc. Estar en una botiga és esclau, perquè són moltes hores, són dissabtes inclòs, vull dir, de matí tarda...
1: Aguantar la penya, que per molt que tinguis paciència.
0: No, jo m'agrada. I després han canviat doncs, per això, perquè la gent volen doncs, coses més estables, que no depenguis tant del que et compraran, del que es farà malbé, no en el cas dels vins. Però després el gran problema per mi és els lloguers, que no hi ha... La gent no pot absorbir el lloguer que li demanen. Llavors, clar, molts han tingut de baixar la persiana perquè no han pogut més, però perquè s'han vist obligats. O sigui, diuen, no, és que el canvi generacional, no, és tot una mica.
1: Sí.
0: Per això que també es tindria a facilitar una mica els negocis que segueixen, que no tinguin de baixar la persiana, que continuïn, i amb alguna ajuda o amb menys pressió.
2: Clar. I com es porta un negoci que és familiar, que és de botiguers i que passa, no?, i que va passant de generació. Com es gestiona? Perquè realment vosaltres, el vostre client majoritari és la gent del barri?
1: També, no, mama?
0: Sí, també la gent del barri, però sí, sempre la gent del barri, evidentment sempre. Però també ve molta gent de fora, molta gent d'altres barris que coneixen, que llegeixen, molts clients que, com diu el Toni, et fan superar, perquè realment en saben més que nosaltres, perquè venen, són d'aquests clients que llegeixen moltes guies, que veuen...
1: Bueno, molt friquis, molts vins, molt wine lovers.
0: No, proven molts vins, i llavors doncs, venen a buscar allò que no troben enlloc, perquè nosaltres treballem molt també l'especialitat. Però és que això sempre... Jo me'n recordo que... Bueno, això el que ho porta és el Toni, eh? Jo tinc la part fàcil, i compro el vent perquè sempre em diuen ui, bueno, ara és el Ferran, ara és el fill... Però sempre em diuen, ui, si tu tinguessis de portar el negoci ja s'hauria esfonsat. Dic, ostres, perquè sí, perquè jo sempre... Venia un representant. Ai, aquest és molt bona persona.
1: La mare és...
0: Ja, ONG. Aquest d'això, no sé què, això no ho feu, això no sé què. I et diu el Ferran, tu, va tenir la gent fantàstic.
2: Clar.
1: Però, i les relacions públiques...
0: Però
1: també,
0: comprant
1: com...
0: i venent, no, eh? No, no.
1: I com es diu aquesta carrera que està tan de moda... com del personal...
0: Sí, ja sé que
1: no només selecció, sinó recursos humans. La meva mare és recursos humans, no, i és però... com la bibliotecària també. És
0: sempre
1: la...
0: em diuen, sí. El Ferran sempre diu, que és el fill, sempre diu, si tinguéssiu de portar el negoci la Meritxell o tu, ja faria temps que hauria quebrat.
1: Laura, això ho diuen perquè ja saps que a mi m'agrada molt el shopping i no, m'agastaria clar, tot.
0: No, no, però diuen, però... Aquí hi ha una futura d'allò. El Ferran sempre diu la Vita.
2: La Vita,
0: la
2: eh?
0: La Vita, perquè sí. La Vita és jefa, Leo, sí. Tampoc perquè és així sí. Més...
2: Sí. Però la Vita ho farà bé, oi? Que sí, quan sí. Sigui gran.
0: És molt enèrgica, és
2: clar,
0: molt
2: llavors,
0: decidida.
2: Però és complicat tenir en compte que tots sou una família per a l'hora de
1: separar.
2: De separar, per exemple, de venir-vos, de posar-vos d'acord amb decisions, de... Allò que és que estic veient els meus pares i els meus fills, els meus nets, tots els dies.
1: Ja,
2: això
1: ja.
2: Es porta bé, eh?
0: Ah, per mi sí. L'únic que el Toni moltes vegades em diu quan estem sopant, em diu, para de parlar de la feina, perquè jo parlo de negoci, sempre parlo, podríem fer això, les etiquetes, això de les... I diu, para, Toni, demà tindries de quedar amb aquest. Ara vull sopar. Ell s'ho pren més...
2: Ja, més clar.
1: És que si no, és el que passa, que a part dels 50 anys que porten casats serien 100, perquè també treballen junts, no? I això és molta pressió. Però mira, la meva mare i a mi, que ens agrada molt anar de shopping...
0: Bueno, més a ella que a mi.
1: No, però que abans...
2: M'imagino, Maria.
1: Abans és veritat que sí que anaves a Nova York o a París i deies, ai, que... xulo, perquè hi ha aquestes grans marques, ara ja estan a tot arreu, sí. I ara és al revés, que tu vas al centre de Jerez, mira, per dir-te ciutats que he anat ara, i el de Gran Canàries, Les Palmes, i és el mateix carrer amb les mateixes franquícies. Uh-huh. Que ara...
2: Sí, ara és igual a quina ciutat estiguis, que tens sí. Els mateixos aparadors a tot arreu. Vull dir, no hi ha
1: clar,
2: aquesta però... qüestió de particularitat no. Del lloc que hi
1: clar,
2: vas.
1: Abans
2: no?
1: Era, ai, m'he comprat això, no? Pues a París. O sí, sí. Ara és que... No?
2: Ho trobes tot a tot arreu.
0: Ara l'única cosa, que això ho vam parlar en el pregó, i això crec que hi va insistir molt, sí. Jo, va ser que el que canvia és o la moneda en què pagues o l'idioma en què t'expresses. Però si no, realment no diferencies. Jo algunes vegades, quan la Meritxell ha anat a treballar algunes coses d'unes capitals europees, parlo dels vins, si he pogut, l'he acompanyat. Però no era... Sí, no hi havia els nens, però seria el dia que els tindria sí, esporàdicament sí. El seu pare.
1: Sí. Sí, però que això... Que, però igualment... El xoc
2: que bona aquesta, eh? Aquí hagi volgut entendre.
1: Sí, sí, però al final som...
2: Sí, sí.
1: La meva mare i jo ens discutim també tant, perquè, clar, al final som com una parella amb fills, saps?
0: Sí, sí.
2: Sí, ho puc entendre. Sí, sí. Va, anem a parlar del lleó. Explica'ns la història, sí. Perquè alguna vegada ha caigut aquí, en aquest estudi, però de la protagonista o de la filla del protagonista m'agradaria sí. Saber qui va ser ton pare i quin era aquest lleó.
0: Bueno, el meu pare era una persona molt particular, molt especial. Era tot cor. L'únic que passa, clar, quan tens tot cor, també tens prontos i tens coses especials. I llavors el meu pare, bueno, havia estat també lluitador i boxejador. Llavors a Angola li havien donat un lleonet. Penseu que estem parlant
1: sí, sí.
0: Fa 70, no, més, sí, 70 anys. Llavors li havien donat un lleonet, cosa que ara seria impossible.
2: Un cadell, eh?
0: Un cadell, li enviaven, suposo, sí. Ja no em preguntis com venia. Clar, llavors era una cosa que no permetria, bueno, cap ni sanitat ni res.
1: Però abans sí.
0: Abans no hi havia cap problema.
2: Les coses, sí.
0: I realment crec que en va tenir dos. No et sé diferenciar, perquè com que sempre es deia Vicentet, sí. jo em feia... Quan era petit sí que recordo un, que a casa el van portar, però bàsicament estava a casa... Estava amb la meva àvia paterna, que era més com el meu pare i així. I
2: però un pis, eh?
0: Sí, amb un pis. No, no, a casa dels pares només va estar hores. Hores no, crec que minuts, perquè la meva mare, la meva àvia, que era una senyora gran i tal, aquestes coses no els feia simpatia. La meva iaia paterna, que era com el meu pare, que era tota alegria, doncs sí, li havia donat el biberó i jo me'n recordo d'això. Però jo després ja no el vaig veure, no el vaig veure tant, perquè era molt petiteta quan això, no el veia tan sovint, perquè ella el tenia a la botiga. I allò es va fer gran i jo li tenia por. Perquè sempre, jo no ho entenc, pensava, es menjarà el meu pare. Mira, és com una cosa...
2: Home, no, clar, jo clar. Crec... No és cap bajanada, pensa això.
0: No, jo crec que no se'l podia menjar. Però a la meva mentalitat... I llavors clar. Tenia, va fer fer, al final, va fer fer com... La part de darrere d'un camió d'aquests tan grans era com una gàbia.
1: Mm-hmm. Sí.
0: O sigui, allò tenia moviment. O sigui, no ho sé, posa-li... No sé quant
1: com, com aquest estudi.
0: No, home... Era un home més...
2: Més gran, eh?
0: Més llarg, potser un punt més estret, però bueno.
1: Sí.
0: Llavors jo veia vegades que el meu pare es posava el cap dintre allò i jo m'espantava. I clar, li tenia pànic. O sigui, ja sé que si ho haguessis raonat, potser no, perquè el tenia mig ensinistrat. I aquí diuen que no tenia dents. Jo és que no ho sé, no ho sé. Jo no el volia ni veure. Vull dir, el veia, però no el veia. I això. I llavors va haver un problema després... que allò us havia fet gran, com es diu ara, feia molts rugits, rugia sí. molt, i els veïns el van... Clar, la nit els veïns de dalt a un edifici d'on tenia la botiga no podien dormir. I llavors el van tindre al camió, doncs cada nit se l'emportava amb una espècie de remolc que portava, bueno, era tot una peça. A dintre la botiga sempre hi havia el remolc gàbia i a fora... sí. En un lloc, no em preguntis on tenia, l'altra part del camió. El portava en un garatge que està ara al carrer... Bueno, a la confluència, em sembla que és... Abans es deia Infanta Carlota, sí. Doncs allà en un garatge, allà mig per...
2: Josep Tarradellas.
0: Sí, això, Josep Tarradellas, sí. Al mig, allà que no hi havia res, saps? En un lloc que hi havia com una gasolinera,
2: sí.
0: I allà, doncs, mira, allò que cridessi a la nit, però això sí que me'n recordo. Després allò es va fer gran i el van portar... El va donar al Parc de Barcelona, que me'n recordo...
1: El zoològic.
2: Que... Sí.
0: Sí, el zoològic, que me'n recordo que pues, a vegades jo coneixia un senyor que es deia... Em sembla que es deia Joaquim Luera, que era el que... El veterinari, el que cuidava, i sé que havia tingut el meu pare contacte doncs, amb ell pel Vicentet, no? Vicentet es deia Vicentet perquè el meu pare es deia Vicenç.
2: Val.
0: I el Vicentet, doncs, era el lleó.
2: Era el lleó, clar, t'imagina anar a la botiga, no? I que puc anar a veure el lleó? Que segur que hi havia
0: sí.
2: gent que venia per veure el lleó.
0: Gent,
1: molta.
0: Sí, primer oi? Estava a la botiga de baix, a l'electrodomèstics, perquè era...
2: Petitet encara.
0: Però després hi ha sempre la gran, que era just davant del celler de Gelida, just enfront.
2: Sí, doncs mira, si sou de Sants i voleu preguntar als pares o als avis si recorden sí. el lleó de Sants...
0: Sí, ve segur... molta gent, ve molta sí, gent no? a la botiga em diu, no, i el febrer, queda aquí davant, jo dic, la filla, oh, què dius ara? Cada dia m'envien fotos, molta gent m'envien fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, ja t'ha dit, doncs sí. Tota la vida, doncs, ha estat amb aquest carrer, es pot dir, amb Vallespí, i amb Sants, evidentment.
2: Feu molts viatges actualment, Maria?
0: Sí,
1: ens encanta
0: de viatges, bueno, fins... Hi ha hagut una cosa. El primer viatge que vam fer fora d'un lloc que no hi hagués vist va ser a l'Índia.
2: Ah.
0: Amb el Toni, parlo amb el Toni.
2: Sí, clar, perquè m'imagino que els viatges sempre estan orientats cap a...
0: No, els viatges, des de que jo em vaig casar fins al de l'Índia, sempre anàvem a llocs de vins.
2: Clar.
0: El Ferran i la Meritxell només sabien que anirien a un lloc que hi hauria vist. I que si no hi havia allà pròpiament... amb el cotxe ens desplaçaríem els quilòmetres que fessin falta. Estaven, bueno, ja avorrits. El nostre fill ja no volia ni venir amb nosaltres perquè deia que era agobiador. Al final, un dia, pues ja, a partir de l'Índia, ja hem anat fent viatges. El Toni, ara, ens agrada fer voltar molt perquè ell sempre diu que tot el que ha après ho ha après amb els viatges, clar. Perquè ell és autodidacta. Llavors, doncs, pues... Encara ho fem, no? Que a prop d'aquesta ciutat que no coneixem hi ha un celler, doncs cap aquí. Parlo de França, de Catalunya, d'arreu d'Espanya...
1: I que ara... pobres han estat molts anys fent d'avis a Itàlia, llavors
0: sí.
1: ara
0: no,
1: tornen a viatjar molt.
0: Ara hem fet
2: molt. Perquè vas anar a viure a Itàlia?
0: No, viure
2: quan
0: no.
2: Quan la Meri?
0: Viure no, però...
1: Molt.
0: Viure no.
2: A fer estades llargues.
0: Estades llargues. I a l'estiu el Toni i jo, bueno, anàvem els dos allà al mes perquè la nana pogués escriure.
1: Sí, escriure els llibres o per cuidar els nens o tot. Sí, sí, sí. Sí.
0: Però bueno, també aprofitant per veure bodegues.
2: Et vull fer una pregunta com a mare. O sigui, quan tu veus així en general, quan tu que això em servirà a la vida. Quan tu veus que el teu fill o la teva filla s'està equivocant en una decisió important, com es gestiona i què es fa, això? O sigui, perquè, clar, no li pots dir al teu fill o filla això no ho facis perquè te la fotràs. Però tu ho estàs veient.
1: Sí, sí. Sí,
0: ho estic patint.
2: Exacte. Llavors, com es gestiona això com a mare i què s'ha de fer, Maria?
0: Mira, no ho sé. M'agradaria que m'ho diguéssiu, perquè em trobo amb això. Perquè a vegades veig... Jo parlo amb el que penso. Acabaré plorant.
2: No, dona.
0: Jo veig que la Meritxell no fa el que tindria de fer, que fa més coses, moltes més coses, moltes més del que tindria de fer. Vale, que ella a vegades ha fet conya i ha dit que era una mare soltera. Uh-huh. Bueno, es va casar, però era una mica...
2: Però estant casada era una mare soltera, ho entenc perfectament.
1: Sí, és compatible.
0: Sí, en tots sentits, en tots sentits. Sí, a vegades a la botiga ho deia al principi, jo és que soy mare soltera. Sí, jo deia, que no passa res, que ho trobo també molt bé, al contrari, molt valent, que tinc una amiga que ho és i és fantàstica. Pues què? Pues jo li dic, Meritxell, sisplau, la vida s'ha de viure, perquè la vida et passa una vegada i t'estàs perdent moltes coses, les estàs fent totes, però no saps que les has fet.
2: No les gaudeixes.
0: No les gaudeixes. Llavors tindries de frenar. Ja segur que té. I jo, el seu pare no diu res, i jo dic, pues algú li té de dir. I jo torno, escolta, és que això, és que l'altre... No m'importa estar amb els nens, si em passo molt bé quan estic amb ells. A més, ja ho saben, vivim al costat.
1: Dos números. Sí.
0: Llavors, tal. Però ho ha de veure ella. Hi ha coses que jo, per exemple, no les he vist molt bé que les agafés, les ha agafat. Altres, per sort, no, al final...
2: No li han sortit, i tu bueno, em sap greu per tu, filla, no. I per dir-te pensant, ole, bé.
0: No, jo no li vaig dir, em sap greu, jo...
1: Sí, i ja, home, això és molt intuïtiva, i era, ai, que bé que no t'ha sortit, perquè...
0: No, jo dic el que penso, ja sé que no ho tindria de fer, però li vaig dir, que bé que no d'allò, no podies portar això, és que no podies, per tot, vale que està molt preparada en moltes coses i tal, però... El lloc on te treballes ha de ser un lloc que tu l'entenguis, que tu el dominis, que tu no tinguis nervis perquè a veure si em pregunten... No,
2: vull dir que no està gens malament això d'estar en una zona de confort, no? Que diuen que sempre s'ha de sortir, home, doncs mira, igual no.
0: Però això no era, això no era. Clar. I llavors, per altre estil, no, és que li vaig dir el primer dia, bueno, el Daniel i jo estàvem... El seu pare no deia res.
1: Sí, això està dient per quan em van fer el càsting del joc de cartes, eh?
2: Ah, molt bé, que ens n'alegrem, no?
1: Sí.
0: Bé, jo no volia de cap manera, ni pel el que suposava i sobretot pel temps que suposava. Mm-hmm. Perquè els seus fills tenen 11.
1: 9 i 11, i estan 11. Ara en una edat molt xula.
0: No, però és que allò és un programa que t'absorbeix tot. Però és que un cop s'ha acabat, què? Tires per terra tot això que estàs fent, que has estat treballant tant temps? No, a part que ella no era el perfil per mi adequat, perquè ella de vins pot saber molt...
1: Però de cuina no.
0: Entendre, però de cuinar no, és que és la veritat. Llavors, doncs, bueno, jo que no hi era... Ui, ha passat a l'altre càsting, pensava... No, a més ha sigut un mal viure. A part que et van dir, seran a tot plen, no sé quants més, és que és un programa molt elaborat.
1: Però pensa que la culpa que m'hagi dedicat a la ràdio tot això és de la Laura.
0: Ah, sí, ja me'n recordo.
1: Ja recordes?
2: No, home, no.
1: Que va ser la primera que em va entrevistar.
2: Això ho diu la Meri, jo només vaig dir...
1: No, ella ho sap,
2: Sí, perquè ens vam trobar fa 25 anys que ens vam conèixer i jo la vaig entrevistar. Perquè a més feien una cata allà al celler de Gelida i vaig anar i llavors vaig dir, és que se't dona molt bé això de comunicar i de parlar de
0: jo et seguia perquè
2: això de la divulgació ho fas fantàsticament bé
0: i jo gravava totes les
1: al principi gravava tot, ara
0: tot,
1: ja no
0: tot. Ara intento
1: filtrar
0: no, tot el que surt a l'Instagram no a l'Instagram, com es diu a l'internet ara sí, totes les entrevistes, xarxa, tot el que va sortir
1: és la documentalista.
0: Tot això sí.
2: Està molt bé.
0: I si puc ho imprimeixo. Ara vaig molt enredarida. Vaig des de fa...
1: Home, el pregó ja tens feina.
2: No. Mare orgullosa, que està molt bé, això, i filla orgullosa també de sa mare, perquè ella sempre també ho diu. Sí, que abans sempre diu, coneixeu el meu pare, però, ojo, la meva mare.
1: Sí,
2: la meva mare, que no té un perfil públic, però déu-n'hi-do. Així que jo me n'alegro molt d'haver-te conegut una mica més parlant en aquesta conversa. Gràcies per haver acceptat.
0: Ai, moltíssimes gràcies, perquè ja saps que a mi això et anava dient.
2: Doncs mira, hem fet mitja hora llarga així, anunciant un momentet.
1: T'he portat una bona exclusiva, eh?
2: Espero que tornis, Maria.
0: Ai, bueno, ja vindrà la vida.
2: Moltíssimes gràcies, Maria Fabré. Gràcies, Meri, per portar la mare avui.

Arribem a les 11 avui escoltant Joia, que ben no em mou, avançament del seu disc Les Hores Mortes, previst per finals d'octubre. Serà el torn a continuació del Xavi Collado i el Metrópoli. Continua la informació i l'entreteniment a Ràdio 4. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Bona nit, benvinguts i benvingudes un dia més al Metrópoli de Ràdio 4. Comencem setmana i aquesta és l'edició 2393. Presentem el més nou d'Aidenà, es diu Caos. I parlarem d'un espectacle que podem veure aquests dies a la ciutat de Barcelona. Són Les Ungles. Fins les 12 en punt de la nit, aquí al Metrópoli de Ràdio 4.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.
2: He quedado siempre mal con mis amigos. Llego tarde, mil excusas sin sentido.

0: aquests dies i fins al dia 11 d'octubre podem gaudir de les ungles al Teatre Gaudí de Barcelona. Hem convidat aquesta nit la Lucía Macero. Lucía, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, moltes bona gràcies. Nit.
0: I la Júlia Quintana, benvinguda.
2: Gràcies, bona nit.
0: Què són les ungles?
1: Les ungles. Les ungles és l'obra de teatre que hem fet amb la companyia, la preferida, que estem al Teatre Gaudí. I em preguntes pel títol, podríem dir?
0: Sí, per exemple. Després ja parlarem, ja aprofundirem més amb el que és l'obra de teatre.
1: Vale. Doncs, bàsicament, es diu Les ungles perquè hi ha un personatge que té una petita obsessió en fer-se les ungles i és com aquesta cosa de les cures entre amigues, a la cura de fer-nos les ungles entre nosaltres com un moment íntim, com un moment d'amistat que uneix, i és això el títol.
0: Ah. Sí. Com es posa en marxa aquest espectacle?
2: Aquest espectacle es posa en marxa perquè nosaltres, la preferida, que és una companyia de teatre emergent, buscàvem una dramaturga i perquè ens escrivís una obra. I vam contactar amb la Laura Daza i ens va portar un text que ens va encantar. Vam començar a assajar-lo i la Laura va dir: nenes, això ha de ser un musical, això ha de ser un musical. I després ja vam anar a contactar directament amb l'Andreu Perelló, que ens ha fet tota la composició musical. I entre l'univers de l'Andreu, de tota la música, i la Laura Daza amb el seu text, doncs hem fusionat aquests dos mons i hem creat Les Ungres, que és un musical de creació pròpia.
0: És complicat posar en marxa un musical de creació pròpia?
2: És complicat. Porta molta feina. Nosaltres també vam haver de fer tota una feina de recerca de quina identitat teníem nosaltres com a companyia, què volíem explicar, quins temes volíem posar sobre de l'escenari. I després, quan nosaltres ja ho vam tenir tot clar, ja vam fer l'encàrrec perquè ens fessin aquest text.
0: Parlem del que es parla amb aquest espectacle, no? És la salut mental està per allà, no? Què és el que transmeteu?
1: Nosaltres el que volem transmetre amb el nostre espectacle és bàsicament un espai on tot el públic es pugui sentir identificat. Parlem de la salut mental des d'una visió que intenta trencar els estigmes i intenta trencar, sobretot també amb una part de la societat patriarcal, com afecta directament a les dones la part de la salut mental. I també, a més, parlem de diferents històries de cada personatge en la qual diferents persones poden sentir acompanyades. I també parlem, sobretot, no tant del diagnòstic en si, sinó de com afecta aquest diagnòstic a una relació interpersonal d'amistat.
0: Què és el que canvia realment quan hi ha un diagnòstic de salut mental?
2: Mira, nosaltres tractem aquest tema, considerem amb molta delicadesa, ironia, i també des de moltes perspectives diferents que el públic pot empatitzar amb totes les quatre actrius de l'obra, perquè es tracta, doncs, aquest tema des de molts llocs diferents. I és molt això, que veus totes les perspectives de cadascuna d'elles i com a cadascuna d'elles els hi afecta. Doncs en aquest cas, o una persona que li diagnostiquen, doncs, un trastorn de salut mental, com s'acompanya, com la cuides, com la tractes, i nosaltres tots aquests temes, doncs, els reflectim de maneres diferents.
0: Com sou vosaltres? Com són els vostres personatges?
1: Mira, doncs, jo parlant primer del meu, l'Euridice, bueno, també l'Euridice i la Carmen, realment, que és el personatge també de la Júlia, sí, són dos personatges que aporten, diguéssim, la comèdia en l'obra. Som les que portem més temps internes en el centre psiquiàtric i que acompanya una mica aquesta història que els hi passen a la Carla i a la Sara. La Carla és el personatge interpretat per la Maria Quero, que és el nou ingrés al centre psiquiàtric, i la Sara és la seva millor amiga que la ve a visitar. I a partir d'aquí, i amb la relació d'amistat que es crea amb nosaltres, doncs és a partir d'aquí que passa, que avança la història. Els nostres personatges, això, són la part còmica i irònica de la història, tot i que tenen un rerefons molt profund, una motxilla molt grossa, cadascuna, amb temes diferents, ella més familiars, jo més a nivell de parella.
2: Sí, podríem dir que som el cibizape de l'obra. Nosaltres ja estem allà al centre i és això, entre la Carla, al centre, i la Sara, que és la Jordana Villar, doncs la ve a visitar i es crea, doncs, aquest vincle d'amistat, i entre totes va creixent aquest vincle i no podem fer més spoilers.
0: És complicat de vegades, no?, quan es parla de salut mental, no?, portar-ho al teatre. Heu tingut algun tipus d'assessorament?
1: Sí, ens vam assessorar amb l'associació Obertament, que la veritat que va ser supermaco. Vam poder fer una trucada amb bastants socis de l'associació, amb tots ells que estaven interessats en fer-nos l'acompanyament, i bàsicament va ser una estona de que ells ens expliquessin la seva història, la seva perspectiva, com punts concrets de quina manera els agradaria sentir-se representats si parlessin dels seus trastorns en concret en una obra de teatre, què els hi fa sentir incòmodes quan veuen una representació mal feta, per exemple, a la tele o al cine, quines coses els hi fan sentir interpel·lats, quines coses no. I la veritat és que va ser super enriquidor. A més, una d'elles va poder venir a veure'ns a un assaig que vam fer i va ser maquíssim, perquè es va emocionar molt, li va agradar molt com estava explicada l'obra, i ens va agrair com la delicadesa que deia la Júlia amb la que està feta l'obra i amb la que la interpretem.
0: Avui dia es porta molt, i els llibres també, els salts temporals, no? Vosaltres ho teniu també present en aquest espectacle?
1: Sí que hi ha un petit flashback en un moment.
0: Sí.
1: Però realment, clar, com la història passa en el centre i és l'estona que estem allà tancades... Bueno, i ara anava a dir què passa a continuació.
0: Un spoiler, vinga. No.
1: Però això, sí, no, és bastant continu. O sigui, el que veiem en la nostra obra és el pas dels dies i com ens van afectant cada vegada, doncs, portar més dies i més dies tancades.
0: S'aposta molt ara mateix per al teatre musical de nova creació a Catalunya?
2: No s'aposta molt, però s'hauria d'apostar més. Perquè és això, és una obra que hem parit, com diu la nostra directora, i que quan tu crees una obra, és això, parles dels temes que tu vols veure representats. I nosaltres, com a joves, ens faltava això. Anàvem al teatre i era com... I nosaltres, qui ens representa a sobre de l'escenari? I vam tenir la necessitat de crear la companyia, doncs, per això, per veure'ns representats, per anar al teatre i dir, ara sí, som nosaltres, ens passa això, i creiem que hi ha com un buit teatral molt gran, en aquest sentit, de la joventut dels joves, perquè sí que és veritat que el públic és més gran que va al teatre, però volem incentivar que tots els joves sentin representats i incentivar que vagin al teatre i crear el nostre món de joves al teatre.
0: De quina manera vosaltres poseu en marxa la preferida? Perquè veniu de l'Escola Memory, no?
1: Sí.
0: Sí, no? Doncs com poseu en marxa la preferida?
2: Doncs això, mira, nosaltres estàvem a segon de carrera i vam dir... Nenes, i si creem una companyia? I a segon de carrera, ja fa 3 anys que vam marxar, ho vam començar a dir així de mitja en broma, i després ja vam començar a buscar un nom, després vam començar a veure i què podríem explicar. I bueno, ha sigut tot un treball de recerca, com he dit, era segon de carrera que ja vam començar a parlar de fer la companyia. A tercer ja vam contactar amb la Laura i ja vam començar a experimentar com a actrius, perquè la Laura ens volia conèixer abans de crear... qualsevol text, i vam experimentar amb ella i ens va conèixer així més interpretativament. I després, a poc a quart, ja ens va portar el text, el vam començar a llegir, el vam treballar, i després just vam acabar la carrera i vam començar els assajos d'aquest text, que vam fer una primera lectura dramàtica al Centre Cívic de Drassanes, que vam assajar allà al Centre Cívic, i vam fer una lectura del text el 6 de març. I a partir d'aquí, doncs, amb l'Andreu i amb moltes sales d'assaig que hem anat passant, hem anat pels Lluïsos d'Horta, hem estat també a la Fabra i Coats, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest espai, perquè si no hagués estat possible, doncs amb totes aquestes sales d'assaig s'han anat creant les ungles. També hem fet una residència tècnica a Bellpuig, sí. I hem fet tot el disseny de llums durant la setmana passada, i bueno, i s'ha creat les ungles així.
1: Prou temps ha trobat en arribar fins ahir a la nit que vam estrenar.
0: I com arriba a tot aquest projecte al Teatre Gaudí?
1: Doncs nosaltres, un cop vam tenir un text amb cara i ulls i una proposta que ens vam sentir prou còmodes per poder-la portar a un teatre de circuit professional de Barcelona, vam contactar amb el Teatre Gaudí i va funcionar, van apostar molt fàcilment per nosaltres, sense tampoc saber massa com aniria, perquè nosaltres som una nova companyia que no ens coneixien, que no ens coneix ningú, i vam tenir la gran sort que ens ha donat aquesta superoportunitat. I també des del voler apostar també sobretot per una obra de teatre musical de nova creació, com comentem. Per això, perquè nosaltres, per exemple, el gènere musical ens encanta, però no tot poden ser Maricels i Mamma Mies i totes aquestes coses que fan reiteradament a Barcelona.
0: De totes maneres, el gènere musical és una bona porta d'entrada, no?, per la gent jove al teatre. Espectadors, no parlo de gent professional, sinó espectadors.
2: Sí, mira, nosaltres sempre ens deien: nenes, aprofiteu que canteu i balleu, perquè és un gènere que a la gent li agrada molt i va molt al teatre a veure'l. I exploteu aquesta part vostra també. Vull dir que fer obres de text també ja hi sereu a temps, però que si balleu i canteu, doncs aposteu per això, perquè és un gènere que agrada, és molt d'entreteniment i hi ha molt de públic que va veure aquest gènere.
1: Sí, és divertit i cridaner, o sigui, com per començar a veure teatre és una bona manera d'iniciar-se com a espectador.
0: I vosaltres, que sou la generació més jove del teatre, com veieu, quina valoració feu del teatre avui dia a casa nostra, a Catalunya? Passem bon moment, diuen.
1: Sí.
0: És veritat?
1: Jo considero que estem passant per un bon moment realment i que hi ha molt... s'aposta... vull dir, voldríem que hi haguessin més espectadors i que s'omplissin més les sales de teatre i que es poguessin regular doncs, la manera i la vida que portem els actors, els artistes i tothom qui ens dediquem a fer teatre. Però sí que és veritat que hi ha propostes molt, molt xules, molt interessants, que hi ha moltes propostes que potser per falta de publicitat o de mitjans no ens entenem que s'estan fent i passen molt coses molt xules a Barcelona, per exemple, que és el que més conec. Per tota Catalunya també hi ha molta tradició a fer teatre i es fan coses molt interessants. I també ja no només els teatres grans, sinó les sales petites es fan coses molt xules i tenim companyes d'altres companyies que estan fent obres molt interessants de veure, així que és superimportant que vagi molta més gent encara.
0: És important que la gent vagi al teatre perquè és cultura, no? El teatre és cultura, sense cultura no som absolutament res.
2: Res.
0: Acabem com a societat i com a país. Però sí que és veritat que el teatre cada vegada es concentra més a la ciutat de Barcelona. Hi ha grans teatres arreu de tot el territori que moltes de les propostes que hi ha a la ciutat de Barcelona no arriben, sinó tot el contrari, que hi ha autocars que venen a Barcelona per portar la gent de comarques. Seria interessant que aquesta proposta que tenim a Barcelona pogués fer territori?
2: Òbviament, seria interessantíssim poder expandir totes aquestes obres que es fan aquí a Barcelona, com ha dit la Lucía, la meva companya, a les sales petites sobretot, perquè hi ha propostes molt interessants que s'haurien d'anar doncs, rotant per tot el territori perquè ho vegués més gent, la gent encara li agradés més i que la gent dels pobles de Catalunya no hagués de venir a la capital a veure teatre. És això el que busquem. Per exemple, jo sóc de Menorca i també estem com lluitant per portar aquestes propostes allà, a la illa. Per què ens hem de moure nosaltres per venir aquí a la capital? Vull dir, les persones som les mateixes i que és veritat que aquí hi ha un gran més gruix de gent i per això la gent va més al teatre, però seria molt interessant doncs, crear aquesta xarxa entre pobles, entre comunitats, entre les Balears, entre Catalunya, entre Madrid, entre tots, i que tots els teatres poguessin ser representats a tots els llocs de Catalunya.
0: L'altre dia m'ho deien unes actrius en aquest programa, la gent de territori dels pobles és diferent a la de Barcelona i segurament una mica més agraïda, no? Ja van predisposades a gaudir d'aquella estona de teatre. A Barcelona moltes vegades, amb tot l'estrès que portem, entrem al teatre i estem pensant altres coses.
2: Exacte, i no es valora lo suficient. És el que he dit, que nosaltres quan ens arriba una proposta, per exemple a Menorca, jo quan era més petita, era com uala, ha vingut això, i tu hi vas a veure, i es crea unes coles, i és com una novetat, i aquí sí que és veritat que com que està tan estandarditzat i va tanta gent...
1: Que ho tenim molt a l'abast.
2: Molt a l'abast, no es valora suficient, sí, això és veritat.
0: Anireu a Menorca o bé?
2: Estem lluitant per anar-hi, sí.
1: Sí, també estem intentant portar-ho a altres ajuntaments, altres teatres municipals o bueno, públics de Catalunya, estem intentant posar-nos en contacte, o sigui, qualsevol persona que sigui tècnica d'un ajuntament i vulgui que anem a fer les ungles al seu poble, a Catalunya, nosaltres estaríem encantadíssimes perquè volem fer, rodar les ungles.
2: Sí, volem rodar les ungles, això també ho tenim com a requisit de companyia, expandir-ho per tot el territori català.
0: Perquè ara esteu fins al dia 11 d'octubre, no?
1: Sí.
0: Aquí al Gaudí.
2: Sí.
0: No hi ha res previst després. Esteu lluitant.
2: Estem lluitant per buscar bolos.
0: I és fàcil fer-ho?
2: No.
0: No és fàcil fer-ho. Escolten els programadors? quan truques a un programador d'un teatre, què diuen? Envia'm un vídeo, envia'm... No?
1: Sí, t'acostumen a demanar vídeo. Tocar-los personalment no ho fem. Sí que és veritat que potser hem enviat prop de 400 mails a 400 programadors de Catalunya i n'han vingut a l'estrena...
2: Dos.
1: Sí, que és difícil. I a més també és el que dèiem, quan llegeixes un mail que posa que el remitent és sí a la preferida, que no saps qui són, doncs també costa una mica més que això tiri. I la nostra companya, la Maria, que és qui s'encarrega d'això, a vegades doncs es va fent cops contra la paret perquè intenta i hi ha coses que no tiren i també és això. És veritat que hem tingut molta ajuda, o sigui, nosaltres com a companyia emergent, clar, nosaltres no, desconeixíem completament que havíem de contactar amb programadors, que algú s'havia d'encarregar de distribuir-ho, que havíem de parlar amb ràdios, per exemple, per donar-nos a conèixer i poder fer entrevistes i parlar més de la nostra obra. Desconeixíem com tota aquesta part d'empresa que suposa tenir una companyia i és veritat que hem tingut molta ajuda i vam anar a diferents fires per aconseguir contactes i poder-nos posar a conèixer a programadors i tal.
2: Hem pogut gaudir de mentories també, que ens ha proporcionat un programa de mentories que ens han ajudat molt, ens han assessorat i és això, que cada una a dintre de la companyia, a part de ser actrius, també tenim un càrrec administrativa, distribuïdora, producció, comunicació, i tot això també ho estem explorant molt, però estem treballant molt perquè funcioni.
0: No és fàcil, eh? No. I més quan es comença. Però aquests dies podem gaudir de les ungles al Teatre Gaudí de Barcelona fins al dia 11, eh? Després no val... és que se m'ha passat. No, és fins al dia 11 que podem gaudir d'aquest espectacle. Lucía Macero, Júlia Quintana, gràcies a les dues per haver estat aquesta nit a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies, Xavi.
2: Moltíssimes gràcies, Xavi.

0: Ràdio 4.
1: La cuina es converteix en una de les peces essencials de la casa. Le Corbusier, 1929.
0: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
2: Bon dia, bona tarda, benvinguts una setmana més, un diumenge més, a la comanda. Raül Balam, bona tarda.
3: Hola, hola, meravilles, què tal?
2: Molt bé, com estàs?
3: Bueno, feliç i content.
2: Hora del sofregit, aquí tornem a ser, un
3: hora
2: diumenge més.
3: Capítol número 4, ja, eh?
2: Capítol número 4.
3: Ostres, ja portem un mes, eh?
2: Que fort.
3: Home, 4 setmanes és un mes,
2: no,
3: eh?
2: Sí. Així és. I avui portem un programa especial.
3: Avui portem un programa d'aquest de... diguem en castellà, de man de huevos, eh?
2: Efectivament.
3: Sí, avui muntarem clara, avui farem xup-xup i avui batrem els ous.
2: Si haguessis d'escollir la millor cocció o la cocció que més t'agrada, si parlem d'ous, quina és?
3: Mira, a mi sempre que siguin ous de gallina feliç.
2: Important.
3: Comencem per aquí. I jo amb una truita a la francesa, filla meva, jo sóc feliç.
2: Un, dos ous, tres...
3: Home, un parell d'ous sempre.
2: Vinga, va, doncs comencem. Ja us anunciàvem la setmana passada. Tenim moltes ganes de començar el programa d'avui.
4: Vanguardista, monumental y caro de cojones. Hoy, en Por mis revistas por el mundo, hablamos del Oculus de Nueva York. Hoy hablamos de Calatrava.
5: Hoy, en Por mis revistas por el mundo, hablamos de proyectos turísticos y fragilidad ecológica. Hoy hablamos de proyectos fallidos en el archipiélago canario.
6: Como sabes, el por mis revismo... Intempo, segunda parte.
2: Avui ens acompanya Eric Harley, investigador, divulgador artístic, especialista en estudis urbans, creador del concepte Por mis huevismo, una manera satírica de mirar l'arquitectura i l'urbanisme i de denunciar casos de corrupció i especulació. Té llibres, té rutes. Si no li heu seguit la pista fins ara, feu tard. Jo crec que és una de les persones amb més carisma del panorama actual. Eric Harley, bona tarda.
7: Què passa? Com esteu? Raül, Natàlia, quina il·lusió, quina metàfora. Ous, batre, no sé què. Hosti, tu, quina pressió, a més, perquè aquest nom tendeix a pensar que treballo amb ous i jo, en realitat, el que treballo és amb diners públics. No perquè els cobri, sinó perquè els denuncio. Com esteu? Quina il·lusió!
2: Quina il·lusió que tinguis aquí, Eric! Escolta una cosa, ara parlarem del Por mis huevismo. Abans, però, volem saber quin és el teu vincle amb la gastronomia, amb la cuina...
7: Not found. Sí, a casa meva tinc la sort. Que...
3: Última sintonia, ja acabem.
2: Acabem aquí la comanda.
7: A reveure, família, fins al diumenge que ve. No, o sigui, a casa tinc la gran sort que el meu marit cuina molt bé, és valencià, sap fer paelles, sap fer arrossos. Jo el que sé és netejar els plats molt bé.
2: Molt bé.
7: Que és un skill, eh?
3: Home, però és una part molt important de la cuina. O sigui, la preparació, la mise en plat, la preparació, l'elaboració, el anar a comprar...
7: Exacte.
3: El fer el plat, el menjar-te, però la neteja del final i tot...
7: A més, jo soc dels que defensen que els plats s'han d'anar fregant mentre estàs cuinant.
2: Molt bé.
7: Què és això d'embrutar tota la cuina i després deixar-ho per quan tens l'estómac ple?
3: Ets els meus.
7: Que et fot tota la mandra.
3: Jo soc d'aquests que acabo de... O sigui, tinc la cassola preparada i tot polit. Només he de netejar la cassola
7: i els plats.
3: Això és meravellós.
7: És que som totalment capaços.
3: No és més net el que més neteja, sinó el que el menys en brut.
7: Exacte, això deia la meva mare. Exacte, família.
2: Cuina poc, però menjar què tal?
7: M'agrada que m'alimentin bé. Tampoc sóc molt d'embafar-me, però m'agrada menjar bé. Durant una època he sigut vegetarià i ara estic tornant al col·làgeno animal.
2: I això?
7: Perquè la meva doctora em va dir que necessitava menjar altres coses que no... Perquè o sigui, amb la dieta vegetal i amb la dieta vegetariana, vegana, pots substituir-ho gairebé tot. El que passa és que has de ser molt conscient i has de ser molt constant i has de tenir molta mà a la cuina.
3: Clar.
7: Quelcom que jo no tinc. Llavors també he d'acceptar les meves limitacions. Aquest no és un missatge perquè mengeu animals, és un missatge de fracàs personal. O sigui, no ho he aconseguit, sé que vosaltres podreu, família.
3: Però es pot tornar a intentar.
7: Es pot tornar a intentar. Jo crec que ho tornarem a intentar dins de poc, però aquest any me l'he pres sabàtic.
3: I plat preferit de la infància?
7: Els macarrons de la meva iaia. Són mítics, no, aquesta resposta.
3: Sí. Bueno, no,
7: més
3: no.
7: Que posava el pollastre talladet a tacos en comptes de la carn trinxada. Era com un gust de macarró molt estrany. Llavors el tomàquet també el feia ella, no era comprat. O sigui, una cosa molt casolana. Es notava molt que estava fet amb amor, com ho fan les iaies.
3: Les àvies haurien de ser eternes,
2: sí. Sí.
3: Sempre ho són, perquè les recordem. Mira, ara acaba de sortir l'àvia de l'Eric.
2: Has intentat replicar aquests macarrons de l'àvia?
7: No, perquè és que jo no he intentat replicar cap recepta familiar, de veritat. O sigui, jo he acceptat l'herència familiar de la meva parella.
3: Bueno, això és bo.
2: Que el ser valencià, li viu a València, arròs a punta pala.
7: Un bon arròs, un bon cremaer, sucarrat, home, clar que sí. Jo feliç de la vida.
2: Avui posem una qüestió sobre la taula. Hi ha relació entre arquitectura, urbanisme i gastronomia?
7: Sens dubte. De fet, hi ha projectes que es cuinen a foc lent. Hi ha projectes que solen ser els que surten bé, amb dos dits de front, i hi ha alguns que es fan a correcuita i llavors surten o sucarrats, o massa freds, o no estan del tot... Són indigestos.
3: O no pugen tot el que han de pujar, o no, pugen massa.
7: O pugen massa, entenent-me, no?, en pressupostos.
3: Per totes les qüestions, o d'alçada de pisos, o...
7: O del ding-ding-ding-ding-ding de l'Ereles, efectivament. Sí, i de fet hi ha molts projectes que també estan relacionats amb la gastronomia, eh? Penso, per exemple, en el Basque Culinary Center, al País Basc, on hi ha hagut molta controvèrsia, perquè un dels projectes, l'edifici principal és molt interessant, perquè se suposa que són uns plats apilats, que és molt graciós de veure, o sigui, tu no ho veus a primera vista, però quan t'ho expliquen ho entens. I ara hi ha hagut molta controvèrsia perquè el propi govern basc ha cedit uns terrenys públics i ha donat una subvenció de gairebé 30 milions d'euros per construir una universitat que no deixa de ser important, financiar la formació, però és privada en aquest cas.

0: Comencem parlant de les cuines. Clar, els pisos han canviat molt. Cada vegada vivim en pisos més petits, però la cuina continua sent un dels espais claus de les cases.
1: Els pisos que poden tenir cuina, perquè hi ha pisos de 25 metres quadrats que, bueno, pots anar remenant el sofregit mentre encara estàs estirat al llit
2: o sentat
1: a la tassa.
2: Una cosa aberrant, la veritat. I cada vegada hi ha menys espai a les encimeres. No sé com es diu en català, encimera, però bueno. No? Tens el foc, com a molt... Hi ha gent que només té dos fogons o un de vitroceràmica i al costat tens la nevera i potser gent no té ni forn, no? És una cosa bastant bàrbara. Però sí, s'ha convertit en el centre de les... O sigui, no ha deixat de ser el centre... No hauria d'haver deixat mai, perdoneu-me, de ser el centre de les cases, perquè és on es fa xup-xup, però no només a la cuina, sinó també a la conversa familiar, on quan convides a casa a gent, no sé si us passa, però és que, bueno, clar, acabeu a la cuina tota l'estona, no? I a mi em fa nosa la gent que està a la cuina, és com foteu el camp d'aquí, perquè necessito anar fent coses, traient plats, traient coses, traient olives i demés. Però, hosti, tu, que important és, a més, reconèixer el treball invisibilitzat, lamentablement sempre molt feminitzat, de la dona que cuinava, que cuidava, que se'n preocupava també de després de rentar els plats. I les cuines s'han democratitzat d'alguna manera, però també han perdut moltes skills, no? Si mirem, segur que us han sortit als nostres oients 1.000 vídeos de xarxes socials de cuina dels anys 30. Hòstia, tu, qui tingués aquestes neveres, qui tingués aquests estris, qui tingués totes aquestes catxivatxes, ara les cuines són bastant desagradables per la gent normal, em refereixo, si no ets especialista o si no t'agrada molt lo de cuinar. Hem perdut també la qualitat a l'hora de dissenyar-les.
1: Sí, moltes vegades pensem, jo crec que més, amb la bellesa que pugui tenir un espai que et quedi molt, molt bé a la foto d'Instagram, a la foto al final, però que no té una comoditat d'una bona ruta per cuinar, per fer, per poder tallar, per poder guardar, per poder ficar coses calentes en algun lloc, emmagatzemar els plats... O sigui, tots ens hem pensat molt amb la bellesa.
2: Amb l'estètica.
1: Sí, amb l'estètica.
2: Bueno, a mi em va sobtar molt, i vosaltres segur que també, la cuina dels Javis, no?, d'aquesta casa tan, sí, que vas fer tan famosa. És com, esta és la cocina para las fotos i luego dentro está la cocina de verdad. Sí. És com, hosti, tu, vale. A dins tens una persona cuinant, en realitat, no?
1: Jo, però aquí ha de dir, tinc una amiga, la Teresa, que la seva mare vivia a Badalona, on vivien en edificis, vale. En edificis de Badalona, aquests edificis tan grossos que hi ha, on hi havia moltes dones d'aquell pis que tenien dos cuines.
2: Com que dos cuines?
1: La cuina d'ensenyar
2: i
1: la cuina de cuinar.
2: La d'embrutar.
1: O sigui, sí, la d'embrutar i la cuina d'ensenyar. O sigui que sempre ens ha agradat.
2: I per què s'ha d'ensenyar la cuina? Per què s'ha convertit en quelcom per fardar d'estri? O sigui, no ho entenc, això.
1: Mira, jo una cuina, sigui petita, sigui gran, sigui amb moltes coses o amb poques coses, jo crec que és un lloc tan maco i que explica molt el que es fan en aquella casa.
2: Però quan és útil, quan és la 100%, la que fa servir.
1: 100%.
2: Llavors, de què serveix una cuina d'ensenyar i una altra de cuinar?
1: Les cuines són per fer servir. És com el plastiquet aquell del mando de la tele que molta gent el deixa perquè s'hi es trenca. No, això és el primer que ha de sortir perquè s'ha de ratllar i han de fer mil coses.
0: I ara, cada vegada les cuines, o veiem més cuines obertes al menjador, per què? Per què creieu que cada vegada les cuines obertes doncs són més habituals?
1: Jo crec que per falta d'espai, perquè allà, si fiques una paret, veuries l'espai molt més petit. En canvi, solució que ven molt bé, no? Cuina oberta, oberta a doble altura, no? A vegades que diuen, és una manera doncs que visualment ho veus tot més espaciós. Però a mi les cuines tancades m'agraden molt, perquè el que no suporto és que si fas un sofregit...
2: L'olor.
1: Sí. De l'altre cantó se'n vagi el sofregit.
2: Totalment. I a més, em penso que també és una mica americanada, no? Aquest rotllo de que ho hem vist a les sèries, a les pel·lícules, i tothom vol una illa a la cuina, un espai gegant, i hòstia, tu, hi ha vegades que es dissenyen unes cuines que no són illes, que són pràcticament continents. És com, em penso que no pots cuinar aquí realment. I llavors, bueno, ara que nosaltres amb el meu marit tenim una casa i ara estem veient com farem la cuina, hi ha molts piques, la veritat.
0: Ai, què vols tu? Què vol ell?
1: Pues jo... La pregunta, no. Gas o inducció?
0: Boníssim.
2: Pues no en tinc ni idea, la veritat.
0: A veure, tenint en compte que cuina ell, decidirà ell.
2: Sí, imagino que sí, clar, aquestes coses les haurem de decidir també per pressupost, perquè s'ha de fer una reforma. Però ja, em recomaneu alguna cosa?
0: Jo soc de gas. Faci...
1: Sí, bé, jo a casa tinc inducció i sóc feliç amb la inducció.
2: Nosaltres a casa també tenim inducció, però clar, no sé com ho porta ell, això. Sé que per les paelles troba a faltar el foc.
0: Clar.
1: La meva mare, que es van fer... La meva mare, durant 40 anys, van viure a la mateixa casa i a la mateixa cuina de quan es van casar. O sigui, van invertir tot en el restaurant, però no van invertir en els fogons de casa. O sigui, els fogons de casa anàvem amb bombona de butano.
2: M'encanta.
1: I es van fer les obres i, esclar, s'han fet un pis preciós i van invertir molt en la cuina. Una cuina que es fa servir cada dia, que cada dia senta a 6 persones a menjar, perquè van a dinar la meva germana, i ho té de tot. Té inducció, té gas, té planxa, i ho té tot molt ben posat, fins i tot forn de vapor, i pensàvem, això no ho farà servir, i ho fa servir tot.
0: Home, és que la Carme Ruscalleda...
2: Home, clar, és una pro,
1: Oh, sí, sí.
2: No és el cas de casa meu,
1: O sigui que si pots, tot.
0: Escolta, abans de continuar, per aquells que no t'ubiquen, hem de sentar una mica les bases de la conversa.
3: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
0: Què és exactament el pormisuevismo, Eric?
2: És una recepta... No. Bueno, és una recepta que té tots els ingredients per sortir malament, sempre, O sigui, el pormisuevismo ja va ser la paraulota que jo vaig trobar, que en català ho podíem traduir com pels meus collonisme, que, bueno, va ser una forma que vaig trobar per intentar il·lustrar o per intentar abordar tots aquells projectes constructius que són inqüestionablement erronis, no? O sigui, el pormisuevismo, per mi, és un moviment artístic que ens ajuda a entendre dos ingredients en els que Espanya arrasa, que són l'especulació i el salseig immobiliari, no? L'especulació, la perversió constructiva, el destarif econòmic, pormisuevismo, pensem, per exemple, quan de cop i volta s'està construint un auditori més gran, que amb més localitats que la pròpia gent que viu al poble, pormisuevismo. La ciutat de les arts i les ciències de València, pormisuevismo. Ampliar l'aeroport de Barcelona, pormisuevismo. Que la gent no tingui casa on viure perquè els lloguers són molt cars, pormisuevismo.
1: T'hem trobat la catalana.
2: A veure.
1: El meu fogonisme.
2: Ah, vale, m'encanta. Sí. Sujeta'm el fogón.
0: Sí. Exacte. I també li dius arquitectura salsitxera.
2: Arquitectura salsitxera, sí, perquè té com una part molt testosterònica, no?, que moltes vegades respon a la necessitat que algú doni un pollazo sobre la mesa, i no tant com per millorar la vida de la societat, no? O sigui, una cosa molt... A les rutes ho dic molt, que és una mica small dick energy, no? Aquesta necessitat de demostrar quelcom que potser pues, no has de demostrar.
0: I com neix?
2: Vols la veritat, Natàlia, sí, o vols la veritat?
0: Perquè, sempre la veritat.
2: Tu i jo ens coneixem des de fa un temps, sí. I a mi m'és impossible dir-te mentides, però no sé si els nostres oients estan preparats un diumenge a escoltar això.
1: Volem la veritat.
2: A veure, jo estava el 2019 a Madrid, en aquell cas, perquè jo vivia a la capital del Reino, i a la nit abans vaig pillar una fumada de l'hòstia, no us enganyaré, i em vaig posar el dia següent per estar una mica de ressaca, una pel·lícula meravellosa, meravellosament testosterònica, que és Huevos de Oro, de Bigas Luna, protagonitzada per Javier Bardem, guapíssimo, jovencísimo.
1: Bueno, la pel·lícula és una joieta.
2: Fotografia, és, a més a més, tot, és increïble. Tot. 1993, gravada a Benidorm, o sigui, i és, bueno, és extremadament masclista, però ens ajuda a entendre aquesta figura construïda d'un fals relat, que és El hombre hecho a sí mismo, en el que l'argument és demoledorament simple. Javier Bardem, en aquest cas, que és el protagonista, l'únic que vol és construir l'edifici més alt de la seva ciutat. I la gent li pregunta, bueno, però com lo vas a hacer? Con un par de huevos.
4: Este es el punto más alto de toda la torre, ven. ¿Y sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos.
2: I ja està, al final és marcar territorio de forma testosterònica perquè vols, perquè necessites fardar d'alguna cosa, i em va semblar una forma molt il·lustrativa de parlar d'aquest moviment, el pormisuevismo, de fer les coses pues, perquè et surten de l'entrecuixa.
0: I portes des d'aleshores trobant un munt d'exemples.
2: Masses. En aquest país en trobem masses, sí.
0: El que més t'ha flipat, que dius, bueno, és que això...
2: Uf. Ara estic molt obsessionat amb les rotondes, perquè, clar, acabo de publicar un llibre que es diu Rotondes i Mamotretos.
0: Que és brutal, aquest llibre.
2: I estic molt content perquè a la rotonda he trobat alguna cosa que ens ajuda a entendre les nostres carències, els anhels, els desitjos, les pors, també una cosa molt identitària, no? Perquè la rotonda, jo sempre faig broma, és com un forat negre. hi cap absolutament qualsevol cosa. Des d'un tractor, un tren, un autobús, un...
1: Al Maresme són molt de barquetes.
2: Bueno, clar, una, clar, sí, que ho llueix, una barqueta, no? Però fixa't, a Vigo tenen un barco de 30 metres d'eslora a dins d'una rotonda. És que cap qualsevol tipus d'embarcació. De fet, segur que també tenim coses de cuina, ara, no, ara estic pensant, però a Girona sé que hi ha taps de suro, per exemple, hi ha tomàquets, hi ha albergínies, a Espanya també tenim mandarines, segur que hi ha plàtans, o sigui, és una cosa totalment aberrant. Alcachofes a València, podríem fer una meravellosa amanida amb les rotondes del nostre país.
0: Tu vius a València i un dels màxims exponents del pormisuevismo és Santiago Calatrava.
2: Ai!
0: No he Ai. Trobat... Tenia... Quin és el seu plat preferit? No sé si tu mai has tingut interacció amb Calatrava.
2: Jo sí que sé quin és el seu plat preferit. Els diners públics. Se'ls menja, tu, que dóna gust. És una cosa...
1: Cru mateix, no? Cru, no fa cru, falta cru, ni entreforn ni res, no?
2: És que ni quan el convides a casa ve directament i se'ls arreplega, que és una barbaritat. Però el que sí que sé, com a data gastronòmica, una cosa que em va fascinar quan vaig començar a investigar aquest personatge, aquesta persona, va ser descobrir que quan començava a buscar clients, quan estava engatussando al político de turno, sempre li portava una cesta plena de taronges.
0: Home!
2: Que és molt valencià,
0: molt
2: simbòlic.
1: Ell l'enviava.
2: Ell la portava.
1: Ai, que
2: perquè la seva família té tarongers.
1: Oh, que maco.
2: Llavors, és una forma molt... molt
0: mira, el Raül hi hagués caigut.
1: Oh, que maco. Sí. Home, clar, quan vols?
2: Bueno, ja està.
1: Quan?
2: La cocina més cara de la història.
1: Mira,
2: una cocina invisible, una visible, una per a visites.
1: Fem-nos una cosa, cala. Li diria, cala, fem-nos una cosa. Jo te firmo el cheque.
2: I ja està.
1: I ja està.
2: A sobre de la taronja, directament.
1: A sobre
2: no necessiteu ni servilleta ni res, eh?
1: Perfecte.
0: Escolta, no sabem quin és el seu plat preferit. El que sí que sabem és que hi ha unes postres molt típiques, sobretot de la zona de Múrcia,
2: sí,
0: que es diu el pan de Calatrava.
2: Exacte.
1: Que és meravella. Que no deixa de ser un púding que...
2: Vale.
1: No li fa molta justícia perquè és un plat d'aprofitament.
2: Mm. Ah,
1: i clar,
2: no.
1: Ell és todo nuevo.
2: Exacte.
1: Clar, normalment aprofitaves, no, doncs, el pa sec, la bulleria seca, allò ho barrejaves amb ous i llet i sucre i llavors feies com una espècie de púding. Però és clar, el seu podria ser, doncs, amb un pa recent fet, amb una bulleria
2: que s'hagi comprat
1: feta
2: a Nova York i te l'hagin enviat en avió,
1: per exemple. Anar a buscar el sucre a les Amèriques, i fer aquestes coses. O sigui, qualificaríem un pan de Calatrava per mis guavismo.
2: Exacte.
1: Perfecte.
0: I en ve de taronja ratlladeta per sobre.
1: Sí, jo crec Perfecte. Que sí, es pot fer uns bons grills de taronja, el sucre el pots acabar amb una miqueta de quatre gotetes de taronja perquè li doni aquest àcid.
2: Un glaseado dorado por encima.
1: Per exemple,
2: uns
1: sempre.
2: Uns bitllets de 500 per
1: el
2: sobre.
1: Però això seria, doncs, el paper de sota,
2: vale,
1: no?
2: Per servir-ho, no?
1: Per servir-ho.
2: Que quedi tacat i que ni l'utilitzis.
1: No, home, tot allò, aquell paper va al rebuig.
2: Perquè el necessites.
1: Va al rebuig, allò.
0: Has fins i tot viatjat a Nova York per analitzar l'obra de Calatrava.
2: Sí, a l'Oculus de Nova York, mare meva, la mare del Tano, tu. 4.000 milions de dòlars. No, no, és que, escolta'm una cosa, 4.000 milions de dòlars. És una burrada, eh? És una borrada, és un pressupost que es va multiplicar per 400. O sigui, no té cap tipus de sentit. Sí que és veritat que era una obra que necessitava com tota aquesta part simbòlica, perquè no deixava de ser substituir, no?, una gran problemàtica, que va ser el col·lapse de les dues torres bessones a la zona zero de Nova York. Però, hòstia, tu, no sé si, el millor arquitecte per triar era Calatrava, perquè no soluciona els problemes, el que fa és produir-ne, no? I era un lloc que necessitava com una solució, diguem, amb cura, amb carinyo, amb sensibilitat, quelcom que no sempre té Calatrava. I a més, un dels projectes que... O sigui, la gràcia del projecte és que és com una espècie de dos mans entrellaçades i els dits com si estiguéssim resant, però resant com fent forma d'ocell, enteneu-me? Una cosa estranya, no? Generant una plaça en la part inferior i els ditets que queden entrecreuats havien de moure's i obrir-se cada 11 de setembre al cel, no? Dibuixant una no sé què, no sé quantos. L'únic que s'obren són les goteres.
1: La pregunta del millor. Hi ha alguna obra de Calatrava que diguis, aquesta m'agrada?
2: Sí, la primera. Una reforma d'un metro a una estació de Suïssa, no recordo la ciutat. És molt interessant perquè actua, és infraestructura no només de mobilitat, sinó també es va adaptar molt bé a l'orografia. No es va passar ni un euro de pressupost, de pessetes, de la moneda que utilitzessin a Suïssa en aquest moment.
1: Totes.
2: Totes les monedes.
1: A Suïssa, totes.
2: Efectivament. I va ser l'obra que el va catapultar, perquè ell, a part d'arquitecte, és enginyer. Enginyer. I té una tesi doctoral sobre estructures plegables que és una autèntica meravella. O sigui, és un geni, en realitat. El que passa és que té tota aquesta pàtina artística i és Leo. Llavors, necessita
0: que sigui lluir-se. Leo, és, tu també ets
2: tu també Leo.
0: Sí.
2: Jo també soc Leo, eh?
0: Bueno!
2: I té tot aquest rotllo de que... el problema de Calatrava sempre ha sigut que els seus clients hem sigut nosaltres. És a dir, que tota l'obra és civil, tota l'obra és pública, i a mi si hi ha un milionet i és que li encarrega quelcom a Calatrava i després se li cau o no se li cau, o si té sobrecostos, escolta, feliç de la vida, segur que quedarà increïble. El problema és quan es converteix en una responsabilitat social, no? I sobretot el manteniment l'hem de fer entre tots nosaltres. Pues, ostres, potser no havíem de construir aquestes coses. Penso moltes vegades en Antoni Gaudí, no? Perquè és una cosa que ens pot arribar a establir certs vincles. Mosaics, trencadissos, els arcs paraboloides catenaris, però Gaudí sempre tenia clients privats.
0: Clar.
2: Els diners eren privats.
1: I l'aprofitament, que tenia molt. Casa Batlló, en teoria, Casa Batlló era un edifici que li van cedir a Gaudí, dic, fes aquí un edifici, tira-ho al terra, i diu, no, no, aquí ja tenim ja coses fetes, fins i tot hi ha una ximeneia que és de la casa antiga.
2: Exacte.
1: Encara.
2: Exacte, que... a més, la casa, a l'edifici anterior era del mestre de Gaudí, i diuen que també podria ser que ja tenia cert respecte
1: ara ho entenc,
2: a la persona
1: ara
2: que l'havia ensenyat, i va dir, bueno, pues puc convertir-ho en una altra cosa, no? A més, Gaudí s'adaptava molt a les coses preexistents, al terreny, a la naturalesa, no tenia aquesta part d'imposar. Després aniria evolucionant i s'acabaria convertint en una broma sobre si mateix, eh? Tot i que l'obra de Gaudí és absolutament fascinant. Però sí, té aquesta part d'aprofitament també de materials, de tècniques artesanals increïbles, de coneixement ancestral, que Calatrava doncs, no va saber incluir en els seus projectes.
5: Si os habéis enterado de algo este año, sabréis que se cumple el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Conocidísimo arquitecto, máximo exponente del modernismo catalán, arquitectura inspirada en la naturaleza y su obra más conocida de Barcelona. Sí, la Sagrada Familia. Y turistas, muchos turistas. E imagino que a estas alturas de la película ya sabréis la pregunta que viene a continuación. ¿Era Gaudí por mi suevista? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no, pero, salvo algún encargo eclesiástico y una cooperativa obrera en sus inicios, las obras por las que lo conocemos las pagó gente con dinero. Mucho dinero. Los Güell, los Milà, los Batlló, la burguesía catalana de finales del siglo XIX y principios del XX. No era el político de turno gastándose nuestro dinero en una rotonda. Era el millonario de turno encargándose una casa con incrustaciones de cerámica y todo tipo de virguerías para fardar. Que tampoco hemos cambiado tanto.
0: Dius que Gaudí es va acabar convertint una broma d'ell mateix?
2: Sí, més que res perquè es va convertir en una cosa tan exageradament gaudiniana que va adquirir com un aire fins i tot messiànic, no? I l'obra de Gaudí és molt interessant perquè té tota aquesta part espiritual, però aquesta és la última part de la seva història. I
1: però
2: és la que...
1: potser ho hem construït nosaltres.
2: Sí, i perquè també es va convertir en un deliri constructiu, la Sagrada Família. Però la cripta de la fàbrica, de la colònia Güell, és una altra cosa total, molt més continguda, molt més... com diríem, com molt més... fet amb bisturí, una intervenció molt carinyosa amb la naturalesa, i després Gaudí s'acabaria convertint en un deliri, però perquè també li van celebrar tant i va convertir-se en un paradigma de la construcció modernista, que sens dubte també pues, uno se vino para arriba.
1: Se vino arriba, no?

0: Jo pensava que ara seria el moment en el que sentiríem a Raül Balam cantar. I no ha estat així. En algun moment espero sentir-te cantar, eh?
1: Ostres, hem tingut una setmana de pluges. Jo crec que no les hem...
0: Que no, eh? Escolta, farem una cosa. Repassem algun dels edificis por mis huevistes que tu has analitzat i el Raül ens proposa un plat.
2: M'encanta.
0: Va, comencem amb la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.
1: Mira, per mi, la Ciutat de les Ciències de València és com un banquet victorià.
2: Molt aquestes bona.
1: Plat, aquestes taules tan llargues que s'hi posaven totes aquelles fonts de faisanes cuinats amb plomes, aquelles fonts de fruites confitades...
2: En forma de vaixell.
1: Sí, bueno, algun vaixell hi ha d'haver perquè hi ha l'oceanògraf, oh, no? Allà dintre. Doncs jo crec que és una mica, no?, que tot allò al final no servia per res, perquè es menjaven el plat del davant.
2: Eren els baquets victorians que sortien de sota de la taula, també, que tenien com una espècie de mecanisme que sortia a la menjar i tal, o no?
1: Això ho va començar a fer Battle, que va ser el cuiner de Lluís XIII, si no mal m'equivoco, que va començar a ficar tot aquest art de l'espectacle a la sala. Però sí, eren els seus menjars, eren shows.
2: Era un despilfarro de menjar.
1: Un despropòsit de la vida. La vida és un despropòsit.
2: Home, i si és gastronòmic, a més és més trist, perquè hi ha gent que no s'està portant aquest menjar a la boca.
0: Clar, efectivament. El malbaratament que sempre denunciem. Potser aquest espectacle de Battle l'hem portat ja a l'extrem màxim, en el que hi ha restaurants que els menús costen 1.600, 1.800 euros, i el que és menys important és el menjar, és l'espectacle i tot el que envolta aquell àpat.
1: Sí, però això abans en parlàvem tu i jo. Jo crec que al final hem de fer coses pels rics perquè es gastin els calés, els seus calés, i que ens deixin una miqueta a nosaltres en pau. Crec que ha d'haver aquest lloc, perquè és que si no ens venen a buscar lo nostre. Mira, jo vaig tindre una tia que va morir fa 30 anys amb 98 anys, o sigui que avui en dia tindria 130 anys, i sempre parlava que les espardenyes, aquest pepino de mar que és tan preuat avui en dia, antigament es llançava i se'ls quedaven als pescadors perquè ningú en donava res. Avui en dia un quilo d'espardenyes pot anar a 90 o a 120 euros al quilo.
2: Les trufes també passaven.
1: Clar, dic, al final van venir tots els de la gent de Barcelona, que eren aquests indianos que es feien aquestes cases en el Maresme, al final menjaven el menjar local i van descobrir les espardenyes, va fer que el preu de l'espardenya pugés tant. Doncs necessitem aquests espais perquè hi vagin aquesta gent, que gaudeixin, que ahir amb lo seu, i que ens deixin una mica nosaltres en pau en els xiringuitos com Déu mana.
2: Mentre els milionaris no es carreguin el món, sempre està bé.
0: Parlem de l'Hotel Vela, que és un altre dels màxims exponents del pormisuabismo. Per què, Eric?
2: Bueno, de Ricardo Bofí, doblement il·legal, perquè es passa per l'Arc del Triomf, la Llei de Costes, i a més es fa amb un forat legal, que és utilitzar la Llei de Ports per construir un hotel, i la Llei de Ports és per construir dàrsenes, embarcaderos, no per fer hotel.

0: Si et saltes la recepta una mica.
1: Bueno, sí, te la saltes, sí, dius, sí, per què? Fem-ho i llavors ja al final la gent veurà la gent el resultat. El com s'ha fet és
2: una altra
1: història. És igual.
2: M'encanta el món de la gastronomia perquè és una cosa que té la gent tan interioritzada en el seu dia a dia. Jo no, eh? Em refereixo a la gent.
1: Però és un programa de cuina, hem de parlar. O sigui, anaves bé.
2: Però ens permet fer metàfores, fer símils sobre moltes altres coses d'una forma preciosa, perquè té un procés i al final l'objectiu és alimentar-nos, no? O sigui, és una cosa meravellosa.
1: Mira, només amb la gastronomia podries fer, totes les matèries les podries fer només amb la gastronomia. Pots parlar d'història, de ciència, de matemàtiques, de naturals, de religió, religions, perquè n'hi ha moltes, o sigui, mengem religió moltes vegades.
0: Sociologia.
1: O sigui, només amb la cuina podries parlar de, fins i tot, d'arquitectura.
2: Txan, txan, txan.
0: Doncs continuem. La Torre Miramar de València. Bueno, la història d'aquesta torre a mi em fascina. És com increïble.
1: Deu ser portada del llibre, espero.
2: Bueno, no és portada del llibre, però sí que és portada de la part de la Comunitat Valenciana.
0: Què és el que va passar amb aquesta torre?
2: Bueno, és una torre que està dins d'una rotonda, que ja per si és bastant il·lustratiu. Es diu Torre Miramar perquè era un mirador que va costar molts milions d'euros. La factura final va ser una bogeria. Va arribar a superar els 30 milions d'euros. Estem parlant de la rotonda més cara de tot l'estat espanyol, la rotonda més cara de tot el continent europeu. I si es diu Torre Miramar, serà per algú, no?
0: Perquè podrem veure el mar,
2: clar,
0: no?
2: Doncs es va calcular malament i els edificis de davant tapen el mar. Llavors és una torre que no serveix per mirar el mar. Va estar 2 mesos oberta i al final l'alcaldessa d'aquell moment de la ciutat, Rita Barbaridades, va dir que la tanquessin, que ella no volia pagar els diners que suposava mantenir-ho durant tant de temps obert.
1: Per mi, aquesta fantàstica Torre Miramar és com a aquestes cúpules que es fan de sucre, que estan sobre aquests pastissos perfectes que hi ha fruites, nates, fulletes de menta, són un pastís que ja per ell mateix ja és perfecte, però els hi fiquen aquelles cúpules de sucre que no serveixen
2: per res,
1: o sigui, que serveix per destrossar-te el postre que hi haurà.
2: Per agafar diabetes, clar.
1: També,
0: una
1: clar.
0: Miqueta, sí. Escolta, ara últimament estàs molt posat en una època en concret, el modernisme. Hi havia por més webismo?
2: Sens dubte. Estic molt posat en els nostres oients ho descobriran dins d'unes setmanes, perquè estic tan posat en el modernisme, perquè ja hem fet un projecte amb 2CAT. Però hi havia... Bueno, el modernisme no existiria si el pormisuevismo no hagués existit tampoc, perquè al final qui va finançar el modernisme van ser les famílies que van tenir uns interessos amb el tràfic d'esclaus i amb el tràfic de persones. O sigui que l'origen de... No l'origen de l'arquitectura, sinó l'origen del finançament d'aquest estil arquitectònic és una catàstrofe humanitària. I em fa molta pena perquè moltes vegades celebrem aquest tipus de construccions com quelcom que és com el súmum de la civilització catalana i és com no hi ha riquesa sense expoli, que és una cosa bàsica que hem d'entendre sempre, i no hagués existit si no ens haguéssim aprofitat de tantes i tantes persones, tantes i tants països i tants pobles, no? Per tant, jo crec que no hem de destrossar el relat del modernisme, però sí que hem d'assenyalar l'origen, ser-ne conscients d'on sortien els diners i no hem d'enderrocar els edificis, però sí ressignificar-los i acceptar que hi ha una part de culpa i de colonialització que s'ha de fer sí o sí, perquè és una vergonya que la imatge de Barcelona sigui el modernisme, parlo de la Sagrada Família, però també la Pedrera, Parc Güell, el Palau Güell, sense ser conscients de que les persones que van finançar això en realitat no eren éssers de llum que estaven finançant això per regalar-li a la societat. Perquè molta gent moltes vegades es pensa però és patrimoni, és de tots nosaltres, gràcies a Déu que aquests rics feien coses per tots. Aquests rics el que tenien era una culpabilitat a sobre, molt heavy, i necessitaven fer una cosa que lluís
1: una bona obra.
2: Una bona obra per guanyar-se el cel. És així de simple, eh? O sigui, era una targeta de... Era un pagament per guanyar-se el cel.
3: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
0: I el modernisme va ser una època també bastant prolífica pel que fa a la gastronomia. i en un munt de

0: plats. Fins i tot avui m'explicava el Raül que allò de el dijous paella...
1: Sí?
0: Ve d'aquesta època.
2: Bueno, sí? Clar, el dijous paella, perquè clar, totes aquestes cases, tota aquesta gent, sobretot quan va començar el Pla Cerdà i es va fer l'Eixample, tota aquesta gent tenien minyones, i totes aquestes minyones lliuraven el dijous. I com que el dijous lliuraven, els hi deixaven doncs, el sofregit o la marca de l'arròs feta, que només les senyores tenien que posar l'aigua
1: i ja està.
2: I l'arròs. Per això l'arròs, després, mica en mica, es va anar popularitzant i en molts restaurants de menú els dijous sempre hi ha paella. Però no menjava el poble paella, menjaven els senyors
1: home,
2: paella,
1: clar,
2: perquè, esclar,
1: no,
2: la senyora de la casa només sabia tirar l'arròs a la paella.
1: Mira, amb això que dius, Raül, és que m'agrada molt, sempre que puc ho trec a, ho poso sobre la taula, perquè moltes vegades segur que heu jugat amb els vostres amics a casa i entre vosaltres també us ho pregunto, nois, perquè si poguessis viatjar a una època del passat, on aniries? I és com, qualsevol època on vagis, series pobre, estaries netejant latrines... Sí. O sigui, siguem conscients també que la societat, per molt brilli-brilli que tingués en aquella època, era una gran minoria la que vivia en aquestes situacions. La gran majoria de gent estava en una situació molt precària, molt semblant a la que tenim ara, en relació a l'habitatge, per exemple. Llavors, deixem de romantitzar aquells vells passats, perquè no en el passat sempre s'ha viscut millor.
2: És que romantitzem Hollywood, el que Hollywood ens ha ensenyat, però moltes vegades, quan veus la pel·lícula Ben-Hur, que és tot tan bonic i tot, no vivien així, tampoc.
1: I olia fatal.
2: És el problema. Jo sempre hi penso, jo quan veig la pel·lícula que m'encanta, Maria Antonieta, de la Còpola, sempre dius, ostres, quina imatge més maca, però sort que l'olor no et passa a la pantalla, perquè devia oler a caquita, tot allò.
0: Totalment. Agradable. De fet, ara que deies aquesta romantització, jo he trobat a faltar, ara que hem parlat tant aquests darrers mesos del centenari de la mort de Gaudí, que es parlés de què és el que va passar, com ell no anava vestit com un burgès... quan l'atropella el tramvia, l'ajuda tarda en arribar, i per això la palma.
1: Sí.
0: I això trobo que se n'ha parlat poc.
1: Sí, crec que és una de les grans culpabilitats que té la societat catalana, no? Que a mi em sembla també com una part molt il·lustrativa d'aquest personatge, perquè no tenia la necessitat de demostrar amb la seva vestimenta, al final va acabar sent molt poc ostentatiu, no sé com es diu realment la paraula en català, perdoneu-me.
0: Ostentós.
1: Ostentós. He fotut una de castellanisme.
2: No,
1: avui,
2: no pateixis,
1: però, bueno, no passa res.
2: Aquí el que segueix els relats de la cuinera catalana i destrossa molt el català.
1: Tots
2: no pateixis.
1: I la cosa és que anava vestit com una persona normal i corrent i el van portar a l'antic hospital de la Santa Creu, que estava al Raval. El carrer Hospital es diu així per alguna cosa, no? I allà el vam confondre amb un drapaire i va estar allà uns quants dies fins que de cop i volta va passar un per aquí i va dir, oh, però si és l'Antoni Gaudí, porteu-lo a l'hospital que acabem de construir, que ha construït el seu mestre, Lluís Domènech i Montaner, a Sant Pau, al final de l'Avinguda Gaudí, que ja el tractarem superbé. El van traslladar i poc després va morir.
2: O sigui que si haguéssim passat, potser l'haguéssim portat de seguida, potser encara l'haguéssim salvat.
1: Potser sí, potser
2: sí. O potser no.
1: No
2: ho sabrem.
1: El que ens ajuda la conclusió és, nena, vesteix bé, que no et costa res.
2: No passa res. Bueno, i que també que som molt, ens fixem molt en l'aparença de les persones.
1: Exacte.
2: I això és el gran greu que tenim a tota la societat i a totes les persones.
1: I que una persona pobra mereix tot el respecte igualment que un ric.
2: Absolutament.
0: Antoni Gaudí era una persona molt austera. També ho era amb el menjar.
1: Ah, sí?
0: Deia que cal menjar i dormir el just per subsistir.
1: Hosti, tu.
2: Aquí veus, aquí no estem d'acord, aquest senyor i jo, perquè si no se'ns acaba la feina.
0: És curiós, eh?
2: Bueno, perquè
0: és que hi ha persones que menjar és un tràmit de supervivència.
2: Bueno, perquè ell s'alimentava d'una altra cosa, que era la seva construcció i potser la seva dèria dels seus últims anys, que devia ser la Sagrada Família.
1: Sí, i també tenia una obsessió molt forta, eh? O sigui, segur que tenia un TDAH o alguna cosa no diagnosticada. I el de menjar, com jo, quan no està el meu marit, he de ser jo el que cuina, sí que per mi és un tràmit quan ho he de fer jo. Però de dormir, per favor, no hi ha cosa més guai que dormir.
2: I ahir no dormia tampoc.
1: No, es veu que dormia poc, però escolta'm, tu, vosaltres dormiu molt o dormiu poc?
2: Jo dormo poc, bastant poc.
1: Però
0: bastant poc què és?
1: Per necessitat
2: poc és
1: o per...
2: Perquè acabo la son de seguida. Jo, si puc, vaig a dormir d'hora, si puc, però jo, mira, a quarts de cinc ja estic obrint els ulls.
1: Ostres!
0: Wow.
2: Sí. Dormo poc. Em faig gran. Ja quan sigueu grans, com jo, ja ho sabreu, aquestes coses. Perquè ara molta gent que m'està escoltant, que té més o menys la meva edat, diuen, quanta raó tens, Raül Balam?
0: ostres, jo només vaig estar una temporada a la meva vida, allà vam molt aviat i em va passar molta factura. Ara deies, quan em quedo sola a casa, clar, no em queda més remei que cuinar. Què és el que et fas aquests dies?
1: Uf, truites, perquè em sembla que és molt... Bueno,
2: és que amb tants d'ous hem de gastar-los.
1: Tampoc m'agrada menjar molt d'ous tota l'estona, perquè després acabes tenint com unes digestions estranyes, però moltes amanides, molts iogurts amb fruites, moltes... Sí, coses així. També gasto molt precuinat. Ho sento moltíssim dir-ho en aquest programa. Em matareu, eh?
2: No, però... si el precuinat...
0: És bo?
2: És bo? Aquí tot... El...
1: Vale, on trobo precuinat bo? Sense fer publicitat a cap
0: marca.
1: Al mercat.
2: Hi ha unes parades meravelloses on et fan... O sigui, ho tens tot fet, t'ho envasen i tu arribes a casa teva i t'ho has de calentar. O sigui, en els mercats hi ha parades especialitzades on te pots trobar amanides de pasta fetes, canelons per entrar en el forn, rostits,
1: peixos... Ah, bueno, sí, les cases de menjar.
2: Clar,
1: sí,
2: tot
1: a València
2: això,
1: hi ha moltes, tinc moltes cases de menjar a prop de casa.
2: Doncs,
1: aquí
2: s'ha d'invertir aquí.
0: Mira, ara heu dit canelons, peix i rostit. El peix, òbviament, no, però la sarsuela de peix sí. Els canelons i el pollastre rostit són de l'època modernista.
1: Ah, sí?
2: Clar.
1: Els canelons són de l'època modernista?
0: Sí.
2: Bueno, sí, perquè són els canelons és un plat italià.
1: A Caneloni.
2: Clar, els canelons és pasta. Aquí no es feia. Es va començar fent en l'època modernista, perquè hi havia hotels molt bons a Barcelona on van venir... cuiners italians i francesos i preparaven, o sigui, la gent que anava en aquells restaurants era o l'alta burgesia o hi anaven la gent que venia a dormir a la ciutat, que devia anar a veure doncs Casa Milà o devia anar a veure altres coses.
1: Clar, l'exposició universal de 1889.
2: Clar, venia molta gent. Què passava? Doncs que totes aquestes senyores que anaven i senyors que anaven a menjar en aquests restaurants, doncs llavors aquests restaurants feien classes en l'Institut de la Dona.
0: Efectivament.
2: Per les minyones.
1: Ah.
2: I les minyones van aprendre doncs, a fer aquests canelons. Què passa? Que aquestes minyones, quan es feien grans, tornaven als seus pobles.
1: Ah.
2: En els seus pobles, doncs, o obrien una fonda, o estaven casats amb algú que tenia una fonda o un lloc de menjars, i van començar a popularitzar tots aquests plats que són els canelons. Per això han anat a passar, era un plat que feia festa, i per això... amb les sobres del pollastre es van començar a fer per Sant Esteve.
1: I originalment ja eren amb les sobres de pollastre?
2: Bueno, es feien rostits. Normalment es feien a casa, es preparaven amb rostits normalment de tres carns, no? De vedella, de porc i de pollastre.
1: Madre.
2: O sigui, es vestien. Aquí hi ha les dues, o sigui, hi ha dues cultures. Una que potser els de Barcelona, això ens ho ha dit la senyora Carme
0: sí.
2: Ruscalleda, o sigui, si m'equivoco, ha sigut culpa d'ella. No, que és...
0: Home, és que és una enciclopèdia.
2: És una enciclopèdia. Doncs els canelons de Barcelona normalment és un llit de tomàquet, perquè ve més d'influència italiana, acabats amb beixamel per sobre.
1: Uh-huh.
2: O sigui que quan els obres és una festa, tens allà un xoc del greix de la llet amb l'àcid del tomàquet, que és bestial.
0: Però mira que jo, aquests que a més la Carme sempre el reivindica molt al posar un llit de tomàquet abans d'afegir doncs, tots els... Jo no els he tastat tant.
2: En cas els fa així la mare. Fa llit de tomàquet i llavors els acaba amb
1: beixamel. Jo no he menjat mai canelons amb llit de tomàquet.
2: No?
1: Per mi és beixamel, amb la carn i de més. Els fa la meva àvia, però el del tomàquet és totalment nou per mi. Ho investigaré.
0: Parlem també de la sarsuela, un altre plat que va sorgir en aquesta època, que a priori podem pensar peix, marisc, rics. No.
2: No, era un plat que va néixer a la Barceloneta, la sarsuela. Es diu sarsuela perquè la sarsuela, podríem dir, que comparat amb l'òpera, era l'òpera del poble.
1: Uh-huh.
2: I devien agafar totes les sobres de peix. O sigui, no hi havia sarsuela igual, el que sí que portava un bon sofregit de ceba i tomàquet. El que sí que els senyors, la burgesia catalana, li va canviar el nom canviant només un producte. Quan treien les gambes i ho substituïen per llagosta, es passava a dir el plat òpera. que si no, no quedava bé. Imagina't, sí, clar, imagina't anar en aquestes cases, en aquests principals...
1: Clar. Nosaltres no podem menjar sarsuela.
0: Nosaltres mengem òpera, querida.
2: Però és un plat que va néixer del poble pescador que hi havia a la Barceloneta, que malauradament, avui en dia, l'altre dia llegia un escrit, ja no existeixen aquests pescadors a la Barceloneta. S'han tingut d'anar a viure fora de Barcelona, però segueixen treballant en la llotja de pescadors de Barcelona. O sigui que els han fet fora una mica, però segueixen treballant aquí.
1: Un altre efecte de la gentrificació i una altra cosa que es tradueix a la cuina, però que veiem que ho ha produït uns fenòmenes i unes dinàmiques especulatives del capital, bueno, de quan el capital es fot a destruir les ciutats i sobretot a expulsar la gent que construeix aquestes ciutats.
0: És que la cuina s'està gentrificant.
1: Mm-hmm.
0: Nosaltres fem el vermut, però ara hi ha més locals de brunch que de vermut.
1: Exactament. Què opineu d'això, vosaltres?
0: Nosaltres som de vermut, som d'escudella...
1: Sí, no?
2: I d'esmorzar de forquilla.
1: Sí. Home, així m'agrada, molt bé.
2: De tota la vida.
0: Tu ets molt d'anar de restaurants?
1: No tinc la necessitat, els disfruto com un enano, quan hi vaig, i a mi m'han ensenyat a casa meva que tu has d'anar a un restaurant, que hi hagi estovalla, que els plats estiguin nets, sí, uns mínims. Ara hi ha molt restaurant, és una cosa, que no sé ni si és un restaurant o és una altra cosa. No estic parlant de coses cares, estic parlant de tractar amb carinyo el client i de tenir uns mínims de decència. Clar, saps què et vull dir?
2: Pensem moltes... Jo crec que es pensa molt ara, quan es fan restaurants, molt amb el continent,
1: sí,
2: i no amb el contingut. Mm. Jo dic que... No m'agraden... O sigui, hi ha restaurants que són estèticament preciosos, que els han pensat... Hi ha hagut un equip d'arquitectes, interioristes, que han pensat allò, però llavors es comencen a moure taules i cadires...
1: Mm.
2: I ningú pensa en moure els llums. I el que les llums que abans enfocaven les taules, de cop i volta, comença a enfocar clients.
1: Exacte.
2: I tu estàs sentat i veus clients. I dius, si ara això fos un musical de Broadway, s'aixecaria aquella a cantar, ara li tocaria aquella a cantar.
1: Que important és la il·luminació.
2: Moltíssim.
1: A la restauració, eh? És tan important,
2: això. Però és que és el tracte que has de donar, o sigui, quan tens un restaurant has de pensar molt en què donaràs de menjar, però també has de pensar molt en l'estètica del local, que hi ha un equip de professionals que han pensat per fer allò. Per això és molt important. Si mous taules,
1: mous llums. Però no només estètica, el fet de com te sentis tu. Perquè si aquells restaurants que són tot de llum blanca, que no sé si estàs en un restaurant o en un quiròfano, hòstia, no em ve de gust estar molta estona tenint una sobretaula i tenir una conversa. Perquè una de les coses meravelloses, a part de la cuina estupendíssima que podem consumir als restaurants del nostre país, és que tenim la cultura d'estar una estona asseguts, tenim converses transcendentals, que en moltes ocasions no podem tenir, no? Perquè de cop i volta et veus amb algú que fa temps que no pots veure, i aquesta estoneta, aquesta hora i mitja que estem dinant, és meravellosa, i si l'estic fent amb un llum de color blanc que m'està atravessant la vida, i algú que no té amor per les seves pròpies pupil·les, la veritat és que tinc ganes de fugir i no de tenir conversa.
0: Grans restaurants icònics de la modernisme, els Quatre Gats, el Nacional, el 1902 de l'Hospital de Sant Pau, són locals que s'han de preservar, s'han de cuidar, perquè és que si no està quedant tot d'un homogeni que fa una mica de cosa.
1: Sí, hi ha molts restaurants, bueno, molt tipus de local, que ara fins i tot ja no només en els molts restaurants, sinó en, pues, el que deies, brunch, jo què sé, llocs de fer el cafè, esmorzars, que performen aquesta estètica, pues, com de precís, va obrir el 2024. Oh. No pots dir-li taverna i ficar-li unes coses així com performant que té 70 anys. Per què m'estàs intentant enganyar? Vale, m'estàs intentant enganyar perquè hem detectat que la tradició era una cosa que preservar, però com no l'hem preservat, ara l'hem de performar i l'hem de falsificar. I m'emprenya de mala manera, perquè a més són llocs caríssims, pensats per gent que a la carta està directament en anglès, i quan tu vas allà i estàs una estoneta, et diuen, no, és que tens 30 minuts per marxar i després has de fer no sé què. Hòstia, tu què ha passat? M'emprenya molt.
0: És veritat, clar, estem performant la tradició perquè ens l'hem carregada.
2: Mm-hmm. Clar, estem construint un Disneylandia, o sigui, sí, estem fent una ciutat de maco quan ja ho era. Hi ha molts comerços, merceries, pastisseries, que tenien un llegat modernista preciós, farmàcies, mm-hmm, preciós, que es van tancar, es van derrocar, es va ficar una altra cosa, i avui en dia potser han recreat un espai que no té res a veure, però
1: per veure souvenirs.
2: Intentant, sí, per intentant posar-hi doncs aquelles motllures i totes aquelles coses. I és una, la veritat que és una tristesa, no? Reinventar el que ja teníem. Mm.
1: I a més també aquí hi ha una doble cosa estranya, no? Que és com, vale, si ja no ho tenim, per què necessitem reconstruir-ho amb mals materials per vendre quatre imants xungos de nevera perquè són souvenirs, i que no hi ha artistes ni artesans ara, que no hi ha persones que puguin fer autèntiques barbaritats del segle XXI, perquè hem d'estar performant tota l'estona el que vam ser? Per què no podem generar també una idea de Barcelona o de país, de Catalunya, d'Espanya, nova, meravellosa, vanguardista, sense necessitat d'estar buscant el relat d'èxit anterior, no? Amb això no vull dir que destrossem el que teníem, però si no ho hem sapigut mantenir, generem ara una cosa que sigui suficientment interessant. Clar. Perquè ara la ciutat de Barcelona, qualsevol ciutat, s'assemblen. Totes tenen un Zara, un H&M, un no sé què. Ja no sé si estic a Barcelona, si estic a Zaragoza, si estic a Luxemburgo, si estic a... A mi em fa molta pena, això.
2: Sí, les ciutats han perdut
1: la identitat,
2: la identitat cultural 100%.
1: Totalment, i les noves promocions d'edificació és que totes són iguals.
2: Però amb el menjar també passa,
1: sí,
2: eh?
1: No?
2: Hem perdut, sí, ara tots són... I no tiro en terra aquests locals perquè al final soc consumidor, no? Però tots són rames, tots són aquests sushis de rotllo, molts mexicans, moltes empanades...
0: Estrofats.
2: Sí, i hem perdut una mica doncs l'entrepà, però perquè ens hem deixat perdre nosaltres, eh? No perquè ha vingut un estranger, sinó perquè una vegada sentia una, no sé si era actor o actriu, que es queixava doncs que havia perdut, ja no hi havia aquell bar de pa amb tomàquet, no pots anar a fer un pa amb tomàquet a no sé quin carrer de Barcelona, però és que potser vam ser nosaltres que vam deixar d'anar a fer aquell pa amb tomàquet perquè ens interessaven més altres coses. O sigui, jo sempre dic que tenim el que ens mereixem.
1: I confondre la idea de progressisme i d'avançar amb lo modern. Que una cosa sigui nova no vol dir que sigui millor automàticament. Hi ha vegades que es destrossem coses, destrossem cuines locals, tal, tendències, maneres d'entendre la vida, simplement perquè pensem que l'exterior ha sigut millor, i ara moltes vegades és com, hòstia, tu, que ja vivíem de puta mare abans.
2: Sí, és que sempre ho diem, ho hem repetit ja un parell de vegades, que no ens estimem prou la nostra cultura gastronòmica. Uns italians, els francesos, fins i tot els americans... presumeixen de la seva cultura gastronòmica.
1: Quina cultura gastronòmica?
2: No dic, però dic que aquí ens costa de reivindicar un bon fricandó, una bona escudella. Una escudella és el millor ramen que puguis arribar a tenir, perquè al final són els mateixos elements, l'únic que no porta ou bullit, per dir-ho d'una manera.
0: Per tant, hem de valorar el que tenim el que hem tingut.
1: Sens dubte.
0: I nosaltres valorem moltíssim que hagis estat aquí a la comanda amb nosaltres. Et seguirem la pista de ben a prop.
1: Home, i a vosaltres, família, moltes gràcies,
2: sí,
1: per la invitació. Se
2: vienen cositas.
0: Se vienen cositas, que d'aquí poc ja es faran públiques. I en alguna d'elles veurem
1: la família Ruscalleda
0: de Balam. Efectivament, quines ganes. Eric, gràcies.
2: Mil gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, família.
0: Tens llibres entre mans, rutes entre mans, continues a tope a la xarxa.
1: Sí, les rutes les troben a oficinaperiferia.com, a xarxes sempre preferiria .periferia, i bueno, pues aquesta coseta que sortirà ben aviat, i la veritat és que aquest any me l'he pres per no escriure cap llibre, que n'estic ja fins als nassos. Així que rotondes i mamotretos a totes les llibreries.
0: Eric, gràcies.
1: A vosaltres, família.
0: Vinga, i nosaltres ho deixem aquí. Que tingueu molt bona setmana. Tornem diumenge que ve a les dues, i si avui hem parlat d'arquitectura, em fa l'efecte que la setmana que ve parlarem de gastronomia i música. Bona setmana.
2: Adéu.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
1: Durant mil·lennis, l'oli d'oliva ha estat molt més que un aliment. Ha mogut economies, ha construït fortunes, ha alimentat imperis, ha finançat conquestes o ha legitimat reis. I tanmateix, poques vegades ha ocupat el lloc que li correspon en el relat de la història mediterrània. Però avui, a Sense Memòria, hem decidit situar l'oli d'oliva al centre de la nostra història. Per començar, l'arqueòleg David García i Robert ens acompanyarà en la introducció d'aquest capítol per explorar-ne els orígens i després buscarem el rastre de l'oli d'oliva amb el doctor en història i antropòleg Emilio Lara, que a més de ser un gran divulgador del passat, també és l'autor del llibre Un mar d'oro verde, una obra que reivindica el paper fonamental de l'oli d'oliva en la construcció de la història mediterrània i que s'ha publicat aquest 2026 a l'editorial Ariel. Així que ara entrem en matèria.
2: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: David García i Robert és arqueòleg, professor a la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca en arqueologia protohistòrica, el GRAP. Fa dècades que investiga com vivien les primeres comunitats del Montsià i de la costa mediterrània fa a prop de 3.000 anys. Ha dirigit excavacions a Sant Jaume d'Alcanar i a la Moleta del Remei i és un dels especialistes que millor coneixen el moment en què aquestes comunitats van començar a trobar-se amb els fenicis. Bona tarda, David, i benvingut a Sense Memòria.
1: Bona tarda, Isabel, i moltes gràcies.
0: En aquest capítol que comencem ara, buscarem com l'olivera va acabar donant forma a civilitzacions, paisatges i costums durant mil·lennis. Però, David, si hem de buscar un origen, fins quin moment de la història o de la prehistòria hem d'anar a buscar aquest origen de l'olivera?
1: Doncs mira, hem d'anar molt enrere, perquè sí que és veritat que per la presentació que has fet i per lo que jo em dedico pot donar la sensació que jo ara respongués directament, doncs mira, arriben els fenicis i porten l'olivera. Però és que en realitat això no és ben bé així. A la península, de fet, a tota la conca mediterrània, ja existeix l'ullastre, l'olivera borda, podríem dir, i aquesta olivera borda, per tant, a la península ja hi és. Ja hi és des de sempre, com aquell qui diu. I a més, hi ha alguns estudis que estan començant a indicar que és possible, insisteixo en lo de possible, que amb cronologies realment antigues, anteriors a l'arribada del món fenici, algunes comunitats peninsulars aprofitessin l'ullastre, aprofitessin pel fruit o fins i tot per fer algunes experimentacions amb la producció, amb una producció d'oli. Això podria haver passat, val? Però això no, i fins i tot indicis, possibilitats d'experimentació en la línia de domesticar, fins i tot. Això són estudis que estan en marxa i que no podem dir res, però la possibilitat hi és. Una altra cosa és quan comencem a documentar que realment tenim una producció, una olicultura, podríem dir, en la qual tenim camps d'olivera plantats, orientats a la producció d'oliva i potser a la producció d'oli. I això sí que és veritat, que els responsables són els fenicis.
0: És el que li diem domesticació, no? Vull dir, la domesticació de l'olivera sí que l'hem de situar en aquest punt del llevant mediterrani, sí, de lo que ara seria l'Iban...
1: Sí, l'olivera arriba, l'olivera domesticada, arriba amb els fenicis a la península ibèrica, però és veritat que ells venen d'una tradició que ja els ve de molt lluny, que és el que tu dius. L'olivera es domestica a la zona possiblement del nord de la costa síria, aproximadament aquella zona, cap al 5è mil·lenni abans de Crist, més o menys, per tant, un moment molt antic, i s'inicia una tradició d'aprofitament d'aquestes oliveres, d'aquesta olivera ja domèstica, que en un moment determinat arriba fins al món fenici. Llavors, forma part de la cultura fenícia, forma part del seu món, a tots els nivells, en el moment en què els fenicis, cap al segle X, finals del X, principis del IX, arriben a la península ibèrica, doncs ja venen amb l'olivera equipada, ja venen amb ella. I a partir d'aquí és quan, com dic, comencem a trobar l'olivera domèstica, diguéssim, de tradició genètica de l'altra banda de la Mediterrània, instal·lada a la península, a la nostra península, sobretot al sud, bàsicament a la zona d'Andalusia, sobretot.
0: Clar, de fet, els fenicis són els grans navegants, els grans comerciants de la Mediterrània en tots aquests mil·lennis. I clar, suposo que de la mà d'ells no arriba no només a la península, sinó que arriba a altres espais de la Mediterrània.
1: Sí, tot i que aquí també faré un però, sí, cal anar amb compte. És a dir, quan, si els hi preguntes als italians, als investigadors i investigadores italianes, pel sud d'Itàlia, de la península itàlica, o Sicília, o fins i tot a Sardenya, et diran, posaré una cara així, et diran, bé, no parlem-ne. Per què? Perquè és veritat que els nous estudis estan indicant molt clarament que ja existeix una producció també d'oliva, d'olivera, d'oli, perdó, molt abans de l'arribada del món fenici, al sud de la península itàlica, Sicília, Sardenya, que se'n pot anar a cronologies de 1100, de 1200 abans de Crist, principis, contextos de bronze final, pel que fa a la nostra Mediterrània orient central i occidental, que pot, en un moment determinat, podria haver arribat a tenir relació, són estudis en marxa, sobretot al sud d'Itàlia, amb el món micènic, fins i tot en algun moment podria haver tingut relació amb el món micènic, però que són clarament previs a l'arribada del món fenici. El que sí que és veritat és que l'arribada del món fenici tot això ho intensifica, ho dinamitza. Ho notem molt amb els estudis de pol·len, per exemple. Els estudis pol·lenics ens indiquen que a partir de cronologies a Mediterrània central, cronologies del segle X, veiem com el pol·len d'olivera domèstica s'intensifica, es multiplica, per tant, allà s'està produint de manera més intensiva, i a partir del segle IX ens passa el mateix al sud de la península.
0: I tornant a la península, o sigui, tornant a aquell moment en el que d'alguna manera es comença a cultivar ja de forma... si no intensa, perquè vull dir, per dir intensa o industrialitzada, entre cometes, ja anirem als romans.
1: Són paraules majors.
0: Que això ja són altres coses. Però sí, aquest cultiu més intencionat. Hi ha punts de la península on es nota més aquest rastre? Sí. On els trobem? On els trobem, per exemple?
1: Claríssimament. Començaré dient una cosa, i és que en realitat, malauradament, els estudis sobre Mont Fenicis, Fenícia, des de la perspectiva arqueològica, encara són molt incipients a la península Ibèrica. S'ha excavat el que s'ha excavat, molt poquet, molt
0: poquet.
1: Ja, però
0: jo ho vull saber ja tot.
1: Jo t'ho puc explicar, cosetes, indicis i coses que comencem a veure. Una de les coses que comencem a veure és que, sí, a partir del segle IX, a la zona de Huelva, per exemple, allà ja comencem a notar que realment la influència fenícia està portant tota una sèrie d'espècies noves que s'estan produint allà, no només l'olivera, que també, però també la vinya i altres fruits. Després ja una miqueta més endavant, segle VIII, ens ho trobem en un altre context que els fenicis també colonitzen, que és la zona de la desembocadura del riu Segura, a les comarques d'Alacant, al sud del País Valencià, on tenim una ciutat fenícia com és la Fonteta, i aquell territori d'allà en el qual veiem el mateix, val? Trigaran una mica més en arribar a la resta de la península. Això costarà arribar més al nord-est de la costa mediterrània, a la zona nostra, a Catalunya, trigarà molt més. I a la resta, territoris interiors també, cronologies ja més de segle VI, segle V, pel que fa a la producció.
0: I han dit al principi que ets un dels directors del projecte d'investigació de Sant Jaume d'Alcanar. De fet, d'aquí no res emetrem els dos capítols que vam enregistrar aquest estiu, un d'ells el jaciment de la Cogula, que s'ha vinculat a Sant Jaume d'Alcanar, quan estàveu excavant. En tot aquest espai, en totes... ja saps, en la riba de la Sénia, l'Ebre, Alcanar, Ulldecona... Heu trobat rastre de l'oli d'oliva?
1: No.
0: O de les oliveres?
1: La resposta és que no. És a dir, primer que la presència fenícia, malgrat, ho saps també com jo, de que estem valorant la hipòtesi de que tinguem un assentament fenici, ni que sigui en clau d'hipòtesi, de Sant Jaume d'Alcanar, nosaltres pensem que podria ser un assentament propiament fenici, però és veritat que això no és comparable a la intensitat de la presència fenícia que documentem al sud de la península Ibèrica, que tenim ciutats senceres i gairebé, com aquell que diu, a la costa andalusa, cada 25-30 quilòmetres tens alguna cosa fenícia. Aquí no, fins i tot en el cas que Sant Jaume fos fenici seria un enclavament dimensions de xampinyó, 600 metres quadrats, que sí que podria ser, seria una base comercial fenícia, però amb molt poca gent, molt poca presència. Per tant, tot el que tindria a veure amb la possible producció agrícola associada a aquests assentaments grans del sud, que és gent, és llocs on viu molta gent i necessita aquestes, doncs a Sant Jaume segurament no li faria falta. Llavors, sí que hem documentat altres productes que dius estan arribant des de fora, per exemple, raïm cultivat, a Sant Jaume s'ha documentat raïm cultivat, però no, l'olivera no l'hem documentada. Hem documentat a nivell de fusta, sí que hem documentat l'ullastre, però clar, l'ullastre pot ser local i la utilització de fusta doncs, per vigues o per combustible o pel que sigui, no ens està parlant en cap cas per ara de que hi hagi una producció d'oli o presència d'oli. Això és més difícil d'identificar.
0: I mira que l'olivera sí que en el nostre present, i no només el present, té una forta presència en aquell espai. Vull dir, jo me'n recordo d'aquestes meravelloses oliveres que hi ha a l'entrada de la Moleta del Remei.
1: Allò és increïble, aquell paisatge, aquell mar d'oliveres que trobem en diversos llocs de les Terres del Sénia i en alguns punts de l'Ebre també, però les Terres de l'Ensénia en això són privilegiades perquè tenim diversos sectors en els quals, com tu dius, tenim oliveres amb segles de vida, retorçades pel vent, cadascuna és un... Allà ens a baix ens agrada dir que realment cadascuna és una obra d'art diferent, perquè cadascuna és diferent a l'altra. I l'entorn de la Moleta del Remei en això és impressionant.
0: Saps, David, que nosaltres, clar, en aquesta idea de fer un programa dedicat a l'olivera i a l'oli d'oliva, hem arribat a partir del llibre Un mar d'oro verde de l'antropòleg i historiador de Jaén, Emilio Lara, que ha publicat aquest any. Però el fet d'arribar en aquest capítol també m'ha fet donar-me compte, suposo que ha estat el mateix Emilio Lara que també m'ha fet donar-me compte, que en els estudis històrics, ja siguin acadèmics o divulgatius, gairebé pràcticament no es parla, no s'inclou la història de l'oli d'oliva. I després a la que entres una mica, rasques una mica, veus que és molt important, que és germinal,
1: sí,
0: en el que coneixem o el que identifiquem ara com a història d'Occident o història, sí, història de la Mediterrània. Però no s'ha inclòs el relat històric.
1: No, i està costant molt. Jo et puc parlar des de la perspectiva arqueològica. Quines dificultats tenim? En tenim diverses. Una, per exemple, parlem d'estudis de pol·len, però és que en realitat el pol·len de l'ullastre i el pol·len de l'olivera cultivada no es diferencien gaire. Per tant, aquí no ho pots singularitzar molt, més enllà de les intensitats, canvis d'intensitat, alguna cosa s'està fent, però per la morfologia no. Després, no és comparable la producció d'oli, sobretot a nivell d'usos, amb, per exemple, l'ús que farà el món fenici del vi, que en farà una producció molt més intensiva, molt més notable, que l'utilitzarà molt més a nivell comercial, perquè serà un producte més apreciat per les comunitats indígenes. Per tant, el món fenici s'hi posarà més. L'oli potser té un ús més domèstic, més propi,
0: però també ritual.
1: I també ritual,
0: és,
1: sí.
0: És molt ritual, està present.
1: Tremendament ritual, tot el que són les uncions i forma part de les ritualitats de diverses cultures de la Mediterrània Oriental i, per tant, arriba aquí. Però és veritat que després, quan des d'un altre torno al punt de vista arqueològic, quan l'intentes identificar amb l'anàlisi de residus dels vasos, és que encara ara a vegades ens costa identificar el que serien restes de residus d'oli d'oliva d'altres lípids. Llavors ens està costant arribar. L'intuïm, i és, allà darrere, i és com tu dius, és essencial en la vida d'aquestes comunitats, però arqueològicament, científicament, ens està costant una mica.
0: Clar, fins que no ens arribi en forma de centres de producció, que són molt més fàcilment,
1: clar,
0: documentables.
1: Aquesta és una altra, on estan les almàsseres, on estan... Les almàsseres no en tenim, dels primers moments, 8, 7, segles 8, 7, 6, no en tenim. A partir del segle V ja en tenim, però abans no.
0: On les tenim a partir del segle V?
1: Al sud de la península en tenim algunes. Ja en tenim algunes. Per la resta, són contextos, a més, que en contextos molt antics, aquí torno a dir, falta molta recerca, falta molta excavació, quan excavem acabaran sortint, però també és veritat que pel que veiem a l'altra banda de la Mediterrània, en alguns casos, si la producció no és molt gran, es poden utilitzar per la mateixa estructura de premsa tant pel vi com per l'oli, de manera alternativa. Llavors, fins i tot quan trobem almàsseres, ens haurem de preguntar què s'estava produint aquí, no? Vi, oli o les dues coses? Tot això està per fer.
0: Home, jo he vist que sí que ara comença a haver-hi una mica, o sigui, et sortia una mica més a la llum el debat sobre el vi, que crec que aquí hi haurà de tot.
1: Oh, i tant.
0: Sembla el gran debat, i ara hi ha un gran debat sobre què passa amb el vi, no?
1: On es produeix, com es produeix. Hi ha altres debats, inclús més des del punt de vista científic, de dir, bueno, quan tu documentes una producció, una premsa, una almàssera, un trull de vi, què està produint, o quina és la destinació d'aquest? És vi? O sigui, el fermentaran, o bé simplement utilitzaran el most, que és una altra cosa diferent. Llavors, els processos de vinificació és un altre tema, no? Debats que tenim, vaja.
0: Doncs el continuarem buscant, i com a mínim en aquest programa en continuarem parlant, David. Moltíssimes gràcies, perquè amb tu el que hem fet ha estat com una mena de pròleg radiofònic a la conversa que, de fet, vam enregistrar aquest estiu, però que de seguida escoltarem, amb l'antropòleg i doctor en història Emilio Lara, autor del llibre Un mar d'oro verde, que aquest any ha publicat l'editorial Ariel. De fet, fa un viatge històric, però sobretot un viatge narratiu pel món de l'olivera, l'oli d'oliva, la història, la cultura i el paisatge entrellaçats. Vull dir, no és només història. I a tu i a l'equip d'arqueòlegs de la Cocula, doncs us escoltarem d'aquí una setmana.
1: Pues encantat de la vida i molt agraït, com sempre. Gràcies, Isabel.
0: Una cosa, vau acabar bé l'excavació perquè feia una calorada.
1: Vam acabar la Cogula i 15 dies després estàvem excavant el Sant Jaume en ple mes d'agost, en el qual la calorada encara va ser més intensa. Però la cosa ha anat bé. Hem sobreviscut, podríem dir.
0: Però vosaltres heu tingut una cosa molt bona durant l'excavació de Sant Jaume aquest any, i és que jo crec que vosaltres teniu una visió privilegiada de l'eclipsi, no?
1: Ens va enganxar de ple. Ui. Ens va enganxar de ple, i fins i tot alguns membres de l'equip van contemplar-ho, per exemple, des de la Cúpula mateix, que es va veure magníficament des d'allà dalt, amb un entorn arqueològic de primera categoria, clar que sí.
0: David, gràcies, ens escoltem.
1: Molt bé, moltes gràcies, Isabel.

0: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Àudio.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
1: Benvinguts i benvingudes a Sentit de viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Ja saben, un espai on aturar-se per escoltar és també una forma de pensar. Una ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees que capgiren mirades, veus que obren consciències. I des del combat de la informació contra l'edatisme, trenquem silencis. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social i sobre la dignitat de totes les edats. Un espai on ningú s'obre. Recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú. Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui, per què l'Alzheimer afecta més a les dones? Una pregunta, eh? És l'edat, les hormones, el son, la proteïna tau, la genètica o la desigualtat al llarg de la vida? En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Són les 8 del matí, és dissabte. Bon dia a tothom. Tothom l'escolta ara el nostre programa des del cotxe, potser des del llit, o vés a saber. Però en qualsevol moment, a tota hora i a tot moment, per la tarda, al vespre, a la matinada, des del web de Ràdio 4 a la plataforma de RN Play. Per tant, no hi ha excusa. Aquí som sempre. Per tant, Imma Fernández, ella és directora de la de FAP, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències. Són de Barcelona. 38 anys al costat de les famílies amb Alzheimer i altres demències. Senyora Fernández, quin ple tenir-la aquí perquè ens expliqui què fan i com podem conquerir nous espais de salut, no?
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Encantada de estar aquí y desde la Asociación de Familiares de Alzheimer, de AFAP, lo que hacemos es acompañar a las familias en todo el continuum de la malaltía, entendiendo con familia a las personas cuidadoras y también a las personas diagnosticadas.
1: Neus Olgas, ella es neuróloga, investigadora de la unitat Alzheimer y altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic de Barcelona. Senyora Olgas. Doctora Olgas, com està vostè?
3: Molt bé, bon dia i moltes dia, gràcies per encantar d'estar aquí.
1: Gràcies, és que estem encantats amb nosaltres. Montserrat Barceló, ella és metgessa i assessora de Veritat Europa. Ens acompanya gairebé cada programa. Senyora Barceló, Montserrat, hola.
4: Hola, bon dia. Molt contenta també, Manel.
1: Un dels teus temes, aquest, eh?
4: Totalment, i veure persones que estan tan a prop de l'Alzheimer i dels familiars avui a l'estudi, un honor.
1: Anna Fernández, ella és neuròloga, investigadora de Barcelona Beta Brain Research Center, de la Fundació, ja ho saben, Pasqual Maragall. Senyora Fernández, doctora Fernández, què tal?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
1: Ja insisteixo, el ple és nostre, no? Gràcies. Elisabet Alonso, és neuropsicòloga de la FAP. Senyora Alonso, Elisabet, què tal, com està vostè?
6: Bon dia, un plaer estar aquí.
1: Molt jove vostè, no? Sí. M'encanta la gent jove. Quants anys té?
6: 27.
1: Imagini's, fantàstic. La fitxarem per sempre, eh? Don Antonio Martínez de Loyo. Ell és president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el que l'acrònim és ICAP. Senyor Martínez de Loyo, què tal, Antonio?
7: Molt bé, encantat d'estar aquí amb aquesta companyia tan extraordinària i tan qualificada. Segur que avui aprendrem molt.
1: Molt elegant et veig, amb aquesta jaqueta tan maca. És una forma de ser. Sí. Jo ho veig. I Manel Becerra, que és historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT, que ve ja fa gairebé dos anys i escaig que està aquí amb nosaltres. Senyor Becerra, Manel, què tal?
8: Molt bé. Bon dia, Manel, i bon dia a tothom.
1: Bon dia a tothom. El moment del pensament.

0: A veure,
1: anem a veure quina reflexió en fa la senyora Imma Fernández. Jo dic, ho puc dir, l'edat explica una part, però no ho explica tot sobre l'Alzheimer, sobre les malalties o les demències, no. No. L'edat és el principal factor de risc conegut ja per desenvolupar, doncs, Alzheimer i la majoria dels casos que apareixen després dels 65 anys, més o menys, I la probabilitat augmenta progressivament a mesura que envellim, sembla. I aquí existeix una primera diferència, jo crec que important, a veure. Les dones viuen, de mitjana, més anys que els homes, aproximadament 5,7 anys més o menys, 5,4. Bé, tant se val, no ve d'aquí ara. Per tant, arriben a major nombre a les edats de màxim risc. Aquesta més gran longevitat explica, potser, una part significativa de la majoria presència femenina entre les persones amb Alzheimer? És una pregunta i és una reflexió, veurem. La investigació intenta entendre per què les diferències persisteixen més enllà de l'esperança de vida. Jo què diria? Diria que això obliga a abandonar una explicació excessivament simple. És a dir, l'Alzheimer no és una conseqüència inevitable d'envellir, crec. No, crec que no puc gairebé assegurar, però, en fi, no estic en el cas ara de posar-me amb aquest to, ja veuré què diu la taula, no? I la dona tampoc determina que es pugui desenvolupar la malaltia per el fet de ser dona, no? Parlem de risc, no de destí de les persones. I probablement aquest risc es va construint durant dècades mitjançant la interacció entre biologia, genètica, salut i condicions de vida. La primera conclusió és, per tant, essencial. Les dones viuen més, però la longevitat per si sola no explica tota la diferència sobre la salut, la demència, les demències o l'Alzheimer. Senyora Imma Fernández, quina reflexió té vostè, en primera instància?
2: La primera reflexió és que la demència tiene rostro de mujer. Como bien decías, sí que hay más personas, más mujeres, que padecen el Alzheimer, la demencia, pero también hay más, normalmente son las mujeres las que cuidan a las personas con demencia, con lo cual por eso es la demencia tiene rostro de mujer. Creo que eso es una reflexión que también hay que poner encima de la mesa. ¿Y por qué? Quizás esto lo comenten mucho mejor las neurólogas, el porqué, los factores físicos, biológicos o de investigación clínica, ¿no? Pero sí que creemos desde la asociación es que las mujeres estamos infradiagnosticadas, llegamos al diagnóstico mucho más tarde que las personas, quizás porque cuando llegamos al médico, al CAP, y tenemos quejas, ¿no?, subjetivas o no, de que tenemos demencia, de que algo ocurre, siempre aparece el es que estás ansiosa, estás depresiva, tienes una gran sobrecarga de cuidados, o tienes la fibromialgia, o estás posmenopáusica, y al final los síntomas que en una persona, en un hombre, se podría ser diagnosticado, en las mujeres se retrasa mucho más.
1: Per tant, diríem que la... No sé si l'envelliment té cara de dona, també la tenen les cures, no? Les cuidadores, les cures, l'Alzheimer. La dona està molt present amb això que acaba de dir vostè ara. Durant dècades, diríem, vull introduir un altre element. El cervell femení està exposat a l'acció, sembla, dels estrògens, no? Aquestes hormones intervenen en processos importants del metabolisme energètic, neural, la plasticitat sinàptica, la relació entre les neurones, com responen unes i altres, la funció vascular i la regulació de determinats processos inflamatoris. Intentarem posar fils a l'agulla sobre aquest tema, Amb la menopausa, aquest entorn hormonal sembla que canvia? A veure què ens diuen. Disminueixen els estrògens i poden produir-se modificacions metabòliques, vasculars i també alteracions del son? La menopausa s'ha convertit en una etapa, diríem, especialment notable per la investigació sobre l'Alzheimer? Pregunto, S'associa una menopausa més precoç a una major càrrega de proteïna tau i amb una evolució cognitiva diferent en determinades grups de dones? Uf, quants temes i quantes preguntes i quantes incògnites, no sé, m'ho sembla, Els canvis hormonals, vull dir, estic pensant i parlant, poden què? Poden modificar l'entorn biològic, interactuar amb altres vulnerabilitats. Per què l'Alzheimer afecta més a les dones? És una primera pregunta, no? Edat, hormones, son, és la proteïna tau, és la genètica, o és la desigualtat al llarg de la vida de les dones? Senyora doctora Falgàs, neuròloga, investigadora de la unitat d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic de Barcelona, Senyora Falgàs, quina reflexió té vostè?
0: Sí, com heu comentat, és la malaltia d'Alzheimer al final és molt complexa de per si i sabem que dos de cada tres casos són dones qui la pateixen, no? El que passa és que crec que encara sabem molt poquet del per què. Una part important és el fet de que vivim més i que, per tant, doncs, hi ha més prevalença, no?, de dones vives a certes edats i, per tant, també de la malaltia d'Alzheimer, però hi ha molts factors que alguns d'ells poden ser més socioeconòmics, d'estil de vida, d'haver-se cuidat més o menys,
1: d'escolarització... Això també ajuda més. Perdó, també
0: sí, sí.
1: Empenta més la malaltia, les malalties, el fet social?
0: Sí, sí, a diferents nivells. El fet de, per exemple, l'aïllament social, el tenir poca interacció, implica menys estimulació cognitiva, no? I també com l'escolarització, no? Si hi ha poca escolarització, que també és molt típic en dones globalment, ara potser en les noves generacions i en països rics no tant, però això sí que en molts països encara preval, sobretot països més pobres, que sí, que al final és un factor determinant perquè hi ha menys estimulació cognitiva i posa el cervell en una situació de més vulnerabilitat de cara a que s'hi apareixen aquestes proteïnes que s'acumulen, no?, en la malaltia d'Alzheimer. El cervell
1: la tau,
0: no és capaç...
1: Parlàvem de la tau?
0: Sí, hi ha la proteïna amiloide i
1: la proteïna tau.
0: Que s'acumulen, però sí que és cert, una cosa que has comentat fa un momentet, és que el que s'ha vist biològicament és que hi ha una diferència entre homes i dones en quant al grau d'acumulació de la proteïna tau, que és al final la que va més lligada als símptomes i la que provoca més la mort neuronal.
1: Correcte. Bueno, correcte. Ho dic perquè podríem estar tota l'estona.
0: Sí, sí.
1: Anem avançant, a veure si al final del programa arribem a alguna conclusió, no, Montserrat, no? Perquè que important és tenir clar algunes idees. Per exemple, la proteïna tau, l'hipocampo, la memòria, què passa realment també dins d'aquest món, no? Per entendre, com podríem dir? Per entendre l'Alzheimer, hem d'entrar dins de la tau? Pregunta. De la proteïna tau. És una proteïna normal del cervell? És una neurona sana que ajuda a estabilitzar estructures essencials per al transport intern de les cèl·lules o de la cèl·lula? No sé, veurem. Dins l'Alzheimer, aquesta proteïna pateix modificacions anormals? Aquest procés altera el funcionament neuronal i contribueix a la neurodegeneració d'homes i de dones de forma diferent? L'hipocamp és una estructura cerebral, d'acord? Bueno, fonamental per a la memòria i fa una part de les regions que poden resultar afectades relativament aviat durant l'evolució de la malaltia. Una pregunta, no? És així aquesta acumulació de tau, si aquesta evolució, aquesta acumulació de la tau, diríem, pot evolucionar de manera diferent en dones i homes? Ho acabem de dir ara, però anem a aclarir-ho, anem aclarint al llarg del programa. I aquí sembla que torna a aparèixer les connexions fascinants entre... Torna una altra vegada, la tau, la menopausa, la genètica i el son. La malaltia que durant dècades va identificar simplement, ens simplificava allò de... Han perdut la memòria, estan perdent la memòria, però sense més, no? Perdre la memòria és en realitat un procés biològic, jo diria, que extraordinàriament complex, que comença molt abans que una persona oblidi el nom d'algú estimat, el nom d'una cita, o potser d'una emoció que la manté al llarg de la vida, no? Parlava fa molt de temps amb persones que treballaven en aquest tema i deien que algunes persones que estaven amb Alzheimer o en demència no oblidaven mai un gol del Barça. Per exemple, em deia el gol del Barça que marcava no sé qui, el Kubala o el Cruyff, sí, podien oblidar moltes coses, però aquest gol no l'havien oblidat mai. És una referència que faig. Ana Fernández, ella és neuròloga, investigadora de Barcelona Beta Brain Research Center, és a dir, la Fundació Pasqual Maragall. Senyora Fernández, doctora Fernández, reflexió, pensament.
3: Bueno, com deia abans, el tema de la proteïna tau no és per si una proteïna que sigui dolenta, sinó que serveix per l'estructura neuronal. El problema és aquest acúmul abnormal que forma cabdells fibrilars i que pot afectar realment a les sinapsis, a la comunicació entre neurones, i al final pot generar una mort neuronal, com comentava la doctora Falgàs. I aquest acúmul pot ser diferent entre homes i dones, i les dones podrien tenir un major acúmul. Respecte a l'hipocamp, doncs sabem que és una estructura cerebral, que és on s'emmagatzema, és el principal àrea cerebral on s'emmagatzema la memòria, i aquesta també es veu que pot haver-hi una atròfia més important amb les dones, que això ho podem veure de vegades per ressonància magnètica, que pot haver una atròfia major en homes que en homes.
1: I aquesta atròfia major que vostè està dient, és pel que estem dient abans? Perquè viuen més temps o perquè l'acció social de les seves vides és més complexa?
3: Tot això és el que estem investigant.
1: D'acord,
3: estem...
1: d'acord.
3: Volíem diferenciar, hauríem de diferenciar per una banda el sexe, que seria tots aquests factors biològics, i per altra banda el gènere, no? Que seria tot el rol social.
1: Separar sexe aquesta, i gènere, que això és molt important.
3: Càrrega.
1: Tota aquesta càrrega. Jo crec que hi ha un tema a les persones sèniors, a les persones grans, que és el son, no? Què passa quan dormim o no dormim? També, o sigui, dormir també és, jo crec que, salut cerebral i del cos, no? El son ha deixat de considerar-se una, diríem, una pausa passiva del cervell. Permeten que ho digui d'aquesta manera. No? Dormir bé forma part de la salut cerebral. Aviso, a final de mes farem un programa especial sobre el son, que tothom estigui atent i ben despert. No? Aquesta qüestió adquireix especial interès en les dones, perquè els trastorns de la son poden augmentar durant la transició menopàusica. No ho sé, bueno, no ho sé, intueixo, però ho acabaran de dir, no? Jo estic obrint camins, intentant obrir camins o preguntant. Són reflexions que són preguntes, no? Per tant, una possible interacció entre menopausa, alteracions hormonals, qualitat del son i vulnerabilitat davant l'Alzheimer sembla que són eixos, que van junts, no? Una durada més curta del son s'associa amb una major acumulació de la proteïna tau? Pregunta. Punts suspensius. El son pot ser simultàniament un factor de risc? A veure, com ho dic jo? El son pot ser simultàniament un factor de risc? Un indicador de vulnerabilitat i una peça dins d'un entramat biològic molt més ampli? Dormir no és perdre el temps. Dormir no és pas perdre el temps. Per al cervell, dormir també és cuidar-se, tant si tens 20 anys com si tens 82. Senyora, la jove neuropsicòloga de la FAP, Elisabet Alonso. Senyora Alonso, Elisabet, la vostra reflexió.
4: Bueno, també jo volia comentar que és important, potser també, si sabem que afecta més a dones que a homes, i com estan investigant les doctores, però no tenim encara la resposta al perquè, potser també ens hem de centrar en... I què fem amb això, no? Si sabem que les dones estan més afectades que els homes, potser la intervenció que hem de fer nosaltres, potser des de l'associació, és... Pues, enfocada en aquesta línia, no? Que no només ens venen homes, sinó que potser hi ha moltes més dones i potser la intervenció que fem a nivell social, a nivell d'exercici físic i a nivell neuropsicològic ha d'anar pensant en aquest perfil de dones.
1: D'acord, ara preguntarem a la Aima Fernández què fa la FAP, no? Perquè hem d'explicar no únicament tot allò des del punt de vista de la investigació, sinó què fa com a institució o com a associació. A veure, Montserrat, la teva reflexió, com sempre, faré una... Et pregunto el següent, o reflexiono sobre què dius, no? Jo em poso un petit titular d'entrada, genètica, ansiolítics i la medicina de prevenció, no? De precisió, volia dir. Què vol dir això? Vol dir que els factors genètics de risc per l'Alzheimer no significa que una persona gran pugui desenvolupar necessàriament l'Alzheimer, no. Augmentar el risc, però, no determina el futur de ningú, no? De les persones. Una de les preguntes que investiga actualment la ciència, dic jo en general, és si el risc genètic actua exactament igual en dones i homes. Ho estem dient al llarg de tota l'estona, eh? Estem dient que hi ha diferències, però vull insistir perquè quedi clar aquest tema. Gènere, sexe, etc. Edat, en fi. La resposta podria portar-nos cap a una medicina molt més precisa, capaç de considerar no només quins gens té una persona, sinó també el seu, com dèiem, el seu sexe biològic, l'edat, la història hormonal, el context vital en què aquest gent actua. També cal prudència quan parlem d'ansiolítics, somnífers, etc. A veure, Montserrat, en moltes poblacions les dones consumeixen més aquest medicament, especialment a edats avançades. Però major consum no significa causa denostada de l'Alzheimer. Ansiolítics... i que bona part d'aquesta associació amb la demència pot estar relacionada, doncs, en què? Amb altres factors, com deien, l'ansietat, la depressió, l'insomni, la diabetis o la malaltia cardiovascular. Especialment en persones amb Alzheimer. Determinats ansiolítics i hipnòtics poden augmentar la somnolència, la confusió, els marejos i el risc de caigudes, tot plegat. La correlació no és una casualitat en medicina. Aquesta diferència sembla important. Estem dient moltes coses, com sempre intentem, que el nostre programa tingui el rigor necessari per veure si arribem a alguna conclusió al final. Senyora Barceló, quin pensament té vostè?
5: M'has fet tres preguntes en una. Comencem per la primera, que crec que és molt important. Saber el risc d'Alzheimer ens ajuda o ens condiciona? Al meu parer, ens ajuda moltíssim. Hi ha moltes maneres que podem fer per preveure, per prevenir. Hi ha moltes, s'està demostrant doncs, que és important saber aquest risc que tenim cada un de nosaltres. Això per mi és com, sempre ho explico, no? Quan em pregunten, sí, clar, però si no hi ha un tractament, per què ho haig de saber? Això és com quan condueixes i no voldries veure aquella senyal de corba perillosa. Perquè, i què passa si quan passo la corba hi ha un perill? Bueno, però tu ja prens unes mesures. Evidentment que si ve un autobús t'esclafa, cauràs pel barranc, però tu ja prens unes mesures, no? I jo crec que en aquest cas ens ajuda molt a saber-lo. Em pregunta si la medicina tracta igual els dos sexes. No, i això n'hem parlat bastant en aquest programa. Recordem que s'investiga amb ratolins mascles. Recordem que en els assajos clínics tenim menys dones que homes. I la doctora Valls, que ha estat en aquest programa, és un pou de ciència i ens ha deixat amb els pèls de punta quan ens ha donat dades, no? Però bueno, anem cap a una medicina personalitzada, amb la qual aquí som positius, perquè ja voldrà dir aquesta medicina personalitzada que, independentment del sexe, serà la meva medicina, la que em va bé a mi, dona o home, no? I això crec que és important. I l'últim punt que comentaves, ansiolítics, somnífers i relació amb Alzheimer, que se'n va parlar moltíssim, penseu que quan un fàrmac està en el mercat, se segueix mirant la farmacovigilància d'aquests fàrmacs, se segueixen reportant els efectes adversos i en un moment determinat es relacionaven amb l'Alzheimer. Hi va haver un estudi el 2025 que va tancar aquesta relació. No s'ha demostrat i, per tant, no existeix. No vol dir que no se segueixin reportant efectes secundaris i casos i que ja veurem el que passa, però no hi ha el perill, no? Tot i això, com dèiem aquí, són productes, són fàrmacs que se recepten sobretot amb dones perquè dormin, perquè controlin l'ansietat. Coneixeu alguna dona que el metge li hagi receptat ioga, mindfulness, anar a passejar, sortir més amb les amigues, anar a ballar, no veure a la nit la televisió, programes d'aquests que t'alteren o notícies terribles? Tot això és anar cap a la medicina preventiva i evitar aquest consum tan elevat que tenim les dones d'ansiolítics i somnífers.
1: Jo crec que vostè ha respost una de les tres, ha respost 33, no? Ha respost moltes alhora, no? Senyor Becerra, Manel Becerra, a veure, una reflexió per compartir-la amb vostè, no? Estem davant, doncs, de què? D'una nova línia d'investigació, sembla que estem en aquest punt, ho hem dit, no? Sobre la relació, i permeti que en sigui redundant, perquè tornem a explicar la menopausa, la inflamació i la vulnerabilitat cerebral, on també importa i molt la salut cardiovascular, la hipertensió, la diabetis, l'obesitat, el colesterol elevat, mare meva. El sedentarisme i la malaltia vascular poden afectar el cervell i interactuar amb processos de neurodegeneratius. Quantes coses que hem de tenir sobre la taula, no? Però encara falta una dimensió, la viscuda, la vida viscuda. Que això ha sortit, ho hem dit fa una estona. Què vol dir la vida viscuda? Vol dir generacions de dones que han tingut menys oportunitats educatives, que han estat maltractades, trajectòries laborals més interrompudes, major desigualtat econòmica, relació familiar molt complexa per part de les famílies. Hem parlat moltes vegades del maltractament, la família com a primer maltractador a nivell de l'estat espanyol i a tot arreu, no? Hi ha una responsabilitat desproporcionada entre les cures familiars i la solitud que implica moltes vegades aquest fet, no? Per tant, tot això, senyor Becerra, tot això pot repercutir sobre la reserva cognitiva, l'estrès crònic, la depressió, el son, l'activitat física, les relacions socials i la salut cardiovascular. Per això hem de diferenciar sexe i gènere. Aquest programa, Sentit de Viure, el que pretén és ajudar, és crear noves consciències sobre la longevitat en tots els seus aspectes, que va des d'aquest punt fins a l'economia silver, fins al que sigui l'edatisme en tota la seva força, no? Per tant, una cosa és la biologia, una altra les condicions socials en què aquesta biologia ha hagut de viure. Important, això, a mi m'ho sembla. No tot el risc està escrit en els gens, no? Crec. Una part també pot estar escrita en el carrer, en la biografia, en l'habitat, en els llars, a cada racó. Senyor Becerra, té vostè una pregunta, una reflexió? Què té vostè?
6: Doncs faré un comentari al peu d'això que ha citat vostè de la vida viscuda o la biografia, no? Per raons que no venen al cas, jo els últims anys he tingut ocasió de conèixer moltes dones de generacions finals del 30, 40, 50, I he vist que més allà de la biologia o de la genètica o l'epigenètica que diuen els tècnics o els hàbits quotidians o de salut, les dones han tingut, per raons de patrons familiars, per raons de models socials, per raons d'expectatives culturals i fins i tot religioses, un paper amb una sobrecàrrega molt important en l'exigència, en la dedicació o en la responsabilitat, que és moltes vegades invisible, no és tangible, i s'han dedicat a cuidar els pares, a cuidar els fills, a cuidar les parelles, a cuidar els nets, i quan arriben al final d'una vida, pràcticament exhaustes de curar, es poden trobar amb l'Alzheimer. Aleshores, hi ha un altre context que ja no és el del que elles havien viscut, de família diferent, relacions socials diferents, models socials diferents, i aleshores jo em pregunto, quines són les alternatives que té una dona gran de 80, 80 i pico d'anys que es troba al final de la seva vida exhausta de curar i amb un Alzheimer a sobre?
1: No sé si tinc una... No sé, estic en el procés de la editorial, però aquesta pregunta la farem d'aquí una estona. A veure què sentim tots, no? Quina resposta donem a la teva pregunta, Manel? Per tant, la gran paradoxa és més Alzheimer i més cures? On estem? A veure, arribem a una de les grans paradoxes de l'Alzheimer, per dir alguna cosa, a part del que ha dit ara Manel Becerra. Les dones no només representen aproximadament 2/3 de les persones que viuen amb Alzheimer, també constitueixen la majoria de les persones que cuiden, que acabes de dir ara, no? Paper fonamental, clau, i que també amb l'Assumpta Serna farem un programa especial a primers de novembre, sobre aquest tema que el dedicarem, que és un dels temes que nosaltres no baixem la guàrdia mai, no? És una doble càrrega extraordinària i significativa. Dones que malalteixen i dones que cuiden. És el que acaba de dir el Manel ara. Dones que malalteixen i dones que cuiden. Dones que viuen més anys, però que poden acumular més anys de deteriorament cognitiu. Dones que han sigut durant dècades les cures d'altres i que, quan necessiten ser cuidades, entren en un sistema assistencial que continua depenent en gran mesura d'altres dones. Per això l'Alzheimer no es pot entendre únicament des de la neurologia, que sí, clar, òbviament, des de la investigació científica, només faltaria. És també salut pública, economia, dependència, investigació, desigualtat, drets i organització social de les cures. I aquesta potser és una conclusió, podria ser una conclusió del programa d'avui. No ho sé, ja ho veurem. No existeix una causa única que expliqui per què l'Alzheimer afecta més a les dones o les demències. Existeix una interacció que es construeix durant tota una vida entre edat, longevitat, hormones, menopausa, tau, genètica, son, salut vascular, inflamació i determinats fets socials. La gran frontera científica, per què està constituïda? No? Pues no únicament per la ciència, l'Alzheimer a les dones, sinó com t'envolta la teva vida social? Què passa al teu voltant, no? Martínez de Loyo, Antonio, el micròfon és teu.
7: Moltes gràcies. Pues jo el meu comentari partiria de coses que ja s'han dit, però per arribar d'alguna manera a una certa conclusió. El que s'ha dit és que ha augmentat l'esperança de vida i això és un èxit social, sanitari i científic, però també ve el contrapunt, que és que l'envelliment de la població comporta un increment de les malalties neurodegeneratives, especialment l'Alzheimer. S'ha dit també que les dones són les principals afectades per aquesta malaltia. S'han citat possibles elements que podrien determinar aquesta situació, alguns factors, alguns canvis, etc. No és el meu camp. En tot cas, sí que crec que cal constatar de que les dones, el cervell femení, és més sensible amb aquesta malaltia. I el que és important, ara entraria en el que seria la meva reflexió, i és que no només les dones són les més afectades per la malaltia, sinó que també assumeixen majoritàriament la responsabilitat de cuidar les persones que ho pateixen. Això és l'important. I això significa una doble vulnerabilitat i significa una desigualtat de gènere. I per això l'Alzheimer esdevé no només un repte sanitari, que també i sobretot, sinó una qüestió de justícia social i d'equitat de gènere. El tema és què cal fer davant de tot això, presentava Manuel Becerra, molt genèricament, significa reforçar les polítiques de suport als cuidadors, significa promoure una distribució més equilibrada a nivell de les famílies, importantíssim, i construir, al final, una societat que valori i comparteixi la tasca de cuidar. Només una reflexió final, perquè no podria ser d'una altra manera, d'una que represento els sèniors del Col·legi d'Advocats, i és que hem participat d'una forma molt activa en la proposta de llei de les persones grans, de la gent gran, de les persones grans de Catalunya. No en trobem més que un article que faci referència a aquesta temàtica, el 39, que parla de que les administracions es comprometen a un pla de suport familiar, programes informatius, formatius i cursos d'entrenament

0: No? Que per totes les hores que han de dedicar i totes les coses que han de renunciar, doncs disminueix la seva qualitat de vida, apareix ansietat, apareix estrès, no, apareix sobrecàrrega, i arriba un moment que pot ser que a nivell públic no es pugui donar resposta a aquestes necessitats que tenen, i per això molts cops doncs, han de venir a l'associació o han d'anar a llocs de forma privada també.
1: D'acord. Per tant, estem ubicant el tema des del punt de vista social i des del punt de vista de la FAP. Des del punt de vista de la ciència, des del punt de vista de la investigació, Imma Fernández i Neus Salgas, a veure, Neus i Montserrat, Barceló, les que sou metgesses, les que esteu tots amb el tema de la ciència, no? des de la Fundació Pasqual Maragall, des del Clínic. Des de tota la ciència està unida per donar una resposta de conjunt amb aquest tema?
2: Sí, sobretot està unida per fer el diagnòstic l'abans possible i per, primer de tot, per tenir mesures preventives, com comentava la doctora Barceló, per veure amb l'evidència científica com podem fer per prevenir, perquè ara sabem que aproximadament un 45% dels casos podrien ser prevenibles amb unes mesures que també, després podem parlar d'elles, que també poden ajudar a millorar la qualitat de vida. Però sobretot el que ha canviat és que abans fèiem els diagnòstics en fase ja de demència, amb una persona que ja era dependent, i ara podem fer un diagnòstic davant dels primers símptomes.
1: Quants són els primers símptomes? Perquè jo he dit al principi de la editorial que abans la memòria era quan arribaves a ser gran. No? La pregunta és, en quin moment de la nostra vida, si és que podem dir-ho en aquest moment, ho dic perquè els nostres oients, i jo mateix, no? Podem començar a saber que estem davant d'una malaltia? Quin és el moment zero del procés?
2: Bueno, hem de diferenciar que a vegades costen situacions que estem més estressats, que hem dormit poc, que podem tenir petits oblits. Hem de pensar quan hi ha problemes de recordar coses del dia a dia, més recents, no tant del passat, de forma progressiva i constant en el temps. També poden haver algunes alteracions del llenguatge, algunes dificultats per orientar-se. Són petites coses que poden anar apareixent, però sobretot quan són persistents, i de vegades no només s'adona la persona, sinó, com parlàvem, també les famílies o les persones properes, que pot haver un canvi respecte a com era la persona feia uns anys.
1: Com col·laboren des de la Fundació Pasqual Maragall o des de la Clínic? Quina forma de col·laboració té la ciència catalana en aquest aspecte?
3: Sí, jo crec que estem molt coordinats. De fet, existeix el Hub Barcelona, no? Que són diferents centres de Barcelona,
1: sí.
3: Que fem investigació malaltia d'Alzheimer i intentem... Al final, les línies de recerca són similars o complementàries, no? En el sentit de com afecta la menopàusia o altres canvis al llarg de la vida de la dona i en augmentar o disminuir el risc de malaltia d'Alzheimer, jo crec que ara estem just despegant. Crec que estem disposats a respondre moltes preguntes.
1: Quan diu despegant, que estem en el món zero, estem... Uh-huh. Què vol dir despegar?
3: Sí.
1: Per ubicar-ho mentalment,
3: sí.
1: Tots plegats.
3: Sí, com comentàvem abans, fins fa poc, fins i tot la recerca en animals no es feia,
1: sí,
3: només en ratolins mascles.
1: En ratolins
3: mascles,
1: no? Correcte.
3: I ara, des de fa les últimes anys o poquetes dècades, ja hi ha hagut un cert interès pel món de la malaltia d'Alzheimer i la recerca per intentar entendre per què el risc és més elevat en dones. El que passa és que encara aquests estudis estan o bé en curs o just començant. I no només estudiant l'efecte de la menopausa, sinó que al final és quina és la petjada que deixa tot l'historial reproductiu de la dona al llarg de la vida, no? Els cicles menstruals que ha tingut, les fluctuacions hormonals al llarg de la vida, la lactància, els embarassos que ha tingut, tot això probablement deixa una petjada que deu modular el risc. El que passa és que encara no sabem en quina magnitud ni per què això passa, no?
1: Encara no estem en aquesta fase.
3: Encara no estem en
1: el
3: moment de saber.
1: De tot allò que hem parlat a l'inici, qualsevol de vostès pot intervenir. Sí, mira, bueno, doncs va, Montserrat, digues.
4: No, és que m'ha fet molta il·lusió que la doctora Falgàs comentés el tema del Hub de cervell, de brain, aquí a Barcelona, perquè està agafant una volada important, no? Aquí tenim investigadors molt importants, la doctora Boada en l'Hospital Clínic, la Fundació Pasqual Maragall, l'Hospital del Mar, però que ara treballin conjuntament i que s'uneixin tots aquests cervells, totes aquestes iniciatives amb un sol hub és molt important. La meva pregunta a vosaltres és, aquest hub té algun tema sobre Women in Alzheimer? L'Alzheimer a les dones? Perquè si és tan evident, si tenim tantes dades, hi ha alguna línia ja que estigui dedicada a dona i Alzheimer?
3: Sí, jo crec que en diferents centres hi ha iniciatives i estem justament iniciant converses per veure com podem col·laborar i augmentar, no?, l'anàlisi de dades. No és tant que el Hub tingui línies de recerca específiques, però sí que doncs, contribueix, no?, a trobar fonts de finançament, a facilitar la interacció entre els investigadors, que a vegades estàs a la ciutat de Barcelona, però costa a vegades conèixer-te, no? I ofereix com la plataforma perquè això sigui possible. Sí, de fet, hem parlat amb l'Anna moltes vegades.
1: Heu parlat, sí, des del punt de vista professional, amb aquest aspecte.
2: Sí, de fet, fem coses relacionades amb trastorns de son, sí. I dintre del Barcelona Beta doncs, tenim una línia que és liderat per la doctora Anna Brugulat, centrat en les dones, i de fet, fa poc hem aconseguit un projecte europeu on formem part, que es diu Menobrain, i estudiarem tot aquest projecte.
1: Bueno, aleshores anem a veure, perquè hi ha tantes coses precioses que dir, no? Precioses des del punt de vista de la investigació, dels talents que tenim en aquesta taula, no? Els nostres oïdors i oïdores, escoltadors i escoltadores, estan ara, bueno, d'acord, vale. Sé que la ciència està avançant, sé que la ciència està posant tot el seu talent. Quan dic ciència catalana, ciència espanyola, ciència europea, ciència global... Tot està connectat amb aquest aspecte?
3: Sí, sí. Evidentment, nosaltres sempre que treballem no treballem només al nivell local, no? Sinó que al final sempre hi ha una projecció internacional i jo crec que en aquest sentit Catalunya
1: el
3: i Barcelona, sobretot...
1: El flux de coneixement corre,
3: sí,
1: per tot.
3: Sí, corre i es potencia, jo crec. Sí, sí.
1: Aleshores, què li diríem? A veure, què diríem a les... especialment a les dones? Perquè avui estem parlant de que l'OCM és molt rellevant, especialment amb les dones. I hem parlat de la convergència de l'edat, que no és, jo diria, un fet determinant. No és un fet determinant, no? Però les hormones, la menopausa, la tau, la son... Bé, què li diem a la senyora? Quin seria el massatge? Perquè ara estic veient de realització i ja portem 40 minuts i escaig. Està volant, això. No m'agradaria parlar sense donar un missatge, no sé si de tranquil·litat o sinó de reconeixement, sinó de què podem fer, com ens podem protegir, digui'm.
3: Sí, jo crec que és cert que tenim tendència a parlar de la menopausa o d'aquests canvis des d'un punt de vista més negatiu i a vegades és com que espantem una mica, no? I al final és un procés normal de la vida adulta de la dona. Llavors també ho hem de veure com una oportunitat per intentar mitigar aquest risc. Sabem que és un moment, una etapa vital en què hi poden haver certs factors de risc que augmenten, com per exemple els cardiovasculars, les alteracions de la son, però també podem fer coses per prevenir-ho sabent que això potser arribarà, no? Fer més exercici físic, per exemple, les dones típicament hem fet menys exercici físic, potser si hi hagués més, ens cuidéssim més, tinguéssim més temps per nosaltres i al llarg de la vida anéssim més al gimnàs o féssim alguna activitat esportiva.
1: Un mateix sobre això que deia el gimnàs, que estic totalment d'acord, però podríem fer, no sé si toca, fer exercici aeròbic o exercici de força, són coses diferents. Però sí. No és que jo camino, no. Jo crec que no és suficient caminar. No sé, és una reflexió que li faig.
3: Sí, últimament la evidència científica està girant més cap al fet de guanyar força, no? Que la musculatura realment ajuda a regular el metabolisme i reduir bastant factors de risc, protegir les articulacions i també va bé pel cervell, per la circulació sanguínia. Llavors, seria, jo crec, l'ideal una combinació, una mica exercici aeròbic.
1: L'equilibri en aquest aspecte, no únicament donar voltes pel carrer o per la muntanya,
3: caminar,
1: que està molt bé.
3: Sí, caminar està
1: però
3: bé.
1: Però hem d'aixecar pedra, diríem, no? Aixecar les pedres del camí,
3: sí,
1: també, no?
3: Sí, però sobretot ja des d'edats tempranes de la vida, no esperar...
1: No, és que això que diu, la longevitat, sempre parlem des d'aquest programa, que comença gairebé al néixer, no?
3: Exacte.
1: No exactament, però el que tenim avui és el que hem conreat al llarg de la vida i dels anys. Per tant, allò que havien dit, com es protegim? És que m'interessa molt aquest tema, és a dir, el son. El son no era un tema que no estava sobre la taula, d'una forma molt evident, no? El son és tan important?
3: Sí, definitivament.
1: A veure, parlem-ne del son.
3: Perquè sempre...
1: Perquè el son, perdoni sí. que... Dormir malament, allò que passa molt, molt sovint, estic cansat d'escoltar-ho. En llevo les 3, en llevo les 4, no sé dormir... Farem un programa especial sobre el son a final de mes, també adverteixo, però una petita pinzellada. El son és una... És un significat i un significant del que ens pot succeir? És una alarma o no?
3: Sí, al final el son és una funció més del cervell que el que fa és com de restauració i depuració. O sigui, durant la nit, encara que sembla que el cervell s'ha apagat i estem desconnectats, al contrari, hi ha molta activitat elèctrica, les neurones s'estan connectant, el cervell està fent una neteja de les proteïnes i de tots aquells tòxics que ja no ens serveixen, no? Llavors, si interrompim de forma sostinguda aquest procés al llarg de la vida, és fàcil pensar que no estàs permetent aquests processos de, no? de restart, no? de reinici del cervell cada dia i que, per tant, això pot fer el cervell més vulnerable a malalties neurodegeneratives, entre altres coses. Llavors, com millor dormim al llarg de la vida, millor. tot i que a vegades és cert, és difícil, no?
1: Sí, de... sí. Neus,
2: i una cosa sí. que hauríem que també per afegir, no? El que ha dit la doctora Falgàs, que per una banda no ens hem d'acostumar ni de conformar en dormir malament, però sí que hi ha certs canvis que són fisiològics a mesura que ens fem gran. Això vol dir que potser dormim una mica menys del que dormíem, que poden haver-hi alguns despertars, i ens, si ens tornem a dormir i no genera cap malestar, no és cap malaltia, no hem de donar medicació, no és un insomni. Perquè estem veient també que hi ha moltes persones grans que estan molt preocupades pel seu son i això fa que estiguin alerta i dormin pitjor. Llavors hem d'entendre...
1: O sigui, se'n van a dormir i espantades, diríem.
2: Sí,
1: no?
2: Això, perquè han de dormir bé, com si fos una cosa activa. I dormir és una cosa passiva, és deixar-se anar. Llavors hem d'intentar... que... bueno, tenir una mica l'equilibri entre què és un trastorn de son i quins són els canvis fisiològics i l'importància de dormir, per suposat.
5: Sí, no, no, en aquesta fase que tu ens invites a donar una mirada a les possibles alternatives, a les possibles solucions o ajudes, jo vaig ser tancat amb una pregunta que he deixat a l'aire i voldria respondre... de la part
1: més... La que has deixat a la teva a l'editorial, eh? No, no, no l'oblidem, aquella, no l'oblidem, no, endavant.
5: Ho dic perquè han estat donant respostes del punt de la investigació, de la medicina, i jo crec que les dones tenen un recurs fantàstic que jo, en base a l'observació pura i dura, vull dir, no tinc cap, elaborat cap, diguem, explicació acadèmica ni de reflexió intel·lectual, però per l'observació les dones, sobretot les dones grans, tenen un mecanisme fantàstic, és el que abans podríem dir que era el veïnatge, o des del punt de vista més clàssic la solidaritat, i que ara diem la sororitat, i que això els dona una gran fortalesa i li dona una gran capacitat de fer relacions significatives. I veus, pots constatar que les dones moltes vegades ja són vídues, és com una mena d'aliança implícita en les que dones protegeixen a les dones. Sí. I jo crec que això és absolutament d'una solidesa i d'una densitat de cura implícita que realment quan ho veus, i ho veus en acció i ho veus a tot arreu, perquè estan a tot arreu i fan de tot, jo crec que això és un gran capital que segurament vostès ho coneixen
1: jo
5: molt
1: crec,
5: bé.
1: Jo crec que la Imma Fernández, com des de la FAP, tindria una visió que no està tan científica, però sí més social, no?
6: Sí, yo creo que hay una complicidad comunitaria, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Esta relación social, esas relaciones, ¿no? Entre las personas mayores, entre las mujeres, ¿no? De unirse y bueno, de relaciones sociales.
5: Eso pero sobre todo de donas, ¿eh?
6: Sí, sí, sí, de todas. Lo hemos visto en la asociación, tenemos un grupo que se llama Aires, ¿vale? Mm. Es un grupo muy chulo. Y es un grupo de personas que pasan primero por un grupo de soporte emocional, ¿vale? Para ese duelo que tienes, ¿no? De la persona que está con demencia, de los cuidadores. La mayoría son mujeres, casi prácticamente el 80% son mujeres. Bueno, pues después de los grupos de soporte emocional, cuando ya la persona ya está, se ha creado un grupo que se llama Aires, que es para volverse a hacer amigo de la vida. Es decir, la persona ya te ha dejado, ¿no? Tú te encuentras solo, esa soledad, ¿no? Y has perdido todas las relaciones, todo tu entorno social, familiar. Y entonces se ha creado este grupo de personas que vienen de estos grupos de soporte emocional para volverse a hacer amigo de la vida. Lo hemos llamado Aires. Ahora mismo creo que son 36 las participantes. Se lo pasan pipa. Porque van...
1: ¿Hacen qué, por ejemplo?
6: Pues van al cine, van a hacer conciertos, se van a comer o a merendar o a tomar una caña.
1: Relación social.
6: Relaciones
1: no?
6: sociales.
1: Que es fundamental. ¿Eh? Elisabet Alonso, usted que es neuropsicóloga de la FAP, quina és la seva experiència al llarg que lleu que porta vostè treballant amb la FAP? Què rep vostè? Quina és l'experiència? Què ens podria dir?
0: Bueno, què prefereixes? Més amb les famílies o més amb els usuaris o persones diagnosticades?
1: Pues el que vostè consideri. Famílies està molt bé.
0: Vale. Però això, amb les famílies ens trobem que molts cops quan venen, no, en aquest primer moment que venen i arriben a l'associació, com amb tota aquesta desinformació, no saben cap on tirar, no? I aquest primer recolzament, no? De saber que potser almenys nosaltres, per l'experiència que tenim, doncs entenem molt més del tema, no? I que fem aquesta primera acollida, expliquem en quin procés, no, de la malaltia estem, en què els podem acompanyar en cada procés i que es vegin recolzats, això ells com només amb aquesta primera acollida ja surten i diuen, ostres, doncs mira, he trobat algo que sé que m'acompanya i que sé que m'entén i sé i em veig recolzada, no? En qualsevol sentit, en qualsevol aspecte de la malaltia.
1: Aleshores, si tinguessin que anar posant alguna conclusió, amb aquesta taula i les persones que l'estan incorporant, per exemple, doncs, Neus Salgàs o Anna Fernández, les metgesses. Estem científiques, investigadores, hem parlat de diferència entre gènere i sexe, no? Què diríem sobre aquesta diferència de gènere i sexe? Com ho explicaríem des del punt de vista de la ciència, millor, que no pas des del punt de vista social, diríem?
2: Sí, doncs, per una banda estaria el sexe biològic, que és com naixem, no?
1: Correcte.
2: Les hormones, sí, la fisiologia, l'anatomia i els moments vitals, com poden ser la pubertat, els embarassos, que hem parlat abans, i la menopausa, i per altra, el gènere seria tota la part, el que parlàvem de la vida viscuda.
1: De la vida viscuda.
2: I com,
1: no?,
2: ha determinat el fet de ser dona, que també hem parlat d'això, de les cuidadores, i, però també de l'educació i d'altres factors que poden fer que tinguem menys oportunitat, i que el que parlàvem ara és oportunitat potser per nosaltres mateixes, no?, temps per cuidar-se, i de fet hi ha una editorial que parla de tota aquesta prevenció cerebral relacionada amb l'equitat en el temps.
1: Aleshores, vostè acaba de dir una paraula, qualsevol pot intervenir, prevenció, entendit? Prevenció. No sé si amb el tema de la demència, el tema de prevenció, però vull deixar-ho clar. Doctora Fernández, des de la Fundació, què vol dir prevenció? A veure, totes dues. Què vol dir prevenció? Com ho expliquem millor, això?
3: Sí, són totes aquestes eines que podem utilitzar o accions que podem fer en el dia a dia.
1: Què són, per exemple?
3: Doncs intentar posar la situació ideal, per exemple, per dormir el millor possible, intentar evitar factors de risc cardiovasculars, per exemple, no fumar, no? Aquest seria com el principal. Si tenim tensió alta, intentar controlar-la, el colesterol...
1: Perquè el fumar i l'alcohol ja és evident, no?
3: Sí.
1: Ja és evident que és un procés negatiu, no?
3: Exacte.
1: Perquè quan dèiem... Quan a mi em pregunten a vegades a les conferències per què les senyores viuen més que els homes. M'ho pregunten i jo els dic, mira, escolta, jo no sóc biòleg i metge, sóc doctor en longevitat social, però no sóc biòleg, però li diré alguna cosa. Si comencem a l'X, X i Y, si comencem per aquí, als homes hi falta un pal de la Y. Aquí ja tenim una diferència. I, explico més coses, però dic, al final, els homes han viscut una vida intensament laboral, tal, han viscut l'alcohol, han tingut situacions molt complexes, que ara la dona s'està incluint en aquest procés. Ja no entro perquè l'aigua ha estat un gran dels grans invents, diríem, de la depuració i de la salut i de la longevitat, però aquest és un altre tema. Per tant, diríem que elements agressius com l'alcohol, elements agressius com el tabac, elements que no contribuïn l'alimentació.
3: Sí.
1: L'alimentació, no?
3: Dieta mediterrània. Sempre diem que tot allò que és bo pel cor és bo pel cervell.
1: Correcte. I dues coses més, a mi em sembla, que és l'exercici que deien vostès.
3: Exacte.
1: Físic, que és aeròbic i força i intel·lectual.
3: Exacte. No dic que, clar, estimulat.
1: Estimulat. Sí. No dic ni que jugar una partida d'escaig cada dia. Uh-huh. Però llegir, no? Aquests elements són fonamentals. L'estimulació cerebral, la físic amb les dues vessants, l'alimentació i algú que deia l'Aima, la relació social.
3: Sí, sí,
1: aquests quatre elements que semblen simples són cabdals.
3: I tant, sí, de fet hi ha una comissió que es reuneix, no?, cada parell d'anys per determinar quins són els factors de risc més importants en demència, i han vist, no?, que si prevenim aquests factors se reduiria, no?, el 45% dels casos de malaltia d'Alzheimer o de demència al món. Per tant, realment té un impacte a nivell global si aconseguim controlar aquests factors de risc, i això ho veiem també en països rics que controlen millor aquests riscos tenen menys prevalença de malaltia d'Alzheimer que països potser més pobres que no tenen accés a aquestes mesures de prevenció.
1: Jo acostumo a preguntar a vegades quin és el nostre posicionament des de la investigació a Catalunya, no? Que no tinc pas cap dubte del Clínic, només faltaria, de la Fundació Pasqual Maragall, referents globals, i no tinc cap dubte, i ho dic en veu alta. Però quan parlo amb investigadors nord-americans de qualsevol universitat, ells tenen molt més diners, no? Sempre anem al mateix. No és que siguin millors investigadors que nosaltres, no! Tenen més diners, no tenen més talent, tenen més diners. Ui, això sembla molt, molt estrany, però quan alguns investigadors nostres que he parlat i s'han anat a, pues, no sé, com Bezos, a Califòrnia, a estudiar la longevitat i investigar, i els hi pregunto, escolta, per què te'n vas? Diu, me'n vaig per diners. No?
3: Sí, sí, totalment d'acord. Jo, de fet, vaig estar 2 anys a Califòrnia també fent investigació i, clar, la diferència a nivell de finançament, tot i que ara tenen els seus problemes també, no?, amb el, a nivell polític, que també està afectant a la ciència.
1: És un altre tema. Aquest, tema sí, sí.
3: Però sí que el finançament, no?, la magnitud és diferent, però jo crec que aquí es fan moltíssimes coses, potser amb un finançament més ajustat, són molt creatius i molt eficients.
2: I si em permeteu, hi ha un punt que jo crec que tant els pacients com els participants voluntaris són un tresor, perquè també col·laboren moltíssim per avançar.
1: Bueno, és un gran tresor, els voluntaris, no, Imma? Els voluntaris, què diries tu?
6: Son el número 11, ¿no? Sí, sí. Son fantásticos y sin ellos no haríamos muchas cosas de las que hacemos. Y sobre todo no tendríamos ese apoyo comunitario y ese apoyo social que necesitamos.
5: Sí, jo m'agrada fer sempre una pregunta, no? Que em la faig a mi mateix i després m'agrada fer-la a tots vosaltres. Com transformar aquesta potència cuidadora que té la dona i que ha demostrat durant tota la seva vida en autocuidado o autocura? No sé si és un repte per les associacions, pels metges o per als investigadors, però crec que si poguessin transformar aquesta potència cuidadora cap a elles mateixes, crec que avançarien bastant.
1: A qui li fas la pregunta? O... A tots. A veure, ens queda 2 minuts.
4: Molt ràpid. Jo una de les coses que promociono molt, qualsevol moment en què hi ha un pacient diagnosticat i la família doncs, està totalment desbordada i no sap com fer-ho, és anar a una associació. Ves a una associació, ves a la Fundació Pasqual Gravall, avui ens ha vingut la Imma, ens ha explicat el que fan. Tenen una sèrie d'eines, de guies, de tutorials, és impressionant. O sigui, realment hi ha eines allà fora, el que passa que es veuen desbordats i costa fer aquest primer pas. Però un cop el fan, va, hi ha un poder impressionant.
7: Hem vist que en matèria d'investigació estem realment molt avançat. Jo penso que el dèficit tenim fonamentalment en el que sigui la part més social. Hem parlat poquet avui, hauríem de parlar més, perquè penso que la nova mirada que plantejaves al principi és que parlar del seguiment no només és com queda afectada la memòria, és parlar de com es cuiden els uns als altres, el que deia Manuel Becerra, com transformem aquesta potència cuidadora de les dones tradicional en un sistema diferent on el tema es reparteixi, com organitzar una societat capaç de garantir dignitat, suport i qualitat de vida al llarg de tota la longevitat. Són reptes oberts perquè les lleis no tindran la solució, serà des de l'empenta social que podrem aconseguir aquesta nova visió.
1: Bueno, jo crec, Antonio, que en farem més programes al llarg de la temporada, no ho dubtis, espero. Jo també ho espero, perquè és un tema cabdal. Estem arribant al final, només un titular. A veure, Imma, tindries un titular, una percepció final per a tancar el programa?
6: Un poco contestando lo que acabas de decir, entornos amigables con las demencias. Necesitamos
1: I Neus Algas i Montserrat Barceló i Ana Fernández, i què diu, Ana? Què dieu?
2: Jo diria que mai és tard per cuidar-se una mateixa.
1: Mai és tard per cuidar-se una mateixa.
3: Sí, jo també anava a tirar per aquí, d'intentar trobar temps, sí, no?, sí, des de edats molt joves, de cuidar-se i de preveure.
1: I l'Elisabet, que és molt jove, què diu?
0: Bueno, una mica en relació amb això, que sí que cuidem molt de la persona diagnosticada, però no ens parem a pensar jo què necessito o jo com em puc cuidar, no?
1: Pues també... des de la teva edat ho tens aquesta visió del que et queda per curar-te? Transmetes aquesta il·lusió des de la teva joventut a les persones grans?
0: Bueno, és el que intento.
1: És el que intentes. Segur que aconsegueixes. És la música. Marxem. S'ha exhaurit el nostre temps. Per tant, Imma Fernández, directora de FAP, quin plaer tenir-la i escoltar-la.
6: Encantada.
1: El mateix ha passat a la Neus Falgàs de l'Hospital Clínic de Barcelona. Neus, gràcies. Montserrat Barceló, com sempre, una abraçada. Ana Fernández, des de la Fundació, des de Barcelona Beta Brain Research, gràcies. Un plaer tenir-te. Et tindrem més vegades, si volen, eh? Per tant, Elisabet, un plaer tenir-te. La joventut, parlant d'aquest tema, Antonio Martínez de Loyo, Manel Becerra, a tots, moltes gràcies. El proper dissabte continuem. Marxem. Per tant, nosaltres sempre donem gràcies a les dones i homes, donem les gràcies i dediquem el programa a les dones i els homes sèniors, al qual l'edatisme els ha marcat amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure, els Senior Labs, quan l'edat i l'experiència es converteix en innovació. El coneixement i el talent no es jubila. Per tant, adeu-siau, salutacions de la realització José Gil, Gonzalo Moya, Aro Sarent. Recordem, sentit de viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma d'RN Audio. Una forta abraçada, Manel Domínguez.
8: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. Unes 15.000 persones, segons l'organització, 3.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins la nit d'aquest divendres a Barcelona pel dret a l'habitatge. Sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata", han reivindicat la vaga general del proper 11 de novembre. Toni Conde.
10: A la plaça Universitat, on ha començat la protesta, els sindicats han homenatjat l'Olga, la Mari Carmen i altres víctimes dels desnonaments amb un minut de silenci il·luminat per les llanternes dels mòbils. A la Universitat de Barcelona han obert el que han anomenat Casa de la Vaga, un espai al porxo del rectorat que serà un punt de trobada i activitats dels sindicats. La manifestació ha marxat fins a Via Laietana, on les portaveus sindicals han reivindicat la vaga com l'eina per aconseguir els seus objectius. Han assenyalat els rendistes i fons, els partits de dreta i el govern progressista com a responsables. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
11: Tenim 33 dies per organitzar una vaga general, que el que ha d'assegurar és que això mai més torni a passar. I, per tant, una vaga general contra aquesta gent, però per aconseguir coses concretes. Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives.
10: La protesta ha acabat amb parlaments davant la seu de Foment del Treball a Via Laietana.
9: Gràcies, Toni. De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Rússia perquè Moscou alliberi 1,8 milions de tones de dièsel per abastir els mercats globals. A través d'un missatge a la seva xarxa social, Trump assegura que Rússia ja està preparat per iniciar aquest subministrament. 300.000 tones s'aportaran immediatament, 500.000 arribarien durant el mes de novembre i, posteriorment, el milió restant. També ha explicat que Putin s'hauria compromès a ampliar les quotes durant les properes setmanes. També en aquest mateix missatge ha dit que l'acord és fruit d'una conversa amb el seu homòleg rus, un acord que flexibilitza, d'altra banda, les sancions imposades pels Estats Units contra Rússia. El país ha emès una llicència per autoritzar les operacions amb dièsel rus fins l'abril del 2027. Tot plegat en un context d'escalada de preus dels carburants. Segons el president nord-americà, aquest acord farà baixar el preu dels carburants disparat arran l'esclat de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà. I el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat públicament per primer cop de la crisi migratòria a Ceuta. En un discurs a la Nació, en motiu de l'obertura de la nova legislatura, ha denunciat la instrumentalització per part de certs cercles polítics i mediàtics espanyols de l'entrada massiva de 80.000 migrants el passat mes de juliol a Ceuta. Mohamed VI ha dit que la cooperació amb Espanya és una decisió voluntària, reconegut avenços en diversos àmbits, especialment en la lluita contra la immigració irregular. Tot i així, el monarca ha reconegut que aquesta col·laboració afronta ara mateix dificultats importants i ha advertit que la cooperació entre Espanya i el Marroc no pot estar sotmesa a pressions, amenaces ni xantatges. En el seu discurs, Mohamed VI no ha fet cap referència a la visita dels reis d'Espanya al seu país prevista per la setmana vinent, el 13 i 14 d'octubre. Culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent, l'acusat del crim masclista de Girona. Ha estat la decisió per unanimitat que ha pres el jurat, desestimant un dels arguments de l'home, que en el moment dels fets patia un trastorn mental. El fiscal i les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més pels delictes d'agressió sexual i robatori. Els fets van tenir lloc la nit del 26 de juliol del 2023, quan l'agressor va esperar que la víctima, la Carla, entrés a casa seva, la va atacar pel darrere, deixant-la inconscient per després agredir-la sexualment i matar-la. El judici ha quedat vist per sentència. En esports, parlem de motociclisme. Des de les 9 del matí s'està disputant la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia. Marc Márquez ha sortit des de la quarta posició. El de Cervera té enfilat el líder del Mundial, Jorge Martín, a només 2 punts. En futbol, l'Espanyol es deixa 2 punts a la Rosaleda en l'últim sospir contra el Màlaga. Els blanquiblaus es van avançar amb un gol de Brian Zaragoza, però una segona part igualida va permetre que el conjunt andalús aconseguís l'1-1 definitiu ja en temps afegit. Manolo González, ras i curt.
12: Ja et dic, és una situació que hem defensat horrible i que condena a no que tot em portis 3 punts que crec que ens podien haver portat per mereixements.
9: Aquesta tarda, a 6:45, és el torn del líder, el Barça, que rep el Getafe. Els de Hansi Flick busquen la 8a victòria consecutiva en Lliga, igualant el millor inici del club. A segona divisió, en 4:45, Ceuta-Sabadell, en bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga, 81-88, davant els Alguiris, i a la Lliga CB, Breogán-Girona a les 9 de la nit. I pel que fa al temps, després dels aiguats d'aquesta setmana, avui dissabte no s'esperen precipitacions i les temperatures seran una mica més altes. Ampliem previsió amb la EMET. Noelia García, bon dia.
13: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Una situació que continuarà també diumenge i dilluns festiu. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al vespre es formaran núvols baixos a la Vall d'Aran. Avui pugen les temperatures i l'ascens podrà ser notable als Pirineus. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona, 23 graus a Tarragona i 22 a Lleida. Durant aquest matí, mestral moderat a Tarragona, perdrà intensitat durant la tarda i a la resta del territori vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
9: És tot per part nostra. Tornem amb més informació a les 10. Bon dia.
14: Ràdio 4.
15: Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Passen 5 minuts, gairebé 6, de les 9 del matí, i aquí comencem el Són 4 dies. Avui no és un dia qualsevol. Saben que avui fa un mes que vam estrenar aquesta nova etapa professional? Avui fa exactament 30 dies que ens vam posar per primera vegada davant d'aquest micròfon a aquesta hora i en un cap de setmana. I el que és, d'alguna manera, el destí, la casualitat i la causalitat fa que avui sigui el dia de la salut mental. Ja saben que una dona molt jove, Inés, es va treure la vida el passat diumenge després d'un intent fallit l'any 2023 quan treballava per Meta. La família d'aquesta moderadora de continguts de la Ciutat Comtal demandarà a aquesta empresa pel seu suïcidi. El lema d'enguany d'aquesta jornada, el Dia de la Salut Mental, és «Escoltem a les persones amb expertesa viscuda, veus reals i canvis reals». Perquè ja ho van dir els científics, els metges, els psicòlegs, els psiquiatres en plena pandèmia. La problemàtica, el dolor, el que ens trencaria d'alguna manera després de la Covid era i seria la salut mental. I la veritat és que no s'han equivocat gens ni mica, perquè aquesta tessitura la podem viure en qualsevol moment. Potser ja l'hem viscuda, potser alguna persona molt estimada l'ha viscut, potser nosaltres d'aquí uns anys patirem aquesta circumstància, una malaltia relacionada amb la salut mental. Per això i des d'aquest programa hem decidit que cada hora des d'ara i fins a la una, quan marxem, quan el vaixell del Són 4 dies ja deixi de surar, anirem escoltant moments en els que el cinema ha ret tot homenatge a les persones que han patit salut mental, perquè la millor manera per no treure la importància ni molt menys, però per desestigmatitzar aquelles persones que pateixen una malaltia de salut mental, probablement és parlar-ne, i segur que és veure també a través del cinema com grans històries han explicat aquesta tessitura. Mirin, ens n'anem a l'any 2002. Stephen Daldry dirigeix a Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman i Ed Harris a The Hours, Les Hores, la vida de tres dones en tres èpoques diferents de la història que tenen un denominador en comú, la seva passió, el seu amor per la novel·la de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Va fer la interpretació de Nicole Kidman donant vida a Virginia Woolf, que ella s'endués un Òscar de l'Acadèmia. De totes les escenes d'aquesta pel·lícula, per mi, la més conmovedora és aquesta.
16: Amor mío, tengo la certeza de estar enloqueciendo otra vez. No podremos soportar otra de estas terribles crisis y sé que esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Por lo tanto, voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido todo lo que alguien puede ser para otro. Sé que estoy destrozando tu vida y que sin mí podrías trabajar y lo harás. Lo sé. Ni siquiera me expreso debidamente. Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has tenido una paciencia infinita. Y has sido increíblemente bueno. En mí ya no queda nada, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido nosotros, Virginia.
17: I aquesta carta de comiat de Virginia Woolf al seu espòs Leonard és una de les, per dir-ho ras i curt, una de les circumstàncies que més emociona d'aquesta pel·lícula. És el pal i paller d'una història on transita la malaltia mental no només de Virginia Woolf, sinó també d'altres protagonistes d'aquesta història. Basada, per cert, en una novel·la que jo els demano que no deixin de llegir, de Michael Cunningham, que ja va guanyar el Premi Pulitzer per aquestes hores. Uau! Miro el temps i se'n va ràpid. 4 minuts, un quart de 10. Comencem amb sintonia. El camí dels Són 4 dies d'avui, dissabte 10 d'octubre del 2026, Dia Mundial de la Salut Mental.
18: Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
17: I un grup de professionals que s'aixequen ben aviat, que es lleven ben d'hora per explicar-los tot allò que té a veure amb la informació, amb l'entreteniment, amb la vida que passa a través de la ràdio al llarg del cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Recordin, avui, dissabte, fins a l'una del migdia, i demà, una altra tongada. Bon dia en nom d'Albert Vaques, Julio Leal, Luis Mimendizábal i també, òbviament, la nostra estimadíssima Mònica Pavón. Tots ells són directors d'orquestra que van afinant els instruments perquè aquest programa soni com ha de sonar a Ràdio 4 en el 50è aniversari d'aquesta emissora. Aquest any és el nostre any i els hi dono fe que ho celebrarem com Déu mana. Per començar, i com sempre, fem llevar el doctor Pasqual molt aviat, és aquí amb nosaltres a l'estudi, per parlar de tot allò que té a veure amb la geopolítica política que ens afecta, ens agradi o no. Ja saben que sempre volem ser positius i li demanem a un personatge rellevant que recordi un dia feliç de la seva vida, aquells que tornaríem a repetir, que no eren gaires, eh? Avui ens acompanyarà l'Antoni Bolinches. Conversarem amb Robert Valley, director, animador i dissenyador de personatges, guardonat amb 3 Emmy, un premi Annie i una nominació als Oscar. Ell ha format part de tots els grans professionals que encara avui són el Visual Development Seminar, un seminari que celebra molt a prop d'aquí, a la ciutat de Barcelona, el Design Hub, i que passaran per aquest programa d'aquí una estoneta. Després viatjarem amb David Rull. Conversarem amb algú que acaba de publicar les seves memòries, dia jo, i que són meravelloses. Què dirà la gent? Algú que li importa poc el que pensin d'ell, Albert Om, els hi dono paraula, gran amic, i durant un temps, el meu cap, no s'ho perdin, passarà per l'estudi de Ràdio 4 aquest matí. Sexe amb Helena Crespi, com cada dissabte, Paula Calvo i les persones no humanes que tant ens interessen. Viatjarem fins a París per conversar amb el director del Cor de l'Orfeó Català, que avui s'estrenen a la Ciutat de la Llum amb Gustavo Dudamel de director. No s'ho perdin, aquesta notícia portada aquest matí al Periódico de Catalunya. I acabarem el nostre espai amb el periodisme de societat, que també interessa, amb Manel Ferrer. 2 minuts, un quart de 10 del matí, 900-454-455, telèfon directe de Ràdio 4 del Són 4 Dies. Posem fil a l'agulla i ens hi posem.
18: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.
17: A nosaltres ens agrada mirar cap endavant, eh? Però clar, som periodistes, així doncs que som extremadament pesats a l'hora de preguntar-nos per què. Perquè tot succeeix i, sobretot, a vegades també perquè les coincidències i les dates d'alguna manera fan que una jornada com la d'avui estigui plena d'aniversaris. Aniversaris que no ens agraden gens ni mica, els hi hem de dir, eh? Avui, primer any de, bé, l'alto el foc que no arriba a Gaza, perquè la pau no ha arribat en aquesta zona del món. Avui deia un dels màxims responsables de Metges Sense Fronteres que es continuen practicant amputacions a nens a Gaza. Recordin que fa unes setmanes vam conversar amb Rolín Certís, el metge espanyol que ha treballat allà. Però és que dona la casualitat que aquest avanç d'Israel, més enllà de la línia pactada amb Donald Trump, que confina més de 2 milions de palestins en un terç de la franja, és una autèntica realitat. I allò que dèiem del destí, del caprici, del mateix, a qui han concedit el Premi Nobel de la Pau? Doncs li han concedit el Premi Nobel de la Pau a una advocatessa de 85 anys, que va ser la defensora de Nelson Mandela, que va denunciar el genocidi de Ruanda i que, a més, va ser la presidenta de la Comissió de l'ONU que va dir que Israel estava cometent un genocidi, a part de, òbviament, ser una de les que va explicar amb fermesa des d'un punt de vista legal que Israel estava utilitzant la gana, la fam, com a arma de guerra. Bé, doncs aquesta Premi Nobel de la Pau de nacionalitat sud-africana ha estat la dona que ha estat escollida com la màxima representant per parlar d'això que necessitem tant al món, que, per cert, és curiós que sigui una dona, ella, Premi Nobel de la Pau, i una dona també, Premi Nobel de Literatura, la canadenca Ann Carson. Doctor Pasqual, bon dia i bona hora.
19: Bon dia i bona hora.
17: Com està?
19: Bé, bastant bé.
17: El veig molt bé per fer-lo llevar tan aviat, la veritat.
19: Sí, em llevo ja amb l'atenció de pensar que vindré aquí i em sotmetrà a un tercer grau, però estic bé, estic bé.
17: Home, el sotmetrem a un tercer grau i amb sorpresa, perquè, clar, òbviament, sempre li expliquem al doctor Pasqual quins són els temes que tractarem, però els he de confessar, perquè aquí ja saben que som tal com raja, que ahir la nit, quan me'n vaig anar a dormir, molt aviat pensava... Què t'has deixat de fer, Tarragona? Doncs m'havia descuidat explicar-li al doctor Pasqual que parlaríem d'aquesta Premi Nobel de la Pau, aquesta advocatessa, bé, nascuda a Sud-àfrica, però d'origen hindú, que ha estat donar-li Premi Nobel de la Pau i ja veu com són les coses. La Casa Blanca ha imposat sancions contra el Tribunal de l'Haia després del premi a aquesta senyora que va ser antiga jutgessa del Tribunal de l'Haia, no? És com si volguessin, vinga, donar-li més problemes i donar una altra volta de cullera a aquest escenari, no?
19: És com si l'algoritme sapigués que jo havia de parlar d'aquest tema i ja la coneix més a vostè que a mi, i aleshores hi va haver-hi una seqüència que era unes declaracions de Donald Trump fa 2 o 3 dies dient que es mereixia el Premi Nobel de la Pau. Després em va sortir, abans del premi, el discurs previ que em sembla molt significant, el discurs previ que va fer l'Acadèmia Noruega, en la qual senyala molt clarament a Donald Trump. O sigui, li diu, el premi que donarem en aquesta ocasió no és un premi per la pau, és un premi per defensar el dret internacional en un moment que està sota asseig per part de gent com vostè que utilitza la força. No ho va dir expressament Donald Trump, no? Però el que va estar dient és que el Premi de la Pau no era tant per silenciar les armes com una pau en drets, perquè sense dret internacional, la construcció que vam fer després de la Segona Guerra Mundial, no hi ha res a fer, no? I posteriorment va sortir aquesta notícia de les sancions internacionals, que em fa gràcia perquè van dir que ningú estadounidenc pot ser jutjat o serà jutjat pel tribunal. Bueno, primer, no formen part, segon, qui ha viscut en una ciutat que tenia una base americana, com jo, quan era petit, llegia notícies al seu diari de capçalera, el Gran Heraldo de Aragón, que hi havia algú que havia fet una malifeta, algun soldat americà, i que ràpidament era portat a la base i de la base era enviat en avió als Estats Units, però per no fer-se càrrec de les possibles conseqüències que tenia amb la justícia espanyola. O sigui, res nou. Als americans no els agrada pas que un govern estranger pugui jutjar un nacional, salvo que el retenguin amb el que era l'antic mur, no? Ara, impossible.
20: És que, esclar, una vegada més Donald Trump ens ha demostrat que ell és el que ha de portar el relat, no? Ha de ser el propietari del xiringuito, i perdoni que digui aquest barbarisme, mm-hmm. no? Perquè el secretari d'Estat, Marco Rubio, que s'ha encarregat, a més d'anunciar les noves sancions ahir divendres, parlava amb molt d'expressi de la senyora Navi Pillay, una senyora de 85 anys, que recordem-ho per si vostès acaben de llevar i no han escoltat el que hem dit fa uns minuts, va ser advocada defensora de Nelson Mandela, una dona. Va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional de l'Haia, una dona. La mateixa que va dir, escolti'm, vostès, Netanyahu, no estan respectant les lleis de la guerra que existeixen i formen part d'una jurisprudència molt concreta en la que vostè, Netanyahu, no pot utilitzar la gana, la fam com a arma de guerra, no? I Marco Rubio ha parlat d'ella amb una falta de delicadesa i de estètica, que m'ha semblat insultant.
19: Però això segurament ho enllaçarem amb el segon tema, que és la crueldat com a forma de fer política i que dona resultats últimament, no? Però jo crec que és bàsicament aquí Marco Rubio parla molt com el servidor del seu am, en aquest moment, perquè té una dimensió geopolítica també aquest premi. I per què? Perquè la comissió de la ONU, ella va participar en la comissió de la ONU, que va concloure que Israel feia genocidi
20: va ser
19: a Gaza.
20: Sí, sí, va ser ella, i tant.
19: I això és una cosa que no... Vostè acaba de llegir la notícia de que, o sigui, com sempre, Israel s'està saltant totes les normes imposades. I el que ve a dir també aquest Nobel és que una cosa és posar pau, silenciar les armes. Una altra molt diferent és que sense drets, sense responsabilitat, sense límits, el poder continua sent massa ambiciós per autoposar-se aquests límits. Per això necessitem un dret internacional que digui fins aquí. Un acord pot aturar la guerra, però continua essent molt fràgil si no ve acompanyat de mesures, medides, observacions per part dels governs internacionals.
20: Clar, és que nosaltres estem escoltant el que diu el doctor Pasqual, la lluita que ha tingut la Premi Nobel de la Pau, que, per cert, quan li van dir que havia estat bé, doncs, no només nomenada, sinó que havia estat àmpliament votada per la majoria del jurat del Nobel, es trobava a Nuremberg. Es trobava en el tribunal impressionant. Jo vaig tenir l'oportunitat de visitar-lo per primera vegada aquest estiu, on es van celebrar els judicis de Nuremberg, no? Així doncs que, una vegada més, allò que els dèiem al principi del programa, no? La casuística de la casualitat ha fet que aquesta senyora hagi sabut que és Premi Nobel de la Pau al jutjat de Nuremberg, no? Ella, quan la van aplaudir, va dir no, donguin més alegries, facin més aplaudiments, perquè amb una mica de sort, si poden convèncer, compartiré el Premi Nobel amb Donald Trump. Evidentment, feia un esteribot comparant el que va fer l'any passat Machado, no? Però em va semblar una senyora molt valenta que parla des de la institució màxima que respecta els drets humans. Jo estic esfereïda, doctor Pasqual, i ho sap, amb el cas de Krista Pike. Aquesta dona, en vam parlar la setmana passada també, de 50 anys, que durant una hora, d'una manera amable i tranquil·la, com escoltarem ara que diu el seu advocat, va estar bé, doncs, esperant que la injecció, que no hi havia manera de poder-la injectar, acabés amb la seva vida, no? Nosaltres avui ens volem preguntar què passa amb Krista Pike, perquè ha sobreviscut. Els metges i la comunitat científica volen examinar aquesta senyora perquè es pregunten quin tipus de fisiologia té algú que ha pogut sobreviure amb les condicions en les que ho ha fet ella.
19: Ara la convertirem en un objecte d'estudi, també.
20: La volen convertir en objecte d'estudi mèdic, no s'ho perdin, eh? Clar, ens preguntem, una vegada la senyora Pike estigui restablerta, tornaran altra vegada a portar-la al corredor de la mort? Escoltàvem el seu advocat en unes declaracions a la ABC americana, a la roda de premsa, en la que ell, ras i curt, i en anglès, explica que la senyora Pai, quan es va despertar, es va sentir no només humiliada, sinó, a més, enfadada. Escoltem-lo.
21: Chris is a survivor.
5: Krista és una supervivent. Va sobreviure a violacions, abusos i fins i tot a l'intent d'executar-la. Mereix respostes sobre què va passar amb ella. La gent de Tennessee també mereix aquestes respostes. La nit de dilluns enteníem que Krista tenia mort cerebral, però per a sorprendre a tots, el dia següent va despertar i va començar a parlar. No tinc explicació del que va ocórrer entre dilluns i dimarts, però sabem que Krista té un llarg camí de recuperació. Té un coàgul al braç, té pneumònia, no pot engolir. Els seus braços estan unflats i no sabem si recuperarà la seva funcionalitat als mateixos, però sí sabem que té una llarga recuperació per davant. I això és només l'impacte físic. Ni nosaltres ni Krista hem processat què va a suposar això per a la seva salut mental. Ella està en pau i va advertir a l'equip d'execució el que podia ocórrer. Va mantindre la calma i després va despertar a un hospital.
20: Avui, que precisament és el dia de la salut mental i n'estem parlant i molt en aquest programa, el seu advocat ho va dir d'una manera molt clara i jo penso que li hem d'agrair la sensibilitat en aquest jurista, no? Quan va dir, escoltin, és que no podem arribar a pensar l'impacte en forma de salut mental que pot tenir aquesta senyora que pensava que anava a morir, que li provoquen un dolor físic interminable intentant punxar una i una altra i una altra vegada i al final no acaba morint i es desperta en un hospital, no? Hem parlat amb Daniel Vilaró d'Amnistia Internacional i Daniel Vilaró és molt clar. Parla de crueltat en aquest intent fallit i parla també d'exhibició. L'escoltem, doctor Pasqual? Som-hi.
21: L'intent fallit d'execució de Krista Pike per part de l'estat de Tennessee ha estat, pensem, des d'Amnistia Internacional, una exhibició extrema de crueltat i el recordatori potser més recent, no?, que la pena de mort és el càstig cruel i no mai degradant per excel·lència. El governador de Tennessee, Bill Lee, que és del Partit Republicà, de fet tenia la potestat de frenar aquesta execució abans que s'arribés a aquest punt, però ell va decidir, va prendre la terrible decisió de no fer-ho, no? Per empitjorar les coses, l'estat de Tennessee es va afanyar a dur a terme l'execució fins i tot després que un tribunal hagués dictat una mena d'ajornament temporal per donar temps a estudiar unes al·legacions en el sentit que els abusos sexuals i el trauma que va patir Krista Pike en la infància, que podien ser un atenuant, doncs no havien quedat adequadament exposats durant el judici que se li va fer. Per tant, pensem que queda clar que mai no s'hauria d'haver arribat tan lluny.
20: Mai s'havia d'haver arribat tan lluny, diu Amnistia Internacional, doctor Pasqual.
19: Bé, ara em posaré una mica filosòfic i ja sé que no li agrada perquè li fa perdre oients, no?
20: Què però, diu? Per favor,
19: és com
20: contrari.
19: Els meus alumnes se'n van de la classe ja. La pena de mort són tres conflictes filosòfics bàsics, no? Un que és el de... I no hi ha una resposta, ja ho avanço, eh? No hi ha una resposta única. Però el primer de tots és una reflexió, que és... creem un estat perquè ens protegeixi. I a la vegada... li donem el poder de matar-nos? Això és cert? Bueno, aquí Hobbes defensa que una autoritat forta és necessària per suportar l'Estat. Tothom sobrevola la imatge de l'anarquisme, que és dolent... Jo no dic que sigui dolent, però dic que sobrevola aquesta imatge. Creem un Estat perquè ens protegeixi. Li hem donat el poder. Vostè i jo hem firmat un contracte social, que és com se sosté, en el que podem assassinar una altra persona si pensem que s'ha passat en aquest aspecte? Aquest és el primer tema de debat. El segon tema és aquest de la retribució. Un crim extrem exigeix un equivalent o no? I aquí hi ha filòsofs com Kant que diuen sí, retribució. Hi ha, és a dir, ojo por ojo, diente por diente, no? De la Bíblia.
20: La llei del talió.
19: La llei del talió. I altres que ho utilitzen des de l'utilitarisme, que és molt interessant això, de dir el càstig ha de ser proporcional al fet, però que quan té una repercussió social bona. I aquí hi hauria una paradoxa, que no entraré, però que sobre l'utilitarisme, que és molt interessant. I la tercera és quant poder hem cedit a l'Estat. I aquí ho enllaço amb el que estem veient. Aquesta pena de mort, que és molt greu, i la crueltat de la que ja parlaré al final, si em deixa, si no em tira per la finestra...
20: Per favor! Quin mal dia té avui, eh?
19: No, jo ho dic. És molt un filòsof que a mi m'encanta, que és molt difícil, però que és Foucault, que parla de que hi ha unes superestructures que ens porten a pensar d'aquesta manera i que el poder ajuda a elegir el càstig com una representació de, del propi poder. I aplicat al debat actual és la notícia que hem tingut de que el pròxim ajusticiat ho serà en públic, per televisió i afusellat als Estats Units. Això només demostra el poder quan una política penal concreta conté i compta amb una demostració pública d'autoritat.
20: El que més m'agrada de fer ràdio aquesta hora del matí és que ens llevem molt aviat. El que més m'agrada de fer ràdio aquesta hora del matí és que tots arribem mig adormits i després, a mesura que anem prenent-nos cafès aquí a la redacció de Ràdio 4, ens anem
19: refent. A mi no em toquen.
20: I el que més m'agrada, no sigui així, que té aquí un gotet d'aigua que té un gust excel·lent. I el que més m'agrada de fer ràdio amb el doctor Pasqual és que ell em diu: jo no sé mai per on va vostè, senyora Tarragona, però és que jo tampoc sé mai per on va vostè, doctor Pasqual. Aquí teníem un ordre meravellós d'expressions que ens havia ofert i que escoltaran, no pateixin, en Daniel Vilero d'Amnistia Internacional. Però, és clar, ara el doctor Pasqual ha parlat d'aquesta sentència televisada que ahir a la nit, quan me'n vaig anar a dormir, l'ABC ja deia: atenció, que hi ha moltes cadenes privades per cable americanes que no la retransmetran, que faran un blackout perquè no es puguin veure, no? I aquesta mesura que ja ha començat a fer algunes televisions nord-americanes ja està arribant a cadenes europees. Perquè aquest senyor, el secretari d'Estat, ha arribat a la conclusió de que pot afusellar a algú, retransmetre-ho per televisió en streaming, com si fos un concert de Celine Dion, perdó,

0: Clar, això ho diu el secretari d'Estat nord-americà. Poca broma, no ho diu un senyor amb una conversa de bar al Far West, com em deia ara el doctor Pasqual. No, no, aquest senyor ho diu en una roda de premsa, en un portaavions, així doncs que jo no reconec aquest país que vostè i a mi ens va formar, doctor Pasqual, no el reconec.
1: Bueno, és que aquí ho enllaçaríem, primer, el que he dit, s'estan vindicant com a força el poder, amb quan parlen vigilar i castigar, que es posa com a força visible. No? Però aquí estem entrant en un altre camp, senyora Tarragona, que s'està obrint bastant i que a mi em preocupa molt, que és el de la crueltat amb rendiment polític. I vostè em dirà, això és possible electoralment parlant? En determinades circumstàncies, sí. I hem de distingir crueltat de fermesa, però és que això de posar-lo i gravar-lo per tothom vol dir que estem afavorint les baixes tendències de molta gent davant de la indignació d'un crim. Això és comprensible, però la qüestió política és si fem d'aquesta indignació, si la transformem en un espectacle, com vostè ha dit, televisiu, no? I això és molt greu en aquests moments.
0: És tan greu que vostè parlava de crueltat i en Daniel Villaró, d'Amnistia Internacional, ens explicava que la pena de mort és l'antítesi a qualsevol mesura humanitària i que no hi ha cap metodologia d'aquestes característiques que pugui fer que un estat decideixi lliure i impunament acabar amb la vida d'una persona, no? És a dir, que apliqui allò tan antic de la llei del talió. Ho explica d'aquesta manera.
2: No hi ha una forma humana o neta o humanitària o sense patiment que l'Estat mati una persona. No existeix, simplement. I tot el sistema de pena de mort és irreparable i irreversible, es miri per on es miri. I, per tant, és una violació de drets humans absoluta que cap govern hauria de tenir el poder de dur-la a terme.
0: Clar, és que és poder absolut i absoluta manera d'entendre la llibertat, no? Jo tinc moltes ganes de llegir, li recomano, doctor Pasqual, un llibre que s'ha publicat gairebé bé, per la part fosca de les editorials, eh? No perquè s'hagi fet il·legalment, sinó per el que li ha costat a ella poder-ho aconseguir. L'edita Folk and Folk, que el títol és Una lluita perpètua, avui que estem parlant de la Premi Nobel de la Pau sud-africana, fa 3 anys va rebre el Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, una activista iraniana, que acaba de publicar aquest llibre, no? Una lluita perpètua, on ella parla no només de les pallisses que li van donar, l'última va ser tan forta que va patir un atac de cor, sinó la manera com el seu país entén la pena de mort. És un llibre extraordinari que han de llegir perquè a mi m'ha deixat absolutament esfereïda. Com la pena de mort, i com diu Daniel Villaró, està institucionalitzada.
1: Però totalment, i quan he parlat d'aquesta paradoxa utilitarista, jo li voldria que els oients, com faig a classe, es posin en la situació en la qual vostè té molta confiança en el sistema de justícia, en el sistema policial, i per això, a més, hi ha moltes sèries, a vostè que li agrada, i pel·lícules, en el qual veiem que la policia captura ràpidament l'assassí. Això es fa en una societat que és utilitària perquè això reforça la confiança en el sistema policial, se la jutja molt ràpidament en el sistema judicial i se li condena una pena de mort. No? No només és que no hi hagi una manera de matar algú de forma no cruel, sinó que tampoc podem assegurar l'error en aquesta cadena de valor. És a dir, i si descobrim aquesta paradoxa utilitària que li dic, si descobrim al final que aquella persona és innocent abans d'assassinar-la.
0: Com ha passat tantes vegades.
1: Efectivament. Què fem? Des del punt de vista utilitarista de la societat, de dir, mantenim la seguretat, la confiança del ciutadà en aquest poder, hauríem d'assassinar aquesta persona. I el poder, en aquest aspecte, el que fa és assegurar aquesta cadena de valor.
0: Clar, perquè aquesta cadena de valor, vostè parlava de la pena de mort i parlava, òbviament, de les persones que han estat executades i que després de fer-ho se n'han adonat que eren lliures i que eren absolutament innocents, perquè ja saben vostès que en el corridor de la mort hi ha centenars de persones, no ho dic jo, ho diu Amnistia Internacional, i Democracy Now, que és una de les grans organitzacions no governamentals que lluita per aquestes persones que són a la presó injustament, que no han tingut una bona defensa, que són afroamericans, que no han tingut economia per buscar un bon advocat. Clar,

0: és que el 2025 als Estats Units hi han hagut 47 execucions en 11 estats. Ens ho recorda Dani Vinaró, d'Amnistia Internacional.
1: Mentre la pena de mort continua disminuint a tot el món, perquè baixa, els Estats Units estan cada vegada més aïllats en la seva aplicació. Avui dia, 113 països han abolit la pena de mort per a tots els delictes i són 145, que serien abolicionistes, si sumem també els països que la mantenen en la llei però que no l'acaben practicant. 145 països, això és gairebé dues terceres parts del món que ja no apliquen la pena de mort i, per tant, pensem que fa molt temps que Tennessee i els Estats Units haurien d'haver deixat d'executar persones sota el pretext fals d'impartir justícia i relegar aquest càstig cruel i inhumà als llibres de la història.
0: És clar, és que és una autèntica barbaritat, ens ho deia així de clar en Dani Vilaró d'Amnistia Internacional. Però fixi's, doctor Pasqual, si parlem del cas de Krista Pike, on ja hi ha un dilema ètic per salvar el qui l'Estat vol matar, com vostè mateixa està dient, ens preguntem què va passar? Per què va haver aquesta execució fallida, que no va funcionar? Independentment de que després la senyora Pike tingui una fisiologia que, com li deia abans, molts metges i molts hospitals nord-americans volen examinar-la per saber, i perdonin que sigui tan clara aquestes hores del matí, 8:15 de 10, en directe són 4 dies, dissabte 10 d'octubre ens podem permetre segons quins tipus de llicències, què diandres té aquesta senyora a l'interior per poder haver sobreviscut això, no? El que va fallar va ser, òbviament, allò que li van intentar injectar, ens ho explica en Daniel.
1: Aquesta és la segona vegada en menys de 5 mesos que Tennessee du a terme una execució fallida. El mes de maig, Tony Carruthers va tenir una experiència similar a la de Krista Pike d'aquests dies, i no només compta Tennessee amb un llarg historial d'execucions fallides, sinó que les seves autoritats també han seguit endavant amb les execucions, ocultant amb secretisme com funciona realment el procediment d'injecció letal, que està fallant, i està fallant des de fa temps. Per què? Perquè és una execució cara. Es fa amb productes químics que s'han d'importar, la majoria de vegades des de països europeus, i això fa que sovint no arribi aquest material a temps als Estats Units per seguir aquest ritme d'execucions i s'utilitzin material i substàncies que poden haver fins i tot caducat i provoquen situacions tan dramàtiques com la de Krista Pike i els altres casos. Des d'Amnistia Internacional, malauradament, hem documentat agonies de presos executats que s'han allargat fins a 30 minuts, fins a una hora, per poder certificar la mort definitiva d'algú, i per tant acabem amb el mite que la injecció letal és una mort neta, com se'ls vol fer creure. Hi pot haver patiment, hi ha patiment, i nosaltres fins i tot ho qualifiquem com una forma de tortura.
0: Forma de tortura i agonia, perquè, és clar, abans, quan escoltàvem a un dels advocats de l'equip de defensa de Krista Pike, que ell deia, no sabem en quin estat està la salut mental d'aquesta senyora. Avui és el dia de la salut mental, a més, no ho oblidem. Ella ha dit, el primer que va manifestar és que era molt conscient de que l'Estat va intentar executar-la. No va parlar d'aplicar la pena de mort. No, la paraula és execució. I en aquests moments hi ha un dilema ètic a la societat americana que és, els metges salven vides, els metges ajuden a morir quan practiquen una eutanàsia, però els metges el que no fan és deliberadament, o no haurien de fer, treure la vida d'algú que està sa, perquè la senyora Pai, quan va anar al corridor de la mort i quan va anar camí de la seva execució, era una persona perfectament sana. I aquest és el debat que hi ha en aquests moments amunt de la taula.
2: No, però és clar, hi ha diversos components. Primer, el botxí no era un metge, el botxí no era expert. O sigui, era expert, però no era expert, en el sentit de que no el practica. Segon, les pròpies farmacèutiques no hi donen suport a aquestes execucions i, per mi, a part de la fisiologia de la senyora Pic, probablement hi ha un component de malfet químic perquè no sabem d'on provenen aquests productes, no? Però vostè es preguntava per què Tennessee fa això? I jo aquí li vull donar una visió de recerca politològica, no? Hi ha un estudi als Estats Units, de Wester, Glynn i Mota, que anomenen una cosa que... El meu alemany no és tan bo com el seu.
0: No, jo no parlo alemany, per l'amor de Déu.
2: Schadenfreude, que és algo així com la satisfacció davant del patiment de l'adversari polític. I troben que entre persones que estan molt polaritzades, com és la situació... No només allà, augmenta la preferència per als candidats que són punitius, o sigui, que diuen obertament que castigaran els rivals polítics. però inclús fent polítiques perjudicials, no neutres, perjudicials per als simpatitzants del partit contrari.
0: Però, és clar, això que està dient és molt interessant i al mateix temps molt preocupant, perquè vol dir que els votants que voten aquest individu disfruten pensant que hi haurà un càstig, és a dir, hi haurà una certa actuació dolosa i innecessària cap a algú que, al cap i a la fi, ha estat participant en un joc net de democràcia.
2: Això és el que l'estic descobrint, perquè aquí, quan parlem, quan la innocència de Trump dient aquestes coses i cargant-se la institucionalitat, o aquí dubtant del procés democràtic que tenim a l'estat espanyol, el que fan és que al final la gent es polaritzi i pensi que anem a castigar, però físicament inclús, a les persones. I vostè dirà, bueno, això és d'Estats Units. No, no. A Catalunya hi ha un estudi de diversos acadèmics, Muñoz, Amat, Falcó, Giment i Ginjoan, que parlen sobre la tolerància envers comportaments antidemocràtics de certes persones que estan molt a prop del partit al que voten. O sigui, si ideològicament estan molt, molt igualats amb el partit, o, pues, aleshores prefereixen candidats que penalitzin a l'altre.
0: És a dir, que d'alguna manera justifica l'injustificable. Anem bé, eh?
2: Sí, sí.
0: Demà, per cert, que és diumenge, que vostè ens tornarà a visitar, s'haurà de llevar aviat, doctor Pasqual, ja ho sento. Parlarem de, òbviament, el que passarà en aquest país el 29 de novembre.
2: Sí,
0: perquè
2: esclar.
0: Perquè està l'ambient movidito. Ja gairebé per acomiadar el doctor Pasqual, i agraint-li a en Daniel Vilaró, el representant d'Amnistia Internacional, que ens ha atès i que ens ha explicat tot el que significa des d'un punt de vista legal i des del punt de vista d'una organització tan prestigiosa com aquesta, el cas de Krista Pike, li hem preguntat, d'acord, suposant que la senyora Krista Pike sobrevisqui en bones condicions, avui ja sabem que té pneumònia, suposant que no li quedin seqüeles no només emocionals, sinó psiquiàtriques, què passarà després de Krista Pike? I ens explica això.
1: El governador de Tennessee ha declarat que suspendrà totes les execucions a l'estat. És una mesura que creiem necessària i positiva, però també veiem que amb això no n'hi ha prou, no? Ha d'indultar tant Pike com totes les persones condemnades a mort al corredor de la mort a l'estat i commutar les seves penes. També hauria d'establir una moratòria indefinida, no només d'uns mesos, de totes les execucions. De fet, pensem que el tràgic espectacle de fa uns dies amb Krista Pike ha de reforçar l'activisme per fer que l'estat de Tennessee decideixi abolir la pena de mort d'una vegada per sempre.

0: Ai, hauré de morir, això és el que diu aquesta cançó de Johnny Cash, que és una de les més fosques de la història musical d'aquest cantant nord-americà. Cançó escrita originalment per Nick Cave, publicada l'any 1988, Johnny Cash va gravar la seva versió per l'any 2000 a l'àlbum American Solitary Man. Què explica aquest The Mercy Seat? Explica una història commovedora. Un home condemnat a mort espera la seva execució a la cadira elèctrica, és innocent, diu que no ha comès aquest crim, però les seves paraules deixen entreveure contradiccions i una possible culpabilitat. En aquesta cançó terrible es parla de la religió, perquè compara el seu patiment al patiment de Jesús a la creu, la justícia, qüestiona l'estat de dret i sobretot parla de la por a la mort. L'altre dia la Mònica em deia, hem de posar aquesta cançó, i tenia tota la raó, perquè parla d'aquest mercy seat, que podríem traduir com el seient de la compassió, sí, o el seient de la pietat, que és tot el contrari, doctor Pasqual, no?
1: Absolutament. És una, a mi m'encanta aquesta manera dels poetes de transformar una imatge tan horrorosa com Mercy Seat. Jo recomano, vostè, clar, és molt americana, jo sóc més garrulo i de poble.
0: Ai, que per...
1: I recomano molt millor, no molt millor, recomano en un altre nivell, que entrenem tots en castellà, en aquest cas, A l'alba, de Luis Eduardo Aute.
0: Un altre catall.
1: Dedicada a les últimes execucions del franquisme i que té unes estrofes realment precioses com les de Johnny Cash en aquest aspecte.
0: Miri que sempre busca posar-me l'última pregunta, perquè ho diu ell, que diu, ah, no, és que jo sóc de poble. Vostè primer no és de poble. I suposant que fos de poble, beneït poble.
1: No. Sí, jo estic contentíssim de ser de poble.
0: Escolti'm, jo sóc d'Horta, eh? Disculpi. Que abans de ser un barri de Barcelona era un poble que després es va annexionar.
1: Veig que hi ha, a Hortes xerrava molt, no? Perquè hi ha molts presentadors que són d'aquell barri, no?
0: En Jordi Basté és d'Horta, també.
1: Per això ho dic.
0: Meu. Ha... Pensi que jo estudiava les Dominiques d'Horta i ella els Salesians. I la seva mare i la meva anaven juntes a la perruqueria.
1: Així n'ha sortit de xerradors.
0: Així n'ha sortit de xerradors, efectivament. Doctor Pasqual, moltes gràcies.
1: A vostè.
0: Demà l'espero. Vinga, 3:15 del matí. De debò, no es perdin aquesta cançó de Johnny Cash, The Mercy Seat, perquè és meravellosa, i tampoc a l'alba de Luis Eduardo Aute, que no la podem desmereixer. Seguim.

0: Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
1: I amb el doctor Ernest Pasqual, bon amic, simpàtic, savi, que sempre ens posa l'última pregunta, que diu que se'n torna cap al seu poble. Nosaltres ens quedem aquí, a Ràdio 4, a Roc Boronat 127, per entrar dins del túnel del temps. Fins ara hem parlat d'alguna cosa molt desagradable, molt fosca, a més, i molt trista, que és la pena de mort. Ara volem posar-li un color d'alegria, de melangia, de bon record al nostre programa. Quin dia de la seva vida li agradaria tornar a viure el doctor Antoni Bolinches, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella? Doctor Bolinches, estimat, bon dia.
2: Bon dia, Sílvia.
1: Com està?
2: I mentre acabaves de parlar a l'entrevista anterior, pues és això, tornar al passat per fer-lo present. Tant de bo tots tinguéssim coses bones que recordar. Jo dic una cosa, tinc més de dolentes que de bones, eh? M'ha costat trobar les bones, però...
1: Escolti'm, jo li agraeixo el que diu, perquè aquesta és la realitat, eh? Si pensem en el de la nostra vida, tots tenim moments molt complicats i molt difícils i molt dolorosos, i jo penso que tots, en general, els oients de Ràdio 4 també en aquests moments, som supervivents de la nostra pròpia història, no? Així doncs que a vegades, quan et diuen, home, recorda un bon moment, jo també em quedo una mica en bucle, si em permet pensar en un bon moment, home, vostè en recorda un meravellós, que va ser el dia de la presentació del seu primer llibre, El cambio psicológico, veritat?
2: Pues sí, fa d'això, pues, 41 anys.
1: Déu-n'hi-do.
2: O sigui que en broma, era la meitat de la vida que tinc ara. I, curiosament, ja que l'entrevista me la fas tu amb el teu programa, et diré que de les primeres persones dels mitjans de comunicació que es van fer ressò de la meva feina, va ser tu.
1: Només faltaria.
2: Però, curiosament, recordo aquest dia de manera nostàlgica. Per una raó, perquè es va fer en una llibreria que ja no existeix. I quan es perd una llibreria, es perd un indret de transmissió cultural i de coneixement. I segon, perquè me'l va presentar el Baltasar Porcel, que tampoc està entre nosaltres ja, i que potser si seguís viu ja seria Premi Nobel. Jo crec que podia haver estat el primer Premi Nobel en català. Per tant, aquests són els meus records nostàlgics, per tant, m'agradaria repetir-lo perquè ja no es pot repetir i perquè en aquell moment va ser una vivència cimera. Clar, presentar el meu primer llibre i pel gran escriptor de les lletres catalanes, per mi va ser una gran satisfacció.
1: Fixi's que vostè estava parlant ara del moment que va viure, del moment bonic que va viure amb el senyor Porcel presentant-li El cambio psicológico, però jo ara estava pensant, mentre l'estava escoltant, que com a terapeuta de parella, com a psicòleg i sexòleg, quantes persones ara l'estan sentint a Ràdio 4 en directe i pensen, home, tinc bons records de la meva vida íntima i privada gràcies a que el doctor Bolinches ens va guiar, perquè, escolti'm, avui que parlarem amb Helena Crespi i que hem arribat a la conclusió, segons el CIS, que cada vegada es practica menys sexe, estic segura, doctor Bolinches, que la seva història com a metge, com a psicòleg, com a terapeuta, està lligada també a moments bonics i moments agradables de persones que vostès han ajudat, no?
2: Bueno, sí, jo diria que unes 3.000.
1: 3.000? Per la mort de Déu!
2: Sí, clar, porto 50 anys d'activitat professional i sortosament sempre he tingut clients que s'han interessat per la meva manera d'entendre ajudar al proisme, que curiosament és que cada un es converteix una mica en terapeuta a si mateix. Per això, com deies tu, Sílvia, potser per això ens costa recordar més els bons moments, perquè els dolents ens fan patir i com ens fan patir ens fan reflexionar. En canvi, els bons, ningú després de passar un cap de setmana fabulós comença a fer reflexions metafísiques, no?
1: No, dius, més aviat no.
2: Per què
1: no,
2: serà
1: no.
2: que m'ho he passat bé? No. Com és possible que m'ho hagi passat bé? No, els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre. Per això aprenem més dels dolents que dels bons.
1: Tot i que fixi's, doctor Bolinches, vostè que em coneix bé fa molts i molts anys, a través també del bon amic en comú Francesc Miralles i Àlex Rovira,
2: sí.
1: Jo, quan tot va bé, quan m'ho passo molt bé, quan passo un cap de setmana ple de plaer, en tots els sentits, no només plaer gastronòmic, sinó també plaer sexual, hem de reivindicar la sexualitat, estimats oïdors de la pública, pública, pública, A Ràdio 4,
2: sí,
1: quan falten 6 minuts,
2: no me'n recordo, per les 10. Sílvia.
1: Segur que se n'en recorda. La memòria per això no es perd.
2: Ara ja sóc un teòric només.
1: Però malgrat la teoria d'això, segur que se'n recorda. No, jo li deia que quan passo un bon moment penso, vols dir, a veure què passarà ara. Aquesta anticipació de la negativitat, aquesta anticipació de, uau, alguna cosa dolenta passarà, té molt a veure també amb aquest món que estem vivint, no? Aquest matí deia Manuel Vilés al País, allò que és normal s'ha convertit en hostil, agressiu i devastador. I potser estem en aquest punt de la societat, no, doctor Bolinches, que encara que vulguem posar-hi molt amor i molta sexualitat i molta voluptuositat, l'entorn és una mica complicat.
2: Sí, sí, mira, el canvi psicològic va ser el meu primer llibre, però el segon va ser la felicitat personal. I la felicitat personal rau en, com dius tu, amor harmònic i alhora realització personal. Però hem creat un model de societat que associa la felicitat al consum, simplement a un gaudi que en aquests moments podríem dir desenfrenat i no adequat perquè alhora serveixi pel que hauria de servir la vida, per aprendre d'ella, millorar, tenir més resistència a la frustració i aleshores gestionar millor els mals moments. Com en aquests moments vivim una vida superficial, hem perdut la cultura de l'esforç, tenim poca resistència a la frustració. I per això, sincerament, estic d'acord amb el que dius, estem desnortats com societat. Però més que mirar al nord, hem de mirar endins. Fer un diàleg intern. I d'aquest model de societat que en diu que ser més feliç és consumir més, o gastar més, o gaudir més de frivolitats, ens preguntem fins quin punt això és així. Perquè el veritable gaudi és aquell que controles i et permets, però que també et prives. Fixa't, Sílvia, que la llibertat no és fer el que vols, sinó decidir què vols fer i també decidir què et prohibeixes fer, perquè consideres que allò que et prohibeixes també t'està ajudant a ser la millor versió de tu mateix.
1: I la generositat, com vostè deia, doctor Bolinches, demà amb Àlex Martins parlarem d'Anne Carson, aquesta fantàstica poetessa canadenca que ha aconseguit el Premi Nobel de Literatura, que quan li hem preguntat què farà amb els diners, doncs ha dit que ajudarà un amic que necessita una casa i li regalarà una casa, i els diners que no s'hagi gastat amb aquest amic i amb la seva casa, el que farà serà donar-ho a Metges Sense Fronteres, no? Així doncs que, doctor Bolinches, encara hi ha una mica de, com li diria jo, humanitat i saber
2: sí,
1: estar en el
2: és
1: món.
2: Un bon exemple, és un bon exemple. Mira, precisament la felicitat personal, dic que la felicitat que dura és la que reparteix. O sigui, ajudar el proisme hauria de ser una font de felicitat generalitzada, però ara entenem la felicitat amb un egoisme ferotge que diu, això per mi, l'altre per mi, i si queda alguna cosa pels altres.
1: Efectivament.
2: Hem de repartir felicitat, no guardar-la per nosaltres.
1: Com diu un oient del nostre programa que acaba de marcar el 900-454-455, per patir i per estimar no cal tenir talent ni tenir salut. Gràcies, estimat. Doctor Bolinches, l'acomiado amb aquest paraules d'amor que vostè mateix ha demanat. Per què Serrat?
2: Sí, perquè, aviam, per mi és la cançó més romàntica, però alhora podríem dir més vivencial que jo puc associar al sentiment amorós. I paraules d'amor per mi ja és un lema. Vagi on vagi, i quan em diuen quina és la teva cançó preferida tant aquí a Espanya com a Iberoamèrica, dic paraules d'amor i em posen paraules d'amor.
1: Doncs nosaltres hem fet el mateix, doctor Balinches. Les nostres paraules sempre estaran plenes d'agraïment, de consideració i de respecte cap a vostè. Que tingui moltíssima sort. Bon dissabte i ens veiem aviat, doctor Balinches. Una abraçada.
2: Gràcies, Sílvia.
1: Fins aviat. Adéu-siau. Amb aquestes belles paraules d'amor arribem al butlletí informatiu de les 10. Que bonica és aquesta cançó, no troben? Vinga, una mica de romanticisme del de debò en el matí de Ràdio 4, el Són 4 dies. Fins ara mateix, gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Donald Trump i Vladimir Putin acorden l'alliberament immediat de 300.000 tones de dièsel rus pels mercats globals. L'acord entre els Estats Units i Rússia contempla que Moscou alliberi un total de 1,8 milions de tones en diversos enviaments, un acord que flexibilitza les sancions imposades pels Estats Units contra Rússia. El país ha emès una llicència per autoritzar les operacions amb dièsel rus fins l'abril del 2027. El president dels Estats Units ha agraït així l'acord al seu homòleg rus.
2: President Putin, to be honest with you, we have massive amounts of oil being coming into our country and it's
0: Aquestes eren les paraules del president nord-americà, tot plegat en un context d'escalada de preus. Segons Trump, aquest acord farà baixar el preu dels carburants, disparat arran l'esclat de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. De la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha criticat aquest acord, considera que es tracta d'un pas dèbil i deshonest i creu que aquest acord alimenta la guerra del seu país amb Rússia. De tornada a casa nostra i en pàgina política, la CUP decideix aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions generals del proper 29 de novembre. La formació anticapitalista es troba reunida aquest matí per resoldre si es presenta o no als comicis. Esquerra Republicana, de la seva banda, es dona marge fins demà a la tarda per definir el futur de Gabriel Rufián, per saber si repeteix o no com a cap de llista. Sobre la taula, passar a formar part del Front Ampli, el Front Unitari d'Esquerres, i veus com la de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han estès la mà a Rufián, qui de moment no ha traslladat públicament la seva decisió final. Sí, ha reiterat la seva voluntat de liderar Esquerra fent front comú amb d'altres forces. Els republicans, d'altra banda, han emès un comunicat conjunt a EH Bildu per informar que repetiran coalició al Senat. Mentrestant, els socialistes fan balanç de la legislatura. El portaveu del grup socialista al Congrés, Patxi López, assegura que ha estat una legislatura productiva, tot i no comptar amb majories àmplies, i també ha fet balanç de la relació amb Junts per Catalunya. Són declaracions a Ràdio Nacional.
3: Con el concurso de Junts hemos ido sacando buena parte de estos decretos y leyes de las que comentaba al principio, y es aquí, en materia de vivienda, donde más conflicto hemos tenido. Y nosotros nos hemos quejado poco de todos, porque lo que hemos hecho ha sido hablar con todas las formaciones políticas, establecer negociaciones y buscar acuerdos.
0: Avui, 10 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. En el marc d'aquesta jornada, la Inspecció del Treball ha fet públiques les dades d'actuacions empreses de moderació de continguts de xarxes socials. Entre el 2020 i el 2026 s'han fet 66 actuacions per determinar l'impacte de les imatges a la salut mental d'aquests treballadors. En totes les actuacions, Treball ha constatat que l'activitat de moderador de contingut posava en risc la seguretat i la salut dels treballadors. El conseller d'Empresa i Treball és Miquel Sàmper.
4: Estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya, perquè pensem que és una qüestió important que cada vegada té més afectacions i que, per tant, les administracions hem d'estar al costat de tots els treballadors que puguin tenir alguna incidència a nivell de salut mental.
0: En aquest context, Sàmper ha explicat que la Generalitat ha impulsat un equip de treball amb 13 departaments per abordar els efectes de l'accés als mitjans digitals en la salut mental dels infants i adolescents. Pel que fa a la mobilitat, els expliquem que els trens de les línies R11, R8, R2 Nord i R2 de Rodalies circulen per via única entre ambdues estacions a causa d'una incidència per robatori de cable entre Mollet, Sant Fost i Montmeló. Per aquest motiu, Rodalies informa que els trens poden augmentar el seu temps de recorregut i romandre aturats més temps de l'habitual. En esports, parlem de motociclisme, perquè Marc Márquez s'ha imposat en la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia. El de Cervera sortia des de la quarta posició i se situa ara com a líder del Mundial amb 4 punts d'avantatge sobre Jorge Martín. En futbol, aquesta tarda, a 7:15, és el torn del líder de la Lliga, del Barça, que rep el Getafe. Els de Hansi Flick busquen la 8a victòria consecutiva en Lliga, igualant el millor inici del club. A segona divisió, a 5:15, Ceuta-Sabadell, en bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga, 81-88 davant els Alguí, i aquesta tarda la Lliga CB serà el torn del Breogán Girona, que serà a 9:00 de la nit. Pel que fa al temps, després dels aiguats dels darrers dies, aquest dissabte no s'esperen precipitacions. A EMET, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Una situació que continuarà també diumenge i dilluns festiu. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al vespre es formaran núvols baixos a la Vall d'Aran. Avui pugen les temperatures i la sent podrà ser notable als Pirineus. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona, 23 graus a Tarragona i 22 a Lleida. Durant aquest matí, mestral moderat a Tarragona. Perdrà intensitat durant la tarda i a la resta del territori, vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
0: És tot. Tornem amb més informació a les 11. Bon dia.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies.

0: I amb Albert Vacas, i amb Julio Leal, i amb Mònica Pavón, i amb Luismi Mendizábal, si vostès acaben d'arribar, els hem de renyar dolça i tendrament, perquè la nostra història radiofònica directa i privada i una mica íntima, per què no dir-ho, comença tot just fa una hora a les 9:05. Avui és dissabte 10 d'octubre del 2026 i aquesta no és una jornada qualsevol. Mirin, aquesta és la jornada en la que es reivindica la invisibilitat, desgraciadament, de les persones que pateixen salut mental en un tipus de circumstància que no és la millor, la que fa que ens sentim bé amb nosaltres mateixos. Així doncs que hem decidit avui que cada vegada que comencem l'hora, després del butlletí informatiu, recordarem que aquesta és la jornada per parlar alt i clar de la salut mental. Com deia ahir la reina Letícia, per parlar d'aquelles persones que tenen una salut mental dolenta i que no s'atreveixen a comentar-ho. El lema d'enguany és: escoltem a les persones amb expertesa viscuda, veus reals i canvis reals. Nosaltres som la ràdio que els escolta, així doncs que també hem de sentir diverses maneres d'entendre el món des de diversos escenaris diferents. Mirin, si a les 9:05 hem donat una volta per el món oníric meravellós de la pel·lícula Les Hores, basada en la novel·la de Michael Cunningham del mateix nom que va guanyar el Premi Pulitzer, ara ens quedarem a un film també de l'any 2002. El genial matemàtic John Forbes Nash pateix d'esquizofrènia, però aconsegueix obtenir el Premi Nobel d'Economia per la seva tasca revolucionària a la teoria dels jocs. John Forbes Nash va ser interpretat magistralment per Russell Crowe. Aquesta és la banda sonora original de la pel·lícula, que va aconseguir un Òscar com a millor film i Òscar també a la millor direcció per Ron Howard. Hi ha molts moments a la pel·lícula que ens interessen, però hem triat aquest.
1: Me retienen contra mi voluntad. Me retienen contra mi voluntad.
2: ¿Qué es lo que le ocurre?
3: Padece esquizofrenia. Y ese trastorno suele generar paranoias.
2: Pero su trabajo trata con conspiraciones, así que...
3: Sí, ya lo sé. En el mundo de John, esas conductas suelen aceptarse, se fomentan. Así que su enfermedad lleva sin ser tratada mucho más tiempo de lo normal.
2: ¿Qué insinúa? ¿Cuánto?
3: Puede que desde la universidad. Al menos fue entonces cuando empezaron sus alucinaciones.
2: ¿De qué está hablando? ¿Qué alucinaciones?
3: Yo tan solo puedo ayudarle mostrándole la diferencia entre lo real y lo que está en su mente.
0: La diferència entre allò que és real i allò que està a la seva ment. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, a Ràdio 4, el Són 4 Dies, volem reivindicar-la, volem que expliquem d'una vegada per totes que cal ser escoltada no només la malaltia, sinó també les persones que la pateixen. Una mente maravillosa, a beautiful mind, de debò, no se la perdin. Només 4 minuts i arribarem al punt just d'un quart d'11 del matí, són 4 dies en directe, tampoc es perdin. La conversa que mantindrem ara mateix amb Robert Valli, Juan Carlos Concha i Oriol Armengou. Es queden?

A la vida, estimats oïdors de la pública, oïdors del Són 4 dies, mai sabem per on anirem i què és el que ens passarà. Recordin que ara fa només una setmana gairebé estàvem tot l'equip explicant-los els estralls d'aquestes tempestes de pluja que encara ens estan donant mala vida i que, sense cap mena de dubte, van trencar una mica, com ha de ser d'altra banda, l'ordre natural d'aquest programa, si és que aquest programa alguna vegada ha tingut ordre. Mirin, a mi m'agrada aprendre, m'agrada conèixer noves disciplines, m'agrada entendre que el món és polièdric i que hi ha també circumstàncies diferents per veure la societat en la que vivim. Aquests dies, des del passat 8 d'octubre i avui és l'últim dia, cal que vagin ràpid i que no es perdin aquesta darrera jornada, es celebra la desena edició del Visual Development Seminar, una trobada internacional organitzada per la plataforma cultural Nonstop Barcelona, que ha reunit 8 artistes de referència de la creació d'universos visuals per l'animació, el cinema i els videojocs i que han compartit la seva experiència professional. El seminari s'ha celebrat molt a prop de la ràdio, aquí al Design Hub Barcelona. Ha reunit més de 200 professionals, artistes i el que més m'interessa a mi, a part del senyor que tenim aquí amb nosaltres, i dels altres dos senyors també, estudiants que poden veure que hi ha un altre món possible. Mirin, jo estic una mica exaltada, si volen que els digui la veritat, no només perquè ens acompanya, òbviament, en Juan Carlos Concha, director del Visual Development Seminar, que organitza aquest col·lectiu cultural, no només perquè és l'Oriol Armengou, que és el coorganitzador del seminari, sinó perquè tinc aquí assegut al costat meu un senyor que, uau, ha guanyat un Emmy i ha estat nominat als Oscar, uau, i que a més és un senyor, com tots els grans, amable, simpàtic, culta i encantada. Es diu Robert Valley, és un gran animador i artista canadenc, és conegut principalment pel seu treball a Tron, Uprising, Pure Cider and Cigarettes, Love, Death and Robots i, atenció, no només un Emmy, 3 Emmys, un Premi Annie i una nominació a l'Oscar. Quina ha estat la raó per la que Robert Valley és a Barcelona? Per participar en aquesta desena edició i, sobretot, per presentar, com va fer fa molt pocs dies, el Cinema Girones de Barcelona, The Trouble with Peter.

0: I amb aquesta música jo ja em poso a to, contenta, ja dius, va, anem-hi, que estem perdent temps. Deixem a Robert Belli aquí un moment en stop, com faria ell amb aquestes creacions que fa a través del seu mestratge, i donem la benvinguda a Juan Carlos Concha. Li agraeixo molt que ens hagi vingut a veure, perquè ell està molt atrafegat aquí amb aquesta última jornada. Juan Carlos, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies.
1: No, a vosaltres, encantat de ser aquí.
0: I nosaltres també, de que hi siguis. Oriol Armengou, que és el coorganitzador del seminari. Oriol, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé, fantàsticament.
0: L'Oriol no només serà la persona que ens acompanyarà al costat d'en Juan Carlos i que parlarà, evidentment, d'aquest seminari, sinó que ens farà bé, un favor immens, que és ajudar-nos a la traducció perquè tot sigui d'una manera molt més fluida. Així doncs, que anem per parts, oïdors de Ràdio 4, del Són 4 Dies. Començant primer amb el senyor Bali, senyors, els hi sembla?
1: Absolut.
0: I després parlem de la desena edició del Visual Development Seminar. Però clar, per començar amb el senyor Bali, a mi m'agradaria, i sobretot hem de sentir la música que fa el senyor Bali, perquè el senyor Bali no només crea dibuixos, el senyor Bali és a music man, like Billy Joel, but in a Canadian way. Aquest és el somriure d'ell quan he dit lo de Billy Joel. Quin és el tipus de música que fa Gorillaz? Doncs aquesta, per exemple, la que forma part de la història musical de creació d'aquest senyor que, recordem-ho, té 3 Emmys a les esquenes i una nominació a l'Oscar a part d'un premi Annie. Clint Eastwood.

0: It's coming on, it's coming on. És que aquesta cançó, l'Albert Bacasemi, ens fascina. Robert Valli mira amb uns ulls oberts dient, uau, on he anat a parar. Oriol, li podríem dir al Robert que abans ell i jo parlàvem de Vancouver, que és una ciutat que estimo, parlàvem de San Francisco, un lloc on ella ha viscut molts anys, i aquesta música, la música que fan, és una música meravellosa per fer això que estàvem fent l'Albert i jo, no? Make Goopy, cantar i conduir.
1: The first song that I played there, that's Angine de Poitrine from Montreal. Mm-hmm. Man, I love those guys. I'm sort of promoting that Canadian angle on the stuff on my trailer. But that Gorillaz song, it's been around for a long time. I mean, they just had their 25th year anniversary, I think, a couple of years ago.
0: 25th anniversary. It's a long, long time ago.
1: Yeah, unbelievable.
0: We are older now.
1: Yeah, I remember when that music came out, it was new.
0: Li deia en el Robert que 25 anys són molts i que potser ja comencem a ser una mica vells, però diu, oi, que la música sempre és nova, oi que ho diu això, Oriol?
2: I tant.
0: La música sempre és nova. Robert, vostè o tu, perquè si dic de vostè t'enfadaràs, tens molts premis, però si pensem en el Robert que va començar amb tota aquesta meravella, mostrar amb els seus vídeos i amb la seva animació una altra manera d'entendre la vida, com podríem pensar amb els seus orígens? Com podríem explicar als oients de Radio 4 els seus orígens?
1: Oh my gosh, that's a long story. But I mean, I discussed that at length in my seminar,
2: Bàsicament, va començar amb un Robert Valli molt jove que va llogar un cotxe i se'n va anar cap a Califòrnia i vaig començar intentant bàsicament obtenir algun tipus de feina, però no va funcionar. Després vaig anar encara més al sud, no? Me'n vaig anar a Los Angeles, tampoc vaig aconseguir la feina que volia en animació, no va funcionar per mi, així que vaig tornar-me'n cap a casa, a Vancouver, i allà és on vaig començar precisament a treballar amb un noi coreà, Peter Chong, i vaig aprendre moltíssim i bé, des d'allà doncs la meva carrera va començar.
0: Peter Chang i Jimmy Hewlett, els creadors de Gorillaz, no? aquesta formació i aquesta espècie d'associació que dona tants bons fruits. A mi em dona la sensació, si els oients de Radio 4 no coneixen la feina de Robert Valli, jo els recomano que ho facin perquè és interessantíssima, que els seus personatges, els teus personatges tenen un punt de supervivència, no? És a dir, dona la sensació que tots volen ser supervivents i que van sempre endavant passi el que passi.
1: That's an interesting question. I think at some point I was looking at people like Jamie Hewlett, and to me Jamie was the guy that was the really successful guy.
2: Doncs ostres, és una pregunta molt interessant. Resulta, jo crec que bàsicament vaig començar, no, com mirant a Jamie Hewlett, que és un home doncs, amb un gran èxit, no? I precisament el que vaig intentar reconèixer d'ell va ser que tenia unes propietats intel·lectuals molt, molt reconeixibles. Si vas a Japó, pots veure personatges de goril·les i literalment els pots immediatament veure. Això és bàsicament el que jo vaig pensar. Necessito això, necessito tenir una cosa així, que es pugui reconèixer. I bàsicament he agafat això i intentat córrer amb això, però no sé exactament si és el que he aconseguit.
0: Doncs jo penso que sí que ho ha aconseguit, perquè mirin, hi ha un dels molts episodis que ha fet el nostre convidat amb el que fa reu més va aconseguir un premi Emmy, va ser guardonat amb un premi Emmy, que té aquest look, que té aquest so i que m'agradaria compartir amb vostès perquè coneguin perfectament l'aspecte que tenen els personatges de Robert Valli, perquè ell ara que deia que els personatges que ha creat Jamie Hewlett són reconeixibles al Japó, per exemple, doncs el seu, la manera com té ell de crear els personatges, aquelles persones tan llargues que semblen gairebé estàtues de l'illa de Pasqua, que ara li preguntarem en Robert si està d'acord o no. aquelles imatges tan llargues, aquelles dones que caminen d'aquella manera tan qua, qua, qua, tan, tan segura, és una senya, és un senyal d'identitat. Mirin, mirin si tinc raó.
3: A veces me cuesta entender en qué me he convertido y me cuesta aún más recordar lo que fui antaño.
4: El azul de los azulejos.
3: Azul cima, lo llamaba el fabricante. Fueron lo primero que vi. Aquí es donde surgí. Una máquina tosca con la inteligencia justa para moverme. Pero era mi mundo. Era todo cuanto conocía y necesitaba conocer.
4: ¿Y ahora?
0: Love, Death and Robots va guanyar 2 premis Emmy als premis del jurat de l'Acadèmia de Televisió a la millor trajectòria individual a animació. Els guardons van ser per Daryl Graham, per l'animació del personatge, i pel nostre convidat pel disseny dels personatges. Produït com part de Love, Death and Robots volum 4, aquests 400 nois és el tercer episodi dirigit per el nostre convidat i creat en col·laboració amb Passion for Netflix i Blur, després d'haver fet Zima Blue i Ice. Ell va adaptar un relat curt del guionista de Half-Life, Mark Laidlaw. Però quedem-nos amb aquesta imatge, no? Perquè és molt reconeixible. M'agradaria que el nostre convidat ens expliqués per què aquests personatges que semblen extrets d'una estàtua de la illa de Pasqua, no? Com si fossin un molonit, que són tots tan llargs i que aquestes dones quan caminen, caminen amb aquesta seguretat i trepitjant fort, no? Aquest empoderament.
1: No, I mean... Again, I mean, I'm kind of a product of the people that I've been working with over the course of my animation history.
2: Doncs, a veure, jo, clar, la meva opinió sobre mi mateix, no? Crec que sóc com una espècie de producte de la gent amb la que he estat treballant durant la meva trajectòria. Doncs, persones com, evidentment, Peter Chung, no? Torno a repetir, ha sigut una gran influència sobre mi. Jamie Hewlett, també, tornem a repetir. Però és que bàsicament és això, sóc com una espècie de còctel i aquests han sigut els nostres ingredients. I després ja veus tu com acabes combinant, no? I com acabes agafant tot això i ho combines en una forma en concreta. Però mira, per exemple, quan bàsicament estava llegint el guió de Zima Blue, la forma en què aquell personatge estava escrit, a mi em recordava immediatament a Miles Davis, no? És aquest tipus de persona, d'aquest tipus d'artista extrem, seriós, però futurista, no? En aquest cas, per adaptar-ho a l'obra. I crec que en cada obra que produeixo intento inserir el que hauria de ser un personatge interessant per mi.
0: Doncs ho aconsegueix, perquè a més, Rob, vostè sempre busca tocar la fibra sensible, dona una volta més perquè encara sigui tot molt més original, i en el cas d'aquests 400 nois la clau va ser les càmeres, no? Per aconseguir la profunditat que vostè volia, va combinar animació 2D amb moviment de càmera 3D. Explicat així, estimats oïdors de El Son 4 Dies és un galimaties, però segur que en Rob ens pot explicar com es fa aquesta combinació de 2D amb 3D. Com ho va fer, això?
1: Okay, like the animation pipeline that we used. Mm-hmm. I mean, it's pretty common these days to sort of see what we call 2.5D in animation.
2: Clar, no? O sigui, explicar una mica el procés, no? d'aquesta producte. Bàsicament, avui dia és bastant comú, en realitat. Nosaltres li diem 2,5D. Seria bàsicament la combinació de 2D amb animació en 3D, també, per afegir-li bàsicament una dimensió addicional, no? Una dimensió diferent. És una il·lusió. Si veus, per exemple, Love, Death and Robots, no? La gran majoria de tots els productes, de tots els curts que hi havia a Love, Death and Robots eren 3D, molts utilitzaven captura de moviment per l'animació. És una estètica diferent, no és una estètica de videojoc, però és molt comú. I realment, de tots aquests productes, només hi havia... bàsicament un grapat, un 10%, que serien animació 2D. I precisament jo crec que és això el que feia que tots aquests episodis, en concret, destaquessin. I és a través de la virtut de l'animació tradicional, és a través d'aquest look únic que només podem tenir amb tot allò que ha existit durant, bàsicament, dècades. I és una mica la forma en què jo ho veig, és com els vinils per la música digital d'avui dia, no? És com una d'aquestes coses que ha sobreviscut i que bàsicament doncs, li dona un aspecte diferent, li dona una sensació diferent al que estem fent.
0: El nostre convidat va presentar The Trouble with Peter. Va anar molt bé la presentació, aquest curtmetratge que vostès no es poden perdre. Però per acabar, perquè volem parlar, encara que sigui breument, amb l'Oriol i també amb en Juan Carlos, de tot el que està relacionat amb aquesta desena edició del Visual Development Seminar, que encara poden disfrutar d'ella, li faré una pregunta una mica surrealista, Oriol, que venen curves. És a dir, quan jo veig el treball que fa Robert Billy, sempre penso que estic en una altra dimensió. Tenint en compte que la realitat que estem vivint és una realitat tan dura i tan difícil, a vegades entrar a veure les seves propostes és com alliberar-te i pensar que un altre món és possible, que el tenim aquí a tocar i que no el veiem. Aquesta seria la meva darrera pregunta per ell.
2: So, this is sort of an escape for a lot of us. Do you think that that's the way you feel? That's what you envision your work as, or what you're trying to do with it? Sí, no és exactament això, no? O sigui, no és un escapisme visual per mi el que jo anomenaria el que faig. O sigui, si parlo bàsicament del que no és la meva feina comercial, no? És sobretot el que he estat fent durant els últims dos anys de la meva vida, totes aquestes coses que he fet més independents. Per exemple, Per Cider and Cigarettes és un projecte extremadament fosc, en realitat, no? És sobre abús de substàncies, no? I sobre, bàsicament, les complexitats d'estar en una situació així. I potser, no sé si potser l'animació d'alguna forma treu una mica de ferro a aquestes coses, però i és el mateix, de fet, amb The Trouble with Peter, el meu últim curt, no? També és extremadament fosc, en realitat. I ara que sóc un pare, precisament, veig més la realitat que he intentat posar dintre d'aquest curt que mai. Crec que és un problema comú que hi ha amb, bàsicament, l'última tanda de nens amb les que estem avui dia, no? I que estan absorbits en un món diferent. I això em molestava molt, i era molt important per mi que aquest missatge d'alguna forma sortís ahir fora. I de fet, l'única review real que tinc a dia d'avui és la del meu fill, i el meu fill em va dir: "Ei, la teva pel·lícula és terrible." I jo li vaig dir: "Doncs sí, és cert, ho és, jo també opino exactament el mateix." Però crec que el que podria dir al respecte és que si no t'agrada el reflex del mirall, no intentis culpar el mirall. I això és probablement la cosa més intel·ligent que podria dir.
0: Doncs aquesta és una sentència molt intel·ligent que ha dit algú molt intel·ligent com el senyor Valli, que ens hauríem d'apuntar tots. Si no ens agrada el que veiem al mirall, no li donem la culpa al mirall, o el que seria el mateix, no donis la culpa al missatger. La culpa potser la tens tu. Bé, deixem el senyor Valli tranquil. Thank you very much, Mr. Valli.
2: Thank you.
0: Però encara no m'ha acabat amb ell, eh? Encara tenim coses a dir-li, com a mínim acomiadar-lo com Déu mana. Però és que aquesta desena edició del Visual Development Seminar, que està aquí a tocar físicament al costat d'aquí de la ràdio, hi han d'anar, al Design Hub Barcelona, té altres continguts i altres continents, com per exemple com ensinistrar un DAC.

0: El nostre realitzador està disfrutant avui entre la música de Robert Valley i Gorillaz. I, atenció, aquesta sèrie, que diu aquesta sèrie és brutal, avui hem fet feliç l'Albert Vacas, estimats Oriol i Juan Carlos Concha, perquè hi ha hagut molts grans moments en aquesta desena edició del Visual Development Seminar. Nicolas Veis, Com ensinistrar un drac, The Croods, Annie Laura Tu, directora d'art de les dues temporades d'Arcane, la sèrie d'animació basada en l'univers de League of Legends. Quina meravella, Juan Carlos. Esteu contents de com ha funcionat? Perquè avui és ja l'últim dia, així doncs que podeu potser fer una mica de vista enrere i explicar-nos com ha anat, no? Però quina meravella de tot, heu tingut de tot, Juan Carlos.
1: Estem molt, molt, molt contents i més de ser aquí, també.
0: Moltes gràcies.
1: Pues imagina, 10 anys, avui 10 d'octubre del mes 10. Mm. I hem fet 4 dies d'activitats i estem al 4 dies.
0: Escolta'm, no, és veritat.
1: Aquí passa algo.
0: És veritat, jo penso que és màgia, eh? Jo penso que és màgia.
1: O sigui que aquests números, pues, a part de creences, pues, es fan sentir bé, no?
0: Mm-hmm.
1: 10 anys i estem aquí. Molt, molt contents perquè l'esdeveniment ha grandit molt bé. Els nostres artistes estrelles, que per nosaltres són com ídols, a vegades dèiem que són com un Primavera Sounds de l'imatge, mm-hmm, més petit, i tots els assistents venen per això, no? Per veure el seu heroi d'una de les conferències. I també n'hi ha un fenomen aquí, que és tots aquests artistes des del principi, els 10 anys, són realment uns artistes molt, molt grossos, molt, molt consistents, molt, de molt alt nivell, però estan al backstage, no? Llavors, que la gent que no estigui al mitjan lo perciba i vinga i lo aprecie, pues té un treball també. Nosaltres ho passem bé.
0: Home, vosaltres ho passeu molt bé i ho feu passar molt bé, Oriol, perquè tu, que també, òbviament, ets una part molt important d'aquest seminari, és el coorganitzador del seminari, vosaltres feu alguna cosa que em sembla molt interessant, que és combinar persones tan rellevants com en Robert Valley amb talents emergents com en Marc Mestre, creador del cartell del seminari, artista conceptual, i Matt Pinter, que ha col·laborat amb empreses i estudis com Ghost, Lego, Apple TV i Netflix, o per exemple el gran John Juárez, que és basc i que és un senyor que fa unes coses absolutament meravelloses i que ha treballat per Netflix, HBO Max, Bungie, Square Enix, no?
2: Absolutament brillant.
0: És a dir, clar, tot, quan nosaltres estem veient un tràiler, per exemple, no? Jo sóc una apassionada dels tràilers, perquè penso, uau, com poden fer-ho en un minut 30 segons ja posar-nos la...

0: això també, no? Portar-ho al públic de Barcelona, no? Als barcelonins i a tota la gent que també ve de fora, perquè hi ha molta gent que també tenim que venen de fora per veure'ns. I creiem que és important que aquesta comunitat entengui, ho pugui apreciar i ho pugui veure bàsicament davant dels seus nassos i que sàpiguen que és una realitat, que no és només un somni.
1: Em quedo amb aquesta idea que deien Juan Carlos i l'Oriol, que aquestes persones que treballen i que treballen d'una manera tan aferrissada estan a la part del darrere, no sempre estan en silenci. Vosaltres els feu surar amb xerrades, demostracions en directe, que haurà estat una meravella, revisió de portfolis i sessions de networking. És a dir, entenc que els estudiants que han anat, que n'hi ha molts aquí a Catalunya, i que estan treballant en tot el que té a veure l'animació 3D, els videojocs, han pogut anar allà i han pogut contactar amb ells i fer una espècie com d'entenc masterclass, Juan Carlos.
2: Exacte. I aquesta que apuntes és molt important perquè no solament els estudiants, què passa amb les escoles que n'hi ha, amb aquest sector tan fort, que n'hi ha un gap, no?, que ho sabem tots, però això existeixen les pràctiques i els internships. Los que són recentment exalumnes, ells troben un espai molt fort allí, no? I troben la seva comunitat, perquè tots estem preocupats, no? Los que són profes, que l'Oriol també ho és, que els estudiants, bé, han pagat i surten d'una escola que està molt bé, però què passa després? Llavors, sí que fem foco als estudiants, però sobretot aquesta franja que són preprofessionals, diguéssim, i els joves talents. I aquesta franja ens interessa molt. I si són conferències, després el Portfolio Reviews, que és one-to-one, és 10-15 minuts d'una contacte directa. I sobretot això que diuen, el networking, que a vegades sembla not working, però és un networking.
1: Sempre és networking.
2: I trobes allí el teu camí moltes vegades, o el teu proper treball, i provoquem això. Els tres dies en el Museu del Disseny, aquí al costat, com dius, tenim un espai magnífic, gran, immens, d'auditori, però també un espai gran, immens, per networking, per parlar, per fer les portfolio reviews, per fer les dibuixos al natural. Hem fet un performance magnífic amb models, tres models, música, DJ, o sigui que estem expandint.
1: Expandint, i el que queda. Per acabar, Oriol, avui és dia 10, ja acabeu, però ja esteu mirant l'any vinent, suposo, esclar.
0: Per suposat, sempre cap al futur.
1: Sempre cap al futur. Doncs el futur, sense cap mena de dubte, és Arcane, League of Legends, és aquest com ensinistrar un drac, és la música del nostre convidat amb aquests goril·les, i és també, evidentment, Love, Death and Robots. Agraïm moltíssim tant al senyor Vali com vosaltres que hagueu vingut. Thank you very much, Robert. Nice to meet you.
3: It's
1: been a pleasure. Thank you very much. I ens n'anem amb aquest Love, Death and Robots, per si vostès estan en pecat mortal i no ho han vist. Seria pecat mortal. It's a sin. It's absolutely sin. If our audience don't ever seen Love, Death and Robots, it's a sin. Are you agree?
3: Yeah, there's three seasons of it, so I think it's still on Netflix, so it's ready there to be consumed.
1: Exactly. Encara està a Netflix i encara el poden veure. Per cert, abans que se m'oblidi, I take a look your Instagram account and I saw Dean Martin.
3: Dean Martin, yes. That's right. Yeah, he was a cool guy, wasn't he?
1: Yeah. For me, it's a very, very cool guy.
3: He's a super cool man.
1: Super cool man, yeah. Okay. Do you know, it's a very, very special man for me, Dean Martin.
3: Yeah.
1: Yeah?
3: Yeah, you're into that old school stuff, I think.
1: Thank you very much. Gràcies a tots. Vinga, ens n'anem amb aquest Love, Death and Robots, que encara es troba a Netflix. Seguim.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Jo només vull veure elefants volar.
2: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: Ai, és que, escoltin, la vida passa a través de la ràdio i entre que ens acomiadem dels nostres convidats, d'en Robert Valli, en Juan Carlos Concha, l'Oriol Armengou, entra el nostre estimadíssim David Rull, entra la nostra no menys estimadíssima Mònica Pavón, a vegades aquest programa al cap de setmana, que és el que més ens posa, perdonin, des d'un punt de vista periodístic i també personal, és com el camarot dels germans Marx. Entren uns, se'n van els altres, ara a les 11:05 arribarà l'Albert Tom. Així doncs, que és un no parar. Mirin, ja saben que jo estic obsessionada amb en Carson des de fa molts anys, molt abans que li donessin el Premi Nobel de Literatura, aquesta poetessa, professora de la Universitat de Nova York i, a més, escriptora, que va néixer a Toronto, a Canadà, l'any 1950. L'any 2022 va publicar Norman Jean Baker de Troia, on ella arribava a la conclusió de que Marilyn Monroe és idèntica a Helena de Troia. Els hi recomano aquest text. I és clar, com que el nostre estimadíssim David Rull va amunt i avall d'Egipte, de Troia, del Sudan... Bé, aquests viatges meravellosos que ens ofereix el nostre estimadíssim doctor en egiptologia, David Rull, que no li puc dir doctor ni de vostè, perquè si no se m'enfaden. Hem pensat, home, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, li comentem al David Rull. David Rull, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, molt bon dissabte.
0: Quines ganes tenia de veure't.
1: Jo també, i de venir.
0: Sempre ens dona molta alegria que vinguis. Mònica Pavón, bon dia.
2: Molt bon dia, Sílvia, i sembla que avui he de dir salam aleikum.
0: Salam aleikum.
1: Aleikum salam.
0: Mira, és que, esclar, aquí, escoltin, tenim unes sorpreses i uns cops amagats. Avui hem començat donant-li la benvinguda a David Rull, parlant de Anne Carson, de Marilyn Monroe i aquesta semblança que ella va fer en aquest llibre cap a Helena de Troia. I quan ho he dit, Mònica, he pensat, ai, David Rull, em dirà, Sílvia, què estàs dient? I no, no t'ha semblat tan surrealista la proposta d'Anne Carson, eh?
1: Gens, perquè ens dona peu a parlar d'una cosa, d'una gran notícia d'aquesta setmana, penso que és que dues dones, dues senyores han estat premiades amb el Nobel, i una d'elles no, per literatura, l'altra pel Nobel de la Pau, i això ens porta a parlar de la importància d'algunes dones, que és evident, és una cosa que no hauria de ser discutible, però que de vegades ho hem d'anar recordant.
0: Desgraciadament.
1: I avui una de les nostres protagonistes també serà una dona que va ser molt rellevant, i d'alguna manera doncs estem aquí, no?, en aquestes dones que de vegades les hem cosificat també. També se n'ha de parlar de tot això, però és, sí, lliga molt bé.
0: Lliga tan bé que el que farem ara serà tancar els ulls, estimats oïdors de la pública, i anirem directament d'aquí, de RAC Boronat 127, a la Vall dels Reis.

0: Deixi'm fer una broma, estimat David Rull. La meva àvia parlava de la rebava moltes vegades.
1: Sí.
0: Deia, ai, aquesta rebava de la taula, aquesta raba del no sé, de l'hora de parar la taula, no?, del mantell. Doncs aquesta música que estem escoltant és música tradicional de l'Alt Egipte i un dels seus instruments més característics, la rebava, una vena de violí amb un so molt peculiar, música rítmica, mística, tradicional. Cada vegada tinc més ganes d'anar a Egipte, Mònica Pavón. Haurem de fer programa des d'Egipte, eh?
2: Jo, de fet, deixeu-me dir que he mirat com podem anar des de Roc Boronat 127 fins a Luxor, però he buscat primer caminant. Aleshores em diu que trigaríem, sí, anem, donem-li primer caire sostenible. Ara ja em diràs que no, que potser sí, s'ha d'anar en avió, que sembla molt llum, però són només 4 hores, i si ho féssim caminant serien 41 dies i 3 hores, però allà hi arribaríem, trajectes a peu i amb vaixell, amb un... Ai, ara no em sortirà, amb un ferri, però allà arribaríem a Luxor.
1: Doncs 41 dies, que és els que... Mira, ara m'has fet pensar, els que va trigar... Va haver-hi un dels grans viatgers medievals, que potser n'haurem de parlar algun dia, es deia Ibn Battuta, era un senyor que va néixer a Tànger i va fer aquest viatge a peu. Aquest va ser un personatge molt curiós que va sortir de Tànger. La família els hi va dir, me'n vaig a peregrinar a la Meca, això que fan els musulmans, han d'intentar fer un cop a la vida, i va tornar al cap de 20 anys.
0: Me'n vaig a buscar tabac i torno al cap de 20 anys. Mira, l'Albert Vaques, el nostre realitzador, fa així,
1: vulguem dir-ho
0: bé. És una gran idea, vaig a donar una volteta i torno al cap de 20 anys.
1: I això es va convertir en un dels grans relats de viatges de tota la història de la humanitat, un relat que es diu Rihla, és un terme àrab per dir relat de viatges, i va escriure aquest... I llavors en aquest viatge es va entretenir, entre cometes, a Egipte molt de temps. Va estar allà vivint al Caire, va estar vivint a Luxor... No, Luxor no. I des d'allà van assaltant fins a arribar a Aràbia, que és on hi ha la ciutat sagrada de la Meca.
0: Doncs ni tan mal, eh? Perdonin que utilitzi aquest barbarisme, 41 dies, ni tan malament. Podríem anar-hi a peu, no està gens malament.
2: Hauríem d'esperar l'agost, en el meu cas, no? Fer les vacances... No, hauria de sumar dos anys de vacances. De moment anem sumant. Portem un mes, Sílvia, amb el Són 4 dies.
0: Efectivament.
2: Celebrem aquest cap de setmana,
0: sí,
2: un
0: senyora.
2: Mes amb tu.
0: Sí,
2: i amb el Són 4 dies.
0: Sí, senyora. Així doncs que
1: ara bé, Mònica, anem sumant. Com hi anem, o sigui, com hi aniríem al comú dels mortals avui en dia amb un avió? És a dir, ara actualment tenim o bé vols, la majoria de vols passen pel Caire, que és el gran centre neuràlgic del país, d'Egipte, i podem anar directament, podem anar cap al Caire, després agafar un vol domèstic fins a Luxor, o hi ha molts vols que ara actualment ja van directes a Luxor des d'aquí a Barcelona, també.
0: Des de Barcelona i directes a Luxor, important això, perquè avui la Mònica deia, home, hem de fer-li aquestes preguntes al doctor Rull, perdó, en David, que si no se m'enfada. Escolta, tu ets doctora en egiptologia, no? El César, el que és del César, ara que parlem d'Egipte. Bé, el doctor Rull, home, també li hem de preguntar aquestes coses domèstiques, perquè nosaltres el que volem és que vostès, com nosaltres, obrim mires i tinguem ganes d'anar a Egipte i tinguem ganes d'anar a tots aquests viatges meravellosos que avui ens ha portat els guions el doctor Rull, i anirem a l'Antàrtida, a Uganda i fins i tot també a reconèixer a Mary Shelley i Frankenstein a França. Però no ens desviem. A veure, què està passant a Luxor i en particular a la Vall dels Reis? Perquè l'altre dia llegia que els investigadors han descobert una nova espècie de cocodril extint en la mateixa roca utilitzada per construir la gran esfinge d'Egipte. Va viure fa 45 milions d'anys. Perquè, clar, quan parlem d'Egipte parlem de circumstàncies que van parlar d'elles mateixes i que van passar segles i segles i segles. Però què és el que està passant amb Nefertiti, amb Tutankamon, a la Vall dels Reis, David Rull?
1: Val, ho explico. Explico'm un titular i, si voleu, a partir d'aquí en parlem.
0: Venga.
1: Perquè és un titular gros, eh?
0: Venga.
1: Podria ser, posem el condicional davant, tal vegada estem a prop o a punt de descobrir o de tocar el que podria ser el descobriment arqueològic del segle, tal qual, i em quedo així tan ample. Per què? Perquè, segona part del titular, doncs perquè dins de la tomba de Tutankamon... Tutankamon. Ara connectarem aquests dos personatges,
0: sisplau.
1: Si voleu, després els connectem. Tutankamon, que era el fillastre de Nefertiti, la seva tomba resulta ser que s'han fet tota una sèrie d'exploracions amb una cosa que en diuen georradars, que pel comú dels mortals és una tecnologia complexa, però s'han creuat tres tipus de georradar i de sistemes de mesurar com que passen al subsol d'aquesta tomba, i han trobat que és molt més gran del que havien pensat mai.
0: Déu del cel, escolta, és una mica com la novel·la de Bram Stoker abans que parlàvem de Frankenstein, Dràcula, no? Sí. He creuat oceans de vida per trobar-te, doncs Tutankhamon i Nefertiti no van haver de creuar oceans de vida per trobar-se, perquè sempre deien que estarien junts. I per aquesta raó, el doctor Rull ens ha portat un himne d'amor de l'Egipte contemporani. Tamali Maak. Ho dic bé?
1: Sí.
0: Amr Diab.
1: Amr Diab, sí.
0: Amr Diab, ai, Déu meu senyor. Sona així.

0: Doncs que volen que els hi digui, que em diguessin amb aquest to i amb aquest so sempre amb tu i amb aquesta música, deixant Luxor, la ciutat, els seus temples, Karnak i Luxor, el seu paisatge, dominat per la muntanya Teban, a les necròpolis com la Vall dels Reis i el Gran Nil, veritable artèria de la ciutat, no està gens malament. Parlem d'aquests amors reials, estimat doctor Rutlla.
1: Val, amors. Aquí hi ha ara molt d'amor, què passa aquí? Diguem-ne, Nefertiti, perquè és el nostre personatge d'avui, formava part d'una dinastia. La història d'Egipte s'endreça per dinasties, una cosa molt tècnica, hi ha 30 dinasties. I estem a la dinastia 18. A la dinastia 18 passen, hi ha dones molt rellevants. N'hi ha una altra que potser en parlarem algun dia, que es diu Hatshepsut, que va ser rei d'Egipte. No reina, rei d'Egipte. I Nefertiti també podria haver estat rei d'Egipte, és a dir, faraó. Es podria haver acabat coronant com a faraó. Llavors va viure en un període molt convuls. Ella va tenir un gran amor amb un senyor que es deia Akhenaton. Akhenaton va ser un revolucionari, algú que va fer un contrapoder contra l'estat, contra l'establishment religiós, i va intentar fer un viratge cap a una religió on fonamentalment s'adorava el sol, en una forma que ell en deia el disc solar, l'Aton, i a partir d'aquí, diguem-ne, les coses van anar pel pedregar, es van anar enredant. Llavors tenim un final de regnat i tot molt fosc, on passen coses molt estranyes o on passen coses que no sabem massa bé. I aquí, diguem-ne, tenim... Quins serien els personatges? Matrimoni reial, Nefertiti i Akhenaton. Ells van tenir 6 filles. 6 filles, sí. Ara els noms no els dic perquè són difícils de recordar. I d'aquestes 6 filles, una d'elles sabem que es va casar amb un jovenet que es deia Tutankamon.
0: Mira quina casualitat, Mònica Pavón.
2: Sí, sí, però clar, agafant la història d'amor, no sé si potser recordes un documental de la National Geographic que parla justament d'aquesta història d'amor, que es diu Nefertiti i la dinastia perduda, i recupera aquella història d'amor, però i sí que parla d'aquella mena de revolució d'Akhenaton i amb la Nefertiti, però clar, diuen és que justament aquest Tutankamon vindria a ser el fill, no? És correcte? Seria així? O com expliquem aquesta història?
1: Què passa? O sigui, el que passa és que no en tenim ni idea de què passa.
0: M'encanta. Un aplaudiment pel doctor Rull. No, tothom sap tot. I si no ho saben, s'ho inventen. El doctor Rull, doctor en egiptologia, diu és que no sabem el que passa. Per cert, ens ha trucat un oient, la Mercè Miret, 900-454-455, dient, estimat doctor Rull, que és fan de vostè.
1: Ah, sí?
0: I que ha anat dues vegades a Egipte, que li encanta aquesta cultura i que sempre s'ha preguntat per què va acabar aquesta civilització. Senyora Miret, no pateixi, que en algun moment respondrem a aquesta pregunta, que apuntarem, que és molt bona pregunta,
1: sí.
0: Per què va aparèixer aquesta civilització? Però bé, estàvem amb aquesta història d'amor. Endavant.
1: Val, i havies preguntat, Mònica?
2: Sí, clar, era... i aquí, jo he dit, el documental deixa com anar que aquest fill d'aquesta parella, història d'amor, seria Tutankamon. I aleshores jo t'he dit, és ben bé així o no? I tu has respost allò de, jo, és que no se sap.
1: Val. I ara t'he fet repreguntar perquè aquí ve el marro, perquè probablement, és a dir, hi ha moltes teories de qui era fill Tutankamon. Això és això. El pare sembla que indubtablement és Akhenaton, és a dir, aquí no hi ha problema, però la mare no. Llavors el tema de Nefertiti està molt agafat pels pèls.
0: Sí?
1: Seria molt bonic, però no va ser així, sinó que va ser el fill segurament d'una segona esposa que es deia Kiya.
2: Es deia?
1: Kiya.
2: Kiya.
1: Llavors, diguem-ne, aquí hi ha amor, diferents esposes, un harem reial, és a dir, hi ha un batibull allà de personatges que entren, surt, és el camarot dels germans Marx, però amb família egípcia antiga.
0: És com un culebrot, això.
1: És com un culebrot.
0: David.
1: Sí, ho és.
0: Perquè, és clar, aquesta tomba perduda, que sabem molt poc d'ella, segons sembla, s'havia d'enterrar a Amarna, però no sabem on es va enterrar finalment. Tot això ho sé, perquè el doctor Rull ens fa un guió meravellós, que si no es pensin no ho sabria. La pregunta és, què vol dir que la tomba de Nefertiti pogués estar darrere la tomba de Tutankamon?
1: Clar, aquí és on hi ha el tema. El tema és el següent. Aquí la seva tomba no s'ha localitzat mai. Diguem-ne, ells fins i tot van arribar en l'antiguitat, la capital estava a l'actual Luxor, Tebes, la ciutat de Tebes, i van fer una revolució tan gran que fins i tot van haver de canviar la capital. I la van canviar en un lloc que es diu Amarna. És a dir, traslladem la capital de Barcelona a Girona. Va ser una cosa així. Llavors, en aquesta nova capital, van fer aquest matrimoni reial, es van construir una tomba. Una tomba on s'havien d'enterrar tota la família reial. I, de fet, ell, Akhenaton, es va enterrar allà, sabem, en un principi. Què va passar? Que quan va acabar tot aquest període, i després del regnat de Tutankamon, la cort es va traslladar novament a Tebes, a l'actual Luxor. Sí, em seguiu?
2: Sí.
1: Perquè és complex.
2: Jo vull preguntar de Luxor quan acabis.
1: Vale. Llavors, què passa aquí? Que quan traslladen la capital, també traslladen altra vegada la necròpolis. I sabem que Akhenaton el van haver d'enterrar en una tomba que més o menys hem localitzat a la Vall dels Reis, que més o menys, perquè és una cosa incerta, però mai hem trobat la tomba de Nefertiti. Mai.
0: Ai, és fascinant. Clar, i si no es troba la tomba de Nefertiti, hagués pogut quedar aquesta senyora crucificada com que mai va existir.
1: Correcte. I això, clar,
0: no ens agrada.
1: Per a teories, no?
0: Per això no ens agrada, David.
1: No ens agrada. Què passa? Que, clar, tots estaven emparentats. Què passa? Que ara Tutankamon va regnar 9-8, entre 8 i 10 anys, i de cop i volta mor jove. Sembla ser que d'una manera una mica estranya, no? Allò surt de la dutxa, rellisca, es dona un cop molt fort al cap i no sabem massa bé què va passant allà.
0: Raro.
1: Sí, allò fosc, no?
0: Raro.
1: I segons diu una mica la tradició, el van enterrar allà on van poder, en una tomba que estava mig feta per algú altre, i aquí és on comença, diguem-ne, la cosa, dir per qui era originalment la tomba on es va enterrar Tutankamon.
0: És fascinant aquesta història. Escoltin, abans d'anar a parar a la quarta piràmide, jo no puc passar a la quarta paret sense la pregunta que vol fer la Mònica Pavón sobre Luxor. Però ja que hi estem posats, escoltem a Kultum, que fou una cantant solista, compositora i actriu egípcia, coneguda no com la quarta paret, la quarta piràmide. Necessito un Egipte. Jo és que, miri, no hi he anat mai i cada vegada tinc més ganes d'anar-hi, de Betrull. M'has infectat en el bon sentit.
1: I ben fet, no?
0: Molt ben
1: fet. Una bona
0: infecció. Ganes d'anar a Egipte. Bona infecció. Luxor, Mònica.
2: A veure, dues cosetes. No sé què. Pel temps que tenim. Parlaves de cosificar Nefertiti. Això per una banda. No sé si introduir aquí el tema del bust de Nefertiti, que no el podem veure a Egipte, que si el volem veure, aquesta imatge de la Nefertiti, hem d'anar fins a Berlín. El museu no hi és de Berlín.
1: El Neues Museum de Berlín.
2: Exactament.
1: Sí.
2: Clar.
1: Què hi fa allà?
2: Clar, hi ha una història darrere. Què hi fa allà?
1: Doncs perquè el bust de Nefertiti el van trobar en un taller, d'un antic artesà que treballava allà a aquesta nova ciutat que es deia Amarna, lluny de Luxor, escarbant allà a les antigues cases, un senyor que es deia Burkhardt, un alemany, va trobar el bust de Nefertiti i unes altres estàtues i demés, que eren models o proves que havia fet aquest artesà, aquest escultor, que era un escultor de la cort i que tenia allà, doncs, una gran mansió. Ho van trobant allà i, bé, la història és una mica llarga d'explicar, però va acabar, diguem-ne, com va passar en molts moments aquests colonials, no? Van aquestes peces escollides, va acabar a Berlín. Ara, actualment, hi ha una campanya molt forta i especialment després de la inauguració del nou museu, del gran museu del GEM, del gran museu egipci del Caire.
2: El 2021, podria ser?
1: El 21, sí. I en aquí s'està reclamant de dir ara ja no teniu excusa per dir-nos als egipcis que no tenim un museu a l'alçada dels grans museus del món per tornar-nos aquestes peces. I s'estan recollint signatures. I la idea és recollir-ne sobre un milió, i a partir d'aquí, doncs, reclamar que aquestes grans peces, no? La pedra de Rosetta també, està en el British.
0: Sí, sí, doncs tindran feina els britànics i els alemanys, perquè, hi va haver un expoli que no sé, ara estic obrint un meló que no tenim temps, però va haver un expoli bastant considerable al
1: un
0: respecte.
1: Un melonet important, A Turí, per exemple, tenim el segon museu egipci més important del món, de vegades pensem al British, no sé, està a Turí, la ciutat de Turí.
0: A Itàlia, Turí.
1: A Itàlia, Turí. És fabulós. Fabulós, és una cosa extraordinària.
0: Doncs què fem que no hi anem?
1: Doncs potser hauríem de fer un programa allà algun dia.
0: Exacte, nosaltres contínuament estem dient a la direcció de Ràdio 4 que hem de fer un programa o bé a Egipte, Luxor, estaria meravellós, la Vall dels Reis, ja m'hi veig, o a Turí, en aquest museu, que és el segon més important després del British Museum. Falten 3 minuts per arribar al punt just de les 11 del matí. Sona molt bé aquesta música que forma part de la història d'aquesta dona. Més de 4 dècades després de la seva mort, encara és considerada la cantant més famosa i distingida del món àrab del segle XX. I ja que parlem del Premi Nobel de Literatura Ann Carson, Naguib Mahfouz també era Premi Nobel i era un escriptor egipci.
1: Clar, avui la idea és viatjar, no?, en aquesta secció, i,
0: sí, sí.
1: I hem viatjat a Egipte, però a Egipte són moltes coses i de vegades ho reduïm a faraons i tot això, que està molt bé, que us he de dir jo, però Egipte també és vida quotidiana, i llavors això ho trobem en els relats de Naguib Mahfouz. Si algú es vol aproximar a l'Egipte contemporani, o a partir del segle XX, del que és la realitat del país, perquè és un país on hi passen moltes coses i els faraons hi tenen poc a veure, Naguib Mahfouz és una veu extraordinària, no? El seu Carreró dels Miracles,
0: oh.
1: És una cosa fabulosa. I anàloga, de manera anàloga, si algú vol escoltar, no?, o tenir l'olor d'aquest... Hi ha tot el caire medieval. Aquells carrerons fan olor de Mahfouz encara, no? Uh-huh. De cafè amb espècies, de te, de les xixes, aquestes pipes d'aigua que fan olor de poma o de tabac. I en allà sovint s'escolta Umm Kulthum, que és la... És, de vegades faig una mica la broma, però seria entre Lola Flores i Montserrat Caballé, tot junt. És un personatge mític, és a dir, els joves encara l'escolten. I té cançons com aquesta que hem posat, que es diu Enta Omri. Estàvem parlant d'amor... I és, tu ets la meva vida.
0: Oh, quina meravella. Mirin, jo no sé, però si jo fos a casa sense fer ràdio, és a dir, estigués fent un cap de setmana natural, el que faria seria haver escoltat la secció del doctor Rull amb els ulls tancats, perquè escoltem el so d'aquesta música i olorem els carrers del Caire, de Luxor, d'aquí 15 dies més. Millor impossible, doctor Rull, ja li dic ara, millor impossible. I mirarem la motxilla, perquè 41 dies caminant és una mica complicat, pavon, eh?
2: Mira, a Tarragona, però ens la posem a sobre i som viatgeres. Encantades de viatger amb vosaltres.
0: Efectivament, igualment. Gràcies, David.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada fortíssima. Ens anem amb aquesta música tan èpica i tan commovedora i tan, com els diria jo, tan sensual, que ens arriba directament des d'Egipte. Butlletí informatiu de les 11 i després, que ja ens ha mirat a través de l'ull de bou de la porta de l'estudi, Albert Amandirecta, presentant Què dirà la gent? Llibre que no s'han de perdre. Fins ara, gràcies.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, lamenta l'acord entre els Estats Units i Rússia perquè Moscou alliberi milers de tones de dièsel dirigides al mercat nord-americà i global.
2: У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України.
0: Assegura Zelensky que és una guerra contra el seu poble i que el seu equip està sent utilitzat. Considera que és una decisió impròpia d'un aliat i que aquest acord alimentarà la guerra entre el seu país i Rússia. L'acord anunciat per Trump contempla que Moscou alliberi un total d'1,8 milions de tones en diversos enviaments. Un pacte que flexibilitza les sancions imposades pels Estats Units contra Rússia. El país, a més, una llicència per autoritzar les operacions amb dièsel rus fins l'abril del 2027. Tot plegat en un context d'escalada de preus. Segons el president nord-americà, aquest acord farà baixar el preu dels carburants disparat arran l'esclat de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà. Doncs són molts els conductors que aquests dies estan molt pendents de l'evolució dels preus dels carburants. Avui és dissabte de pont, amb motiu del festiu del 12 d'octubre. Dilluns vinent és un cap de setmana de molt moviment a les carreteres. Coneguem quina és la situació a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
3: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit, encara en operació sortida d'aquest festiu de 3 dies. Fem referència a retencions especialment a l'eix del Llobregat, on tenim aturades a Berga i a Cercs en sentit al túnel del Cadí, i també, per exemple, a la C-17, a Tagamanent, cap a Vic i Ripoll. A la P7 apareixen retencions a Castellbisbal en sentit Tarragona, un parell de quilòmetres, i un parell més a Castellví de Rosanes en sentit sud, a la ronda de dalt, algun punt de l'antitud a Santa Coloma Gramenet, que per accés amb el nus de la Trinitat, i demanar-vos cautela a la C-58, on també hi ha una mica de circulació de Montcada, especialment a sortida. Això és tot. Bon dia.
0: Gràcies. No només a les carreteres, també hi ha moviment a les estacions de tren. Els informem que els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalia circulen amb retard a causa d'un robatori de cable entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Montmeló. Tècnics de DIF informen que estan treballant per resoldre aquesta incidència el més aviat possible. Canviem de qüestió. Metges Sense Fronteres denuncia els 3 anys de guerra a Gaza i alerta de les conseqüències d'aquest conflicte en la salut mental dels infants. A Barcelona han desplegat la recreació del dibuix d'una nena palestina. Ho està seguint la nostra companya Laura Zurriaga. Bon dia.
4: A la plaça del Museu del Disseny de Barcelona s'ha desplegat el dibuix de la Rahaf, una nena d'11 anys de la Franja de Gaza, un dibuix que retrata el seu dia a dia, és a dir, el setge que pateix des de fa anys. Precisament això és el que denuncia Metges Sense Fronteres, les conseqüències psicològiques que té aquest setge, que dura anys per als més petits. Escoltem a Joan Tubau, coordinador de l'entitat a Palestina.
5: L'impacte que això té en la seva vida, el fet de que això els hi estigui robant la infantesa és un fet comú per tots ells.
4: El dibuix ha estat traslladat a un mural de 50 metres per l'artista Toni Ortiz, que ha inclòs a la petita per intentar traslladar-nos al seu punt de vista.
6: Llavors, el contingut d'aquest dibuix és reproduir exactament el dibuix que va fer aquesta nena, amb l'afegit que jo he dibuixat la nena en 3 dimensions, de manera anamòrfica, que sembli realment com si estigués pintant el dibuix en directe.
4: Avui s'acompleix un any del suposat alto el foc assolit amb Israel. Un alto el foc que, recordem, no s'ha respectat. 1.500 palestins han perdut la vida i 5.000 han resultat ferits.
0: En esports parlem de Fórmula 1 perquè a aquesta hora està en marxa la carrera sprint del Gran Premi de Singapur. Encara en motor, Marc Márquez s'ha imposat en la cursa també a l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia. El de Cervera sortia des de la 4ª posició i ara se situa com a líder del Mundial amb 4 punts d'avantatge sobre Jorge Martín. En futbol, aquesta tarda a 6:15 és el torn del líder, el Barça, que rep el Getafe. Els de Hansi Flick busquen la 8ª victòria consecutiva en Lliga, igualant el millor inici del club a 2ª divisió, a 4:45 Ceuta Sabadell, i també parlem de bàsquet perquè a la Lliga CB aquesta tarda es disputa el Breogán Girona, serà a 9:00 del vespre. Doncs és tot per part nostra, tornem amb més informació d'aquí 55 minuts al punt de 12:00. Bon dia.
1: Ràdio 4. Thank you. Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.

0: Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Som en directe al Són 4 dies. Si vostès acaben d'arribar ara, doncs els hi diré el mateix que els hi he dit fa una hora. Malament, molt malament. Per què? Doncs perquè la nostra història s'enceta a les 9:05. I avui hem començat recordant-los que aquest dissabte 10 d'octubre del 2026 no és un dia qualsevol. Aquesta jornada és la jornada en la que reivindiquem el Dia Mundial de la Salut Mental i, sobretot, tot el que fem és demanar que s'escoltin a les persones que no només pateixen aquesta malaltia, sinó a tot el seu entorn. Ja saben vostès que Ràdio 4 és la ràdio que els escolta i el lema d'enguany del Dia Mundial de la Salut Mental és escoltem a les persones amb expertesa viscuda, veus reals i canvi real. I quina és la manera com nosaltres volem parlar de la salut mental? De la manera com ha tractat el cinema aquesta malaltia. Hem escoltat ja dos moments importants de dues pel·lícules diferents, Les Hores i també Una ment meravellosa, i ara ens quedem amb aquesta que va fer que Helen Hunt aconseguís l'Oscar de la millor interpretació femenina. Se'n recorden de Jack Nicholson en aquell Millor impossible? Mirin, escolta.
1: Tengo un cumplido realmente estupendo para ti. ¿Y es cierto?
2: Me da pánico que vayas a decir algo horrible.
1: No seas pesimista. No es tu estilo. Muy bien. Allá voy. Está claro que es un error. Tengo una... que... dolencia. Mi médico, un psiquiatra al que solía ir continuamente, dice que en el 50 o 60% de los casos, una pastilla ayuda mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas. Un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas. Un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Vale, bien. Estabas allí, ya sabes lo que dijiste. Bien, mi cumplido para ti es... que por la mañana empecé a tomar las pastillas.
2: No logro captar por qué es un cumplido para mí.
1: Tú haces que quiera ser mejor persona.
2: Puede que sea el mejor cumplido de toda mi vida.
1: Bueno, quizá me haya excedido porque he calculado la dosis suficiente para evitar que te marcharas.
0: Tant de bo, escoltant aquest fragment tan commovedor, vostès avui tinguin ganes de tornar a veure aquesta pel·lícula, Millor impossible. Ai, aquesta cançó, quins records. Enamorada... Per què jo estic cantant Pep Guardiola, o Pepe Guardiola, o José Guardiola? Es pensaran en Tarragona, no sé, potser ha canviat l'estil natural de les bandes sonores del nostre programa del Són 4 dies, per aquesta peça que forma part de la història del nostre país. Doncs perquè aquests dies he estat molt commoguda llegint un llibre que m'ha agradat moltíssim. Se'n recorden que Helen Hunt deia tota commoguda, que era el que li deia Jack Nicholson, allò de que ella feia que ell volgués ser millor persona, el millor afalagament que ningú li havia fet? Doncs un dels grans afalagaments de la meva carrera professional el va fer el senyor que tinc assegut aquí al costat, Albert Om, que en un moment determinat va veure aquella dona estranya amb els cabells desendreçats i que deia coses inoportunes.
3: Qui era aquesta dona?
0: Jo. Una dona que potser podia fer alguna cosa al programa que ell dirigia al club. I sempre em vaig sentir molt commoguda per aquella proposta i mai li he agraït prou a l'Albert Om l'oportunitat que em va donar. Així doncs que aprofito ara que passen 10 minuts, diem-ho bé, falten...
3: Però no és cert, això.
0: Sí que ho és.
3: No, perquè el que sempre m'has dit que t'ha commogut no és quan vas començar a treballar amb mi, sinó quan vas deixar de treballar amb mi.
0: El que em va commoure és que quan vaig deixar de treballar amb tu perquè em van fer una oferta per anar a treballar amb Boris Izaguirre,
3: sí,
0: tu em vas dir, Si no et sents a gust, sempre podràs tornar amb mi perquè tindràs un plat de caldo a taula. I dono fe que ho va complir. Alberto, bon dia i bona hora.
3: Bon dia i bona hora, Sílvia. Molt content, ja ho saps.
0: Què dirà la gent?
3: Què dirà la gent? Sí, sí, és el títol del llibre i és una frase que jo no sé a casa teva, però jo me l'havia sentit unes quantes vegades,
0: sí,
3: no?
0: Sí, a casa també, a casa també.
3: Què dirà
0: també
3: la gent? Que tu t'imaginaves, hosti, la gent reunida com una mena de tribunal popular. Un dia la Marina Rossell em deia, no, nen, que la gent era la Inquisició.
0: És que la gent és la Inquisició, però tant vegades també la Inquisició som tots nosaltres, eh? Perquè aquest llibre que acabes d'editar i que jo recomano tantíssim perquè és una memòria d'una generació que és la nostra, la teva, nascuda el 66 i la meva nascuda el 67. Hi ha una frase que és la que més m'ha agradat del llibre, te la llegeixo?
3: A veure,
0: igual em retires amistat,
3: no,
0: eh?
3: No, digues.
0: Com més he après a estimar, més he protegit el t'estimo.
3: Sí, no sé si et passava, jo d'adolescent, recordo amb la meva primera nòvia amb 16 anys, deia moltes vegades t'estimo, però ho deia perquè m'ho digués ella.
0: Sí, ho expliques el llibre.
3: No tant perquè ho sentís o no ho sentís, no? Llavors jo crec que amb els anys, i a base de patacades, aprens una mica a estimar, no? I a vegades les paraules tenen una cosa, que és que es gasten. Si una cosa la dius moltes vegades, no té el mateix significat que si la preserves una mica. Però això és molt difícil, eh? Trobar quin seria el terme exacte. És a dir, quantes vegades has de dir t'estimo, això és impossible. No hi ha unes normes que tu puguis seguir. A mi m'ha anat bé això, diguem.
0: T'ha anat bé perquè no has utilitzat mai el t'estimo com un salvoconduït. Recordes a Milena Michiko, a la Brigada de la Soledat, que va dir «Les paraules són fugaces, si no les retens es perden».
3: Mentida! No, o sigui, no, és que, a veure una cosa, la memòria, com funciona? Sentim a dir sempre allò de una imatge val més que mil paraules, no? Jo, molts records meus els hauria perdut perquè he perdut les imatges. I, en canvi, en conservo les paraules. Conservo aquella frase que et deia sempre la teva mare, aquell renec del teu pare, aquella frase que et va dir un amic una vegada. Hòstia, hi ha paraules que no te les esborres mai més, eh?
0: Aquell què, a mi també em deien, i ho explico l'Alberto en el llibre, no? A vegades em deien, Sílvia, jo què? La meva mare em deia, què mana?
3: Mm.
0: Això ho deien tots els pares de la generació.
3: Bueno, perquè era una societat feta a partir de que els ciutadans fossin manats, diguem,
0: efectivament,
3: no?
0: Vull dir,
3: el meu pare agafava el telèfon i deia mani, i a vegades, diguem, fins i tot quan el penjava, deia manar i disposar amb la persona que parlava amb ell, no?
0: Sí,
3: manar
0: veritat.
3: I disposar, vull dir, clar, era una societat molt vertical i molt jerarquitzada, estava en una dictadura. El mateix que dirà la gent aquest tribunal popular no és perquè la gent sigui dolenta per ser, és perquè ja havien construït una societat que es basés una mica en això, en que uns es vigilessin els altres, diguem, no? I que es tanguessin aquesta moral catòlico-franquista.
0: Jo, mira que fa anys que el conec, eh? Jo sempre li he dit Albert Om, o mestre, també, però mai li hagués dit el renoc de la godellada. I diu ell, mai que em mori, que algú digui, si us plau, que allí descansa el renoc de la godellada. Clar, jo, ell és de Taradell...
3: Però hem de traduir-ho, no, això, potser?
0: Clar, és el que anava a dir-te, perquè tot plegat va passar, atenció, en un Fort Fiesta. Què és el renoc de la godellada?
3: Doncs mira, el renoc de la godellada és una d'aquestes frases que ja no oblides mai més, que me la van dir quan jo tenia 9 o 10 anys, que jugava amb els alevins del Taradell. A la categoria d'alevins hi havien 2 anys, diguem, podia jugar-hi amb 10 o 11 anys o amb 9 o 10. Jo era, per tant, de l'any més petit i a sobre sóc del mes d'octubre, de manera que era el més petit de l'equip, no? I jo estava, diguem, explicant això a un amic del meu germà que treballa a l'escorxador, treballava en aquell moment a l'escorxador del poble, matant porcs, diguem, no? I Antoni va sentir tota l'explicació, llavors, per resumir-ho, diu, ah, així es digues que tu ets el renoc de la godellada. Clar, jo em vaig quedar amb uns ulls i dir, el renoc de la godellada?
0: És que a més fa por aquesta frase,
3: clar,
0: ets clar, el renoc de la godellada.
3: Clar, doncs de tots els godalls que apareix la truja, n'hi ha un, que és el renoc, el que es queda més petit, pobret. No? I era el meu cas, el renoc de la godellada. Clar, cada vegada que dic aquesta frase jo veig la cara d'Antoni, no? És una mica... El que intento amb el llibre és tota aquesta memòria familiar d'un temps, d'una generació, d'un país, també, diguem, sense ganes de fer-ho gran, però és així, és d'una manera de fer, una manera de ser. Tots els records els estiro a partir del llenguatge, perquè el llenguatge, a part de que gràficament o lingüísticament pugui ser un plaer, ensenya molt què hi ha darrere de la llengua, no? Quina manera de fer o quina manera de ser hi ha darrere de totes aquelles expressions, com per exemple el què mana, no?
0: Amb un quart de 12 del migdia som amb l'Albert Oman d'aconseguir aquest llibre i l'han de llegir perquè és meravellós, què dirà la gent. Clar, jo el anava llegint i pensava, l'Albert, que sempre ha estat una persona d'un tarannà molt amable, però com dirien els castellans, que és una frase que m'agrada molt, una mica taciturno, I jo pensava, aquesta història, a mesura que l'anava llegint, jo no sé si és el que ell volia, però és la sensació que jo he tingut, Tu en el llibre hi poses molt amor, i parles molt d'un amor no verbalitzat. Expliques el moment en el que, desgraciadament, el teu pare està ja sedat, i tu en aquell moment li dius, t'estimo. I en el llibre dius, dic de memòria, si m'equivoco, em perdones, ves tu quin compromís li hagués posat jo en aquell senyor si hagués sentit que jo li deia t'estimo.
3: Sí, clar, estava sedat, jo no li havia dit mai t'estimo, ell tampoc a mi, ja ens ho havíem demostrat, però no es deia, diguem, aquelles generacions d'homes, la del meu pare sobretot, no deia això, no? I llavors jo aquell dia li vaig dir, i el que escric al llibre és precisament el que tu deies, de dir, sort que no em va sentir, perquè si m'arriba a sentir, si jo li dic t'estimo, estant ell en plenes facultats, em hagués mirat amb una cara boent, dir, però en aquest què li passa?
0: Nen, què dius?
3: Què li passa, exactament? És que el llibre, jo deia això de les paraules, és un llibre de paraules, però és un llibre de silencis, també, no? I és un llibre, diguem, que els silencis, el que t'explicaven, el que no... Jo, al final... Ja tenia una mica la sospita que podia ser així, però escrivint el llibre encara me n'he donat més, que és que segurament el periodisme a mi em neix perquè jo sóc un nen petit mirant-me un món de grans. El meu germà, només en tinc un, té 11 anys més que jo. Per tant, tots eren grans en aquella casa, menys jo. Tu t'has d'imaginar un nen de 8 anys, el meu germà ja en té 19, i els meus pares, doncs, no sé, imagina't 50 o 40 o no sé quants, no? I, clar, és... en un món on els nens no teníem la paraula. Calla, nen, que parlen els grans.
0: Efectivament.
3: No?
0: Que la iaia Miqueleta diu el que diu.
3: Bueno, clar, fins i tot a vegades no podies ni escoltar, perquè deien, no, calleu, que hi ha roba estesa ara. Roba estesa era un codi que tenien entre els grans, almenys a Osona, per no explicar segons quina cosa que no poguessin sentir les orelles d'un nen. Total, que ho has de descobrir una mica tot, i llavors allà neix una mica aquestes ganes d'observar el món i d'intentar entendre'l pel teu compte perquè ningú te l'explicarà.
0: Ara parlarem de la iaia Miqueleta, que és un personatge que m'ha fascinat, però aquest senyor que mai li va dir t'estimo a l'Albert Om, al seu pare, d'una manera verbalitzada, l'Albert escriu, només sentir-me la veu per la ràdio era capaç d'endevinar si estava empiocat o amorriat, tal com de petit m'havia ensenyat a distingir la diferència entre tornar a casa esgalabrat o esgarrinxat. Els caragirats els volia ben lluny i les persones baladreres se li feien carregoses. On vas tan escopetejat? Et preguntava si et veia arribar massa de pressa amb cotxe i sentenciava, sense esperar resposta, sembles una esperitat. M'has fet plorar aquí, nen.
3: Sí, sí, aquesta era la meva mare. Aquesta era,
0: la, mare, perdó, sí.
3: Aquesta era la riquesa lèxica que tenia. Bé, és una reivindicació també d'un català molt popular, molt genuí. Jo hi ha un moment del llibre que dic que el meu pare no sabia escriure en català i no sabia parlar en castellà. I que això explica una època, diguem, no? Tenia molt poc contacte amb gent que parlés en castellà, per tant l'havia de fer servir molt poc, però els pocs anys que va anar a col·legi, evidentment el català estava prohibit i per tant no sabia escriure'l. Clar, això ja t'explica molt aquell temps, però en canvi parlaven un català... Hòstia, jo vaig mamar un català molt ric, lèxicament la meva mare això tenia un repertori d'adjectius que no te'ls acabaves. I llavors quan tornes a dir aquestes paraules, que és el propòsit final que jo tinc amb el llibre, tornar a dir aquestes paraules és mantenir viu la mare i la llengua. Saps? Perquè quan tu tornes a dir...
0: Esgarrinxat, esgalabrat, amorriat, empiocat...
3: O, per exemple, amb el meu germà sempre li deia que era un esfotressat. Anava amb moto, anava amb barba, arribava brut, i quan el veia, ets un esfotressat. Clar, jo cada vegada que veig el meu germà li dic això, i la meva mare torna a ser viva. Saps el que vull dir? Que aquesta cosa que la llengua et connecta molt, sembla que els sentis encara ara parlar, no?
0: Mors continuen raonant i tu sembla que encara els sentis. Mm. És així com perviuen uns pares i una llengua. Perquè abans l'Albert escriu, a vegades veus venir la mort dels pares com si s'acostés un temporal que ja passarà. Després t'adones que no, que els pares se'n van, però la mort es queda i comences a desenterrar les seves paraules perquè la llengua els mantingui vius. I tens tota la raó. A mi em passa a vegades amb la meva àvia Maria o amb el meu pare o la meva mare, la meva àvia Maria, que era una senyora molt particular en el bon sentit i que tenia un català també molt correcte. Deia coses que jo no he tornat a escoltar mai més.
3: Molt correcte o no, eh?
0: Molt correcte per ella, entén-me.
3: O sigui, molt viu, el feien servir de la manera...
0: S'inventaven paraules fins i tot, Albert. La meva àvia s'inventava paraules.
3: Clar, o s'ho feien venir bé. Per exemple, no sé, doncs el meu pare a l'estiu li sortia més istiu, com a tanta gent. I aquí, diguem, feia... Però llavors, per exemple, catedral li costava dir catardal, ell. Catardal. La catardal no passava...
0: O deien bones tardes.
3: Sí, clar, hi havia molt... O sigui, hi havia molta contaminació del castellà, també, no? Hi havia, doncs, hi deies cello, hi deies bosson, hi deies una colla de cot terreno...
0: Bosson ho deien molt a casa.
3: Clar, terreno, busson. Recorrido... Vull dir, o sigui, aquests castellanismes catalana... Però, en canvi, la fonètica, aquesta riquesa lèxica, diguem, hi havia molta més diversitat, diguem, perquè, clar, hi havia una cosa, diguem, no em vull posar lingüista perquè no és el meu terreny, però hi havia una cosa que és que no teníem un estàndard del català per fer servir els mitjans de comunicació, saps? Si tu agafes l'avui dels primers anys, doncs és un model de català molt diferent del que trobaries ara, segurament és un model de català una mica més literari, per tant, no hi havia model, cadascú s'havia d'espavilar i cadascú parlava més en funció d'on era la seva comarca. Llavors passa una cosa que és que quan hi ha un estàndard i hi ha uns polítics que també comencen a parlar i a escriure en castellà, es crea com un llenguatge una mica més burocràtic, jo dic, que s'assembla més una mica al de tots, no? I llavors no hi ha aquella riquesa, aquell repertori, segurament, que hi havia abans. No?
0: Les paraules són molt importants en aquest llibre de l'Albert Om, el llenguatge, el reivindicar, el que ens explicaven els pares. Hi ha un moment en el que l'Albert, el seu pare, li van diagnosticar demència, escriu, a estones la demència del pare és divertida. Me'n vaig al final d'aquest paràgraf. Divertida demència fins que tornada amb cotxe de Vic a Taradell, el meu pare trenca el silenci entotsolat en el que l'havia deixat la visita al metge. No em surten les paraules, Albert. M'estic tornant tonto.
3: Sí, això és molt dur.
0: Aquesta frase és...
3: Sí, això és molt dur. A mi hi ha gent llegint el llibre que m'ha dit, hòstia, he rigut molt. Altra gent que ha dit, hòstia, m'has fet plorar. I gent que ha dit, a la mateixa pàgina he rigut i he plorat,
0: exacte,
3: diguem. I aquesta peça, per exemple, que em senyalaves tu ara, o la del T'estimo, té una mica les dues coses, no? Perquè, clar, quan vas a una visita al neuròleg amb el teu pare, li fan fer la prova del bicicleta cullera poma, allà es produeixen situacions divertides, si ho vols veure divertit, diguem, no? Però si poses una mica d'humor, que és el que a casa hem intentat fer sempre, amb tot, doncs hi ha un punt de divertit que llavors es trenca de cop quan el teu pare et diu això, no?
0: El moment divertit de la història, moltes. Per exemple, quan l'Albert parla d'alguna cosa de la seva mare en la que he pensat, uau, hagués estat bona amiga de la meva mare, perquè la meva mare també era addicta al cerebrinomandri. Cerebrinomandri, un medicament en pols retirat del mercat des del 2008 que servia també per el mal de les senyores, no?
3: Bueno, jo això, Sílvia, tinc un record, però molt viu, era un pot blau, cilíndric.
0: Sí, i tant.
3: Hi havia un senyor, diguem, en el pot, que en el grafisme era un senyor, o sigui, era blau i blanc, allò, i llavors hi havia com el prospecte, o sigui, les indicacions estaven al mateix pot, no havies de treure un paper de dins. I jo llegia per les coses per les que anava bé el cerebrinomandri, que era una mena de el que seria ara un helogatil, per entendre'ns, i al final deia molèsties pròpies de la mujer.
0: Molt fort.
3: Molèsties pròpies de la mujer. Jo, la meva mare, jo vaig preguntar, em va engegar, com si... I era una cosa d'aquelles que tu, aquest nen petit, en un món de grans que ha d'anar descobrint, hòstia, què deuen...
0: Que deuen, o sigui, tenir les dones diferent, no?
3: Molèsties pròpies de la mujer.
0: Clar, i és que hi ha el nom, com dius tu, perquè en un moment determinat ell parla del TVO, que tots hem crescut...
3: Era la regla, eh?
0: Per si algú... Sí, no, exacte, era la menstruació, senyores i senyors, sí. Que també un mal estrany seria la menopausa, ara que jo, bueno, ja estic acabant la menopausa, gràcies a Déu, però també la menopausa ningú en parla. No en parlava la meva mare de la menopausa,
3: no, clar,
0: ni
3: sí,
0: la meva
3: sí,
0: àvia, eh? Sí, tot sí. Allò anava marxant d'una manera bé, doncs gairebé fantasmagòrica.
3: Hòstia, és,
0: no?
3: Que, perdona, eh? Que, però una cosa que... escrivint el llibre Me n'he donat, és que tota aquesta gent que deixa anar el discurs de que abans tot era millor...
0: No, no era millor.
3: Home, sisplau, eh?
0: No, no era millor, no.
3: O sigui, que per carregar-se el present, per carregar-se l'actualitat, això ho fan servir alguns partits polítics, no?, glorifiquen un passat que jo m'agradaria dir, a veure, ja, abans tot era millor, doncs digui'm exactament quin any, perquè potser hi va haver un any que jo m'ho vaig saltar, però vull dir, quan mires enrere...
0: No, no era millor.
3: Hòstia, tot és una merda.
0: No era millor. L'únic bo era el Botones Sacarino, Francisco Ibáñez, Trece Rue del Percebe, Mortadelo i Filemón, que tu dius que Cerebrino Mandria, efectivament, era un nom extret d'aquesta història.
3: Sí, semblava com un personatge més d'aquests, no?
0: Una altra cosa amb la que la teva mare hagués estat bona amiga de la meva àvia Maria, vaig a fer-me el cap. A tu no t'inquietava quan deia vaig a fer-me el cap? Jo pensava, al cap, la meva àvia anava a perruqueria i em deia, nena, porta't bé que vaig a fer-me el cap. I jo pensava, el cap que no el porta posat. Això és el primer que jo pensava. Em deia, vaig a fer-me el cap, no en tenia. Era la perruqueria.
3: A més, és que el diàleg al final ja semblava un diàleg de lluços, perquè la meva mare deia, me'n vaig a fer el cap, i el meu pare li contestava, per dins o per fora? Això era...
0: Que vol teu pare,
3: per favor. Un clàssic que acabàvem rient tots i ja està. Això era la imatge de cada divendres al matí, que anava allò a rentar i marcar, eh? O sigui...
0: Sí, imagina't.
3: O sigui, no, era a canviar-se el pentinat, però això, clar, abans ho feien molt les dones, que aquesta visita setmanal a la
0: perruqueria. Jo recordo moments excel·lents.
3: Que tampoc tenien tants espais de socialització, i aquest n'era un.
0: Home, i tant.
3: Clar,
0: i al mercat.
3: On podien anar les dones soles?
0: Al mercat i a la perruqueria.
3: Clar.
0: Sí, senyor. Al mercat i a la perruqueria. Hi ha una cançó que abans escoltàvem, que és la cançó que el meu pare cantava quan s'estava afeitant, Enamorada. El teu pare escoltava Un hombre se subió al monte, un hombre se subió al monte.
3: No ho escoltava, ho cantava ell.
0: El meu pare cantava això, mira.
4: Enamorada.
0: Ojo, eh? És que l'estic veient, mentre s'afeitava.
4: Con los labios en flor encendidos, como una granada.
0: Com una granada. Jo pensava, sí, labios sí. En flor encendidos, com
3: Aquestes
0: una granada.
3: Lletres, sí, sí.
0: Què és això d'un labios en flor encendidos, com una granada?
3: No sé, li hauríem de demanar a José Guardiola, però ja no hi és, pobre.
0: El pare clar, tampoc, desgraciadament.
3: A veure, la música a les cases d'abans, no sé si passava a casa teva, a casa meva només es posava música el diumenge al matí. Entre setmana i el dissabte al matí el meu pare treballava. Llavors, el diumenge al matí, entre tot prohibit la música, però sí que cantava. Clar, abans la gent cantava molt més, no hi havia tanta possibilitat d'escoltar tu mateix la teva música, no? I llavors, afaitant-se, cantaven cançons molt... Que jo crec que devien ser cançons de l'Emili. Seva, no sé, Un hombre se subió al monte, i què diràis que vio... No sé, una cosa molt estranya. Jo no ho he trobat enlloc, ho he buscat, a veure si hi havia alguna referència a això, però són aquestes cançons populars que vés a saber quin origen devia tenir això, i jo crec que té a veure amb l'Emili. Però sí, clar, José Guardiola, el Jorge Sepúlveda, algunes d'aquelles veus
0: veus, sí. Com Tony Bennett, però... Ens n'anirem amb Suspicious Minds, que és una de les altres cançons que forma part de la teva banda sonora. No vull acomiadar-te, Albert, sense felicitar-te per què et quedarà la gent, per com recordes a Carles Capdevila, amb el qual vas coincidir a l'escola, un internat?
3: Sí, és un internat, que nosaltres no anem interns, que era un internat de Tona, d'Osona, i vam anar per allà, en un lloc una mica estrany, i els que érem... diguem, els que érem d'allà, doncs ens vam ajuntar i vam fer una mica de pinya, i amb el Carles, doncs mira, és una amistat que es va mantenir tota la vida. Sí, aquí, clar. Jo hi ha coses que explico al llibre, Sílvia, que les llegirà algú de la meva edat de Barcelona i dirà, hòstia, no tenim la mateixa edat, no pot ser, no? Bueno, crec que té a veure amb això de que jo era el petit, amb un ambient, diguem, més rural que no pas el d'una ciutat, perquè hi ha coses que semblen, les llegeixes i dius, això deu ser una altra civilització,
0: sí.
3: No pot ser fa 40 anys això que passés, no?
0: No, doncs passava, i ho diu ella a la primera plana del llibre, no? Quan parla de vinc d'un altre segle, d'un temps remot en què la mare et podia enviar a comprar 3 unces de pernil dolç o una lliura de ciurons. Efectivament, 3 unces, per mi 3 unces era
3: 100
0: com...
3: grams.
0: Ja, però jo no sé, jo quan em deien 3 unces, per mi era com una responsabilitat anar a casa a la senyora Pepita, que era la senyora que estava a prop de casa i que venia al pernil, i dir, doni'm, la mare m'ha dit que em doni 3 unces de pernil dolç, i jo estava allà veient que les tallés bé. No podem queixar-nos, home.
3: No, gens, al contrari, el llibre és agraïment a una generació, la dels nostres pares, que van agafar la vida en un lloc molt tètric i que ens la van deixar en un lloc molt millor que aquest. Per tant, el que hi ha sobretot és agraïment i llavors una recerca meva personal de veure quina és la motxilla que porto jo, no? Diguem, d'on vinc i per què sóc com sóc i si sóc més com el meu pare, com la meva mare, bueno, en fi.
0: Edita Univers, una família, una llengua, un país, què dirà la gent? Ell també ens ha donat grans moments a la televisió, a la ràdio. Espero escoltar-te i veure't aviat on vulguis i on consideris. Estimat amic Albert Tom, gràcies.
3: Estimada Sílvia Tarragona, un plaer. Ara se m'ha fotut molt curt, això.
0: Ai, sí, nen, ara podríem estar parlant dels
3: què
0: pares.
3: Què has de fer ara?
0: Ara, doncs, mira, ara espera, mira, ni ho sé. Ara ve sexe, nen,
3: ara
0: l'Helena Crespi.
3: Ah, hòstia, doncs me'n vaig.
0: Home, què te'n vas? Veus, això ho diria la teva mare o la meva. Ara parlem de sexe, no hi ha revestesa, me'n vaig. O no?
3: Exacte,
0: això ho dirien els pares.
3: Escolta.
0: Albert, cuida't, gràcies.
3: Va, que vagi molt
0: vinga,
3: bé.
0: Vinga, adéu-siau.

Ja ho saben, ens encanta passar el cap de setmana amb tots vostès. Ja ho saben, ja fa algunes setmanes que el vaixell de la nova temporada del Són 4 dies ha salpat i jo penso que ja ens van agafant el pols i sobretot ens van veient les intencions. Se'ns nota a la senyora Crespi, la nostra sexòloga, i a mi mateixa, i a les dones i als homes que formen part de l'equip d'aquest programa que són feministes. Per aquesta raó, jo estic feliç i encantada de que dues donasses, en el sentit més ampli de l'expressió, hagin estat guardonades amb el Premi Nobel de Literatura i de Pau, respectivament. La primera, la poeta i escriptora Anne Carson. La segona, la fiscal Navanedem Navi Pillay, que ha estat guardonada amb aquest premi tan important per ser una fiscal implacable a l'hora de buscar i cercar la veritat per tots aquells que pateixen. Ella va treballar...

0: moltíssim. És una escriptora universal, nascuda a Toronto l'any 1950. Ella té molts llibres que ens interessen, tant a tu com a mi, com a molts oients de Ràdio 4. I el més interessant d'Anne Carson, fixa't, i per això hem volgut fer un link amb la teva secció, Helena, és que ella té un llibre que jo et recomano, no, si no has llegit, que es diu La bellesa del marit, una de les més originals i torbadores manifestacions de la poesia, que explica la història d'un matrimoni al voltant de la idea de Keats. La bellesa, deia Keats, és la veritat. I ella va aconseguir amb aquest text, l'any 2001, el Premi T.S. Eliot de Poesia, per primera vegada otorgat a una dona, eh? És a dir, que és pionera. Però fixa't que ella el que fa en els seus llibres és agafar el concepte clàssic de la mitologia i traslladar-ho a l'àmbit més privat, a l'àmbit més sensual. I això és el que penso que ha fet que Anne Carson hagi aconseguit aquest premi, no? El fet de que bé, fa que els grans monstres de la mitologia grega esdevinguin persones de carn i ossos que poden utilitzar el seu mal per fer el mal, però també la seva sensualitat per fer el bé, Helena. Que clar, no?
1: Sí, sí, i a més m'imagino també treure aquests temes que sabem que són d'aquests que normalment s'amaguen o que només han tingut permís per treure'ls a la palestra els homes, sent dona, no? També de l'edat d'Anne Carson, o sigui que, meravellosa, no he llegit La bellesa del marit, serà el llibre que m'aniré a buscar per augmentar la meva pila de llibres pendents. Feliç de poder-ho fer.
0: Ai, aquesta segur que no serà pendent. Quan comencis a llegir-la t'enganxarà. Recordem,
1: podré parar, i tant.
0: Efectivament, recordem que l'any 2020 ja va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres i va admetre que des d'aleshores és una gran, gran seguidora del nostre país i que li encanta Espanya. Però no tot són bones notícies, Helena. Fixa't que Anne Carson parla de la importància en els seus llibres de la sensualitat i de la intimitat. I llegia fa molt pocs dies que, segons l'estudi Sexualitat, Hàbits i Opinions, elaborat pel CIS, poca broma, d'aquest any, afirmen que el 24,6% de les persones enquestades no havia mantingut relacions sexuals al llarg dels 12 mesos anteriors. Entre les persones sense parella, un 73,4%, poca broma, deia no tenir ni relacions ni cites. Estem passant per un moment en el que, com deia una de les enquestades, era com una bola molt gran, com una pilota molt gran, que cada vegada es feia més enorme i li feia mandra tornar a sentir-se enamorada, a sentir-se desitjada. El 73,4% és una xifra molt elevada, Helena.
1: Sí, és molt elevada, i fixa't que, així com la xifra, crec que l'hem de, hem d'anar a buscar profundament què vol dir. A mi, en general, no me sol espantar la quantitat de gent que té sexe o que deixa de tenir sexe o quan sexe té, sinó per què passa això, no? Llavors sí que ens estem trobant que cada vegada tenim generacions que estan utilitzant més les pantalles que la pell, que a més potser tenim també generacions de persones cansades amb el model de sexualitat tan reduccionista i tan pobre que tenim, i potser pensen, mira, davant d'això, prefereixo, llegir un bon llibre, que no pas intentar tenir una bona relació sexual quan sé que és impossible, no? Llavors, aquí hem d'aforgar, sobretot, amb quin motiu hi ha darrere d'aquesta baixada, no?, de les relacions sexuals, perquè en principi no es morirà ningú sense relacions sexuals, però precisament com que som humans, com que el carinyo, el contacte forma part també de la nostra naturalesa, crec que ens hem de preguntar per què està passant això, perquè segurament aquí trobem casuístiques molt, molt, molt diferents, eh?
0: Molt diferents, i que fan que també ens preguntem el que per mi és normal, potser per una altra persona no ho és. És a dir, jo bec molta aigua perquè ho necessito per la meva feina i perquè m'encanta, però potser una altra persona, al veure que jo tinc aquest hàbit, no sé si saludable o no, teòricament és saludable, però que el tinc, em dirà, home, a Tarragona, com et passes, no? És a dir, entenc que no hi ha una freqüència sexual universalment saludable.
1: Exacte.
0: I que hi ha molts factors que poden explicar que una persona passi molt temps sense mantenir relacions sexuals. És com el que diem sempre, no, Helena? Una cosa és la quantitat i una altra cosa és la qualitat.
1: I tant. I segurament el tenir un model de sexualitat que ha prioritzat només el plaer d'uns en detriment del plaer d'altres ha fet que aquesta qualitat baixi

0: I llavors, per segons què, per aconseguir segons quines relacions sexuals pèssimes, doncs no ens hi posem. No hem d'oblidar també que per poder tenir relacions sexuals plaents, divertides, no? I amb desig amb algú, hi ha molts elements que entren en l'equació, el com ens sentim nosaltres amb el nostre propi cos, amb la manera com som, les dificultats que estem tenint a la feina, familiars, amb la parella, etc, etc. I estem en un moment en el que potser es va parlar molt de salut mental durant i just en el post-Covid, però crec que no estem pendents ara mateix del nostre benestar emocional i físic, sinó que estem en un moment també de molta superficialitat, i això la gent que està veient, doncs, tot el que es cou a xarxes, aquests missatges tan reduccionistes, doncs potser això també es tradueix en les nostres vides sexuals, no?
1: Fixa't, Helena, que avui és dissabte, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i n'estem parlant molt al nostre programa, i la salut mental, òbviament, també pot ser un factor a l'hora de no voler forçar cap relació sexual. Vull dir que forçar per forçar, fer per fer, tampoc és el més recomanable. Avui s'ha publicat precisament als Estats Units una enquesta sobre salut mental relacionada amb la sexualitat a la generació Z, no? És a dir, oïdors dels Són 4 dies. Joves d'entre 18 i 29 anys, nord-americans. La majoria reporta una activitat relativament baixa malgrat tenir un desig moderadament alt. Aleshores, des d'un punt de vista de compensació d'aquestes dues pulsions, com pot ser que hi hagin nois i noies tan joves que diguin, no, jo tinc desig, però no vull fer sexe, o no trobo el moment indicat per fer sexe, o no em veig amb prou força per fer sexe?
0: Sí, sí, segurament perquè tenen el cap i els ulls en una altra cosa, no? I ara mateix no s'està prioritzant el contacte, la col·lectivitat, la pell, no? S'estan prioritzant moltes altres coses. Evidentment, hi ha perfils de tot, i a vegades parlem molt de la gent jove i mirem a veure quins són els hàbits de la gent jove, i de gent jove també n'hi ha de molts tipus. Però cada cop és més freqüent veure grups de gent jove que en lloc d'estar parlant entre ells estan tots connectats a un telèfon. Llavors, això també marca una diferència, no?, de com ens relacionem en la nostra quotidianitat, com ens comuniquem, i això llavors té un impacte automàtic en com ens relacionem sexualment.
1: Fixin-se que Helena Crespi sempre ens comenta molts temes perquè vostès puguin escoltar aquesta conversa que mantenim públicament l'Helena i servidora a través de Ràdio 4 al Són 4 dies, però també d'una manera privada vostès tenen a casa, mentre són a casa, mentre estan conduint, mentre estan preparant el dinar. I clar, tot això que està dient l'Helena té una contraprestació amb una de les notícies que ens vas enviar. Ja està a la venda, si no s'han assegut, seguin, oïdors de Ràdio 4. El primer robot humanoide amb intel·ligència artificial pensat per enamorar a l'ésser humà i fer els serveis de companyia. Clar, com volem tenir desig sexual, tenir ganes de tocar la pell amb algú, si tenim un humanoide que ens fa, teòricament, estic fent sarcasme i ironia, la mateixa feina i no hem de suportar els seus problemes, Helena?
0: Clar, és que a més, jo crec que això reflexa molt aquest moment en el que estem, en el que la sexualitat també està com molt egocentrada, no? És a dir, jo vull el meu plaer, busco el meu plaer i no m'importa tant el plaer de l'altre. Llavors, qui t'ho pot servir a la perfecció? Això, un aparell que només estarà concentrat en el teu plaer. És molt més complex que això, evidentment, perquè crec que ens hem de plantejar, no?, en quin moment algú pot escollir preferir tenir sexe amb una màquina, amb un robot, que per molt que s'assembli i tingui forma humanoide, perquè realment és per al·lucinar. Evidentment, Sílvia, com et pots imaginar, sobretot aquestes autòmates, que la majoria representen una figura femenina i no representen una figura femenina random, és una figura femenina amb uns trets concrets, físicament d'una manera en concret, és a dir, posats a construir maquinotes que reprodueixin el model de la violència estètica, Llavors, clar, ens hem de preguntar, no?, per què algú prefereix el contacte amb una màquina que no pas el contacte amb una persona. Però, bueno, això també ens està passant i també ho podríem extrapolar. Per què algú prefereix fer-li preguntes a un ChatGPT que no pas fer un treball terapèutic, per exemple, que cada cop ens ho estem trobant més, no? Les màquines estan arribant i no sé no sé què faran, però estan arribant per també entrar en la nostra vida sexual i no tindria res de dolent, perquè endavant en poder tenir joguines, endavant en poder tenir artilugis, en explorar, perquè a més n'hi han algunes que faciliten fer coses que potser algunes persones amb certes diversitats no poden, però hem d'entendre que això ha de ser un complement i no un substitut.
1: Clar, però fixa't, Helena, tu has dit una cosa molt interessant, que és la violència estètica, eh? És a dir, algunes d'aquestes dones encastades pel CIS i homes, deien, és que no em trobo més dones com es, per ser clars, no em trobo prou atractiva per fer sexe amb la meva parella, no? Aquest dimarts participo, i no ho acostumo a fer mai, perquè em sembla que jo ja he dit tot el que havia de dir al respecte, però em van convidar a l'Hospital de Sant Pau per participar en un Sant Pau Talk sobre la pressió estètica, no?
0: Wow.
1: I seré amb endocrinòlegs, amb psicòlegs, amb sexòlegs, amb psiquiatres, i per això, com m'han convidat i he estat molt agraïda que ho hagin fet, he pensat que seria bo explicar com una dona de la meva edat, gairebé amb 59 anys, amb un aspecte físic diferent, pot ser feliç sense arribar, evidentment, a una obesitat mòrbida i sense arribar a un problema de salut, eh? No estem parlant d'això, és allò que hem parlat tu i jo sempre, no? Senyores
0: sí,
1: entrades
0: sí.
1: en quilos i grassonetes, no? Bé, doncs, ser feliç i no tenir que estar pendent de la mirada dels altres, no? Ho dic perquè també ens explicaves, i és veritat, que el proper 18 d'octubre es celebra la passarel·la Victoria's Secret, on tothom està pendent d'aquestes dones esculturals, no? Una de les dones que estàvem totes amb ganes de veure és Adriana Lima, la gran top model brasilera, que és una senyora, entrada amb carns, supersexy, supervoluptuosa. L'altre dia la vam veure, ho vam comentar tu i jo, està irreconeixible, i ella ha dit que s'ha pres Ozempic. Està absolutament irreconeixible, i la veritat és que no és ella, Helena, no? Però ha tingut de, desgraciadament, no ho dic per Ozempic, sinó desgraciadament canviar allò que la feia diferent i que, a més, com em deia l'altre dia algú que està relacionat amb el món de la moda, feia que el seu caché pugés, bàsicament per la seva diferència, Helena.
0: Sí, i a més, és a dir, ara mateix és el que diuen moltes companyes que estem en la lluita contra la grassofòbia, eh? Ser gorda és un acte de resistència, perquè ho estan venent com que si estàs gorda és perquè tu vols. Aquí hem de parlar molt seriosament dels efectes col·laterals que tenen tant les intervencions estètiques, les intervencions de reducció d'estómac, per exemple, o balons gàstrics, i, evidentment, tot el que té a veure amb Ozempics, Monjaros, etc, que n'hi han molts d'efectes col·laterals, d'acord? Però ara mateix, com que ens estem trobant amb tantes i tantes i tantes persones que precisament brillaven per la seva, el seu trencament amb el model normatiu, ens n'estem trobant tantes que estan utilitzant aquests productes i estan canviant les seves corporalitats, que això, ser gorda, acaba sent un acte de resistència, no? Llavors, hem de tenir en compte una cosa que també és molt important, perquè quan jo vaig veure les imatges d'Adriana Lima, allò que fan l'antes i el després, clar, és que jo me la vaig haver de mirar unes quantes vegades perquè no em semblava ni tan sols la mateixa persona. Llavors, aquí, quan hi ha un canvi estètic tan important, tan ràpid, a més, hi ha un efecte que és que la persona a vegades no es reconeix ni ella mateixa mirant-se al mirall, i això té un impacte psicològic també molt gran, no? Perquè, clar, ens imaginem que aquesta societat que premia les dones joves, primes i boniques, doncs t'imagines que quan tu, fent el que sigui, pagant el que sigui i jugant-hi la salut a uns nivells que ni anomenarem, però que aconsegueixes semblar jove, ser bonica i estar prima quan no ho estaves, doncs de colta et mires al mirall i pot ser que no et reconeguis i que llavors et despersonalitzis també, no? I això també és un risc que se'n parla molt poc, no? De colta veure't 180 graus diferent, no?
1: Home, absolutament, és que ets una altra persona absolutament, no?
0: Total.
1: És que l'Helena, quan ens envia tots aquests temes que formen part del seu ideari com a professional, n'hi ha alguns que a mi em deixen absolutament sobtada, Helena. Ara parlarem del cas Pelicot a Manchester, que existeix, perquè és un dels últims temes de la jornada d'avui, perquè se'n parla molt, no només a les xarxes, sinó també als mitjans de comunicació. Però, esclar, quan parlàvem del dret dret a l'embràs, el dret a ser una mateixa, també hem de parlar del dret a l'avortament. Doncs hi ha a Polònia una màquina d'avortament, és a dir, l'avortament allà només està permès en casos excepcionals i ajudar a realitzar una interrupció il·legal de l'embràs pot portar fins i tot 3 anys de presó. Enmig d'aquestes restriccions, a Varsovia, al costat de l'edifici del Parlament Polac, va aparèixer una màquina d'avortament amb 22 compartiments que contenen medicaments per la interrupció farmacològica de l'embràs. Va ser instal·lat per Women Help Women, és a dir, dones que ajuden altres dones, però esclar, això també pot ser molt perillós, perquè prendre's aquest medicament, Helena, no és com prendre's un ibuprofeno, i perdonin oïdors de Ràdio 4 que acabo de fer publicitat d'un medicament. No és el mateix, estimada.
0: No, no és el mateix ni molt menys, però sí que és cert que, mira, jo quan vaig llegir la notícia de bones a primeres també vaig rebre un impacte com molt brutal i vaig pensar, ostres, això pot tenir com molt risc, però sí que és cert, Sílvia, que si alguna cosa hem fet les dones en aquest món que no ens té en compte és ajudar-nos, aquesta sororitat, és a dir, malgrat el món patriarcal vol que ens veiguem com a rivals, nosaltres superem això i ens seguim ajudant les unes a les altres. No? Llavors, entenem que això ho han fet un grup de professionals de la salut, expertes, explicant molt bé què implica, com s'ha de fer, què fer si alguna cosa no surt bé. Per tant, està tot com molt ben preparat perquè una persona que vulgui o necessiti interrompre el seu embaràs pugui fer-ho amb totes les mesures de seguretat, no? Evidentment, això posa l'ull en veure la importància que a nivell legal es reconegui el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs i que no necessàriament impliqui que t'hagin hagut de violar o que hi hagi risc per la teva salut, perquè tota persona, mentre és cíclica, pot tenir el risc, si té relacions sexuals, que hi hagi compatibilitat fèrtil, perquè si no, mira, doncs aquí no hi ha risc. Doncs a tothom ens pot passar que en un moment donat ens quedem embarassades en un moment en el que no ho podem tirar endavant pels motius que sigui. Llavors, s'ha de garantir que això es pugui interrompre perquè la contrapartida potser és pitjor. Obligar que algú tiri endavant un embaràs quan no ho vol, poden passar diverses coses. Un, que es busquin mesures que no hi hagi garanties sanitàries per interrompre'l o que aquella persona es vegi abocada a una maternitat que no vol amb totes les conseqüències que implica, que això de ser mare no és cap tonteria, que és una responsabilitat de les grosses, grosses. No? Llavors, aquí trobem aquesta entitat, Women Help Women, que és qui hi ha al darrere tot això i ho fa amb les mesures sanitàries necessàries, amb tota la informació, però, evidentment, això apunta directament a que hi ha d'haver una llei molt més àmplia de la que hi ha ara mateix, per exemple, a Polònia.
1: Molt més àmplia, perquè aleshores no ens trobaríem amb tot el que té a veure amb el mainstream de la sexualitat i la manera com s'explica la sexualitat, no? El cas Pelicot, parlàvem abans amb l'Helena, no? Fa uns dies, el setmanari Charlie Hebdo assegurava que els anglesos potser havien trobat el seu cas Pelicot, en referència a Gisèle Pelicot, la dona francesa que el 2024 va exposar públicament que va ser violada per una cinquantena d'homes mentre estava inconscient després de que fos drogada repetidament pel seu marit al llarg dels anys. La publicació satírica es fixava així en un drama molt semblant que ha tingut lloc a Stockport, una de les ciutats dormitori del sud de Manchester, i que es va conèixer parcialment el novembre del 2025. Hem començat a veure aquestes imatges d'aquest macrojudici a la preparació de les mateixes que s'iniciarà el 19 d'octubre contra 11 homes acusats de violar una dona mentre estava drogada. Shame must change sides, és a dir, la vergonya potser hauria de canviar de bàndol, no? La víctima és una veïna de Stockport que en primer lloc hauria estat drogada i violada pel seu marit durant més de 2 dècades sense que ella ho sabés, i ella té problemes fisiològics i mentals greus per la substància narcotitzades que li van donar a aquesta dona per poder, per aconseguir que es quedés inconscient. És un tema que a mi em continua fent tanta angúnia, perquè com vam tenir l'oportunitat d'entrevistar Gisèle Pelicot, i de totes les entrevistes que he fet a la meva vida, jo penso que aquesta és la que més m'ha impressionat per la valentia i el coratge d'aquella senyorassa. Això vol dir que durant molt de temps, si és així el cas de Manchester, Helena, ha passat i s'ha o bé amagat o bé no s'ha sabut mai, no?
0: Sí, exacte, i això, que evidentment aquests casos no són els més abundants per el que fa a la violència sexual, però tampoc són pocs. I sobretot el que ens hem de fixar ja no és tant en la quantitat, sinó en què s'està coent al darrere per poder utilitzar el cos d'una dona de la pròpia parella, no? O de la parella d'algú altre. No? És a dir, en quin moment un home troba excitant i, mira, jo inclús et diria més, és a dir, que ho pugui trobar excitant, poder tenir sexe amb algú que estigui en les seves capacitats o no, que ho trobi excitant, gairebé ni ho tria, però que no utilitzi la raó per frenar aquest pensament i que ho porti, ho dugui a terme i que això encara l'exciti més, això és una bestiesa i una salvatjada, no? Llavors, desgraciadament, casos com el de Gisèle Pelicot no són els únics. Ara ha sortit aquest, sabem que en surten més. Sabem que hi ha homes que inclús comparteixen a través d'aquests grups de Telegram trucs per poder tenir relacions sexuals amb la dona quan la dona doncs, està sota els efectes d'unes drogues subministrades de manera involuntària. O sigui, aquest és una part del món que estem construint i això té relació directa amb aquesta masculinitat hegemònica que tant reivindiquem que s'ha d'acabar les feministes, val? I que fa tan mal perquè un home arribi a fer això és que creu que té el poder, la capacitat i el permís per fer-ho, no? I a més utilitzen aquesta espècie de germanor entre homes per cobrir-se les espatlles i per ser còmplices, no?, de totes aquestes situacions. I és terrible.
1: És terrible perquè és más de lo mismo, sempre és el mateix.
0: Total.
1: Fins i tot en el teòric i pràcticament placidès d'un matrimoni. Helena, ens n'anem perquè estem fora de temps, però no vull acomiadar-te sense alguna cosa que té a veure també amb l'obsessió de que per dir-ho, ras i curt, la sexualitat d'un senyor ha de passar per l'erecció. Disfunció sexual, aquest seria el titular. Sanitat retira 5 activadors de l'erecció del penis en només una setmana. Es venien com producte natural. Atenció, eh? Sembla ser que amb el que feia aquest medicament, que havien passat tots els controls i que, bé, no eren precisament barats i que teòricament tenien un principi actiu semblant a la Viagra, doncs s'han trobat que els senyors que l'han pres han tingut un ensurt perquè poden tenir, i han tingut, de fet, taquicàrdies, arritmes i fins i tot atacs de cor, eh? És a dir que, home, no tot passa per l'erecció, vull dir, perdonin, eh? No tot passa per... Avui que tenim amb nosaltres un realitzador molt jove, en Gonzalo, que va fent així amb el cap i que és una persona jove, no tot passa per... Ai, com els hi diria? És que no voldria donar barbaritat ni ser grollera perquè estem en directe a la ràdio pública, però no tot passa per una sexualitat en la que hi hagi penetració, Helena.
0: Exacte.
1: Expliquem-ho.
0: Sí, sí.
1: És a dir, un senyor no cal que es prengui una Viagra per disfrutar i per fer disfrutar la seva parella, perquè el que feien aquests senyors era prendre's aquestes medicacions, teòricament, perquè eren naturals, però provoquen, òbviament, efectes secundaris, Helena.
0: Sí. Mira, deixa'm parafrasejar el company i nutricionista Julio Basulto, que ell diu, el cianur també és natural, i no perquè sigui natural, és bo. No? O sigui que, sota aquesta pàtina de producte natural, molta gent cau en consumir coses que alerta, perquè depèn de l'ús que se'n faci, que sigui natural no garanteix que sigui bo per la salut. No? Llavors, això ens hi trobem, i a consulta jo em trobo molts homes que han passat per un herbolari, li han receptat o li han donat no sé què, que no necessita recepta, i s'ha de mirar aquests components. A més, el que llegia també de la notícia és que aquests productes que venien com a naturals contenien el sildenafilo, que és el principi actiu de la Viagra, però no notificaven que contenia sildenafilo. Llavors, alerta, perquè no tothom pot prendre això. Llavors, no puc estar més d'acord amb tu, Sílvia, de que no podem permetre que la sexualitat passi sí o sí sempre per l'erecció masculina, perquè l'erecció masculina té una funció molt clara, que és la d'expulsar els espermatozoides el més lluny possible per, en cas de que hi hagi una penetració vaginal amb possibilitat de fecundació, n'arribin quants més millor, com menys cansat millor, perquè l'òvul pugui triar entre un bon repertori d'espermatozoides sants. Aquesta és la funció d'una erecció. Llavors, El plaer sexual passa per moltes altres opcions. Evidentment, l'erecció dona plaer sexual, només faltaria, però la no erecció també dona plaer sexual. I hem d'entendre que al llarg de la vida d'un home, el seu punt màxim d'erecció és el moment en el que té la fertilitat a tope. Abans i després, l'erecció no té per què funcionar, i això no vol dir que la seva vida sexual hagi d'estar capada, mai millor dit. No? Per tant, per favor, ampliem el ventall,
1: una
0: home,
1: mica,
0: siguem originals.
1: Una mica, mira Michael Douglas, que en les seves memòries, que estic frisosa per llegir, parla de les seves infidelitats i diu que quan va conèixer Catherine Zeta-Jones, ella li va dir, jo vull monogàmia amb tu. I el senyor va haver de trucar a 5 senyores amb les que tenia relacions sexuals habitualment i dir, mira, s'ha acabat el bròquil perquè ara he trobat l'amor de la meva vida, no? Doncs, home, escoltin, per favor, els hi demano, sisplau, si Michael Douglas ha pogut, nosaltres també. Estimada Crespi, moltes gràcies, abraçada forta.
0: Gràcies a tu, bon cap de setmana.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Només 40 segons i arribarem al punt just del migdia. Mirin, després de sentir el butlletí informatiu, continuarem recordant-los que avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, 10 d'octubre, dissabte, que escoltarem a la doctora Calvo al moment per parlar de les persones no humanes i, òbviament, el que farem serà donar un cop d'ull al periodisme de societat amb el Ferrer. Abans anirem fins a París per conversar amb el director del cor de l'Orfeó català, que avui interpreten el bo i millor del seu repertori i a la ciutat de la llum, en Xavier Puig. Fins ara.
1: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia, dissabte de pont en motiu del festiu del 12 d'octubre, dilluns, uns dies de molt de moviment a carreteres i estacions de tren. Anem cap a l'estació de Sants per conèixer quin és l'ambient a aquesta hora. Allà hi és el nostre company Joaquín Calvente. Bon dia, Joaquín.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí normalitat a hores d'ara a l'estació de Sants. La cua més llarga la trobem als taulells per comprar bitllets de mitjana distància. No hi ha més gent que un dia laboral, això sí, més que treballadors, veient més viatgers amb maletes i alguns aprofiten aquests dies per fer una escapada.
4: Anem al concert de la Shakira. Sí, sí, vamos hoy y volvemos mañana.
5: A Zaragoza, que son las fiestas de los Pilares y nada, y vamos a pasar ahí unos días.
6: Vamos al aeropuerto con el Rodalí, creo, y luego a Londres. Pero porque nos gusta mucho viajar y así hemos dicho, tenemos un puente gordo, pues nos vamos y aprovechamos.
7: No, vamos al pueblo, sí, a un pueblo cerca de Lleida.
3: L'accés al vestíbul de la llarga distància es fa amb forta fluïdesa i les obres a l'exterior de l'estació a la plaça dels Països Catalans, a l'entrada principal, tampoc generen molts problemes.
1: Gràcies, Joaquín. En directe des de Sants, això pel que fa als trens, coneguem quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
8: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit, en aquesta operació sortida d'alguns punts de l'altitud. A la AP7, en concret entre Montornès i Mollet en sentit Girona, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal en sentit Tarragona i a Gelida. En el cas de la 16, l'eix del Llobregat, tenim aturades entre Berga i Cercs i també entre Cercs i la 9 de Berguedà en sentit el túnel del Cadí. A la C-17 a Tagamanent, entre Tagamanent i la Garriga cap a Vic, a Ripoll, hi ha 9 quilòmetres de lentitud i apareixen retencions també a la C-55 a Castellgalí. Per tant, demanar-vos cautela. Molt bon dia.
1: De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, agraeix al seu homòleg rus, Vladimir Putin, l'acord per alliberar 1,8 milions de tones de dièsel pels mercats globals. Un acord que, segons Trump, suposarà una rebaixa immediata del preu dels carburants. Així agraïa Trump a Putin aquest acord, un pacte que contempla que Moscou alliberi de manera immediata 300.000 tones. De la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha criticat l'acord. Assegura que és una guerra contra el seu poble i que el seu equip està sent utilitzat. Als Estats Units, a més, una llicència per autoritzar les operacions amb dièsel rus fins a l'abril del 2027. De tornada a casa nostra i en pàgina política, Esquerra Republicana i EH Bildu repetiran coalició pel Senat a les eleccions del proper 29 de novembre. A través d'un comunicat emès aquest dissabte, les dues formacions asseguren que la Cambra Alta és útil per defensar els interessos de bascs i catalans si van en conjunt i consideren que és més necessària que mai aquesta coalició davant la amenaça que suposaria, diuen, un govern reaccionari. Les dues formacions reediten una coalició al Senat amb la que ja es van presentar els comicis de 2023. Mentrestant, arrenca la precampanya electoral. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acte a aquesta hora a Madrid, ha fet una crida al canvi.
9: Esa esperanza de cambio es el cambio del Partido Popular, vuestro cambio, el cambio de todo.
1: Des del PSOE també tenen un acte previst amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de Sevilla. Mentrestant fan balanç de la legislatura, el portaveu dels socialistes al Congrés, Patxi López, ha parlat en declaracions a Ràdio Nacional sobre l'ús de la Diputació Permanent del Congrés per aprovar decrets com el de l'habitatge.
10: Hay precedentes de que la Diputació Permanente haya aprobado decretos. Y yo, por último, tendré que decir que con un mecanismo que, como vemos, es legal y es legítimo, porque así lo ha sido durante toda esta legislatura y en otras legislaturas, si con este mecanismo podemos evitar desahucios, bienvenido sea.
1: Acte per Gaza de Metges Sense Fronteres a les afores del Museu del Disseny de Barcelona. S'ha desplegat un dibuix d'una menor d'11 anys de la franja, la Rafaf, per denunciar les afectacions psicològiques que pateixen els menors que un any després de l'infringir de l'alto al foc per Israel i coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Rahaf retrata el seu dia a dia, unes condicions de la infància sota el setge israelià, on la violència no s'atura en un mural de 50 metres quadrats. Joan Tubau és coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
2: Enormes dificultats per jugar, que recomencen a reproduir ells mateixos comportaments agressius. Són nens que no dormen, nens hiperactius. Veiem molts nens que comencen a tartamudejar, nens que no havien sigut mai, nens que tenen dificultats de la parla i nens que es fan pipí al llit, que ho havien deixat de fer. Per tant, doncs, unes manifestacions agudes molt, molt característiques de l'ansietat, la por, i això és el que veiem en el dia a dia en tots els nens a casa.
1: És tot, tornem amb més informació a la 1 de la tarda.
11: Radio 4.

0: Tant de bo a vostès els hi passi tan ràpid el temps com a nosaltres. Mirin, estem ja entrant directament als darrers 54 minuts del Són 4 dies i sembla que fa 5 minuts que hem començat el nostre programa. Així doncs que tant de bo el dissabte i el diumenge al matí optin per escoltar Ràdio 4, per sintonitzar Són 4 dies, un programa històric de la casa. Aquest és l'espai número 779 on els hi oferim informació, també entreteniment i sobretot conscienciació. Mirin, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Un oient del nostre programa ens ha enviat un missatge a través del 900-454-455 recordar-nos alguna cosa important. La gent no fingeix tenir depressió o angoixa. La gent, a vegades, fingeix estar bé. Ho hem de recordar. I té tota la raó del món. Aquest dia és un dia important, un dia per reivindicar l'ajut des d'un punt de vista públic. També un dia per reivindicar que les persones que estan patint aquest tipus de malaltia no només són elles, sinó també el seu entorn, la seva família. Un dia perquè el servei públic es posi al servei més que mai d'aquells que pateixen algun tipus de malaltia relacionada amb la salut mental. Mirin, hi ha una pel·lícula que vostès segur han vist alguna vegada amb un meravellós Jack Nicholson, on ell dona vida a un home que està, bé, contra la seva voluntat, internat en un hospital psiquiàtric. Estem parlant de algú va volar sobre el niu del cucut. Aquesta pel·lícula és absolutament prodigiosa perquè, com diuen els psiquiatres, humanitza no només els malalts, sinó també la patologia. No només humanitza aquelles persones que estan passant per aquest mal tràngol, sinó també, a vegades, en aquella època, la descarnada manera com eren tractats. Per aquesta raó, parlar de salut mental és parlar d'alguna cosa que no té a veure amb bé, allò que li pot passar al veí de davant, que li pot passar a algun familiar, a algun amic, també ens pot passar a nosaltres mateixos. I la reina d'Espanya, Letícia, ho té molt clar. Per aquesta raó ha fet aquestes declaracions que m'agradaria que vostès escoltessin.
1: La mala salut mental a veces es invisible. Afortunadamente, ahora ya es más comprensible. Todo el mundo entiende que haya personas que busquen un psicólogo, aunque a veces cuesta encontrar esa ayuda. Así que ahora conviven dos realidades. Por un lado, patologías mentales más o menos severas y grandes dosis a la vez de sufrimiento emocional. Comparten además una necesidad, la necesidad de tener atención especializada y profesionales buenos y suficientes. Y tienen un reto por delante, que de verdad esos tratamientos adecuados, esa atención especializada, sea de verdad accesible de forma universal. Ponéis mucho énfasis en la prevención, en lo importante que es que haya educación emocional en edades tempranas para que los jóvenes y los niños tengan herramientas para esa gestión emocional, algo que además añadís sería bueno porque podría evitar una excesiva patologización que luego puede saturar la atención sanitaria.
0: La saturación. La saturació, aquest és el problema, que les persones que verdaderament ho necessitin no tinguin accés continu, directe, fàcil, senzill i públic a tot el que significa poder apaivagar una mica els efectes de la salut mental, de la bona salut mental i també, com deia la reina Letícia, de la mala salut mental. Així doncs que avui hem de recordar que aquest 10 d'octubre no és un dia qualsevol, és el dia per reivindicar, per acompanyar, per sostenir, per entendre i també per tenir empatia i possibilitats i capacitats per posar-nos a les sabatilles dels que tenim endavant. Mirin, falten 4 minuts per arribar al punt just d'un quart d'una del migdia. En aquests moments, els grans psiquiatres, aquells que treballen amb persones als hospitals psiquiàtrics, s'han adonat de que hi ha un efecte meravellós per les persones que tenen aquest tipus de malaltia. Recordin que el lema d'enguany és escoltem a les persones amb expertesa viscuda, veus reals i canvi real. Doncs el canvi, saben quin és? Les persones no humanes.

0: és que en el moment en el que un gos entra en un hospital psiquiàtric, en el moment que una persona amb una malaltia relacionada amb la salut mental se sent escoltat, se sent acompanyat, se sent no menystingut ni jutjat per algú que en aquest cas és una persona no humana, el canvi és immediat. I això ho sap molt bé la nostra estimadíssima doctora Paula Calvo, la doctora en otologia, amiga personal des de fa molts anys i divulgadora en aquesta casa des de fa també molt i molt temps. Doctora Calvo, estimada, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé, aquí escoltant tot el que suposa el dia de la salut mental i el que comentaves, no? Que ja ara ja sí tenim un munt de recerca que ens confirma que la convivència amb animals de companyia, que les teràpies assistides amb animals funcionen i que ajuden a tant prevenir els problemes de salut mental com també ajudar les teràpies per poder superar aquests problemes o almenys conviure-hi millor.
0: Fixa't, Paula, que hi ha moments a la vida que són decisius. Abans ens ha vingut a veure Albert Om, acaba de publicar un llibre que recomano molt, Què dirà la gent, una família, una llengua, un país, edita Univers, i parla, entre d'altres coses, de la mort dels pares, no? Quan algú se'n va, quan algú traspassa, és un horror per la persona que, evidentment, marxa, però també pot ser un autèntic mal moment, òbviament, per les persones que es queden, no? L'altre dia llegia que l'Hospital de Mataró està ja implementant que una persona que estigui a punt de morir pugui acomiadar-se del seu company de vida, no? Pugui acomiadar-se del seu gos, pugui acomiadar-se d'aquella persona no humana que l'ha acompanyat al llarg de tota la seva existència, no? I deien els psiquiatres i els metges que estan en aquesta unitat que el bé és doble, no només per la persona que se'n va, sinó també pels familiars que es queden. Voldria dir això perquè aquella oient que ens
1: bueno,
0: ha enviat...
1: I triple, perdó, eh?
0: Digues, endavant.
1: Saber que se'n va aquella persona, poder-se acomiadar, ser conscient de la seva marxa, és molt important també. Si no, l'animaló es queda amb... I què ha passat? Aquesta persona ha desaparegut i on és?
0: Clar.
1: Així que és triple.
0: Clar, perquè aquest animaló, com tu dius molt bé, es pot sentir abandonat. És a dir,
1: sí,
0: si no
1: totalment.
0: Sap que aquesta persona ha marxat per no tornar, es pot sentir abandonat, no, Paula?
1: Sí, totalment. I per això és important doncs, que també hi ha tanatoris on te deixen que entrin ara els gossos de la família per poder-se acomiadar.
0: Clar, perquè en el moment que s'acomiaden, en el moment que van al tanatori, ells entenen, suposo que des d'un punt de vista d'un dels
1: sentits... Sí, saben que aquell cos ja no té vida.
0: Exacte.
1: Perquè fa olor diferent, no es mou, no tal... Saben que aquell cos no té vida i saben que ha marxat
0: clar, perquè
1: la persona.
0: Un dels sentits que ells tenen més desenvolupat és l'olfacte, així doncs que entenc que sí. Si aquell gos que forma part de la vida d'aquella persona se'l porta al tanatori, ells entenen per aquesta capacitat tan desenvolupada d'olorar que l'olor que desprèn aquella persona, i perdonin, però s'ha d'explicar així de clar, no és la mateixa que ells recorden. Així doncs, entenen que alguna cosa s'ha modificat i que aquella persona ja no hi és. És així, Paula?
1: Sí, totalment, totalment. I quan es fa això, doncs també ajuda aquests animalons. Així que el que dèiem, no? Que és triple la cosa.
0: Doncs escolti'm, com que és triple, fem-ho i fem-ho bé per ajudar a tots aquells que estan relacionats amb alguna patologia, alguna malaltia relacionada amb la salut mental. Paula, tenim molts temes damunt de la taula, però t'he de donar una última hora que no t'agradarà. Preparada?
1: Ah, Déu meu, no, com sempre no, però quin remei.
0: Molt bé, doncs quin remei. Mira, han detingut 4 persones acusades de prendre 8 llebrers de competició. Això ha passat a Bolullos de la Mitación, a la província de Sevilla, i aquestes persones que van robar aquests 8 llebrers federats per la competició a nivell nacional, no només els han robat, sinó que a més han maltractat a 2 d'ells. No? I com tu sempre parles de que la raça, per dir-ho res i curt, més maltractada, més mal tocada dels gossos són els llebrers, he pensat, doncs, amb aquesta notícia, que demà podrem llegir el diari perquè sé per on ha actuat i la manera com han trobat els altres 2 llebrers, els hi estalvio perquè és dissabte al migdia i perquè de tant en tant ens podem permetre el luxe de no explicar coses que puguin fer-los mal, doncs segur que demà ho poden llegir els diaris. Paula, una vegada més, un cas de maltracte animal.
1: Sí, totalment, totalment. I, però és que, malauradament, cada dia hi ha notícies d'aquesta mena i en aquest cas ha sigut més sonat, entre altres coses perquè són animals d'un alt valor econòmic, perquè són de competició, que tampoc seria el millor estil de vida per aquests animalons, però ara no ens hi ficarem. Això
0: No.
1: és un altre meló.
0: Aquest és un altre meló, efectivament. Aquest és un altre meló perquè no és la millor manera per aquests animalons, efectivament. Perquè ells necessitarien un altre tipus de vida i no tenir aquest estrès, no? L'estrès el que pateixen els veterinaris, n'hem parlat moltes vegades,
1: Sí, i això
0: la...
1: relacionat amb la salut mental.
0: Ah,
1: Són dels
0: efectivament.
1: que pitjor... És un dels col·lectius professionals que té més problemes de salut mental.
0: Molts, perquè entre d'altres coses, com ens indiquen Vet Warriors, la normativa actual els hi prohibeix receptar medicaments de persones sense existir una alternativa veterinària. És així, veritat?
1: Sí, i fins i tot si existeix una alternativa veterinària, el cost és tan elevat per les famílies que moltes vegades no poden pagar-ho. Et poso un exemple. Un dels meus gossos pren fluoxetina per la seva ansietat i de més. La fluoxetina humana, que és exactament igual, l'únic que la capsa és que aquesta és d'humana i aquesta, amb mateixos laboratoris, fins i tot, tal. O sigui, tot, la fluoxetina humana em costaria 7 euros al mes.
0: 7
1: La
0: euros.
1: fluoxetina, sí, la fluoxetina veterinària, 70.
0: Déu del cel.
1: Clar, llavors, això, sento dir-ho, però és un moviment estratègic per cobrar més per exactament el mateix compost.
0: Però és un moviment estratègic que fa que hi hagi persones que potser no es puguin permetre el luxe de poder pagar
1: De
0: aquesta
1: 70
0: quantitat,
1: euros,
0: Paula.
1: 70 euros al mes per
0: Exacte.
1: això o
0: Exacte.
1: per
0: Exacte.
1: altres medicacions que necessiten de forma crònica els animals.
0: I hem hagut d'utilitzar la paraula luxe, que és una pena en si mateix, però és
1: Sí.
0: així, 70 euros per moltes famílies, desgraciadament en aquests moments, és una circumstància i un escenari molt complicat. Així doncs que, home, haurien de començar a pensar que aquesta normativa hauria de ser canviada. Els bombers han rescatat 8 gossos atrapats pels aiguats al Montsià, 6 d'ells tancats en recintes inundats, i alerten de greus pèrdues a les granges, als aiguats, òbviament, del cap de setmana passat, que, com saben vostès, aquest programa i Ràdio 4 els hi va estar explicant en directe, no? Però n'hi havien 6 de tancats en un recinte inundat, a més,
1: Sí,
0: Paula.
1: aquest és el problema, que molta gent no pensa en què passarà si hi ha un event climàtic com aquest, o unes ventades, o un foc. És que hem passat dels focs ara a les inundacions, als aiguats, i tenen en aquest cas eren gossos, tancats, que no tenen opció d'estar segurs ni de poder escapar d'aquella situació. Això per una banda. Per altra banda, i això també viscut di en directe, per dir-ho així, amb tots aquests aiguats, a part d'aquests animals que estan en condicions que els impedeixen poder sobreviure a un aiguat, a part d'això, tenim altres circumstàncies com gossos que estan i gats que estan en espais com jardins i demés, comença una tempesta, s'espanten, fugen com poden, aquell gos que mai ha fugit de casa, aquell dia fuig de casa perquè hi ha una tempesta molt forta, i et puc dir que la setmana passada aquí al meu municipi, a Dosrius, només al matí del dissabte hi havia 5 gossos pululant per les carreteres. Jo em vaig rescatar un d'ells parant a l'entrada de l'autovia de Mataró, i perquè si no l'atropellaven, i posant les llums, pujant-lo com vaig poder el cotxe i cap a la protectora. I quan vaig arribar a la protectora em diuen: no, aquest ja és el cinquè d'avui. Si no tenim consciència de com pateixen ells també aquestes circumstàncies.
0: Una
1: I que...
0: circumstància que té a veure també amb un clima absolutament advers i amb un
1: Sí.
0: soroll de pluja i de trons i de llamps que encara els heu
1: I
0: atabalat
1: llamps.
0: més, Paula.
1: Clar, clar, clar, i molts animalons tenen por, però aviam, és igual que si a nosaltres ens deixessin a fora la intempèrie amb tot aquest sarau i dient, i ara i si em cau un llamp a sobre, què faig, no? Tots ens volem guarir i ells s'arriben a espantar tant que el que fan és buscar com fugir. I a més es fereixen intentant saltar les reixes i, bueno... mil històries que, si en un municipi tan petit com el que visc, que és Dosrius, que són 5.000 habitants, eren 5 gossos ja només en un matí, imagina't multiplicat pels centenars de municipis que tenim i alguns molt més grans.
0: Imagina't el que estem explicant i el que estem comentant per tots aquells que potser no tenen la sensibilitat que tenim nosaltres cap a les persones no humanes, han d'entendre que si un gos està perdut a la carretera, està atabalat, està desorientat, també pot provocar un accident de trànsit. Així doncs que és una qüestió també de seguretat. Paula, no tenim gaire temps més, però parlem d'ocells. En parlarem la propera vegada, si et sembla, amb més calma, perquè clar, aquí parlem molt de gossos, de gats, ja saben vostès que som unes absolutes amants de les persones no humanes, però també dels ocells. I està baixant...
1: Siguin de plomes, de pèl, de quatre potes o de dues.
0: De dues, efectivament. Tot el que sigui el món animal ens interessa i molt perquè som animalistes. Però està baixant la població d'aus al Delta de l'Ebre. Si et sembla, en parlarem d'aquí 15 dies, perquè ara hem d'anar fins a París per conversar amb el director de l'Orfeó Català, que avui s'estrenen a la Ciutat de la Llum. Però em sembla que és molt important parlar de totes les zones del Delta de l'Ebre, on entitats ambientals com BirdLife i moltes altres estan dient atenció, o hi ha mesures urgents o desapareixeran cada any 46.406 aus migratòries i també hivernants són abatudes en àrees protegides o en els camps d'arròs durant l'època més crítica del repòs. Així doncs que en parlarem d'aquí 15 dies, et sembla?
1: Em sembla perfecte.
0: Molt
1: bé,
0: Paula.
1: M'ho preparo bé per parlar-ne
0: a
1: fons.
0: No cal que t'ho preparis bé perquè t'ho saps de memòria, per l'amor de Déu, la que s'ho haurà de preparar bé sóc jo. Paula, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu-siau.
2: Adéu. Adéu, adéu. Jo només vull veure elefants volar.
3: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies, amb Sílvia Tarragona.
0: I amb Albert Vacas, i amb Mònica Pavón, i amb Julio Leal, i també, òbviament, amb Luis Mendizábal. Com em diu una boníssima amiga que també estima els animals, aquell que deixa un gos a l'exterior amb la que estava caient, perdonin, perdonin, utilitzem uns meravellosos punts suspensius per no qualificar el que per mi és absolutament desqualificatori. Però vaja, parlem de circumstàncies molt més agradables, parlem de la música i parlem de bones veus.

0: Que còmode i que bé i que feliç estic aquí a Ràdio 4 davant del micròfon d'aquesta casa al carrer Roc Boronat 127, però m'encantaria ser a París, els he de dir, perquè allà podria disfrutar de tres passions: la passió per Gustavo Dudamel en la seva primera gira al capdavant de la New York Philharmonic, de els cors de l'Orfeo català i sobretot del mestratge absolut del director del cor, el mestre Puig, que vaig tenir l'honor i el privilegi de veure dirigir el Palau de la Música Catalana quan es va fer el concert allà, recordant també a Pau Casals, per donar el tret de sortida a la nova programació, i que és un autèntic savi i un mag. Mestre Puig, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, moltes gràcies. L'honor és meu de poder estar aquí al programa.
0: No, vostè, mestre Puig, perquè sé que estan assajant. Com es prepara el concert d'avui? Perquè és molt emotiu tot plegat, veritat, mestre?
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Són produccions que van molt ràpid. Vam arribar ahir a París i cadascú ha fet la seva preparació per la seva banda. I a molt pocs assaigs, doncs, tenim aquesta experiència d'aquesta obra tan especial, doncs, que creiem que serà una experiència transcendent, en aquest cas, ben diferent de la novena que vau escoltar fa pocs dies a Barcelona, però una obra molt íntima, un memorial per les víctimes dels atemptats de les Torres Bessones del 2001.
0: Efectivament, és en la transmigració de les ànimes de John Adams, l'Orfeo Català, el cor de noies de l'Orfeo Català i cantaires del cor infantil. El primer concert serà avui a París, culminarà el 22 d'octubre a Viena, ha passat per Barcelona, Madrid, Hamburg. És una gira aquesta, mestra, molt especial. Vostè coneix bé Gustavo Dudamel, coneix molt bé l'Orfeo Català, perquè hi treballen habitualment, però esclar, és que ara arriba el moment en el que Gustavo Dudamel és el director de la New York Philharmonic, que no és qualsevol cosa, eh?
1: Sí, és una gran sort aquest idili que tenim amb el mestre veneçolà, i per nosaltres és un honor que siguin els cors del Palau els qui esculli per fer aquesta gira europea, que és molt especial també per la New York Philharmonic, perquè feia 10 anys que no venien a Europa i 15 que no estaven a l'estat espanyol, i per tant que esculli l'Orfeo Català i els cors del Palau de la Música, doncs jo crec que és una sort i un privilegi que hem de ser conscients de viure en aquesta etapa, perquè ell és un dels directors, doncs, més reconeguts i que ens pot portar a tot arreu del món.
0: A tot arreu del món i tornar altra vegada al Capi Casal, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquest dilluns 12 d'octubre inauguraran la 11a temporada de Barcelona Clàssics amb un concert coproduït amb l'Auditori. D'aquí viatjaran a Madrid, com els hi deia, Auditori Nacional de Música, el 19 d'octubre a la Elbphilharmonie d'Hamburg, i el 22 d'octubre tancaran la gira al Musikverein de Viena, l'emblemàtica sala de concerts, atenció, des d'on es transmet el concert d'inici d'any. Aquestes veus són magnífiques, mestre Puig, però són d'una emotivitat, d'un color, les seves cordes vocals, tan evocador que dirigir-los ha de ser molt especial, no molt emotiu.
1: Sí, la veritat és que és una de les característiques de l'Orfeo Català i dels cors del Palau. Avui, justament al final de l'assaig, ens ho deia el mateix mestre Dudamel, que està encantat, està enamorat d'aquest so, que combina, doncs, el color mediterrani, el color del sud, i que ell, doncs, estima molt i se sent molt, molt proper, amb una tècnica solvent de molts cantaires, doncs, que fa molts anys que estudien cant, que tenen cant individualment. Alguns d'ells, doncs, porten cantant des dels cors infantils al Palau de la Música, i per tant, doncs, crec que hem fet una cantera i hem assolit un nivell fantàstic, que jo diria que enveja els professionals, i per això, doncs, ell està sempre encantat de comptar amb els cors del Palau de la Música.
0: Clar, pels oients de Ràdio 4, que ara estan potser una mica despistat, si em permet, mestre Puig, la relació entre Gustavo Dudamel i el Palau de la Música Catalana i els cors de l'Orfeo remunta gairebé 20 anys enrere, i s'ha construït a través de projectes artístics molt destacats, no? Perquè, clar, vostès han fet obres de Beethoven, Wagner, Mahler, han fet moltes peces molt difícils, perquè li he de dir que l'altre dia, quan el veia dirigir al Palau de la Música Catalana, jo pensava, aquest senyor, perdoni, me li dic amb tot el respecte que tinc per vostè, que sap que és molt, aquest senyor és un mag, perquè estava fent màgia. Havia de tocar tants pals de paller que era gairebé impossible no quedar-se absolutament extasiat veient-lo dirigir, mestre.
1: Sí, però és un treball molt col·lectiu en el qual realment cadascú hi posa la seva part. Si cada músic no estudia la seva partitura, si cada cantaire no es prepara individualment, seria impossible. El millor director no podria fer un bon concert sense aquesta aportació individual de tots. I realment és màgia. És màgic que amb tan pocs assaigs doncs, ens trobem la feina de cadascú i amb la inspiració doncs, del mestre Dudamel, en aquest cas, doncs, aconseguim jo crec crear aquest ambient que crea aquesta obra, la transmigració de les ànimes, que és una obra molt especial i que jo diria que és una obra que només té sentit escoltar-la en directe, perquè en una gravació hi ha molts elements que juga la música pregravada amb la música acústica, la música en directe, i escoltar-ho tot allà mateix en el concert, jo crec que això és una experiència irrepetible que convidem a tothom, tot i que sabem que crec que està o esgotat o que queden molt poques entrades a tots els auditoris, aquests grans auditoris d'Europa, que jo crec que no podíem trobar-ne de més famosos, de més coneguts, a més del Musikverein, de la famosa del Musikverein, però també destacaria la Elbphilharmonie, que és una de les grans sales de concerts d'Europa, o la Philharmonie de París, que estem ara. Realment estem en el nucli de la música europea, i això és sobretot gràcies a Gustavo Dudamel i li agraïm molt que compti amb l'Orfeu Català per totes aquestes obres que han fet, però encara n'hi ha que ens queden i que seguim amb nous projectes i que segur que arribarem a abordar.
0: Espero que sí. No el vull molestar massa més, mestre, que vostè s'ha de concentrar, però fixi's que hi ha alguna cosa tot plegat que m'emociona, no? L'altre dia quan el veia dirigir, quan vaig estar escoltant el Quartet Casals, que són jo penso que són eminències absolutes, no? És la perfecció combinada amb l'emoció, pensàvem en el que volia el mestre Casals, no? Que era lluitar per la pau, així ho va fer ell al llarg de tota la seva vida com a músic i com a ciutadà del món, no? Però cal recordar que el mestre Dudamel i vostès comparteixen una mateixa convicció, utilitzar la música com a eina d'inclusió, cohesió social i creixement personal, no? I aquesta és també la filosofia que té l'Orfeó, la filosofia que té el Palau de la Música Catalana, i m'atreveixo a preguntar la filosofia que té vostè com a músic, mestre.
1: Sí, sens dubte. Jo crec que la figura de Pau Casals ens il·lumina tots. És un exemple d'algú que transcendeix el virtuosisme musical, perquè va ser un dels grans músics del segle XX, però ell va voler transcendir, utilitzar aquesta virtut, aquesta música, doncs per arribar a valors humans doncs jo diria més alts i més necessaris, com ara la pau. I quan ens trobem doncs, una orquestra de Nova York amb un cor de Barcelona i a vegades amb gent de tot el món que hi ha en les diferents orquestres i en els cors, doncs crec que ja portem un petit gra de sorra en aquesta entesa planetària que tant necessitem. I seguint l'estela de Pau Casals, crec que els músics i tots els artistes ens hem de comprometre també amb la humanitat, justament en aquest moment en el qual estem vivint, que més necessària és.
0: Doncs li agraeixo moltíssim, mestre Puig, que ens hagi fet lloc a la seva agenda. Disculpi la molèstia, perquè vostè estava assajant, però penso que pels oients de Ràdio 4, que nosaltres ja saben vostès que és la ràdio

I vostès es preguntaran, amb tota la fresa, amb tota la rapidesa, amb el ritme que té aquest programa, que el té, eh? Perquè ho fem una mica expressament, els he de dir. Perquè el cap de setmana, malgrat teòric i pràcticament és un dia en el que tothom ha d'estar molt relaxat, dissabte al matí és un moment de moviment, no? Moviment perquè fem les coses de casa, moviment perquè ens n'anem a mercat, moviment perquè estem preparant ja la setmana que vindrà, moviment perquè la vida no s'atura i perquè necessitem també aquest moviment, no? Però durant uns minuts hem volgut tenir el luxe d'escoltar el so de la pau, el so de la tranquil·litat, el so d'aquestes veus meravelloses i magnífiques que el proper 12 d'octubre, que és un dia de festa nacional, ja ho saben, el dia del Pilar, el dia de l'Hispanitat, sonaran a l'auditori. El mestre Puig deia, no hi ha entrades, tot venut, encara en queda alguna, però s'han d'espavilar perquè la veritat és que aquesta és una cita llargament esperada, primer perquè el mestre Xavier Puig és el director de l'Orfeó Català i és una de les institucions més nostrades del nostre país, segon perquè hi serà Gustavo Dudamel, el director de la New York Philharmonic, que té un idili profund i total amb la ciutat de Barcelona i que els asseguro no és la primera vegada que l'hem disfrutat i aquesta no serà tampoc l'última, perquè al llarg d'aquest any, igual que Nadine Sierra, també un altre gran veu del bel canto mundial passaran per la ciutat de Barcelona i passaran per Catalunya. Així doncs que ha estat un luxe i un plaer viatjar fins a la ciutat de París, escoltar la tranquil·litat de la veu del mestre Xavier Puig i sentir per uns moments aquestes veus que ens fan tocar el cel amb les mans a 2:15 d'una del migdia. Entra per aquesta porta en Manel Ferrer. Canviem de to. Som-hi.

0: Anem fent camí ja cap a la una del migdia, cap al final d'aquest intensíssim Són quatre dies, perquè ja saben vostès que aquesta és una capsa de sorpreses. Fins que no l'obrim, com li passava a Forrest Gump amb la capsa de bombons, no sabrem si ens agradarà o no el gust del que els hi estem preparant aquí a Ràdio 4. Mirin, la setmana passada amb el nostre estimadíssim Manel Ferrer. Manel, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, encantada de tornar-te a veure. Vam arribar a la conclusió de que Senyora de Diego i Senyor Urbano havíem de fer el programa des de Chipiona.
1: És
0: doncs,
1: veritat.
0: Mirin, he canviat d'opinió.
1: Sí, eh? Nou destí.
0: Nou destí. Què et sembla Cotignac?
1: Em sona lluny, però em sembla bé, directament.
0: Mira, és la Provença francesa, molt a prop d'on viu George Clooney, que està, com t'ho diria jo, organitzant una idea que pot fer-lo feliç amb ell i feliços a tots aquells que tinguin diners suficients per anar allà a passar un cap de setmana o fer un programa de ràdio com faríem nosaltres.
1: Perfecte.
0: Un hotel de luxe.
1: Sí.
0: Que s'obriria d'aquí un any més o menys, vol un disseny cuidat i l'opció de reservar el menjador per quan arribin celebritats.
1: Ah, mira.
0: I aquest és el punt més interessant.
1: M'agrada això, i suposo que el cafè va inclòs, perquè, clar, aquest home va vinculat al cafè directament.
0: És veritat.
1: Totalment.
0: What else?
1: Clar. És a dir, que el cafè ha de ser boníssim, perquè imagina't que vas allà, et gastes la pasta i et posa un cafè d'aquests aiguat. Home, no.
0: Ha
1: d'estar a l'alçada del que s'espera de George Clooney en quant a cafè.
0: Aguachirri no.
1: No, aguachirri,
0: volem,
1: sisplau.
0: Volem cafè de debò.
1: Exacte.
0: Així doncs, que anem fent Guardiola, perquè l'any vinent podríem anar a fer aquest programa en aquest hotel luxosíssim de
1: George Clooney. Jo crec que al final de la temporada les jefes que escollin un destí de tots els que han dit, no? Per al darrer dia, no? Doncs fer el programa des de tots aquests llocs.
0: Sorpresa.
1: Estaria perfecte, això. Estaria genial.
0: És el que els oients de la pública es mereixen.
1: M'encanta això.
0: Però miri, si vostè, estimat oïdor de la

0: El hierro siempre al calor es blando.
1: Wow, Shakira, eh? Wow, Shakira. Jo crec que amb els anys em vaig anar fent més feminista gràcies a Shakira. Perquè, clar, recorda, quan es va separar de Gerard Piqué, encara deien que Shakira estava amb Piqué pels calés. I jo pensava, però si aquesta dona té el triple o el quadriple de diners que aquest senyor.
0: Però senyora,
1: clar,
0: i senyor...
1: Clar, és que Shakira era una famosa internacional abans d'estar amb aquest bon home, que no hi tinc res en contra, però estava forradíssima ja, Shakira.
0: I a més, aquesta senyora, com han fet algunes persones de l'alta noblesa espanyola, va fer una cosa, tant un com l'altra, que és signar con capitulacions matrimonials.
1: Totalment.
0: La qual cosa vol dir que si un o l'altre se n'anaven, se iban con l'opuesto.
1: Totalment, eh? Totalment.
0: Sí, doncs, atenció.
1: Sí. I quines cançons va fer en contra de Gerard Piqué i la d'hores que vam dedicar a analitzar cadascuna de les cançons, aquests Shakirazos que feia, que eren un somni per mi, Shakira. Doncs ara continua tot plegat perquè Shakira, com bé sabeu, i si no us ho expliquem aquí, té dues criatures amb Gerard Piqué. I aquestes criatures viuen durant l'any amb Shakira a Miami. Val? És la residència habitual d'aquestes criatures. Què passa? Que quan els nens doncs, els hi tocava estar amb el seu pare, tornaven cap a Barcelona. I ara Shakira el que està demanant als jutjats és que els nens no s'hagin de desplaçar i que sigui Gerard Piqué qui hagi de venir o hagi d'anar a visitar-los a Miami. Clar que hi ha lío, perquè Gerard Piqué diu, escolta, aquests nens són nascuts a Barcelona, a Catalunya,
0: clar, i tenen
1: és
0: uns
1: casa
0: avis,
1: seva, i tenen uns clar. Avis, i tenen un arrelament que fan a Miami tot l'any. Jo vull que també estiguin amb mi aquestes criatures. Es veu que van intentar arribar a un acord, no es van entendre Shakira i Gerard Piqué, bueno, entenc jo que Shakira i Gerard Piqué i els 30 advocats que deuen tenir cadascun, lògicament, i ara doncs això ho estan portant als tribunals. I Shakira diu que tot plegat ho fa per la comoditat d'aquestes criatures que estan doncs escolaritzats a Miami, que formen part ja de la jet set de Miami.
0: Clar, perquè problema econòmic per pagar un vol transoceànic,
1: exacte,
0: com
1: no,
0: molt bé
1: no
0: diu
1: tenen.
0: En Roger, el nostre realitzador no deu tenir,
1: res,
0: eh?
1: Segur que tenen un avió propi i tot,
0: clar,
1: aquesta gent.
0: Ara, aquests nens, amb tots els meus respectes cap a ells, eh? No deuen anar amb classe turista,
1: no
0: deuen
1: crec, anar, no
0: venir aquí còmodament.
1: Sí.
0: Escolta'm, ja veus tu, eh?
1: Com està la cosa, inclús, o fins i tot en les millors cases. Estic pensant, i fent una mica la comparativa, que el problema amb les criatures ja es va embolicar també amb Paulina Rubio i Colate, que a dia d'avui el nen té 850 anys i encara s'estan discutint per aquell nen.
0: Aquell nen estrany, eh?
1: Clar, el nen aquell estrany, que a més feien coses estranyíssimes, encara ho recordo, que quedaven, per exemple, a l'estació de Zaragoza, de B de Zaragoza, i Colate pretenia que Paulina Rubio paragués allà a buscar la criatura.
0: Sí.
1: No hi anava mai Paulina Rubio.
0: Home, clar.
1: Hi anava un treballador de Paulina Rubio o el germà de Paulina Rubio, però clar, tu imagina't allà la Paulina Rubio perduda al mig del res, al descampat aquell, que és l'estació de la B de Zaragoza, apareixent Paulina Rubio. Hi ha coses que són ridícules, perquè al final si aquella criatura anirà cap a casa de la seva mare, ja la veurà la mare quan arribi a casa.
0: Clar, no cal avançar-nos.
1: Doncs són coses d'aquestes que sembla que amb el pas dels anys ha quedat allà i que no es mouen.
0: Clar,
1: eh?
0: Perquè tens raó, aquest nen de Colate i Paulina Rubio deu ser ja...
1: Home, per favor.
0: Gairebé, vaja, d'una a la mil i amb
1: home,
0: perdó, eh?
1: Totalment, el nen aquell.
0: Aquest nen ja és un home.
1: Clar.
0: I clar, que tinguessin aquesta picabaralla on Colate, a més, ella li va dir de tot, ell li va dir de tot amb ella. Potser el millor que haurien de fer aquests famosos, i ara diré una barbaritat, és decidir no tenir fills.
1: Jo crec que també.
0: Perquè sense fills tot això seria molt més fàcil.
1: És veritat.
0: O
1: i ja
0: no?
1: Està, ho deixen tot, se'n va tothom cadascú cap a casa seva i ens n'oblidem, perquè el nen aquest de la Paulina Rubio, és que jo crec que ella és més gran que Paulina Rubio, el nen aquell.
0: Home, aquest nen, a més, és un nen molt alt i molt fort.
1: Sí, ha avançat per la dreta, la mare i el pare. És a dir, que la cosa que es pot complicar, jo espero que Shakira i Piqué ho puguin solucionar, la cosa com sigui, i que bueno, el benestar d'aquestes criatures doncs, quedi totalment protegit. Jo espero que sí.
0: Tant de bo fos així, perquè, és clar, és el que dius tu, l'equip legal de tots dos deu tenir una feinada. Escolti'm, parlant de feinada, ara els hi donaré una. Mm. Jo no sóc del Barça, sóc de l'Espanyol.
1: Molt bé.
0: I adoro...
1: Sí?
0: Simeone. Mirin, escoltin això.

0: Aquesta cançó meravellosa d'Izal que parla de l'hogar i té tot el sentit del món perquè Simeone, que jo en el món del futbol vaig perdudíssim totalment,
1: ja som dos.
0: Perquè és que a mi em poses quatre jugadors i no et sé dir on juguen, ni si juguen. És a dir, tu em pots posar aquí davant un senyor i em dius que és del Barça, que és el porter del Barça, i jo t'ho compro. I el podem haver trobat aquí davant del carrer. És a dir, no controlo gens el món del futbol. Però hi ha gent que sí que la controlo, com el Simeone, perfectament, perquè més aviat per la seva dona, que és la Carla Pereira, que era una miss, i va anar a Supervivientes. I resulta que Simeone, que això sap molt poca gent, veient Supervivientes, va veure aquesta dona i es va enamorar d'ella veient-la per la tele.
1: Déu del cel.
0: I quan va tornar d'Honduras, que és on es feia Supervivientes, li va enviar un missatge d'Instagram i van quedar. O sigui, es va enamorar de la seva dona veient-la per la tele.
1: Mira, Carla Pereira, jo vaig coincidir amb ella durant un temps a Madrid, quan feia
0: el programa
1: Amigues
0: de les Amigues i Conocides.
1: I t'he de dir que és una dona extraordinàriament amable. Mm-hmm. Jo, clar, no sabia ben bé qui era Carla Pereira i em va semblar una senyora molt natural,
0: sí.
1: Argentina, amb un tarannà molt diplomàtic,
0: sí.
1: I molt maca. A mi m'agrada Simeone, però mira, ara que estem escoltant aquesta cançó, sí. Hogar, i que tenim tots encara el calfred i la pena de la mort de Mari Carmen Abascal, aquesta senyora que 14 dies després de ser desnonada ha mort, bé, com deia l'altre dia Ana Belén, de tristó,
0: sí,
1: no? Perquè
0: sí.
1: La gent també es pot morir de tristesa. Escolti'm, doncs és fort perquè Diego Pablo Simeone, no volem ser populistes,
0: no.
1: Seria l'altra cara de la moneda.
0: Totalment, perquè té 180 pisos a Madrid. 180,
1: com?
0: 180 pisos, que no són pocs, i a més de tot això, 7 edificis sencers a Madrid, dedicats doncs, a empreses i de més, i que el patrimoni que té està al voltant de 40 milions d'euros, el que controla ara mateix Simeone, que són molts calés. Realment, jo crec que el tema del futbol ja el podria deixar, perquè
1: doncs
0: només
1: sí.
0: amb l'imperi que té ja va sobradíssim totalment, i això, i que mouen moltíssims calés. Jo m'agradaria pensar que aquesta gent que té tantes propietats en fan un ús correcte, o si més no conscient, però clar, tenim gairebé 200 propietats a Madrid, em fa pensar que potser no.
1: Doncs home, no ho sé, 180 propietats és una autèntica
0: és
1: barbaritat.
0: És molt fort,
1: són molts pisos,
0: home,
1: eh?
0: No te'ls has anat trobant, que te'ls ha deixat l'àvia i la tieta.
1: Exacte,
0: fins
1: i a més
0: arribar
1: a més,
0: 180.
1: També mantenir-los, perdonin, que clar, que ja entenc que aquest senyor mantenir pisos el manté com
0: sí,
1: vol, o no
0: sí,
1: els mantén ells,
0: sí.
1: La manteniment, la caldera que es fa malbé.
0: Exacte, no va ell, no envia la Carla Pereira, mira,
1: no,
0: a veure si funciona la caldera.
1: La guspira del comptador de la llum que no funciona, no,
0: això. Tinc a la lavabo,
1: no va
0: Simeone a mirar-s'ho, però té aquesta fortuna. I a l'altra banda, que a mi m'agrada moltíssim perquè vull creure que les noves generacions de famosos, que jo crec que alguns neixen doncs, amb una miqueta més de consciència social, o vull pensar que alguna cosa podem aprendre d'ells, hi ha una cantant famosíssima que ho rebenta directament, que guanya molta pasta també, però crec que ho fa diferent que Simeone. Vols descobrir qui
1: és? Sí, per favor. I a més, atenció, com ens
0: sí?
1: va dir la setmana
0: sí?
1: passada en Manel Ferrer, Aitana és la exnòvia
0: total.
1: De Miguel Bernardó.
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquest senyor que va directe a l'Òscar.
0: Oh, perfecte.
1: La Bola Negra va directe a l'Òscar, a la nominació com a mínim de pel·lícula de parla no anglesa. I aquesta senyora, que és una superestrella, sense cap mena de dubte, que la veus actuar i dius, home, m'apunta maneres, no?
0: Totalment.
1: És una senyora que tampoc té problemes d'habitatge.
0: Cap problema d'habitatge. No. Aitana, que canta genial, que és catalana, que és producte de proximitat, quilòmetre zero, que això és meravellós reivindicar-ho,
1: sí.
0: perquè escolta, quan tenim algú que despunta, hem
1: sí,
0: de dir-ho
1: senyor,
0: també.
1: Sí,
0: què li passa a Aitana? Doncs aquesta setmana i també ja la setmana passada, amb tot el tema de l'habitatge, les protestes de l'habitatge, el decret Mari Carmen, Aitana es va posicionar també, va estar fent activisme a través de les xarxes socials i va, doncs, d'alguna manera posar-se lògicament en el cantó bo de la història i demanant, doncs, que la gent tingués un lloc per anar a viure, i molta gent va dir, escolta, sí, això està meravellós, però tu guanyes molts calés, quantes cases tens? I Aitana va fer una cosa que a mi em sembla un exercici que no estan obligats, però que està molt bé, i va compartir com l'informe en el qual es deia quantes propietats tenia a les seves xarxes socials.
1: Un moment, aixequem música, sisplau.

0: No li importa estar con una superestrella. Hem fet aquest moment dramàtic, aquesta pausa dramàtica, perquè vostès, estimats oïdors de Ràdio 4, del Són 4 Dies, agafessin paper i llapis, perquè el nostre estimat Manel Ferrer farà llistat de les propietats d'Aitana.
1: Que és brutal, perquè clar, ara mateix la gent que no escolta des de casa està preparant el vermut.
0: Clar.
1: El pillo així despistat, no, agafi
0: no,
1: paper, agafi boli i anem a prendre quatre números, fer quatre xifres. Ara mateix té un podria dir-te un imperi, però sí que és un imperi, de 4,5 milions d'euros, el que mou ara mateix Aitana, que no és poca cosa,
0: home,
1: també et dic.
0: Pot
1: també
0: dormir tranquil·la.
1: Pot
0: eh?
1: Dormir tranquil·la. I diu que té quatre propietats, ella. Val? Té un pis, o un pisazo directament a Madrid, et diria un àtic, i un altre a Miami. Val? Aquestes són les dues propietats. I després té dos pisos més a Barcelona i diu que aquests sí que els té llogats. És a dir, que en el de Miami i Barcelona hi viu i després dos més que té a Barcelona, que els sí que els té llogats, i diu que és un lloguer normal i corrent, que no ens imaginem doncs, que és una cosa totalment exagerada.
0: Atenció, oïdors de Ràdio 4, potser vostès són els inquilins d'Aitana, perquè clar, tot això ho fan a través d'una societat que es diu Soap and Oil i que, bé, ningú sap que és Aitana la
1: totalment,
0: que està
1: darrere. Totalment,
0: no?
1: sí. A més, un d'aquests pisos, o la darrera casa que va comprar aquest àtic, estava valorat en 700.000 euros. Déu-n'hi-do, no està malament la cosa, que és en el que ella hi viu, i després té dos pisos normalets a Barcelona, que són els que lloga a través d'aquesta societat. Una societat on treballa la seva família, també té una cosina que hi treballa i una tieta, que són les treballadores d'aquesta societat. És a dir, que a més dona feina a la seva família.
0: Tot
1: també.
0: Queda a casa, molt intel·ligent,
1: total, sí.
0: Molt intel·ligent.
1: De fet, Aitana, jo recordo al principi, quan es va fer famosa amb Operació Triunfo, que ja fa molt de temps enrere d'això, ella rebia els paquets, perquè els fans enviaven sempre molts paquets, i rebia els paquets en el supermercat del seu poble, i era el lloc que tenia on la gent havia d'enviar-li regals. I va haver un moment que la cadena aquesta de supermercats va dir prou.
0: Basta.
1: Perquè, clar, al principi era com lo típic. Dius, no estic a casa, però deixa'm el forn de pa que vindré a recollir-ho després. Clar, va haver un moment que estava al supermercat que no es podia entrar de la de regals que rebia Aitana a la porta d'aquest supermercat i que al final van dir prou, Aitana. O sigui, busca't un domicili fiscal, social, perquè et puguin enviar totes aquestes coses.
0: Nosaltres, com que som periodistes, informadors, realitzadors, radiofonistes de la pública, no els hi podem suggerir que ens enviïn coses aquí. No ho sé, un tortell.
1: Un vermutet.
0: Un remet de flors.
1: Que això seria
0: meravellós. La Mònica i a mi ens encantaria rebre un remet de flors, que ja no hi ha senyors que regalin remets de flors.
1: És
0: doncs
1: veritat.
0: Un pomet, Mònica, un pomet de margarites
1: total.
0: De colors. Que maques. No ho podem fer perquè treballem a la
1: és
0: pública.
1: Veritat,
0: no
1: veritat.
0: Podem fer-ho. No.
1: Però a tu, Sílvia, en algun moment de la teva trajectòria t'han donat alguna coseta,
0: sí?
1: Algun detall que recordis amb apreci?
0: Quan tu probablement no havies nascut, i t'ho dic amb tot l'amor, que ets molt jove i molt talentós, jo feia un programa que es deia La nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Bé, un senyor em va enviar un pollastre a l'ast.
1: Ah, mira!
0: Un pollastre a l'ast. Jo arribava a la ràdio i em diu el senyor de seguretat de Catalunya Ràdio, Sílvia, t'han enviat un regal. I jo, clar, tenia ja 28, 29 anys, vaig pensar, mira, que algú m'ha regalat un regal
1: alguna
0: de flors,
1: coseta,
0: un perfum, no ho sé, alguna coseta d'aquestes cursis, perquè jo soc cursis.
1: Sí.
0: No, senyor.
1: No.
0: Un pollastre a l'ast. Un pollastre a l'ast amb patata panadera, que no hi ha res que m'agradi més que la patata panadera, però, és clar, em van prohibir de tastar-lo.
1: Clar, imagina't.
0: Perquè no sabíem què hi havia dins
1: venia,
0: aquell pollastre.
1: D'on venia aquest pollastre.
0: I a més era anònim. L'únic que he aconseguit amb 17 anys a Catalunya Ràdio i 27 a Ràdio 4 és un pollastre. Què he fet malament a la vida? Ningú ho sap. Però l'únic que he aconseguit és un pollastre a l'ast.
1: D'una procedència que no sabem molt bé quina era i d'on venia.
0: Clar, jo quan vaig arribar a casa i li veig el meu pare em va dir, però veus com hauries de dedicar-te a la ràdio? Veus com hauries de continuar el negoci familiar? Doncs no, papà, no ho vaig fer i no m'ha anat tan malament.
1: És veritat.
0: Pollastre a l'ast, Manel Ferrer.
1: Doncs mira, no està malament. Escolta, aquest regalet,
0: no.
1: Mira, encara que després no te'l poguessis menjar, lògicament.
0: Va, que aquell senyor pobret segur que ho va fer amb tot
1: l'amor.
0: Però jo, clar, per prudència no vaig poder...
1: S'ha de ser prudent amb aquestes coses.
0: No.
1: Però escolta, un detallet, doncs ja dèiem, no sé, un vermutet, unes patatetes,
0: sí,
1: unes olivetes...
0: Un pollastre
1: a l'ast, també, exacte.
0: Per
1: està
0: recordar
1: molt bé,
0: vells
1: està molt
0: temps.
1: Bé.
0: Anem amb Alejandro
1: Vinga,
0: Sanz?
1: Vinga, va, anem amb Alejandro Sanz.
0: Vinga, va, som-hi.

0: M'encanta Alejandro Sanz.
1: A mi també.
0: No m'agrada la nòvia aquesta que
1: no,
0: té.
1: No, a mi tampoc.
0: Oi que
1: no,
0: tampoc?
1: És que li ha passat a tot Alejandro Sanz. O sigui, té una vida tan complexa. Recordem quan tenia el personal del servei a casa seva, que no es va acabar confirmant del tot, però era com que li estaven donant menjar que no estaven en unes condicions bones i els va denunciar, van anar a judici Alejandro Sanz amb la gent que treballava a casa seva perquè tenia la sospita de que l'estaven directament enverenant aquest home. O sigui que ho va passar molt malament, Alejandro Sanz.
0: Déu-n'hi-do,
1: i no sé com ha acabat al final, però hi havia uns judicis grans, grans, i em sembla que al final un dels treballadors de la casa d'Alejandro Sanz va acabar reconeixent que li donaven pastilles perquè es dormís Alejandro Sanz i així poder marxar ells de casa. Una cosa
0: quin horror,
1: tan abrosíssima.
0: Quin horror, sí, perquè jo no conec Alejandro Sanz res, òbviament, només l'he pogut entrevistar una vegada, però em va semblar una persona molt natural.
1: Jo crec que també.
0: Molt extremadament educat, extremadament respectuós, perquè clar, ja saps, Manel, que tu també has entrevistat amb moltes persones i amb noms molt coneguts que jo mai a la vida revelaré, que m'han posat molt difícil a l'hora d'una entrevista.
1: I que han estat incòmodes, sobretot,
0: molt incòmode,
1: no?
0: Molt incòmode, molt incòmode.
1: Que és aquell clima que dius...
0: Senyor,
1: que s'acabi
0: no venga,
1: ja, perquè, clar,
0: no venga.
1: Sí.
0: Si se quiere estar usted...
1: I, a més, moltes vegades fent promoció d'una cosa que vostè està anunciant, una pel·lícula, un llibre, el que sigui, i és els 10 minuts més llargs de la història. Però jo crec que Alejandro Sanz em dona aquestes bones vibres
0: molt
1: a mi.
0: Molt bones vibres, de veritat.
1: Un tio maco. I ara és notícia perquè, per primera vegada, ha regalat, i dic directament regalat, a una revista del cor una portada amb ell i els seus quatre fills, acompanyat dels seus quatre fills per primera vegada, que és un detall que diu que ha volgut tenir perquè doncs és veritat que ell comparteix molt poc de la seva vida privada, vaja, gairebé res en sabem més de la nòvia i quatre detalls més, i ha volgut regalar aquesta foto familiar doncs explicant una mica doncs això, com és com a pare i també una mica doncs la seva faceta més personal. I jo pensava que els seus fills eren una mica més grans. Té una que es diu Manuela, de 25 anys, però el més petit té 12, és a dir, que són petitets també.
0: Home,
1: les criatures,
0: són petits, no? Són petits, no són grans,
1: són petits,
0: no?
1: I ara mateix doncs això, està amb aquesta actriu peruana, la Stephanie Cayo, que és la seva última dona, la seva darrera parella, i ara estan doncs compartint uns dies de vacances encara a dia d'avui, que jo crec que poder fer vacances encara a l'octubre és de guapes, diria jo.
0: És cool.
1: No, és cool. I estan a Mallorca en una villa que han llogat i s'han fet aquesta foto que han regalat a les revistes i a la premsa del cor, doncs per tenir un detall també d'aquests dies de vacances.
0: Mirin, immediatament escoltarem la sintonia del telediari, però farem només un apunt perquè anem malament de
1: molt
0: temps.
1: Bé.
0: Isabel Díaz Ayuso publicarà el mes de desembre les seves primeres memòries amb el títol de Íntimo.
1: Jo amb això em quedo mort, directament
0: jo
1: et dic.
0: Jo no dic res.
1: És que jo gairebé... Ara mateix no sé si és el moment de treure el llibre.
0: Ara mateix
1: i després
0: no.
1: Segur que descobrirem que el llibre aquest potser no l'ha escrit ni ella, però això serà com la segona part segurament del llibre aquest, que ja veurem com acaba també, i què té per explicar-nos també Isabel Díaz Ayuso. És a dir, que jo crec que a vegades aquella frase que m'agrada, que el silenci la beneficia, doncs en el seu cas crec que seria una mica així, que està millor en el seu paper de presidenta i ja està.
0: I la discreció a vegades, en alguns casos, és una gran virtut. Mirin, nosaltres estem d'aniversari, 5 dècades, 50 aniversari de Ràdio 4, però és que aquesta casa també està de molt bona sort. Televisió Espanyola celebra els seus 70 anys amb dues edicions especials del Telediario. La primera serà el 15 d'octubre quan el Telediario 1 es traslladarà a Robledillo de la Jara, a la Serra Nord de Madrid, i emetrà en directe des de la seva plaça major, batejada com a Plaça de Televisió Espanyola.
1: I saps per què passa en aquest municipi? Perquè va ser els que van regalar el primer televisor d'aquell poble, els hi va regalar Televisió Espanyola en un concurs que feien que es deia Destino TV, i van guanyar un televisor. I va ser la primera tele que va haver en aquell poble. I per això retornen allà a fer aquest programa, aquest telediari especial, a més que tornaran, per exemple, Matías Prats, Ana Blanco, Carlos Franganillo i Piqueras, que estaran en aquest especial informatiu.
0: Doncs el veurem, perquè és casa nostra i és, a més, per dir-ho d'alguna manera, el paradigma del bon periodisme i del rigor. No és perquè nosaltres treballem aquí, però nosaltres fem les coses des del rigor, des de l'objectivitat i des de les ganes d'informar-los i entretenir-los també, no? I el Telediari, amb Pepa Blanco, amb tot l'equip, amb Marc Sala, tot l'equip que fa el Telediari, és un sinònim de qualitat i de bona, bona feina. Cine de Barrio?
1: Torna, de fet, canvia la 1 per la 2, encara no han dit la data, serà una data segurament durant aquest mes d'octubre, segurament tiraran a finals d'octubre, amb nous col·laboradors, i recupera la seva essència, és a dir, torna una mica cap enrere, i una mica, doncs, això, la pel·lícula, col·laboradors, tertulians, i una mica, doncs, recuperar la història del nostre cinema. Serà segurament l'estrena d'aquesta nova temporada, la 2, a finals d'octubre.
0: És que el cinema espanyol és un cinema que només cal dir-ho, La Bola Negra, Camí cap als Òscar, El Ser Querido... amb Javier Bardem i Vicky Luengo, pel·lícules que són, evidentment, del nostre país, fetes a casa, i que tenen una expansió brutal. Manel Ferrer, saps què farem?
1: Home, el vermut, espero, no?
0: El vermut, segur. amb unes brevetes.
1: Perfecte, genial.
0: I
1: genial.
0: Sense pollastre l'has.
1: Perfecte.
0: De moment.
1: De moment.
0: Però com que els oients de Ràdio 4 són superestrelles, sí? Què els hi sembla, senyores i senyors, si els acomiadem escoltant Superestrella d'Aitana?
1: Amb Aitana, perfecte.
0: A mi és una cançó que em posa de molt bon humor.
1: A mi també, eh? Et fa pujar així una mica l'ànim.
0: Superestrella.
1: Sí, Superestrella, m'agrada molt.
0: Doncs va, mira, clar, és que, a veure, jo no canto com Aitana, però si vol que li faci els coros, jo...
1: Endavant, ens apuntem.
0: Home,
1: a tot, ens apuntem a tot.
0: Ens apuntem,
1: oh,
0: a tot.
1: Tant que sí.
0: Només faltaria. Recordin, el proper programa que farem no serà Chipiona, serà a l'hotel aquest meravellós de George Clooney.
1: Fet.
0: I així veig a George Clooney, que sempre és una alegria.
1: Exacte.
0: Manel Ferrer,
1: que
0: gràcies.
1: Que vagi molt bé, adéu.
0: Vinga, cuida't.

Solo quiero conocerte un poco más, a veure, perdonin, eh? I per conèixer algú millor s'ha d'anar al bany. Pregunta! Pregunta de senyora ja de 58, gairebé 59 anys. A la meva època, avui que hem tingut l'Albert Home al programa per parlar-nos d'aquest llibre meravellós, què dirà la gent, una família, una llengua, un país? A la meva època, al bany no anàvem. Potser sí que anàvem, sí que anàvem. Sí, va, Tarragona, va, que tu també has tingut una joventut, i el que queda, i una època en la que al bany, bé, es podien fer moltes coses. No pensin malament. Aquestes hores podem dir aquestes coses, oi que sí? 45 segons i arribarem al punt just de la una del migdia. Tornem demà a les 9 i 5. Demà ens anirem a veure en Carles Sanz. Demà tindrem un programa lluït i lluent. Demà tindrem un equip meravellós, l'Albert Vacas, la Mònica Pavón, la Luis Mendizábal, en Julio Leal, la servidora de vostè. Demà tindrem la millor informació a Ràdio 4 i demà tindrem el millor servei públic com el tenen al llarg de les 24 hores del dia des de fa 50 anys. Superestrella! Demà més. Bon dia, gràcies.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. El portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha convidat el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, a donar el pas i integrar-se al Front Ampli.
2: Si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un Front Ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
1: Una invitació que ja ha formulat aquesta setmana l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre altres veus. Rufián ha de decidir aquest cap de setmana si torna a liderar la candidatura d'Esquerra o passa a formar part del Front Ampli. Rufián ha manifestat la seva voluntat d'encaixar un lideratge republicà fent front comú amb altres formacions d'Esquerra. Els republicans es donen de marge fins demà diumenge a la tarda. Mentrestant, en marxa la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. PSOE i PP celebren avui actes multitudinaris amb Feijóo i Sánchez, respectivament. Els populars ho fan a Madrid i els socialistes a Sevilla. De l'exterior, Alemanya ha reaccionat a l'acord entre els Estats Units i Rússia perquè Moscou alliberi milers de tones de dièsel pels mercats globals. Berlín critica l'acord i assegura estar treballant des de les institucions europees per imposar noves sancions a Rússia. El portaveu de l'executiu alemany ha reiterat el seu suport a Ucraïna, i també el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat molt crític amb aquest pacte. Assegura que aquest acord implicarà allargar el conflicte, que és una guerra contra el seu poble i que el seu equip està sent utilitzat. Mentrestant, Donald Trump assegura que aquest pacte implicarà una rebaixa immediata del preu dels carburants. De la seva banda, Irlanda, que ara mateix té la presidència rotatòria de la Unió Europea, ha proposat reduir un 8% el pressupost comunitari pel període 2028-2034. Això suposaria una retallada de 141.000 milions del projecte de la Comissió Europea. Busca així conciliar posicions molt allunyades entre blocs dins del bloc comunitari. Estats com Alemanya reclamen retallades superiors, en canvi França defensa un pressupost més ambiciós. I també ens situem a la Índia, on unes 600 persones han estat detingudes a Nova Delhi en el marc d'unes noves protestes massives del moviment Partit de les Paneroles. La policia del país ha detingut el líder d'aquest moviment mentre es dirigia la protesta contra la comissió electoral, considerant que el cens beneficia el partit de l'actual primer ministre del país. Les autoritats han fet un desplegament de més de 20.000 agents de policia i un ampli dispositiu de seguretat al centre de Delhi. I també continuem pendents dels efectes del terratrèmol de 7,7 graus registrat a Panamà. L'epicentre del sisme s'ha registrat a 12 quilòmetres de la localitat de Tonosí, una zona turística situada al sud-est de Panamà i a uns 230 quilòmetres de la capital. El terratrèmol ha obligat a suspendre el primer partit amistós entre les seleccions femenines de Panamà i Nova Zelanda per motius de seguretat. De moment, les autoritats del país no han notificat més afectacions personals. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat dos grups criminals implicats en diversos robatoris amb força en habitatges de Catalunya i Madrid, una investigació conjunta amb la Guàrdia Civil que ha deixat un balanç de 8 persones detingudes. Es tractava d'un grup altament especialitzat en aquest tipus de robatori, segons explica Mario Iraola, portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Desarrollaban campañas de 3 o 4 días de duración, actuando en urbanizaciones de viviendas unifamiliares y aprovechando la ausencia de los moradores, entraban durante la mañana o la tarde, llegando a perpetrar hasta 4 robos en un día.
1: I avui dissabte, jornada de molt de moviment i de pont en motiu de la festivitat del 12 d'octubre, dilluns vinent. Els expliquem que, com dèiem, és un dia de molt de moviment en espais com carreteres i també estacions de tren. Són molts els que hi passen avui per punts com Sants, amb moltes ganes d'un petit descans.
4: Anem al concert de la Shakira.
5: A Zaragoza, que són les festes de los Pilaris.
6: Londres. Vamos al pueblo. Sí, a un pueblo cerca de Lleida.
1: Sobre la circulació ferroviària, els expliquem d'altra banda que la incidència de les línies R11, R8, R2 i R29 Nord, per un robatori de cable a Rodalies entre Mollet, Sant Fost i Montmeló, ja està resolta. Adif espera anar restablint la freqüència de manera progressiva. Dels esports, parlem de Fórmula 1. Max Verstappen s'ha imposat a l'esprint del Gran Premi de Singapur a una carrera amb diversos abandonaments a Marina Bay aquesta tarda. Les 3, classificació per la carrera de diumenge. Fernando Alonso i Carlos Sainz han quedat 11è i 12è respectivament. És tot per part nostra. Tornem amb més informació a partir de 2:15 de la tarda a l'edició migdia cap de setmana.
0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
4: No deu haver agafat Pedro Sánchez l'esquerra del PSOE tan preparada en convocar-nos a les urnes el 29 de novembre, quan els escons van tancar-se. I no deu de precisar Oriol Junqueras de més coixí de seguretat en el pols de Gabriel Rufián, perquè amb Jordi Albert recollint avals ja se l'ha calçat i l'executiva sempre pot avalar el candidat. El desenllaç demà diumenge a les 6 de la tarda finalitza el termini d'avals i Esquerra preveu proclamar dilluns els candidats, quan la detonació de Sánchez de la legislatura a l'Estat impacta sobremanera en la de Salvador Illa a la Generalitat. Obrim el faristol avui amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, a Ràdio 4.
0: Faristols amb Elena García.
7: Hola, Esther Capella.
8: Què tal?
7: Bona tarda.
8: Gràcies, igualment.
7: Gabriel Rufián és un bon candidat?
8: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té, doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també, doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles, si se'm permet utilitzar aquesta expressió, que tothom entén què vol dir. Per tant, com tots els candidats, té moltes virtuts i com a cap de llista té moltíssimes virtuts, és un gran candidat, però tot el que fa no ho fa bé, com tots nosaltres.
7: Ho deia perquè una de les raons d'en Joan Puig per protestar simbòlicament contra Rufián a la recollida de vals és precisament que parla en castellà.
8: Bé, doncs, i de tant en tant també parla en català, però la majoria dels diputats i diputades parlen en català. Tots els altres diputats i diputades parlen sistemàticament i sempre en català.
7: Amb la campanya de Rufián per fer-se forat a l'esquerra del PSOE, es desdibuixa ADN pròpiament republicà d'Esquerra Republicana? Gabriel Rufián és independentista?
8: Sí que és independentista, ho ha expressat de moltes maneres, ha sigut doncs, punta de llança en moltes de les reivindicacions com a país i, per tant, no hi ha... Ell personalment doncs, tria també la llengua que li és còmoda, però és evident que Esquerra Republicana... Esquerra Republicana és l'esquerra nacional. I, per tant, sempre el rol que ha jugat Esquerra Republicana a totes les càmeres, les de l'Estat i el Parlament de Catalunya, doncs la reivindicació del que som, lo nacional i social, que és dos cares de la mateixa moneda. Per tant, és evident que Esquerra Republicana, allà on és, reivindica el país, la nació, Catalunya, la llengua, les institucions catalanes, les competències que són els instruments de l'autogovern que ens permeten tenir sobirania i més sobirania, i per tant és això el que fa Esquerra Republicana a les càmeres parlamentàries a l'Estat espanyol: assolir més sobirania, exercir també doncs, la defensa dels interessos del país, de les catalanes i els catalans, de la nació, i per tant treballar doncs, aquest camí que ens ha de portar un dia a poder decidir els catalans i les catalanes el seu futur.
7: Una candidatura simbòlica, la d'en Joan Puig, una desbandada al grup a Madrid. Dic desbandada perquè ha estat com un dominó Jordi Salvador, gairebé 11 anys.
8: Ara li explicaré què, clar.
7: Per Tarragona, que admet decepcions personals profundes. Pilar Bajugera, que honora molts companys, però es deixa uns altres, i clar, sempre tenim la gent que a favor i els ofesos, no? La mala maror al grup a Madrid és de sobres coneguda. Ha estat aquest el motiu del pols d'en Rufián?
8: Bé, jo no sé ben bé què és el que... si hi ha hagut tanta mala maror, si n'hi ha hagut menys, però en tot cas, vostè em posava l'exemple de dos companys, no? El Jordi Salvador va entrar en el Congrés dels Diputats en el mateix moment que jo també era diputada, jo venia del Senat, per tant, jo vaig anar al Senat, però vaig saltar al Congrés, i en aquell moment, doncs, fa uns quants 10 anys, i per tant, també anar a Madrid té unes dificultats afegides de tipus personal, deixi'm que ho digui. Estàs fora de casa, no estàs al país, vius 2-3 dies cada setmana a Madrid, vas i vens, la intensitat també de tots aquests anys, si vols els explico, ens ha tocat viure moments molt complicats a Madrid. El front de Madrid doncs, li va tocar suportar, plorar, patir les anades al Tribunal Suprem, a l'Audiència Nacional, els empresonaments, i això en les persones doncs ens provoca situacions personals complicades, patiments i situacions de tensió. I, en fi, jo, el Jordi Salvador, que el conec moltíssim i que és un gran company, un magnífic diputat, un home d'esquerres, de pedra picada, un company, en fi, fins a... És d'aquells que no deixes mai que plegui, però jo també entenc, des del punt de vista personal, el cansament. La Pilar, exactament igual. Són èpoques i etapes en la vida. I insisteixo, Madrid és dur. Jo hi he estat, i en diferents fases. Jo he tingut molta sort, perquè sempre dic, he anat, he tornat, i he tornat, però he pogut fer parades tècniques, que a vegades et serveixen per oxigenar-te i per tornar més fort. Allà on et toqui anar, el servei sempre del partit, perquè el que hem de tenir clar tots nosaltres, cadascú de nosaltres, que formem part d'una organització, com abans deia, amb 95 anys d'història, i que el pes de la nostra història és molt fort, perquè ens condiciona a cadascú de nosaltres. I això vol dir que no pots fallar mai a ningú dels que t'ha precedit. Ni els que t'han precedit, ni els que t'acompanyen, ni els que un dia t'han de succeir, que han de recollir el testimoni de tota aquella gent que va fer possible Esquerra Republicana i que continua mantenint Esquerra Republicana tan viva, que, com li deia, objectiu militar de moltes altres organitzacions, i amb ganes de treure'ns sempre de l'escenari, és a dir, amb ganes sempre de que no apareguem nosaltres, que no estem als governs, etc. Si vol, també
7: que no
8: faig...
7: condicionin, si vol.
8: Efectivament, sí, que sí. No condicionem governs, que no condicionem pressupostos, que no condicionem absolutament res, perquè sempre treballem a favor del país. Per tant, això, ja els hi dic jo, comporta doncs, moltes renúncies personals. I els diputats i les diputades a Madrid, i els senadors i les senadores, que jo no me n'oblido mai, doncs fan renúncies molt grans. Fan renúncies molt grans. I si no, preguntin-li al Joan Tardà els anys que es va perdre del creixement dels seus fills, o al Joan Ridau, al Joan Puigcercós, i tota la gent que ha passat per Madrid. Madrid és molt intens, molt dur, i és molt dur pels independentistes. És molt dur pels independentistes, és molt dur per l'Esquerra Republicana, per la gent d'Esquerra Republicana. Per tant, es viu amb tensió absolutament tot, i vostès han vist també com aquests darrers anys la política a Madrid, doncs el nivell de tensió, de crispació, i també en el si del propi hemicicle, doncs això condiciona i et condiciona també molt. I per tant, jo no dic que sí, jo no ho veig com una desbandada. En tot cas, ara són d'altres moments, i tocarà doncs que hi hagi d'altres companys i companyes que ocupin els espais i les cadires, en benefici, com deia, i tenint molt clar que representen Esquerra Republicana i que representen tot aquest llegat històric que fa que Esquerra Republicana sigui un partit que doncs sigui el pal de paller del país.
7: Però suposo que Rufián hagi posat com a condició també fer-se una llista amb la que ell pugui jugar, assessors i tot això.
8: Això els caps de llista d'Esquerra Republicana no ho fan. És a dir, les llistes d'Esquerra Republicana es trien tal com el partit ha decidit, i el partit som tots i totes les militants d'Esquerra Republicana, vam decidir, quan vam elaborar les regles del joc, per concórrer a processos electorals, per encapçalar llistes, per formar part d'una llista, per participar de l'organigrama de la direcció nacional del partit. Per tant, les regles del joc són per tothom. Per tothom. I això vol dir, això no vol dir que, com a cap de llista, és igual, sigui ell, sigui qui sigui, pot fer suggerir que li agradaria que la seva llista, o pot suggerir que algun membre d'aquesta llista sigui aquesta senyora o aquest senyor. Però les llistes les trie i les fa Esquerra Republicana a través dels mecanismes territorials, etc.
7: Els silencis són molt importants, i els de Rufián els últims dies ho són. Tem que Gabriel Rufián planti Esquerra i plegui?
8: Jo no ho temo, perquè penso que ell en gran part és el que és gràcies a una organització que es diu Esquerra Republicana, com tots els que nosaltres hem tingut la sort de representar Esquerra Republicana a les diferents institucions, a les càmeres parlamentàries, però també doncs quan ens ha tocat estar al govern. I som perquè hi ha una organització política que confia en tu i et diu tu et volem per això, et volem per allò, et fem confiança, et votem perquè vagis amb una llista. Per tant, tots nosaltres, i ho dic sempre, jo agraïda infinitament a Esquerra Republicana que m'ha donat l'oportunitat de fer moltes coses. I, a més, poder formar part d'aquesta primera línia política en moments importantíssims pel nostre país. I he intentat, com jo, d'altres, i com moltíssima gent, moltes vegades en l'anonimat, en la segona, en la tercera, en la quarta, en la cinquena fila, i muntant la paradeta, doncs Esquerra Republicana ens ha donat l'oportunitat de representar aquest partit, que, com li deia, el llegat que hem de portar a les esquenes és tan gran que no pots despistar-te ni dos segons, perquè has de ser lo suficientment digne per traspassar tot el llegat i una mica més els que vindran després.
7: Dona per fet que Rufián se'n fa amb els 400 abans, gairebé, no?
8: No ho sé, perquè això s'ha de fer i, per tant, hi hem de començar i de posar fil a l'agulla.
7: Bé, li pregunto perquè el pla B és que un terç de l'executiva nacional l'avali, una quarta part del Consell Nacional. Vostè és membre de la cúpula. Li ha demanat Rufián o algú el seu aval?
8: Jo no he parlat amb ell aquests dies, perquè vostè diu... En fi, jo crec que ell va dir públicament que iniciava un període de reflexió.
7: Està molt de moda això de la reflexió,
8: Bé, però hem d'anar per feina perquè hem de fer campanya electoral, hem de tenir les llistes preparades, hem de fer campanya electoral. Els programes nosaltres ja els tenim embastats, però els programes també passen pels circuits de l'organització política, des de les sectorials, passant per les aportacions, a les esmenes, etc., i s'han de presentar en un Consell Nacional que ha de ser aprovat, que s'ha d'explicar.
7: Està dient un Rufián, dona pressa.
8: No, ho dic en general a tothom. Espavilem-se perquè comença una seqüència electoral important que no ens deixarà... Per això també li deia que la tardor ve convulsa, si se'n permet.
7: Sí, sí, se li permet.
8: Amb molts núvols i amb moltes tronades importants, perquè és evident que s'han anticipat unes eleccions quan semblava que encara no. Però, bueno, això vol dir la maquinària està a punt, però ens hi hem de posar. I això vol dir precampanya, campanya, tothom alineat, tothom a punt per fer la millor campanya de les nostres vides, com sempre ens toca.
7: Val, vull tancar el capítol, Rufián. Queden poques hores? Compte que hi hagi un acord intern amb Rufián.
8: Jo espero que sí.
7: Ah, un altre, dins del tema llistes, que no vull que se'm quedi Sarrell sense hilvanar. Oriol Junqueras ja va concórrer el 2019 al Congrés com a cap de cartell des de la presó. Mm. Bé que podria presentar-se ara de forma simbòlica. De forma simbòlica, és una opció?
8: Bueno, jo crec que no és l'opció en aquests moments i, per tant, primer de tot s'ha de materialitzar l'amnistia, que a totes aquestes el Constitucional diu una cosa i el Suprem toca encara el violí donant trasllat a les parts. Bé, doncs que apliquin l'amnistia i que totes les persones que encara es veuen afectades per la sentència que va dictar la Sala Segona del Tribunal Suprem que continuen inhabilitades per molts anys, puguin, per molts anys, vull dir, pels 13 anys de condemna, 13, 12, 11, 10 i 9, les condenes, sobretot hi ha una part important d'aquestes persones que no se'ls va modificar la sentència, a diferència de les que sí que es van veure afectades per la modificació del Codi Penal, perquè com que tot passa tan ràpid...
7: És veritat.
8: Doncs hi ha parts que es van...
7: Bé, i tenim el cas...
8: El president del Parlament, el president Rull, que la modificació a proposta d'Esquerra Republicana, ho recordo també així de passada, va permetre que la seva sentència variés i que, per tant, quedés sense efectes la condemna que li havien imposat i pogués, doncs, concórrer en unes eleccions i, a més, acabés sent president, acabi sent president del Parlament de Catalunya. Dit això, l'amnistia s'ha de materialitzar i, per cert, de moment es parla de les amnisties de tots aquells afectats del Tribunal Suprem.
7: Sí, però en queden.
8: Però en queden també
7: Josep Maria Jové.
8: Josep Maria Jové i Lluís Salvador, que pendents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també fa veure o que toca el violí o xiule, però que, evidentment, el Constitucional ha sigut molt contundent. I, per tant, el que afecta doncs, els condemnats pel Tribunal Suprem té un efecte expansiu perquè el que diu diu que la llei d'amnistia és plenament constitucional en tots els seus extrems i que s'aplica també a la malversació per la que van ser condemnats alguns.
7: Val, m'ha dit que Oriol Junqueras de forma simbòlica a les generals no és una opció.
8: Vaja, des del meu punt de vista.
7: Exacte.
8: Altra, però,
7: estic parlant amb Esther Capella.
8: Sí,
7: Oriol Junqueras parla per si sol.
8: Sí.
7: Correcte. Això. El seu portaveu adjunt, Jordi Albert, quina pèrdua, portaveu. El seu portaveu adjunt, Jordi Albert, és contrincant de Gabriel Rufián a la recollida d'avals?
8: Jordi Albert recull doncs, avals com a candidat a les llistes d'Esquerra Republicana al Congrés pel Baix Llobregat, com fan d'altres militants i militantes d'Esquerra Republicana.
7: Quina pèrdua.
8: No m'ho recordis. No gratem a la pupa.
7: Raül Romeva va a la llista al Congrés o no?
8: Bueno, jo no ho sé, això. Si el Raül volgués, doncs podria, si estés amnistiat.
7: Seria un actiu.
8: És un gran actiu, sí. Per això que li he dit, cantera n'hi ha. Cantera per cobrir tot el que necessitem en tots els moments. I per tant, escolti, Esquerra Republicana és un partit amb cantera per doncs, governar el país, ho hem demostrat sobradament, ho dic de passada ja, també, i en fi, aquells que ens donaven lliçons, doncs aquí caig i aquí m'arroplego, per dir-ho ras i curt.
7: Esquerra està disposada que Rufián, si finalment el van a bé, faci un acte de campanya a Madrid amb Podem o aquest Front Ampli?
8: Bé, no em pertoca a mi dir això, però a mi em sembla que no. Nosaltres no competim. Nosaltres, i li he dit al començament de l'entrevista, som l'Esquerra Nacional. Nosaltres competim amb interès de Catalunya. Anem amb unes eleccions per defensar Catalunya, per treure el millor resultat a Catalunya, per ser decisius a totes les càmeres parlamentàries en les que es decideixen qüestions que afecten el conjunt dels ciutadans de Catalunya, catalans i catalanes, la millor representació a les càmeres a Madrid és Esquerra Republicana, que és la garantia que batallarem pels interessos del país, que són des de la salut, passant per l'educació, els més recursos, més capacitat de prendre decisions, i si el resultat és d'aquells de grans, doncs per condicionar encara més doncs els governs de Madrid.
7: Esquerra comparteix la vaga general de l'11 de novembre per l'habitatge?
8: Nosaltres compartim tots els espais de reclamació a favor del dret a l'habitatge com a dret fonamental. Per tant, serem allà on toqui en cada moment. Ho hem dit per activa, per passiva, i hem sigut a les manifestacions que hi ha hagut i continuarem sent-hi.
7: I aquesta vaga general, portaveu, és contra l'habitatge o contra un possible govern de PP i Vox?
8: És a favor de l'habitatge, i Esquerra Republicana ho entén així, és a favor, ens hem de mobilitzar perquè sense un sostre digne on viure difícilment queden garantits els altres drets. I és evident que en aquests moments no garantim el dret a l'habitatge com a dret fonamental, que és allà on nosaltres ens projectem, a casa. La casa és el que ens permet projectar-nos a cadascú de nosaltres cap al futur. És el que garanteix el principi d'igualtat de veritat, en fi, la seguretat, no?, en la vida, la salut, etc.
7: Què ha aconseguit Esquerra Republicana després de 3 anys d'investir a Pedro Sánchez?
8: Bé, doncs hi ha l'amnistia, que és una realitat, la llengua catalana es parla al Congrés dels Diputats, hem treballat intensament per avançar en determinades qüestions que són rellevants i importants pel país. No hem culminat el model de finançament. Nosaltres no desistim, no tirem la tovallola i, per tant, doncs, miri, anirem a màxims, perquè, clar, i la propera vegada, si hi ha propera vegada, doncs, com tota la vida, voldrà dir que hauràs de...
7: Que puja el preu?
8: El preu s'apuja.
7: Que puja el preu. Perquè, aleshores, ara què? Amb Villa, perquè els compromisos d'Esquerra i el PSC, que estan molt lligats, a la legislatura amb Pedro Sánchez queden en paper mullat?
8: Bueno, jo crec que en paper mullat tots no, i alguns queden molt treballats i molt, i molt amb continguts, que hem de veure quins mecanismes tenim, aquells que es puguin, que puguin tirar sense necessitat de passar doncs, per la Diputació Permanent. Si n'hi ha, doncs, hauríem de tibar i, per tant, haurien de passar. I aquells que no pot ser, doncs els haurem de...
7: Bueno, finançament autonòmic és obvi que no, però hi ha algun que em pugui exemplificar?
8: El traspàs de l'ARU és una realitat. D'altres transferències també, que no depenguin de passar per les càmeres parlamentàries. Però bueno, això vol dir que també haurem de puntejar què és el que es pot i el que no es pot.
7: Mm-hmm.
8: I també saben que un govern en funcions té unes limitacions.
7: Aleshores altera, no? Altera la les eleccions espanyoles alteren la legislatura catalana.
8: Bé, doncs li condicionen moltes coses, sí. I voldrà dir que haurem de veure doncs, quins marges tenim per avançar amb allò que depèn únicament de Catalunya.
7: Les relacions d'Esquerra-Amnistia, eh? Aquest és el context. Les relacions d'Esquerra amb Junts, pitjor que mai?
8: Bueno, hi ha moments de tot com a les parelles, no? I depèn, no? Hi ha dies que molt bé, hi ha dies que no tan bé.
7: Junqueras i Puigdemont han parlat, li pregunto, en tant que amnistiats.
8: Crec que ells parlen cada vegada que els hi convé i es necessiten parlar per les coses que són importants pel país i crec que parlen més del que alguns ens pensem que parlen.
7: Si l'expresident Puigdemont torna com el president tret pel 155, no com el president de Junts per Catalunya, Esquerra hi serà?
8: Nosaltres sempre hi serem, al costat dels presidents de la Generalitat, i som molt conscients del que és la repressió. Abans li deia, no? Aquests 95 anys d'història del nostre país que en el que Esquerra Republicana els seus presidents han patit l'exili i l'assassinat, nosaltres sempre hi serem. La institució de la presidència de la Generalitat, que en cada moment de la història l'ocupen persones diferents. I en aquest cas el president Puigdemont és el president que va destituir el 155, juntament amb el seu govern, amb el vicepresident Junqueras i la resta de govern del país, inclosa la presidenta Forcadell. Per tant, és evident que nosaltres hi serem i sempre hi som. Deixi'm que ho digui, som... Bueno, sempre hi som nosaltres.
7: Pot ser una gospera per recuperar algo de la unitat independentista? Hi ha molta alta gent que treballa amb això, amb la unitat.
8: Bé, però l'independentisme ha de sumar en tant en quant hi hagi un projecte de futur que es vagi consolidant, que passi també amb aquesta doble cara de la moneda, que és l'eix nacional i social, que per Esquerra Republicana és indestriable. I sap vostè que hi ha ara un sector de l'independentisme que doncs no comparteix aquesta doble cara de la moneda. Nosaltres som i serem sempre en aquesta defensa de lo nacional i social, perquè si no... No existeix la nació. La nació és la suma del conjunt dels ciutadans del nostre país, tan diversos com som, tan diferents com som, i per tant hi ha alguns que defensen una nació que es clou. I en aquest projecte Esquerra Republicana no hi serà mai.
7: Esther Capella, Esquerra Republicana, gràcies, com sempre, per compartir aquesta estona de dissabte a Ràdio 4.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres i seguim.
4: Fins aquí el Faristol. Gràcies per acompanyar-nos. Tot seguit us posa al dia l'edició migdia amb Maria Gómez a Ràdio 4.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia, Esquerra Republicana immersa en una decisió cabdal de cara a les eleccions del 29N, més que Esquerra, concretament Gabriel Rufián. Amb la incògnita de qui encapçalarà les llistes, la formació republicana tancada demà diumenge el termini per presentar els avals necessaris per presentar candidatura. Entrevista del programa Faristols de Ràdio 4, la portaveu al Parlament, Esther Capellà, confia en certificar un acord de partit.
2: Compte que hi hagi un acord intern amb Rufián.
3: Jo espero que sí.
0: Un acord intern entès entre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, que observen de ben a prop els comuns per si el de Santa Coloma es desvia del que sembla que està escrit i aposta per sumar esforços al Front Ampli. Gerardo Pisarello.
4: Tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: És l'inici d'una cursa de fons que conclourà el 29 de novembre a les urnes. Qüestions polítiques a banda, encetem un cap de setmana llarg al Pont del Pilar amb més de 4.300 vols des d'aquest divendres i fins dilluns. A l'aeroport del Prat també increment de trens en una estació de Sants que després d'una setmana convulsa continua recuperant la normalitat amb passatgers amunt i avall.
5: Anem al concert de la Shakira. Sí, sí, vamos hoy y volvemos mañana.
6: A Zaragoza, que son las fiestas de los pilares y nada, y vamos a pasar allí unos días.
7: Vamos al aeropuerto con el Rodalí, creo, y luego a Londres. Pero porque nos gusta mucho viajar y así hemos dicho, tenemos un puente gordo, pues nos vamos y aprovechamos.
8: No, vamos al pueblo. Sí, a un pueblo cerca de Lleida.
0: Fins aquest migdia és previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles. Connectem amb el servei català de la trànsit. Situació hores d'ara, Sílvia Delamo, endavant.
9: Bon dia, de nou des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha alguns punts de lentitud. A la P7, per exemple, a Montornès, en sentit a Girona, hi ha 4 quilòmetres. A la C16, a l'eix de Llobregat, hi ha aturades tant a Berga com a Cercs, en sentit al túnel del Cadí. I a la C17, a Tagamanent, en sentit Vic-Ripoll, també cap a la zona del centre urbà. A la C55, aturades a Castellgalí, en ambdós sentits de la marxa, i unes obres estan alentint la circulació a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, i en el cas de la C17 estan provocant 6 quilòmetres a Tagamanent, en sentit Vic-Ripoll. Això és tot. Bon dia.
0: Un pont amb una previsió meteorològica agraïda. Aimen Noelia García, bona tarda.
10: Bona tarda. Cap de setmana amb pont i temps estable a Catalunya. Avui dissabte predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A la nit, alguns núvols baixos al Pirineu. Avui pugen les temperatures i l'ascens podrà ser notable. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona i a Tarragona i 22 graus a Lleida. A Tarragona bufa el mestral amb intensitat moderada. Demà diumenge també predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 23 graus a Barcelona i 24 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud a tot el territori. També pujaran les temperatures mínimes, 14 graus a Barcelona i 9 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Un temps plàcid que contrasta amb els aiguats d'aquesta setmana. A l'edició cap de setmana analitzarem per què alguns municipis es van inundar i els carrers es van convertir en autèntics torrents. També el paper dels rius. Per cert, que els bombers encara mantenen el dispositiu de cerca del menor desaparegut a Granollers. Amb l'Albert Bacas a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: La cursa per les eleccions del 29N ja ha començat amb la configuració de les candidatures. Noms propis que liderin els projectes que es defensaran durant la campanya, si és que en algun moment els partits ho han deixat de fer. Esquerra Republicana, encara amb els

0: estesa i desig inequívoc que Rufián formi part del nou conglomerat de les esquerres. Aquest front ampli en construcció. Gerardo Pisarello assegura que la decisió és del de Santa Coloma, però l'emplaça a pronunciar-se i a formar part del nou projecte.
1: Si ell està pensant que té sentit, no?, formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: Un front que també contempla altres opcions, com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Segons Pisarello, el temps els juga en contra, però les forces d'esquerra treballen de manera discreta, parlant amb tothom, diu, i confia que arribaran a una solució abans que la burocràcia electoral obligui a tancar les llistes. Les candidatures oficials es presenten el 21 d'octubre. Unes eleccions anticipades, un avançament propiciat pel desnonament de la Mari Carmen el passat 23 de setembre a Madrid, va ser la guspira de les mobilitzacions, acampades i també la llavor de la vaga general que s'està organitzant. Aquest divendres, nova marxa pel centre de Barcelona en record també de l'Olga. Són dos noms propis que han posat cara a una crisi que ha picat a moltes portes.
2: Volem el que és nostre! Aigua, llum i sostre!
0: És un dels clams que van ressonar ahir al centre de Barcelona. Volem el que és nostre, aigua, llum i sostre. Un clam bàsic, com els drets bàsics i fonamentals, però també vulnerats. I si parlem de drets, la salut mental també n'és un. Avui dia mundial és una jornada que ha de servir no només per trencar estigmes, sinó per donar resposta a unes necessitats vitals. I una salut mental que centrem en un col·lectiu molt concret, els infants de Gaza. Metges Sense Fronteres denuncia, des dels afores del Museu del Disseny, les afectacions psicològiques dels menors després de 3 anys de conflicte i d'un any d'alto el foc trencat per Israel. L'ONG ha desplegat el dibuix de la Rahaf, una nena d'11 anys de la franja, on retrata el seu dia a dia i una infantesa trencada. Joan Tubau és el coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
3: Enormes dificultats per jugar, que recomencen a reproduir ells mateixos comportaments agressius. Són nens que no dormen, nens hiperactius. Veiem molts nens que comencen a tartamudejar, nens que no ho havien sigut mai, nens que tenen dificultats de la parla, i nens que es fan pipí al llit, que ho havien deixat de fer. Per tant, doncs, unes manifestacions agudes molt, molt característiques de l'ansietat, la por, i això és el que veiem en el dia a dia en tots els nens a casa.
0: El mural, obra de l'artista Toni Ortiz, té una superfície de 50 metres quadrats i estarà desplegat fins aquest vespre.
4: Edició cap de setmana.
0: Ho destacàvem en portada, una setmana marcada pels aiguats, per les pluges torrencials. A l'edició cap de setmana volem analitzar amb veus expertes què ha passat aquests darrers dies, en quin moment carrers s'han reconvertit en torrents, cases s'han inundat i sediments, branques i troncs han estat arrossegats per la força de l'aigua. La primera parada des del punt de vista de l'urbanisme. Cal estudiar el territori i detectar les necessitats bàsiques. També observar mesures que funcionen, com ara els dipòsits de tempestes subterranis ubicats a la ciutat de Barcelona, que acumulen l'aigua dels forts aiguats. Mireia Moreno.
5: Preparar les nostres infraestructures és bàsic per mitigar l'impacte climàtic. Carles Conill, president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, adverteix que no cal reconstruir tot el país, però sí potenciar l'ús de drenatges sostenibles o materials amb més capacitat d'absorció.
6: En municipis més petits o no tan densos, com estem parlant del centre de l'àrea metropolitana, pot ser la solució. Són sistemes de drenatge més sostenibles, que busquin la infiltració.
5: També cal un bon manteniment i el que pot semblar una obvietat, però cal recordar, no construir en zones inundables. A casa nostra, la llei d'urbanisme, combinada amb la llei estatal d'aigües, delimita la construcció en zones inundables. Ens ho desgrana la Greta Tresserra, presidenta de l'Agrupació d'Arquitectes per la Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
7: Això no vol dir que totes les zones que són inundables sigui prohibit construir, però els llocs que tenen més perill o més risc, les restriccions són més fortes.
5: I afegeix que cal tenir present una gran veritat: l'aigua té memòria.
7: Una riera, per molt que estigui seca i que porti molts anys seca, continua sent una riera. I que durant molts anys no hi hagi passat ni una gota d'aigua no vol dir que hagi deixat de ser el seu camí.
5: L'escomesa dels efectes de l'escalfament climàtic s'ha precipitat. El que havia de passar durant un segle s'ha concentrat en dècades. Per reduir possibles conseqüències, la futura legislació s'haurà de basar en el pitjor escenari.
7: Perquè ja estem veient que les coses estan evolucionant de manera molt ràpid i de manera lamentablement molt catastròfica.
5: I què fem amb les edificacions en zones inundables? Doncs formar la població en prevenció de riscos.
7: Si s'ha d'abandonar l'habitatge o no, si s'ha de pujar a planta superior,

0: o de quina manera s'han de gestionar els tancaments. Casos molt, molt extrems, si s'han de reubicar famílies, doncs es fa i amb suport dels poders públics, per suposat.
1: L'urbanisme, un aliat per combatre el canvi climàtic.
2: La segona parada al cicle de l'aigua, crescudes de cabals i desbordaments de rius i rieres en el punt de mira. Els experts coincideixen que davant aquest repte climàtic l'adaptació passa per la renaturalització dels rius respectant el seu cicle. Laura Zurriaga.
3: La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
4: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
3: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
5: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això, fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i, per altra banda, tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
3: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
6: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
3: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
2: I les destrosses han estat més que evidents: camps, conreus, edificacions i també cotxes. Davant aquestes pèrdues, que s'estimen milionàries, empreses i particulars s'han vist obligats a revisar les cobertures de les assegurances. Joaquín Calvente.
7: Inundacions, filtracions, mobiliari malmès i electrodomèstic i cotxes espatllats són els sinistres més habituals després d'un fort temporal de pluges intenses i torrencials. El primer pas, tan bon punt se'n té coneixement, és notificar-lo a l'assegurança. Carlos Solís, assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona.
8: El més important és comunicar el sinistre. Si té un corredor d'assegurances, un agent d'assegurances, que l'informi el més aviat possible, i si és possible que faci fotografies, vídeos dels danys i que guardi tots els justificants o factures en el cas de que hagi hagut de realitzar alguna actuació urgent.
7: Cal comprovar l'abast i els capitals contractats a la pòlissa, si està inclosa la cobertura de danys atmosfèrics i els llindars d'intensitat de pluja exigits per activar-la, així com els límits econòmics establerts, és a dir, l'import màxim que l'asseguradora assumirà pel sinistre emparat. Pel que fa als comerços i les empreses de les comarques més colpejades, des de la PIMEC asseguren que 3 de cada 4 n'han patit afectacions de manera directa o indirecta, i de les afectades el 80% n'han hagut d'aturar o reduir l'activitat. Moisès Bonal és director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de la PIMEC.
9: Nosaltres hem fet una estimació en la que ens surt que els aiguats han tingut un impacte econòmic de 117,5 milions d'euros sobre les empreses, bàsicament de 5 comarques analitzades a fons, que són el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
7: Només en danys materials, les pèrdues fregarien els 29 milions d'euros. Per això, la patronal considera insuficients els 5 milions d'euros en ajuts directes del primer paquet de mesures que ha aprovat el govern català per a fer front als danys de la tempesta.
2: Gràcies, Joaquín. I de la crònica judicial, culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent, l'acusat del crim masclista de Girona. Ha estat la decisió per unanimitat que ha pres el jurat, desestimant un dels arguments de l'home, que en el moment dels fets patia un trastorn mental. El fiscal i les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més de pena pels delictes d'agressió sexual i robatori. Els fets van tenir lloc la nit del 26 de juliol del 2023, quan l'agressor va esperar que la víctima, la Carla, entrés a casa seva, la va atacar pel darrere, deixant-la inconscient per després agredir-la sexualment i matar-la. El judici ha quedat vist per sentència. A Agramunt, des d'avui i fins dilluns, se celebra una de les fires més esperades, la del torró i la xocolata a la pedra. La principal novetat és que la fira s'amplia un dia més, aprofitant el festiu. El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i 130 parades pels carrers que es complementen amb tallers, degustacions i diferents activitats adreçades al públic familiar. Pepa Santgenís.
10: Falten encara uns quants dies per Nadal, però a la Fira del Torró d'Agramunt aquest cap de setmana ja es poden comprar totes les varietats del postre més típic de les festes nadalenques. La Fira és l'aparador on els torronaires d'Agramunt donen a conèixer les novetats que han creat aquest any, sense deixar de banda les més tradicionals. Zoe Valero, torronaire.
11: Bé, doncs la Fira del Torró per nosaltres sempre doncs, és el tret de sortida de la campanya Nadal. Tot ben just doncs, acabem d'elaborar doncs, totes les varietats que no poden faltar a totes les taules de Nadal, però sense tampoc oblidar de totes les varietats doncs, més innovadores.
10: I n'hi ha que arrisquen força a l'hora de treure novetats al mercat. Àngel Velasco, torronaire.
12: Anacardo, anacards i wasabi. El típic snack japonès, al Japó es consumeix moltíssim i la veritat és que li hem ficat un caramel de wasabi i hem introduït l'anacard com a fruit sec, que fins ara sempre havien treballat més amb l'ametlla o l'avellana, i la veritat és que dona una textura i un sabor que el que li agradi al picant i al wasabi doncs disfrutarà d'aquest torró.
10: Aquest any, com que dilluns és festa, la fira durarà 3 dies. Tamara Lombardo, directora de la Fira del Torró.
13: El que hem intentat és omplir d'experiències i activitats els 3 dies de la fira. Crec que finalment ho hem aconseguit i ara el que ens queda és que el visitant vingui a gaudir-la.
10: Tot i l'encariment dels fruits secs i el cacau, els torronaires d'Agramunt han decidit mantenir preus.
2: I aquest vespre, Ràdio 4 i la 2CAT us acostaran en directe l'última adéu d'Oques Grasses des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb un programa especial per celebrar el primer any de vida del nou canal i també la fita més gran de la història de la música en català, Agnès Batlle.
14: Amb l'amenaça de pluja constant, desitjant que el cel no es tornés infern durant tota la setmana, que va obligar a suspendre el concert de dilluns i ajornar-lo fins dijous, Oques Grasses viurà aquesta nit l'últim dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Fins a 220.000 persones els hauran pogut acomiadar en directe, una fita fins ara inèdita, només assolida per Coldplay. Els osonencs posen punt i final així a una trajectòria de més d'una dècada, amb 6 discos publicats, 3 d'ells d'or, que els han catapultat a ser un dels grups que canten en català més escoltat de la història, amb més de 500 milions de reproduccions només a Spotify. Un cant a la vida, l'amor i el creixement personal plegat de metàfores i un llenguatge proper i quotidià, carregat d'humor i sensibilitat, amb una veu inconfusible com la de Josep Montero. Oques Grasses arriba així al final del camí, convertits en un fenomen popular sense precedents. Els 4 concerts de l'Estadi Olímpic no són només el comiat d'una banda, sinó una de les grans fites de la història recent de la cultura popular catalana i l'esdeveniment més gran assolit mai per la música en català. I aquesta casa hi serà en directe. Qui el vulgui viure o reviure, la 2CAT amb un programa especial previ l'acostarà amb comentaris de les nostres companyes Montse Soto i Natàlia Sánchez al backstage amb cares conegudes de la 2CAT i Ràdio 4 a partir de 2:15, just a l'inici del concert. I pel record, sempre més a RTVE Play.

0: Amb poques gràcies arribem a l'actualitat esportiva que repassem tot seguit amb en Dani Esclusa. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Uns que marxen i uns que torna perquè el Barça de Hansi Flick juga després de 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions.
1: Bona tarda, Maria. S'ha fet llarga l'espera pels aficionats culers que s'havien acostumat a gaudir cada cap de setmana de l'espectacular joc del seu equip, però per fi avui tornarà a rodar la pilota al Camp Nou. Ho farà a partir de 6:45 de la tarda i si això no era prou, avui el president Joan Laporta ha parlat en un homenatge que li han fet a Sitges i, com sempre, no ha deixat indiferent a ningú. Germà García, bona tarda.
2: Bona tarda, Dani. Efectivament, ha estat en un acte en el que ha rebut un homenatge des de la penya d'exjugadors del Barça, que estaven també, que alguns d'ells estan afincats encara, com és el cas d'Eusebio, com és el cas d'Unzué, on va estar també Johan Cruyff, i ha rebut precisament aquest homenatge i ha fet dues reflexions certament interessants. D'entrada, comencem parlant, si et sembla, pel que ha dit sobre el Real Madrid i les seves queixes constants que té contra el Barça i també contra els estaments europeus, la UEFA i també els internacionals com la FIFA. Escoltem perquè no té desperdici aquesta reflexió de Joan Laporta vers el Real Madrid.
3: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo. Están en contra de todo y de todos. Y esto, pues... dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
2: Veurem si té resposta per part del Real Madrid aquestes paraules, que sens dubte no deixaran ningú indiferent les paraules de Joan Laporta, qui també ha parlat, òbviament, del partit d'avui, del que li ve a continuació al Barça, aquest seguit de partits que tindrà fora, 3 en concret, i també parlant sobre la baixa que tindrà avui el Barça de Rafinha, important la baixa, sí, que es perdrà aquest partit d'avui contra el Getafe i el del proper dimarts a Istanbul contra el Galatasaray. Deia el següent Joan Laporta al respecte.
3: Són situacions que les hem d'acceptar. Em va agradar molt ahir el Flick, com deia, que no podem canviar-les. Nosaltres, des del club, en els estaments internacionals, en organismes, intentem doncs, fer-los entendre que és un greu perjudici pels clubs aquestes aturades, que són gairebé com una pretemporada. Però bé, per aquest any s'ha decidit així i aquest any no podem canviar. Per tant, nosaltres hem de lluitar amb el que tenim.
2: Doncs d'aquest partit ja tenim la convocatòria. Són 22 els convocats per Hansi Flick. La novetat de Joan García, que ha rebut avui l'alta mèdica, sí. També de Brian Fariñas, que no va estar en l'últim partit jugat al camp del Sevilla. Les baixes són les de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Rooney, els 4 lesionats que hi han ara com ara a l'equip. Ja va confirmar ahir el mateix Hansi Flick que Joan García serà el porter titular i que el davanter centre serà Gabriel Jesús. Parlant precisament de com arriba el Getafe, un equip que no ha guanyat mai en el Camp Nou, en parlava Hansi Flick.
4: We are doing always like our next game is important.
5: Sempre pensem que el següent partit és el més important. No ha canviat res. Juguem contra el Getafe, un equip que defensa bé. Van tenir un gran èxit la temporada passada, classificant-se per la Conference. Sabem com juguen i no és fàcil jugar contra ells. Hem d'estar centrats en el següent partit, que és el Getafe.
4: So far, focus next game is Getafe.
2: Doncs aquest partit començarà 6:45 de la tarda, recordem-ho, a l'Spotify Camp Nou, amb l'arbitratge de l'extremeny Jesús Gil Manzano. En el videoarbitratge tindrem el tinerfeny Trujillo Suárez i nosaltres que ens trobem davant d'un restaurant del centre de Barcelona, perquè d'aquí a uns minuts tindrà lloc el dinar de directives. Allí, aquí estaran presents Joan Laporta i també el president del Getafe, Ángel Torres.
1: I tant, doncs moltes gràcies, Germà. T'escoltarem al Tablero Deportivo. Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda.
1: Doncs aquesta jornada 8 de primera divisió que l'ha avançat ahir l'Espanyol a la Rosaleda davant el Màlaga. Els blanquiblaus van empatar un després d'anar guanyant gairebé tot el partit des del gol de Brian Zaragoza al minut 13 de la primera meitat, però a l'últim minut un gol d'Adrián Niño va posar el definitiu empat a un al marcador. Tot i això, el tècnic pericú Manolo González preferia quedar-se amb la part bona del partit.
6: Yo creo que para nosotros la clave del partido es la primera parte, no es la segunda. La primera parte, si estamos acertados, el partido lo dejamos finiquitado y lo normal es que hubiéramos ganado. Cuando tú perdonas en esta categoría y el rival juega en su campo y encima es un público que sabemos que es un buen público, que aprieta, que ayuda, pues lógicamente el partido se va a poner más complicado.
1: Situació complicada, com deia Manolo, per l'Espanyol, que porta 3 partits consecutius sense conèixer la victòria. Venia de 2 derrotes seguides abans de l'aturada de seleccions i amb aquest empat suma un punt dels últims 9 disputats. 11ens a la classificació amb 8 punts, però amb un partit més que els seus rivals, els dubtes semblen lluny d'esvair-se.
0: I avui, Dani, també es disputa una nova jornada de la segona divisió, també amb protagonisme català.
1: La 9ª jornada, en aquest cas, l'enceta el Sabadell amb la seva visita al camp del Celta. Els arlequinats busquen donar continuïtat al bon començament de temporada i retrobar-se amb la victòria després de 2 empats consecutius. El Celta, Ceuta, penúltim a la classificació, sembla un rival propici, però el tècnic Ferran Costa no creu que sigui un partit fàcil.
7: Un equip amb un entrenador que ja porta temps, que la temporada passada van ser un dels equips revelació del campionat, que ve de fer un autèntic partidàs al camp del Castelló, on és molt difícil fer-ho. A casa ja van guanyar també a un gran equip com la Real. Llavors, sé que és un partit en el que hem de fer molt bé les coses.
1: A més, el llarg viatge que han hagut de fer els vallesans i un virus que ha afectat a diversos jugadors complica una mica més les coses a un Sabadell que, com dèiem, està fent un gran inici de campanya en el seu retorn a la divisió de plata. Són actualment 7ens classificats amb 13 punts. I dilluns serà el torn pel Girona, que visita l'estadi del Tenerife a les 9 de la nit. Josep Guardiola, avui hem pogut escoltar el tècnic Quique Álvarez en sala de premsa.
8: Quique Álvarez tindrà només 2 baixes en el partit que aquest dilluns el Girona jugarà al camp del Tenerife i que tancarà la 8ª jornada del campionat de Lliga. Es tracta d'Estuani i de Justin, que lesionats ja s'han perdut les últimes jornades, no els recupera. El tècnic sí que ho fa, però amb els internacionals. Per tant, tornarà a tenir a la seva disposició jugadors importants per al seu 11 com Esprilla, Benat o Júnior. Per altra banda, el Girona es trobarà amb un equip ben diferent a la dinàmica que porten els de Montilivi, que han sumat 7 dels últims 9 punts. El Tenerife, per la seva banda, només ha sumat un puntet d'aquests últims 9, és a dir, una empat en les últimes 3 jornades. Va perdre al camp del Castelló per 5-0, va empatar a casa contra el Cádiz 1-1 i va perdre en l'última jornada al camp del Còrdoba per 3-2. A més, encaixant, com es pot veure, un total de 9 gols en contra, punt feble ara mateix de l'equip d'Álvaro Cervera. Els gironins, per tant, ja saben on poden atacar dilluns a les 9 del vespre.
1: Gràcies, Josep. I abans de deixar el futbol, recordem que aquesta setmana no hi ha jornada de Lliga femenina, però sí partits de seleccions, i avui Espanya s'enfronta als Estats Units sense Clàudia Pina, que va tornar a Barcelona per unes molèsties físiques en un amistós que es disputarà a Washington a 8:45 del vespre.
0: I amb permís del futbol, ahir el Barça de bàsquet va sumar una nova derrota en Eurolliga,
1: deixant escapar un avantatge de 10 punts al final del tercer quart davant els Alguiris Kaunas. Un desastrós quart període va acabar condemnant els d'Alexander Sekulic, marcador final de 81-88. Escoltem el tècnic eslové.
9: For 3 quarters, basically, it looked like we have under control everything.
10: Durant 3 quarts teníem el partit sota control, però en l'últim no hem respost bé. Hem deixat que el seu millor tirador trobés bones posicions i llancés tirs relativament fàcils que ha notat. Aleshores hem perdut la serenitat i la nostra compostura.
9: We lost confidence, we lost our composure.
1: Doncs és la segona derrota consecutiva dels blaugranes després de la del passat cap de setmana a la Lliga contra l'UCA Múrcia i la segona en total a l'Eurolliga, on porten un balanç de 2 partits guanyats i 2 perduts. I a la Lliga CB avui el bàsquet Girona visita la pista del Breogán a les 9 de la nit. Els gironins, amb una victòria i una derrota en aquest començament de Lliga, busquen aturar la ratxa de l'equip gallec, que ha derrotat a 2 equips catalans ja, Manresa i Joventut, en aquestes 2 primeres jornades de Lliga.
0: I acabem repassant la informació poliesportiva i ho fem parlant primer de tot de motor.
1: Doncs Marc Márquez ja és nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa sprint al circuit de Mandalika, el gran premi que s'està disputant aquest cap de setmana a Indonèsia. El de Cervera avança a Jorge Martín, que és segon a només 4 punts, i treu més avantatge el tercer, Marco Bezzecchi, que no ha pogut finalitzar avui la cursa. Demà, cursa llarga a partir de les 9 del matí. La pole position ha estat per un Raúl Fernández, que es dubta per disputar la cursa després d'una caiguda en la qual s'ha lesionat un dit de la mà. Marc Márquez sortirà des de la 4ª posició de la graella i Jorge Martín ho farà des de la 5ª. També s'està disputant el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Fa una estoneta que ha acabat la cursa a l'esprint. Victòria per Max Verstappen per davant de Lewis Hamilton i Charles Leclerc. Fernando Alonso ha estat 11è i Carlos Sainz 12è. Aquesta tarda, a partir de les 3, entrenaments classificatoris, i demà, també a les 3 de la tarda, la cursa llarga fora del motor, però encara ara sobre rodes. En aquests moments s'està disputant el Giro de Lombardia, l'últim monument de la temporada, amb alguns ciclistes com Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Pol Seixas, el recent campió del món Brandon McNulty, o els espanyols Enric Mas i Juan Ayuso, buscant agafar el relleu de l'últim guanyador i el gran ausent avui, l'eslové Tadej Pogacar. I acabarem amb una bona notícia, i és que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins s'ha classificat per disputar la final del campionat del món després de vèncer ahir per 2-1 a Portugal el conjunt de Sergi Macià. Amb una gran majoria de jugadores catalanes, s'enfrontarà demà o bé a Itàlia o bé a Argentina. Han de jugar encara la semifinal en aquesta final del Mundial que s'està disputant a la ciutat d'Asunción, al Paraguai, i que podria convertir-se, atenció, en el novè títol de campiones del món per la selecció espanyola.
0: Gràcies, Dani. Acabem ja aquesta edició cap de setmana. Arribem a les dues. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Són les dues. Bona tarda. Comença la cursa de fons pel 29N. Són dies de configurar candidatures i a dia d'avui una de les grans incògnites és qui liderarà Esquerra Republicana. La formació dona de marge fins demà a la tarda per tancar aquesta qüestió, que gira al voltant d'un nom propi, Gabriel Rufián. Mireia Moreno, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, els republicans no amaguen el seu desig de que Rufián repeteixi com a cap de llista al Congrés, i en comptes de passar a liderar el Frente, al Front Ampli, la conglomeració de formacions d'esquerres de cara al 29 de novembre. Així n'ha parlat la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, en declaracions al programa Faristols de Ràdio 4.
12: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs té virtuts i també doncs a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles, si se'm permet utilitzar aquesta expressió, que tothom entén què vol dir.
11: I mentrestant, diverses veus conviden a Rufián a liderar el projecte del Front Ampli. Avui ha estat la del portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello.
13: Si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un Front Ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
11: Rufián ha manifestat la seva voluntat d'encaixar un lideratge republicà, fent alhora front comú amb altres formacions d'esquerres. El partit tanca el termini per presentar els avals necessaris per presentar-se com a candidat demà.
0: I avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que ha de servir no només per trencar estigmes, sinó per donar resposta a unes necessitats vitals. Una de les reivindicacions avui ha anat a càrrec de Metges Sense Fronteres.
11: Sí, enguany posa el focus en la salut mental dels nens. En un acte per Gaza de Metges Sense Fronteres, a les afores del Museu del Disseny de Barcelona, han desplegat un dibuix d'una menor d'11 anys de la Franja. És la Rahaf, per denunciar les afectacions psicològiques que pateixen els menors un any després de l'infringit alto al foc per part d'Israel. Amb un mural de 50 metres quadrats del dibuix de la petita, s'il·lustra unes condicions d'infància sota el setge israelià on la violència no s'atura. Ho explica Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
14: Veiem molts nens que comencen a tartamudejar, nens que no havien sigut mai, nens que tenen dificultats de la parla, i nens que es fan pipí al llit, que ho havien deixat de fer. Per tant, doncs, unes manifestacions agudes molt, molt característiques de l'ansietat, la por.
11: L'entitat ha atès prop de 135.000 menors a la Franja de Gaza, però denuncia que el bloqueig israelià els impedeix treballar amb normalitat.
0: I encetem un cap de setmana llarg al Pont del Pilar.
11: Amb més de 4.300 vols des d'aquest divendres i fins dilluns a l'aeroport del Prat. També increment de trens a una estació de Sants que, després d'una setmana convulsa, continua recuperant la normalitat amb passatgers amunt i avall.
15: Anem al concert de la Shakira. Sí, sí. Vamos hoy y volvemos mañana.
16: A Zaragoza, que son las fiestas de los pilares, y nada, y vamos a pasar ahí unos días.
17: Vamos al aeropuerto con el Rodalí, creo, y luego a Londres. Pero porque nos gusta mucho viajar y así tenemos un puente gordo, pues nos vamos y aprovechamos.
18: No, vamos al pueblo. Sí, a un pueblo cerca de Lleida.
11: Fins aquest migdia han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
0: Un pont amb una previsió meteorològica agraïda. Aiment, Noelia García, bona tarda.
19: Bona tarda. Cap de setmana amb pont i temps estable a Catalunya. Avui dissabte predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A la nit, alguns núvols baixos al Pirineu. Avui pugen les temperatures i l'ascens podrà ser notable. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona i a Tarragona i 22 graus a Lleida. Lleida. A Tarragona bufa el mestral amb intensitat moderada. Demà diumenge també predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Pujaran les temperatures, màximes de 23 graus a Barcelona i 24 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud a tot el territori. També pujaran les temperatures mínimes, 14 graus a Barcelona i 9 a Lleida. És una informació d'AEMET.
20: I a Lleida, la mare d'un menor amb espectre autista ha denunciat els educadors del centre escolar per presumptes maltractaments contra el seu fill, una informació que ampliem amb Pepa Sant Genís.
21: La mare d'un alumne de 8 anys de l'escola Les Arrels de Mollerussa, que té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista, ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per una presumpta agressió al seu fill per part d'educadors d'aquest centre escolar. Segons la versió de la família, el nen va ser immobilitzat pels braços i posteriorment tancat amb clau en un pati després de protagonitzar un incident a l'aula on hauria trencat el vidre d'una porta. La mare diu que el centre disposava d'informes mèdics amb indicacions de com actuar davant aquests episodis i el retreu no haver actuat de manera adequada amb el seu fill. La dona va portar el nen al cap de Mollerussa i després va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos. Fonts dels Mossos d'Esquadra han informat que arran d'aquesta denúncia estan fent gestions per aclarir els fets. Per la seva banda, l'escola Les Arrels, on cursa tercer de primària, el nen ha remès el tema als serveis jurídics del Departament d'Educació.
20: És tot per part nostra, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 3.
22: Edició cap de setmana. Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Un nou cap de setmana, un nou dissabte, aquí al Més que Esport, a la sintonia de Ràdio 4. Ja ho sabeu, com sempre, fins a les 3 en punt de la tarda, avui amb l'Helena Ramos, al control de so. I aquest dissabte d'octubre us portem altres dos temes, com sempre, relacionats amb l'esport i els seus valors. D'una banda, conversarem de seguida amb un exesportista d'elit, retirat fa pocs mesos, i que és un d'aquells casos, cada vegada menys freqüents, de ser un esportista fidel al seu club, no només com a jugador, sinó que ara també com a entrenador. En el seu cas, la vida després de l'esport, de la que parlem, és continuar el club de la seva vida. I després parlarem d'esport solidari a través d'una nova cursa a Barcelona que es farà el dia 18 d'aquest mes d'octubre per recaptar fons i donar visibilitat a una malaltia rara. Per començar, doncs, ens acompanya aquest esportista fidel que és tot un símbol del seu club d'hoquei patins, el Noia, on va passar 19 anys, tota la seva carrera com a jugador i on es va retirar a final de la passada temporada per ser anomenat poc després entrenador del primer equip. Sense solució de continuïtat, ell ha passat de la pista a la banqueta per buscar nous èxits al club de la seva vida. Es diu Aleix Esteller.
2: Aleix Esteller Pla va néixer a Gelida el 2 de juliol de 1987 i es va iniciar l'hoquei al seu poble abans de passar a les categories inferiors del Noia, club al que sempre ha estat lligat des de petit i on ha disputat 19 temporades al primer equip, on va ser capità i referent i ara com a entrenador. Durant la seva brillant carrera professional, el català ha guanyat títols com la Copa del Rei de 2008, la Copa Certs de 2014 i la Lliga Catalana de 2023, però a més ha disputat diverses competicions europees i va jugar a la final a 4 de la màxima competició continental i també fases finals de competicions estatals. Símbol de fidelitat, Aleix Esteller va rebre un emotiu homenatge del seu club després d'anunciar la seva retirada el passat mes de març i poc després va ser nomenat oficialment nou entrenador del Noia per aquesta temporada. L'equip de Sant Sadurní debutarà a l'Hockey Lliga 26-27 amb Esteller a la banqueta el proper 31 d'octubre a l'Ateneu de Sant Sadurní contra el Lloret Vila Esportiu.
1: Doncs ell ja està preparant l'equip, no només per aquest inici de la Lliga a final d'aquest mes d'octubre, sinó perquè ja estan en plena pretemporada i disputant Lliga Catalana, la primera competició, poguéssim dir, oficial d'aquesta nova temporada. Per tant, els seus primers dies a la banqueta com a entrenador. Aleix Esteller, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, la veritat que molt bé. Després d'uns mesos una miqueta moguts, en tots els sentits, sobretot a nivell sentimental, doncs per fi ha passat l'estiu que s'ha fet llarg i ja començant a treballar amb l'equip.
1: Doncs sí, perquè clar, a la teva història, dèiem a l'inici, deia jo, que cada cop és menys freqüent trobar esportistes com tu, que n'hi ha en d'altres clubs també, però d'aquests que han estat fidels o que han tingut una carrera continuada al mateix club des de petit i fins que s'han retirat, i no només això, sinó que ara com a entrenador. Sou una espècie una mica en extinció, o no?
3: Bueno, sí, jo al final no m'he volgut comparar amb ningú, sinó he actuat per sensacions i per moments de vida i al final com a jugador mai vaig tenir la necessitat de marxar a cap altre club ni explorar res més perquè estava còmode i em sentia còmode i al final doncs un cop posat punt i final a la trajectòria esportiva com a jugador el club em va plantejar agafar les regnes de l'equip i després de parlar-ho amb familiars, amics i demés vam creure convenient de que era el moment d'agafar-ho i no dubtar i tirar endavant.
1: No sé si t'ho havies plantejat en algun moment, si ja tenies alguna idea de que potser series l'entrenador o si et va sobtar la proposta o com va anar?
3: Bueno, conforme et vas acostant al final de la teva carrera et planteges moltes coses i sí que tàcticament sempre aquest esport m'ha agradat molt i era una cosa que a llarg plaç doncs, potser creia que em podia fer il·lusió i que podia anar bé. El que no m'esperava era que fos tan ràpid com ha estat.
1: Ha estat absolutament ràpid, anunciar la retirada i poc després anunciar que series l'entrenador. De fet, dèiem que ara ja esteu pràcticament en competició oficial perquè esteu en Lliga Catalana. Demà mateix teniu partit, no?
3: Sí, demà mateix juguem a Igualada. Els dos primers partits de Lliga Catalana han anat molt bé. Supercontent i orgullós del treball que estan fent els jugadors. i penso que si continuem treballant així farem una temporada molt bona.
1: Deies que l'estiu havia estat, se t'havia fet llarg perquè al final va ser complicat a nivell sentimental, suposo, i ara en parlarem, deixar de canviar de vida d'aquesta forma no sempre és fàcil, però com estàs vivint aquest inici de pretemporada? Com t'estàs sentint ara que ja estàs dirigint partits de competició a la banqueta com a tècnic? És molt difícil passar d'estar jugant a estar dirigint l'equip?
3: Bueno, molt difícil no, perquè hem fet un treball molt important a nivell, sobretot mental, tant jo com el meu staff, però sí que es veu l'esport d'una altra manera. I al final la feina de l'entrenador és molt més que el dia a dia, molt més que els entrenaments, que el partit, és estar constantment pensant, modificant, creant coses noves, i al final, doncs, la veritat que molt content, però sí que amb una feina que dona la sensació que no s'acabi mai.
1: Ja, és a dir, que tu acabaves el partit, si guanyaves estaves molt content, si perdies no tant, i després hi ha unes hores que potser li dones voltes, però després com que podies desconnectar, i ara no.
3: Correcte, així és. Al final dones compte de la feinada que és portar un equip, ser el responsable principal d'un equip. Al final, si el jugador és, penso que és egoista en el bon sentit de la paraula, i acaba el partit, fa la seva feina, evidentment passa unes hores content o enfadat en funció del resultat o de les sensacions del partit, però després és capaç de desconnectar. En canvi, la figura de l'entrenador és una miqueta diferent.
1: Escolta, i com que fa res que t'has retirat i ets prou jove, deus tenir companys, segur. Vull dir, jugadors que ara estan a les teves ordres a l'equip, que eren companys teus, no?
3: Sí, això no ha suposat cap problema, perquè no. Penso que la relació que he tingut jo amb ells, jo era el capità, i era una relació de molt de respecte, companyerisme i de més, i ells ho han entès des del primer moment. M'han rebut i ens han rebut amb els braços oberts, i estem supercontents de com estan anant les coses.
1: Clar, eres el capità perquè portaves molts anys, de fet, tota la teva vida. Ara ho recordarem tot plegat, però abans et posem música.

0: necessitem poc.
1: Era això de Tiets o els Tiets, és el primer tema que ens ha demanat l'Aleix, el nostre convidat d'avui, l'Aleix Esteller, ara mateix entrenador del primer equip del Noia d'hoquei patins i fins fa 4 dies capità de l'equip i amb una llarga trajectòria. No sé si era això el que volies o per què és això que has triat aquesta cançó dels Tiets. Per què?
2: Bueno, al final jo sempre m'he caracteritzat per ser molt familiar i estar molt amb els meus amics, i aquestes tipus de cançons doncs em recorden el fet d'estar amb ells, d'estar amb amics, d'estar amb família, recolzar-te amb ells, que al final en moments complicats, no tan complicats, doncs fan que perdis una miqueta la percepció del moment i te'n puguis oblidar de les coses importants o de les coses no tan importants, i al final per mi és un factor molt important tenir la família i els amics a prop.
1: Diu la cançó que sempre volem més i en necessitem poc. No sé si estàs d'acord amb aquesta filosofia.
2: Sí, totalment. A vegades valorem, necessitem, dona la sensació que necessitem moltes coses, i amb poques petites coses podem ser molt feliços.
1: Petites coses, detalls importants, i les persones, que suposo que és una de les coses que has anat, de les que et quedes de la teva trajectòria. Ara parlem com a jugador. Les persones que t'has trobat al llarg d'aquesta llarga carrera.
2: Correcte, sí. Al final jo he estat vinculat durant molts anys a nivell de formació de categories inferiors, a nivell de nens i de més, i al final sempre els hi transmeto, intento transmetre el mateix, que l'esport et dona moltes coses a nivell de resultats i títols i experiències, però al final el que queda més enllà de tot això són les amistats i la gent que coneixes durant tots aquests anys pel camí.
1: Ara que dius que has estat amb nens, com era aquell nen Aleix que va començar a jugar a hoquei patins, i per què i a quina edat? Com va anar tot plegat?
2: Jo realment era molt petit quan vaig començar a jugar a hoquei.
1: Ni te'n recordes?
2: Tampoc en tinc gaire consciència. Sí que a casa meva m'han explicat que el meu germà gran va començar a patinar i després, al cap d'uns dies, jo també ho vaig demanar-ho. Però sí que és veritat que amb la il·lusió brutal des del primer dia d'anar-m'ho a passar bé, i al final doncs van passant els anys i evidentment cada any amb objectius diferents, però sobretot tinc el record de passar-m'ho molt bé de petit.
1: Escolta, tu ets de Gelida, però has passat tota la carrera a Sant Sadurní, zona de molt hoquei patins, respira, no? Hoquei patins.
2: Sí. A Gelida no tant, a Sant Sadurní sí, és un poble més gran, i de veritat que diuen que qualsevol nen o nena que neix ja neix amb un estic i uns patins sota el braç, i la veritat que és així, que és un esport molt arrelat al poble i que ho practiquen molts nens, i esperem que continuï sent així.
1: A quina edat els hi posen, no sé tu perquè no te'n recordes, però ara els nens que tu has vist créixer, els patins?
2: Bueno, doncs amb 3 anyets ja els nens ja patinen, i patinen la mar de bé, perquè no tenen consciència en aquest sentit, i aprenen molt més ràpid que qualsevol persona una miqueta més adulta.
1: Perquè, clar, estem parlant d'un esport molt tècnic, que primer has d'aprendre a patinar bé per poder dominar després el que és el joc de l'hoquei, no?
2: Sí, jo sempre, quan qualsevol nen vol començar a patinar, sempre parlo amb els pares i els hi comento que estan fent dos esports en un. Clar. Al final han de tenir l'habilitat de patinar i alhora controlar l'estic. Hi ha pocs esports que hagis de ser tan coordinat com per poder-lo practicar. I penso que això és un missatge que és important explicar des de principi, perquè el nen vol fer gols ja.
1: Ja, clar, només començar, no?
2: Correcte.
1: Lògic. Parlant de gols, mai et vas plantejar jugar a futbol, per exemple? Ho dic perquè és l'esport de massa, majoritari, que tots els nens volen jugar, o sí?
2: Bueno, en el seu moment jo recordo que tenia converses a casa, perquè els meus amics, alguns jugaven a hoquei, altres a futbol, altres a bàsquet, jo volia fer-ho tot.
1: Però
2: quan arribava a final de temporada em plantejaven, a veure, què vols fer? Bueno, sempre acabava triant el hoquei. Al final és el que m'agradava, el que em sentia recolzat, el que sempre he viscut, i al final és un amor que dura per tota la vida.
1: Clar, és amor a primera vista i amor etern, no? Podríem dir, i per tant vas triar aquest esport que t'ha donat tantes alegries, no? Hem parlat del nen, que després va pujant, vas estar a les categories inferiors del Noia, vas arribar al primer equip, va ser una forma natural, diguéssim, d'arribar a l'elit?
2: Sí, penso que sí, que va ser un procés molt senzill i molt natural, en el sentit de que mai vaig tenir com una obsessió d'arribar al primer equip, però sí que des de casa meva em van inculcar uns valors de ben petit, que era l'esforç i el sacrifici i l'ambició constant, i al final doncs anar cremant petites etapes i petits reptes. Doncs un dia em van donar l'oportunitat d'anar a entrenar al primer equip, i ja m'hi vaig quedar.
1: I des d'aleshores, 19 anys consecutius, no? 19 temporades al primer equip, amb moments bons, moments no tan bons, moments meravellosos. Si mires enrere, no sé, en quina paraula podries definir aquests 19 anys o en quines paraules?
2: És una cosa que quan ho vas vivint potser no li dones tant de valor, ja. Però sí que aquests últims mesos que vaig fer moltes entrevistes i vídeos i de més, doncs sí que li dones molt de valor i al final potser ho definiria amb orgull, no? Orgullós de tot el que m'he fet, de totes les coses que hem viscut, tan bones com dolentes, i al final això són experiències que m'emportaré per tota la vida.
1: Mm-hmm. Deies que no t'havies plantejat, no sé si en algun moment de la carrera ho vas pensar, o si no t'hagués agradat una experiència a lluny, no? Com altres esportistes que se'n van a altres països, tot això.
2: Bueno, en el seu moment va arribar alguna cosa,
1: sí?
2: però sí que
1: ofertes.
2: Es va parlar molt. Mm-hmm. Es va parlar molt a casa i amb la meva dona, els meus amics, i al final vam prendre la decisió de que potser a nivell econòmic sí que era una cosa, però el que em donava el noia i el que em donava estar a casa, doncs això no ho podia canviar per res.
1: Mm-hmm. Què és el que recordes? Segur que t'ho hem preguntat mil vegades ara que t'has retirat. Algun moment especial que vulguis destacar d'aquests 19 anys al noia?
2: Bueno, evidentment, com a esportista, al final el que més recorda són els títols, no? Els pocs títols que hem guanyat, però que han sigut molt suats i merescuts. D'altres moments, potser no tan bons, que va haver-hi una temporada que quasi bé perdem la categoria, mm-hmm. Però al final el que et quedes és amb això, amb el que hem comentat, amb les persones amb què vius aquests moments, al cap d'uns anys et retrobes amb aquestes persones i tornes a reviure com si fos aquell dia, al final totes aquestes coses i totes aquestes experiències és el que t'emportes.
1: Títols en tens alguns, no són moltíssims, però no tots són títols i a vegades s'està molt a prop, no?, del títol, per exemple, haver arribat a la final a 4 de la màxima competició europea, que això va passar, i que encara que al final doncs, no s'aixequés el títol, seria també un gran moment, aquest?
2: Sí, està clar. Al final, recordem el palmarès, al final, quan et retires, et diuen ha guanyat tants títols i demés, però torno a repetir, moments brutals, nits especials aquí a l'Ateneu, amb el pavelló tot ple, nits entre setmana, a les 9 del vespre, i l'endemà al dematí sortir pel carrer i que la gent et parés, et parlés del hockey. Al final, tot això sempre són records que no se'ns borraran mai i que no són pròpiament títols, però ho entenem com a tal.
1: Mm-hmm. L'Ateneu, que és on juga els seus partits al Noia, i que jo suposo que el poble sencer, no sé si hi ha algú al poble que no parli d'hoquei patins, o sí?
2: No, la veritat que és l'esport rei a Sant Sadurní, esperem que continuï sent-ho així. També no només a nivell de la Lliga Espanyola, sinó que hem viscut nits especials i màgiques de competició europea que fa que nosaltres, que som els que els nens estan veient en aquells moments, siguem referents per aquesta canalla i al final també fomentem que molts nens doncs, vulguin arribar mai a ser doncs, jugadors del primer equip, capitans del primer equip, aixecar títols amb la samarreta del Noia i al final això també penso que és important.
1: Fins i tot hi ha gent de Sant Sadurní que us ha acompanyat a fora de casa, no? Alguns desplaçaments, com a Portugal...
2: Sí, això és brutal, ho he dit moltes vegades, de que jo com a capità sóc la primera persona de l'equip que em toca entrar a la semifinal de la Final Four de la Lliga Europea.
1: D'aquell any, sí.
2: I el primer només aixecar el cap i veure 400 o 500 persones en Sadurní, la veritat que és una situació que em va costar assimilar-ho, que la veritat em va deixar una miqueta en xoc, però que és espectacular. Amb una miqueta de llàstima al final, perquè només vam poder allargar-ho un partit.
1: D'haver-los
2: fallat una mica, però bueno, la veritat que és una d'aquestes coses que recordarem per sempre.
1: Mm-hmm. Són totes aquelles coses que ara deus estar mirant enrere i veient que han passat molt ràpid al final, no? Ara en parlem del moment de la retirada, de la decisió, de com es porta tot plegat, però abans, més música.

0: Mi Paraíso, el Vega Life, és la segona cançó que ens ha demanat l'Aleix Esteller, el nostre convidat d'avui aquí, el primer dels nostres convidats del dia d'avui, el Més que Esport de Ràdio 4. No sé quin és el teu paradís, Aleix?
1: Bueno, al final, casa meva, els meus amics, això és el paradís, i quan sento aquesta cançó, doncs, la veritat, tinc records d'anar dins el cotxe amb la meva dona i els meus fills cantant la cançó, i són records bonics que et fan, doncs, que quan soni aquesta cançó te n'oblidis de tot i només estiguis content i feliç.
0: Al final, deies abans que les coses petites són les més importants, al final el paradís no té per què ser una cosa excepcional, no? El paradís pot ser una cosa petita.
1: Correcte, ja ho he dit de seguida. Per mi el paradís és casa, estar a casa, estar tranquil, tenir tot el que necessites sense voler més del que tens. I al final, si estàs a gust a casa amb la teva dona i els teus fills, els teus pares, germans, amics, no necessites res més.
0: Clar, si tens tot això, ja tens un tresor. Quants fills tens?
1: Tinc dos fills.
0: De quines edats?
1: De 8 anys i de 5 anys, una nena i un nen.
0: Una nena i un nen, i ja els has posat els patins i l'estic?
1: Sí, els dos juguen a hockey.
0: Els dos juguen, no sé per què m'ho imaginava, que segur que sí. El nen i la nena, el nen és més petit, però la nena competeix o encara no?
1: Sí, els dos
0: ja. Els dos, ja, amb 5 anys també.
1: El Roc ja ha començat a competir aquest any també, sí, els dos ja competeixen, sí.
0: I això és com una cosa natural, no? O tu volies, tu et feia il·lusió, ells ho han demanat, o, clar, tan petits...
1: Bueno, al final he tingut la sort també de que ells m'han pogut veure competir. Han sigut molt conscients de la meva trajectòria i també la veritat que jo no els he volgut imposar en cap moment, però sí que és ells els que han mamat i al final ho han decidit ells i nosaltres, al contrari, encantats que hagin triat. De fet, la meva dona i jo ens vam conèixer gràcies al hockey també,
0: sí?
1: Així que ella també jugava.
0: Ella també jugava.
1: Sí, sí. Sí, així que és una cosa que tradició familiar.
0: Clar, tradició familiar que anirà passant de generació en generació. No sé si per part dels teus pares també, o no?
1: No, fet, a casa meva va ser raro perquè vam començar els fills, meus pares no havien fet hockey, sinó vam ser els fills que hi vam començar.
0: Vau ser vosaltres que vau portar els pares cap al hockey, segur, i ara
1: Correcte.
0: També els fills cap al hockey. Uns fills que també jugar, com dius, i que com s'ho han pres això de que el papa retira, que sí que el veuran a la banqueta, però això al principi no ho sabien, però que no el veuran a la pista.
1: La gran jo crec que era més conscient, el petit se n'ha adonat compte ara,
0: ja,
1: però...
0: L'ha dit que no hi ets.
1: Sí, com és que no jugues?
0: Com és que no jugues, clar.
1: Com que viuen el dia a dia amb mi, al costat meu, doncs a poc a poc ho han anat entenent i la veritat que són iguals o encara més forofos del noia com quan eren quan jo jugava, així que cap problema.
0: O sigui que els tens allà tots els partits.
1: Sí. Tots els partits, a qualsevol hora, volen seguir, volen mirar, volen preguntar, tot el dia inquiets pel hockey, així que sí, distrets.
0: Ells ja ho han assumit i tu ja ho has assumit, que t'has retirat. Vull dir que gairebé no ho has hagut d'assumir perquè ja estàs a la banqueta, no? I estàs fent una altra cosa, però ho has assumit?
1: Sí, ho he assumit i va ser un treball mental, evidentment, llarg, però va ser una decisió que la vaig prendre jo, únicament i exclusivament jo, i molt meditada. Feia molts anys que m'estava plantejant si era l'últim o no, i vaig tenir molt clar, i en aquest sentit estaré sempre super orgullós de com vaig prendre la decisió, de com mentalment ho sabia des del primer dia de l'última temporada, que era la meva última, i la vaig disfrutar molt, la vaig gaudir, i això penso que... També és un títol d'aquests que dèiem abans, que al final m'enduré per sempre, doncs, saber que era l'últim any que visitava certes pistes, els últims entrenaments, doncs al final penso que va ser com un petit homenatge que em vaig fer a mi mateix.
0: Ben fet. 39 anys, no, tens?
1: Correcte.
0: 39 anys no està malament, no? O sigui, hi ha jugadors que arriben més tard, però déu-n'hi-do, no?
1: No, sí, correcte. No he trobat a faltar res. Ha sigut els anys adequats, ni massa ni menys, així que supercontent.
0: Perfecte. Deies que el primer dia de l'última temporada ja ho sabies. Com se sap això? Quan dius, ja ho tinc clar?
1: Bueno, al final van passant molts anys i molta responsabilitat i sobretot molta càrrega mental, el que suposa doncs autoexigir-te tu mateix i ser el capità, la persona visible dins del vestidor, doncs suposa un esforç mental molt dur. I al final el que sí que tenia clar era que volia acabar bé físicament, volia acabar sentint-me important dins la pista i al final vaig creure convenient de que era l'última temporada, que no em faltava res a nivell de jugador per fer en el món del hockey i que millor acabar així i acabar bé que no allargar-ho més.
0: Ho vas dir públicament al març, però clar, vas acabar la temporada, per tant, abans ho sabies tu sol, després ja ho sabia tothom, i devia ser una temporada com molt especial, no? Però, no sé, l'últim partit, per exemple, com el recordes? Quan ja dius, ei, és que ara ja està.
1: Bueno, al final sí que entres al vestidor, et descorda els patins i penses, pues, fins aquí, s'ha acabat.
0: Fins aquí. Que fort, no? Final... Penses que fort.
1: Sí, però amb la sensació d'haver-ho fet tot, de que no em faltés res. Sí. És a dir, d'haver-me buidat, d'haver-ho fet tot, de sentir-me orgullós del que m'he fet i sobretot de que era una decisió que he pres jo des del primer moment, que no em van obligar a prendre-la i al final... Doncs molt, molt a gust i molt conforme de la trajectòria que vaig tenir com a jugador.
0: I la resposta de la gent, perquè et van fer un homenatge, com va ser tot això?
1: Bueno, doncs jo sóc una persona que costa emocionar-me i sí? van ser unes setmanes complicades en el sentit de que vaig rebre molts comentaris de gent que et parava pel poble i al final, doncs, emocionalment va ser complicat, però superbonic i amb un record que perdurarà la meva memòria per sempre.
0: Això t'anava a dir, complicat, però maco, perquè
1: molt maco.
0: Vol dir que has deixat una empremta important i que encara la deixaràs perquè continues al club, però que has deixat una empremta important, no? Que no sé si somiaves quan vas començar.
1: No, la veritat que no, i tampoc me la imaginava que fos com va ser, i la veritat que estic superagraït al club, a les persones que em van fer aquell homenatge, a la gent de Sant Sadurní, i la veritat que super orgullós i super content i no puc demanar res més.
0: Hem començat dient que ara estàs entrenant, que demà mateix tenim un partit de Lliga Catalana, que a final de mes comenceu la Lliga, per tant no tens massa temps de recordar com era abans, no? Fa 4 dies, quan estava jugant, però hi ha alguna cosa que trobis a faltar de ser jugador d'hoquei patins?
1: Bueno, és que al final sí que hi ha moments com a entrenador que jo ara veig disfrutar el jugador i penso...
0: Jo voldria estar allà, no?
1: Ara estaria allà amb ells, però sí que vaig quedar molt conforme amb el que m'he fet i molt en pau amb mi mateix i sense la necessitat de res més. És a dir, l'amor pel hoquei no el perdré mai, però sí que és veritat que és una etapa que ja s'ha acabat, que hem tancat una etapa i se n'ha obert una altra més ràpid del que em pensava, però amb unes ganes i una ambició... molt grans.
0: Sí, perquè jo normalment pregunto als que estan en el teu cas, que s'acaben de retirar, i com t'has preparat, doncs, amb alguns estudis o alguna cosa per el que vindrà després, què és el que penses fer ara, però és que tu ja directament estàs entrenant. No sé si també havies estudiat, si pensaves en ser entrenador, si pensaves en una altra cosa, o ja t'està bé així.
1: De fet, el món del hoquei et permet viure del hoquei, depèn de quins clubs mentre
0: clar,
1: hi jugues,
0: clar.
1: Però sí
0: però
1: que
0: després...
1: A nivell personal jo també treballava, és a dir, he estudiat, he tingut els meus estudis i compagino una cosa amb l'altra, així que en aquest sentit no m'ha canviat massa, sí que el fet de ser entrenador doncs hi has de dedicar moltes més hores que no pas com a jugador.
0: I pots compaginar-ho també amb una altra feina o no?
1: Sí, depèn del tipus de feina, evidentment jo puc fer teletreball amb la feina que tinc actualment i la veritat que m'ho puc compaginar molt bé, però sí, que en aquest cas he tingut sort, el que passa que les hores del dia passen molt ràpid.
0: Ja, passen molt ràpid i necessites més hores al dia, no? Aquí també se'ns passa molt ràpid el temps, Aleix, estem a punt d'acabar, deies que ets ambiciós, que ara ja, com a entrenador, què li demanes a l'equip, què li demanes als teus jugadors i què esperes d'aquesta temporada?
1: Al final, ja ho estic vivint des del primer dia que he sigut entrenador i que estic entrenant aquest grup de jugadors, el que els demano és que siguin superambiciosos, supercompetitius i que quan acabin els partits se sentin orgullosos i amb la sensació de que ho han donat tot. I estic segur que si fan això, traurem més bons resultats que no pas dolents. I torno a dir, estic superorgullós d'aquests poques setmanes que portem entrenant amb ells, però la veritat que l'ambició i les ganes que hi posen cada dia doncs és brutal i des d'aquí els animo a que continuïn així perquè estic segur que farem una gran temporada.
0: Doncs esperem que sigui així, t'acomiadem d'aquesta forma.

0: Un tema que es diu Good Day. Esperem que sí, que tingueu bons dies cada dia de la vostra vida. Nil Moliner i Camido, així molt rapidet ja, Aleix, per què aquest tema?
1: Bueno, al final, Good Day, doncs al final donem molta importància a coses i al final cada dia surt el sol i hem de relativitzar una miqueta els problemes que tenim perquè la vida és curta i ho hem d'aprofitar al màxim.
0: Em sembla perfecte acabar amb aquesta idea i amb aquest missatge que ens dona el nostre primer convidat d'avui al Més que Esport, l'Aleix Esteller, el que desitgem moltíssima sort també en aquesta nova etapa com a entrenador i felicitats per la teva carrera. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Per què us parlem ara d'una nova cursa que tindrà lloc a Barcelona el pròxim 18 d'octubre, una iniciativa solidària de caràcter lúdic per una malaltia rara, el síndrome Phelan-McDermid. La cursa es diu Run Like a Hero Barcelona.
1: L'associació Síndrome Phelan-McDermid, amb el suport del Centre Comercial La Maquinista, organitzen la primera edició de la Run Like a Hero Barcelona, que consisteix en una cursa de 5 quilòmetres, una marxa familiar de 2 quilòmetres i mig i

0: patologies associades com l'autisme o l'epilèpsia.
1: Doncs per parlar d'aquesta iniciativa solidària, per parlar d'aquesta cursa, que d'aquí una setmaneta i una miqueta més tindrà lloc a Barcelona, ens acompanyen dos convidats aquí als estudis del carrer Roc Boronat de Barcelona i un altre que de seguida saludarem a Múrcia. D'entrada, aquí a Barcelona, Ignasi Andreu, delegat a Catalunya de l'associació Phelan McDermid, pare d'un nen afectat d'aquesta malaltia, que es diu Pau, i organitzador de la cursa. Què tal, Ignasi? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com estem?
1: Doncs molt bé, gràcies per tornar a venir, perquè tu ja has estat al Mesca Esport.
2: Sí, fa un parell d'anys, si no recordo malament.
1: Una mica més, eh?
2: Tres anys,
1: sí, una cosa així, que el temps vola, el temps vola.
2: Sí, va molt ràpid.
1: Estàvem amb una persona que va fer un repte d'anar en bicicleta de Barcelona a Madrid i ho va fer per la mateixa malaltia.
2: Exacte, sí, sí.
1: Per tant, com sempre, l'esport solidari, no?
2: Sí, sí, intentant donar a reconèixer i quanta més gent conegui el síndrome, doncs potser també hi ha més diagnòstic.
1: Clar, més diagnòstic, més investigació. Al costat de l'Ignasi, aquí a Barcelona també, el Daniel Fernández. Dani, què tal? Com estàs?
3: Bona tarda.
1: Bona tarda, benvingut.
3: Gràcies.
1: Participant de la cursa, perquè tu fas curses, a tu t'agrada córrer.
3: Sí, habitualment faig curses de 5-10 quilòmetres. I
1: per tant, aquesta et va bé.
3: Sí, aquesta em va perfecta, són 5 quilòmetres, la farem en família. I a més, soc amic de la família de l'Ignasi.
1: Coneixes el Pau.
3: Coneixo el Pau, bueno, a tots els nens i a la seva germana, que vam estudiar junts al col·le.
1: Molt bé. A tu t'agrada fer esport solidari? Vull dir, no sé si tens, a part de conèixer la família de l'Ignasi, per tant, de conèixer el Pau, si tens alguna relació amb aquesta malaltia o cap altra?
3: Bueno, sempre intentem participar, sempre que ens proposen qualsevol cosa hem fet de col·laboradors i, bueno, intentem sempre estar ajudant a les curses solidàries.
1: Molt bé, doncs en la distància ens acompanya el doctor José Ramón Fernández Fructuoso. Ell és neonatòleg a l'Hospital Santa Lucía de Cartagena i també és pare d'una nena que té aquesta síndrome, no? Ens acompanya des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya en Múrcia amb el nostre company tècnic Ernesto García. Ell ens entén en català perquè va estudiar, va estar aquí a Catalunya. José Ramón, doctor, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Com va això?
4: Molt bé, molt bé. Aixem d'una guàrdia.
1: Ah, veig que parla el català, també, eh?
4: Una mica, una mica.
1: Una mica. Anys d'estudi aquí a Barcelona?
4: No, vaig fer una rotació externa a Vall d'Hebron de 3 mesos, però fa molts anys.
1: Fa molts anys.
4: El meu català és gràcies a TV3, a la boda del Drac.
1: Ah, sí? No, t'ho deia perquè si ja fa anys que vas estudiar i només va ser una temporadeta, déu-n'hi-do, no? Com conserves el català? Practiques amb algú a Múrcia o no?
4: No, és molt difícil parlar català a Múrcia.
1: Algun català hi haurà, no? Doncs el doctor no només és que és metge, no només que té una filla. Com es diu la filla?
4: Emma.
1: Emma. La Emma quants anys té?
4: 10 anys.
1: 10 anys. Per tant, una mica com, no? Com el Pau, que el Pau...
5: 11.
1: 11 el Pau, per tant, d'una edat molt, molt similar. I no només és que tingui una filla, sinó que ets metge, neonatòleg, i m'estava dient a l'Ignasi, coneix els casos que hi ha a Espanya, perquè, clar, estem parlant d'una malaltia rara, per tant, minoritària. Per tant, jo no sé quants casos hi ha a Espanya. Però, siguin els que siguin, ja són massa, no?
4: Potser tenim ara vora de 300 casos,
1: 300
4: potser,
1: casos.
4: Nasi?
5: Sí, entre 250 i 300.
1: Entre 250 i 300.
5: Però això per falta de diagnòstic, perquè ara hem fet un estudi a Nova York, a l'Hospital del Mont Sinaí, i diuen que en teoria hi ha un cas cada 7.300 persones.
1: Un cas cada 7.300 persones.
5: Llavors
1: no surten els comptes.
5: Llavors aquí a Catalunya hi haurien d'haver-hi com 1.000, només a Catalunya.
1: Clar,
5: estem parlant de 300 a tot Espanya. Catalunya som una trentena. O sigui, calcula hi ha 900 i pico persones...
1: Que no estan diagnosticades.
5: Exacte.
1: O sigui que el Pau estaria entre unes 30 persones diagnosticades a Catalunya d'aquesta malaltia.
5: Sí.
1: Per tant, molt poqueta gent, però això fa, doctor, que moltes vegades no s'investigui perquè, clar, com que són pocs, però clar, pocs no són pocs, són famílies senceres que estan patint aquest tema, no?
4: El problema és que la majoria no estan diagnosticats. Com ha dit Ignasi, tenim que fer més diagnòstic per fer més investigació i per buscar una cura, que ara mateix estem fent assaig clínics a l'Estats Units.
1: Ah, sí?
4: Sobretot d'un de teràpia gènica, que podria ser curatiu, i ja s'està posant a 6 o 7 pacients, crec que ja van.
1: Això és una mica una mirada cap a l'esperança, no?, de que en un futur, perquè això pugui ser una realitat, imagino, no?
4: Sí, el més important és que es facin tests genètics. N'hi ha molts

0: casos, como a dir Ignasi, de autisme o de discapacitat intel·lectual, que no es fan test genètics i sempre és imperatiu fer test genètics per diagnosticar felamandèmic o un altre síndrom, que n'hi ha molts síndroms genètics.
1: Clar. Perquè costa d'entendre a vegades, perquè, per exemple, si parlem del Pau o de la Emma, Ignasi, tu ja ens explicaves com era el Pau. Quan el Pau va néixer, quan vau saber o vau pensar que alguna cosa li passava i com vau saber que tenia aquesta malaltia?
2: Nosaltres als 6 mesos així ja vam veure, clar, tenim dos fills més grans.
1: Ja sabíeu com funcionen els nens.
2: Però clar, a l'any tu pensa que el Pau tu el deixaves en un lloc i d'allà no es movia, ni gatejar ni res.
1: Ja, o sigui, es quedava quiet.
2: Zero. I llavors, clar, amb el pediatre vam estar, ostres, tenim que mirar alguna cosa, però clar, sempre et diuen que hi ha un endarreriment motor, no, José Ra, más o menos, els metges...
0: Sí.
1: Clar, no diuen un nom i cognom.
2: No, sinó... et diuen que, bueno, pot ser un endarreriment, espera't, i no et fan cap test genètic, ni, vamos...
1: Res,
2: tens que perseguir... Són les famílies les que han d'insistir perquè els hi facin un test genètic.
1: I això és el que vau fer vosaltres? Al Pau li van fer un test genètic?
2: Sí, perquè...
1: Amb quina edat?
2: El Pau el van diagnosticar amb uns 4 anys.
1: Amb uns 4 anys. O sigui, fins als 4 anys...
2: Endarreriment motriu i ja està.
1: No caminava?
2: No. Ell va començar a caminar als 2 anys i poquet.
1: I parlar?
2: Parlar no parla.
1: No parla. És no verbal. I habitualment, doctor, són no verbals en general o hi ha que sí que parlen?
0: Sí. La majoria dels nens amb felamandèmic no parlen.
1: No parlen.
0: Tenen moltes dificultats de comunicació. N'hi ha molt pocs casos que... com la meva filla, que sí que parlen.
1: Sí que parla, la Emma?
0: És un llenguatge funcional. I això també és un problema, perquè la gent i els metges moltes vegades no pensen en síndroms genètics, perquè els nens amb felamandèmic moltes vegades no tenen uns rasgos facials característics. No? Per tant, pensen que no és alguna cosa genètica i no demanen test genètics, i això és un error.
1: La Emma, ara mateix, també una mica el que li preguntava del Pau, quan vau saber, clar, el ser metge...
0: Va ser la meva dona que no és metge ni és sanitària, és còmica.
1: És còmica?
0: Humorista.
1: Ah, mira, que bé. Esteu distrets i divertits, no?
0: Sí. Fa molta divulgació del síndrome.
1: Sí,
0: va ser ella la que estava preocupada, perquè la nena, passat l'any de vida, Emma va tindre un desenvolupament normal, però a partir de l'any de vida va fer una regressió, que això també és molt comú en el felamandèmic. Perduen les habilitats que tenien en aquell moment, Emma va deixar de parlar, va tindre comportaments repetitius, una conducta etiquetada com a autisme, no? I amb aquest diagnòstic d'autisme van anar al neuropediatre de zona, de Múrcia, i li van fer un test genètic, perquè a Múrcia tenim una cosa bona.
1: Sí? I... Una només? En teniu alguna altra?
0: Una només.
1: Ah, només una?
0: Crec que una només. Una...
1: Va, que no t'escoltin, els murcians.
0: No, això és Ràdio Catalunya, no crec que...
1: Ah, no. Ràdio 4 arriba tot arreu, Va, digues.
0: Tenim una cosa molt bona, que és que tot nen que té discapacitat intel·lectual o diagnòstic d'autisme o malformacions congènites, tot nen rep un test genètic, que es diu ARRAI, que serveix per a detectar pèrdues de material genètic, com succeeix en el felamandèmic, en aquest cas.
1: Sí. Per tant, és més fàcil el diagnòstic, no? Bé, ens hem acostat una mica a la malaltia, ens volem acostar també a la cursa, i per això, per posar-nos una mica en situació, doncs posem música.

0: la música per ambientar el programa, en aquest cas aquest segon tema del programa, els hi ha demanat tant a l'Ignasi com al Dani que ens la posin ells, que ja sabeu que ho fem tot sovint. Jo no sé si aquesta música anirà bé per preparar-nos per la cursa, Ignasi, però explica'ns quin tema és aquest i per què l'has triat.
1: Aquest? Bueno, he triat aquest tema, es diu Miracles, dels Miracles. Gramophone All Stars,
0: sí.
1: Perquè a mi m'agraden les big bands i el Gramophone All Stars és una banda d'aquí de Catalunya.
0: Uh-huh.
1: He anat a molts concerts d'ells i sona molt bé.
0: Molt bé.
1: I he ficat aquesta cançó per Miracles, perquè a vegades és un miracle.
0: Perquè necessitem miracles, no?
1: Exacte.
0: Perquè és que tot això millori, necessitem miracles. I perquè arribin aquests miracles s'han de fer coses.
1: Exacte.
0: I vosaltres vau decidir aquesta cursa, que de fet l'associació que tu ets delegat aquí a Catalunya ja fa altres curses, no?
1: Sí.
0: I altres esdeveniments per treure diners
1: fem...
0: i per donar visibilitat, no?
1: Sí, fem moltes... Aquest cap de setmana faran un partit de futbol a un poble d'allà de Castella-La Mancha, València, sí, fem diferents activitats.
0: O sigui, l'esport és una part important de les activitats
1: sí,
0: que feu.
1: Sí, déu-n'hi-do. Intentem coordinar molt l'esport amb les activitats, perquè al final als nostres nens també els hi agrada molt fer activitat esportiva, encara que els hi costi caminar, doncs caminar els hi va molt bé. El que no els hi agrada gaire és quedar-se dins de casa tancats.
0: Clar, necessiten sortir i fer coses, no? Em comentava
1: exacte
0: abans que al Pau, per exemple, li agrada caminar i que camineu molt junts, no?
1: Sí, anem a la muntanya a caminar.
0: Ah, sí? Que per la muntanya també?
1: Sí, sí. Dos hores matí i sí, dues hores tarda. No, això en cap de setmana, no?
0: Clar,
1: entre setmana
0: clar,
1: costa més.
0: Clar, clar, és més difícil, no?
1: Però sí, sí.
0: El Pau participarà
1: sí,
0: amb
1: clar,
0: vosaltres
1: clar,
0: a la cursa.
1: I tant.
0: I hi haurà molts nens, nenes...
1: Esperem, esperem. Esperem que
0: tingui
1: que
0: la síndrome, vull
1: que
0: dir.
1: Que tingui la síndrome. Home, segur que vindran en principi 5 o 6 famílies, segur.
0: Per què vas decidir o vau decidir fer aquesta cursa i una mica explicar com serà?
1: Per què? Mira, no, clar, jo no corro, això ja us
0: ja,
1: ho dic.
0: No, el que corre està aquí al costat i ara ens ho explicaràs.
1: Vale. Però, clar, va sortir l'oportunitat que el Banc Mediolanum ens va comentar, digue, mira, escolta, si arribeu a 25.000 euros recaptats, nosaltres us donem 10.000 euros més.
0: O sigui, si arribeu a 25.000, seran 35.000.
1: Exacte.
0: Ah,
1: pues per això vaig dir, pues bueno, vinga, va, a mi que em costa poc que m'incentivin, no?
0: Ah, sí?
1: Pues, vinga, va.
0: Muntem una cursa.
1: Jo mai havia muntat una cursa, eh? Vaig parlar amb un parell d'amics que sí que havien muntat alguna cursa, vaig parlar amb ell i dic, vinga, va, com ajudes, no sé què, i sí, bueno, pues a Instagram, pues mira, a difondre una miqueta, i a veure què aconseguim.
0: A veure què, això serà dia 18, és a dir que aquest... demà no, sinó l'altre diumenge, i per tant encara hi ha dies, no, per la gent que ens escolta.
1: Sí, fins
0: perquè
1: a...
0: si es volen apuntar, com ho han de fer?
1: És entrar a la pàgina web de runlikeahero.com.
0: Es diu així, la cursa Run
1: sí.
0: Like a Hero.
1: I la web també es diu així.
0: La
1: o sigui,
0: web
1: és,
0: també,
1: o sigui, és molt
0: és
1: fàcil.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: I allà trobaran la manera.
1: I allà trobaran la manera de poder-se inscriure. I si no poden anar a la cursa, també està el quilòmetre zero.
0: Que és doncs, donar el diners de la inscripció, diguéssim, o el que vulguis,
1: cinque,
0: no, suposo.
1: 5 euros, no, són 5 euros.
0: Són 5 euros. Va, sí. Però si algú és generós i vol posar més,
1: pues
0: no li direu que no, no?
1: S'inscriveixi dos cops.
0: O tres.
1: Ja està.
0: Sí, o els sí que faci falta i col·labori amb aquesta cursa. Com col·labora el Dani, que ho fa participant, no? Deies, amb família, tu tens,
2: sí,
0: tens fills?
2: Sí. Tinc 4 fills.
0: 4?
2: I...
0: No has perdut el temps, eh? Mare meva.
2: I...
0: Això el doctor, que és neonat. És habitual tenir 4 fills? Ara no, no? No gaire,
3: Múrcia,
0: no?
3: A Múrcia encara sí, eh?
0: A Múrcia encara sí? Ah, sí? Tenim moltes famílies nombroses a Múrcia.
3: Moltes famílies nombroses, ja.
0: Ja, ja. Sí, sí. Doncs mira, el Dani també.
2: Sí,
0: 4
2: sí
0: fills, que també vindran a la...
2: També vindran a la cursa. I res, és guai perquè és una cursa que fem en família. Antigament, o sigui, Run Like Hero és la primera cursa oficial, però és veritat que sí, antigament sí feien, no? Ignasi,
1: sí, feia ja una Run Like a Hero que és global a tot el món. Ens coordinem totes les associacions de tot el món per muntar-ho. Però és que presencials només es fan aquí.
0: Ja.
1: A la resta del món no es fa cap presencial, però sí que pots participar caminant o corrent per
0: clar,
1: on tu vulguis.
0: Però pel teu compte, t'inscrius igual.
1: Com si fos quilòmetre zero.
0: Això però... es va fer molt a la pandèmia.
1: Exacte, sí. És que va començar,
0: començar
1: la primera edició va ser el 2020 per la pandèmia.
0: Ara ho entenc. I per tant, doncs no és nou, no és una iniciativa
1: no,
0: nova.
1: No, però el Dani va participar ja des de la primera... Clar. Des de l'any 2020, va ser la primera edició de la Global, doncs ella va participar aquell any.
2: Sí, i aquest any, amb il·lusió, perquè clar, al final sí que és la primera com oficial, que no vas pel teu compte corrents
0: ja
2: por ahí i tal.
0: Sinó que està organitzada, sí, no?
2: Correcte. I bueno, ens fa molta il·lusió.
0: Clar, i sortirà de la maquinista, i ja en aquestes dues modalitats, a part del dorsal zero. És
1: sí,
0: a dir,
1: exacte, la... perquè són dues voltes. Hi ha un recorregut, vale, que fa 2,5 km,
0: sí.
1: Llavors...
0: Una fa dues voltes.
1: Una fa dues voltes, i després, una hora més tard, comença la caminada familiar.
0: Que és una volta només.
1: Exacte.
0: I que hi ha totes les edats i tots els nivells de... Sí. D'estat físic de les persones,
1: sí, sí, sí.
0: Per tal de donar suport a aquesta malaltia i a aquesta forma de trobar algun tipus de solució. Doctor, potser que expliquem una mica als oients, ja hem dit una mica com va això i que se li haurà de fer un test genètic, però què és exactament aquest síndrome?
3: Bé, pues, aquest síndrome és un síndrome que està produït per la pèrdua del gen SHANT3. El gen SHANT3 està ubicat al cromosoma 22. I quan este gen es perd, perdem la proteïna SHANT3. La proteïna SHANT3 és una proteïna que serveix per a connectar les neurones, perquè es puguin comunicar bé. Això què fa? Això fa que els nens tinguin un retard del desenvolupament, tinguin problemes a l'hora de comunicar-se, de parlar, tinguin més risc d'epilèpsia.
0: Sí.
3: I a vegades, quan afecta més gens, perquè pot afectar més gens, també hi ha més risc de malformacions cardíaques, renals, cerebrals, l'infedema, altres complicacions mèdiques. Per això és molt important conèixer que el teu fill o la teva filla té aquest síndrome, perquè pot anar acompanyat per altres manifestacions que tenim que vigilar molt de cerca.
0: Clar.
3: Sí, això és el més característic. No obstant, n'hi ha alguns pacients, alguns nens i nenes que estan menys afectats, que només tenen una mica d'autisme, una mica de discapacitat intel·lectual, que sembla molt lleu, sí. Però una cosa molt característica és que quan arriba l'adolescència, sí. A molts d'aquests nens,
0: sí.
3: Fan regressions i li debuten trastorns neuropsiquiàtrics. Això és molt característic, o epilèpsia, també ocorreix això.
0: I clar, si ja tens el diagnòstic, com per exemple els vostres fills, que el tenen des de petits, què es pot fer? Es pot fer alguna cosa per ajudar que aquest nen o aquesta nena tinguin una millor qualitat de vida o no?
3: Tenir el diagnòstic et serveix per estar preparat, perquè pugui vindre, no? Aquestes complicacions, si estàs vigilant, també és important perquè n'hi ha certs fàrmacs que no toleren bé els nens que han fet la maldermit i que tenim que evitar en la medida de lo possible.
0: Ja, clar, i per això és bo saber-ho, no? Perquè si no li dones un fàrmac que no li hauries de donar, no?
3: I sobretot és important per la investigació, com hem dit, i per tractar de buscar un tractament efectiu, que la nostra principal esperança és la teràpia gènica, que està ara mateix als Estats Units.
0: Sí, el que deies de fer.
3: Els assaigs clínics, que ja he dit.
0: Clar, però això pot anar per d'aquí molt de temps, o com va això? Aquestes coses són lentes, normalment, no?
3: Nosaltres creiem que potser en 5-10 anys, potser ja... puguin tenir aquest tractament a Europa.
0: Sí, estaria molt bé. Llavors, per exemple, a nens com la Emma o com el Pau, això d'aquí, encara que sigui, no sé, Ignasi, d'aquí 5, d'aquí 10 anys, clar, és una esperança que teniu, que ells puguin al final rebre aquesta medicació i millorin, no?
1: Això és el que esperem. Sí, sí. La qüestió és aquesta, i clar, al final, si la farmacèutica troba en una associació que hi ha 200 persones, doncs abans anirà a l'associació, perquè a l'associació li podem dir: mira, escolta, pots provar-ho, tenim 200 persones preparades perquè tu provis aquesta medicina. Bueno, no és medicina, perquè
0: sí,
1: al final és un virus, no? Lo que estan... no, Joserra, más o menos.
3: Sí,
1: és un virus el que t'injecten a tu al cap.
0: Ah, t'injecten un virus? A veure com és això, doctor.
3: Sí, és una intervenció quirúrgica de neurocirurgia. Es fa amb una agulla que posa... És un vector adenovirus que s'injecta al cervell, i aquest virus porta una còpia, una còpia del gen que falta a
0: aquestes persones, clar. Clar, clar, clar. I això, llavors, l'esperança és que, si per exemple la Emma o el Pau d'aquí uns anys reben aquest medicament, puguin, si no parlar, si caminen malament, no sé, tot això pugui, doncs, anar endavant?
3: Això és possible, és possible. La idea, perquè tenim les dades dels estudis preclínics que s'han fet en animals, en models animals de Phelan-McDermid, animals sí. als que li trauen una còpia de Xantrés, uh-huh. Van veure que aquests animals van millorar molt,
0: molt
3: quan
0: bé.
3: Van aplicar la teràpia gènica, i esperem que en humans
0: sí,
3: això no
0: igual,
3: sempre
0: no?
3: és així, en
0: clar,
3: humans.
0: Clar, no sempre.
3: Tenim que provar. Primer, clar, no? I clar, demostrar-lo.
0: Clar. Com és la vida de la Emma?
3: La Emma, tinc que dir que Emma no és significativa del síndrome.
0: Perquè és més lleu, no?
3: És molt, molt, molt lleu, ara mateix és molt, molt lleu. Sí que hem tenit dificultats amb el comportament, en la conducta, hiperactivitat, els rasgos d'autisme han anat a menys conforme
0: han passat,
3: s'ha fet més gran. Però la hiperactivitat sí que és una mica més marcada. El que tenim por és com va dir abans, és de les regressions que poden fer aquests nens
0: quan sigui més una mica més gran. I el Pau, com és la vida del Pau?
1: Aviam, ell és un nen feliç.
0: És un nen feliç, això és important també.
1: Sí, ell, jo crec que ens entén gairebé en tot, que això també és important. Vale?
0: Clar, però ell no parla, llavors no sabeu. Clar.
1: Clar, jo sempre dic que el Pau, quan li fa mal alguna cosa, no t'ho sap dir.
0: Ja, clar.
1: I també una altra característica, si no em corregeix el Joserra, és que també tenen el llindar del dolor molt alt. El meu fill el va tindre recuperar ràpid i corrents perquè d'un petit dolor a l'orella se'n va anar a fer una mastoiditis en menys de 24 hores.
0: Clar, i ell no notava aquest dolor. No. Ell no es queixava.
1: I el cirurgià em va dir que li tenia que fer molt de mal. Diu, ja. El cirurgià em va dir, o sigui, era cirurgià Sant Joan de Déu, va dir que mai havia vist un cas tan fort com
0: tan aquest. Fort com aquest, i ell no ho notava. Per tant, són totes aquestes coses, no? Ens queda molt poc temps. Dani, digue-li a la gent que vagi a córrer, com tu, no? Perquè
2: sí,
0: totes que és bo, és important.
2: Jo crec que és una causa molt maca i bueno, a més, són 5 euros i...
0: Que 5 euros te'ls gastes amb res.
2: Sí, per això. Fem un cafè i ens gastem això. Al final, pues, bueno, si poden assistir seria ideal, i si no, pues, bueno, comprar la fila zero i participar, perquè jo crec que hem d'arribar als 25.000 euros com sigui.
0: Clar, i a més, aquesta esperança que ens està donant amb les explicacions al doctor, que potser d'aquí uns anys, quan més diners, segur que la cosa va més ràpid, perquè això funciona d'aquesta manera. El Dani, que tu corres, habitualment, i m'has dit que has fet fins i tot la mitja marató de Barcelona.
2: La mitja marató de Barcelona, sí.
0: Que aquest és el teu rècord.
2: Em va animar un amic del futbol i em va dir, vinga, va, i endavant.
0: Doncs...
2: Al final vam fer el repte i ja està.
0: Doncs mira, per felicitar-te et posem música final.

0: Aquests són els elefants de Oques Grasses, que aquests dies estan de concert, com sabeu, i que ens ha demanat per cloure el nostre temps al Dani. Per què aquest tema?
1: Bueno, m'agrada molt perquè crec que parla molt de la superació i ens va molt bé en aquesta cursa, per exemple. Uh-huh. Al final, pues, bueno, la vida et posa inconvenients, problemes o digue-li com vulguis, i bueno, al final és l'actitud de com prenem les coses nosaltres. Uh-huh. Al final jo crec que l'actitud és tot, i en una cursa és molt important l'actitud, el cap, el superar-te i el saber que ves. Bueno, que com diu la cançó, la sort no et busca, te la busques
0: tu. Te l'has de buscar tu.
1: Te l'has de buscar tu. Al final, si et quedes sentat i no fas res, pues bueno, però si ens movem per causes així, pues bueno, podem canviar una miqueta tot.
0: Doncs tant de bo ho aconseguim tots plegats. Gràcies per la solidaritat i la generositat, Dani. Gràcies, Ignasi, per tornar a venir al Més que Esport, i molts petons pel Pau. Gràcies, i que aviat pugui tenir una solució, com també per la Emma. Doctor, moltíssimes gràcies per explicar-nos en un perfecte català, des de Murcià, el que és aquest síndrome. Que vagi molt bé la cursa, també, i gràcies a tots tres.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu,
3: gràcies. Per casa el que
0: vull. Doncs ja sabeu, col·laboreu si podeu i participeu en la cursa, o com a mínim amb el dorsal 0. Serà el dia 18 aquí a Barcelona. Nosaltres tornem el proper cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Primer cap de setmana de precampanya de les eleccions del 29 de novembre. Avui jornada d'actes multitudinaris de PSOE i PP, els socialistes a Sevilla i els populars a Madrid. Des de Dos Hermanes a Sevilla, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat el seu compromís amb les polítiques d'habitatge.
2: Y quiero hoy aquí, desde Dos Hermanas, desde Andalucía, decir lo siguiente. Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad. Y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
0: I des del recinte d'IFEMA, Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida al canvi.
3: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
0: Mentrestant, Esquerra espera resoldre aquest cap de setmana què passa finalment amb la seva candidatura al 29N. Els republicans es donen de marge fins demà a la tarda i no amaguen el seu desig que Gabriel Rufián repeteixi com a cap de llista al Congrés. Així n'ha parlat la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, en declaracions al programa Faristols de Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats. Eh? És a dir, no som infal·libles, si se'm permet utilitzar aquesta expressió, que tothom entén què vol dir.
0: De l'exterior, primeres reaccions a l'acord entre els Estats Units i Rússia perquè Moscou alliberi 300.000 tones de dièsel de manera immediata pels mercats globals. Un pacte que, a més, implica flexibilitzar les sancions a Rússia per part dels Estats Units. Alemanya ha confirmat converses amb la Unió Europea per estudiar noves sancions a Rússia. Crítiques també per part del president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, qui assegura que l'acord allargarà la guerra amb el país. De la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, agraïa així l'entesa amb el seu homòleg rus Vladimir Putin.
5: And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil.
0: Un pacte que arriba quan queden poques setmanes per les midterm, les eleccions de mig mandat als Estats Units, i en un context de preus dels carburants a l'alça. Trump assegura que gràcies a aquest acord els preus baixaran immediatament. De tornada a casa nostra a Barcelona, el Partit Popular ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc del Putxet causat per les obres del metro de l'L9 que van obligar a desallotjar 93 habitatges. El president dels Populars del Consistori, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin possibles responsabilitats penals i si es va cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva. Cirera argumenta que no es va fer cas d'avisos previs, com l'esfondrament d'una vorera al barri de Sant Gervasi o denúncies veïnals que relacionaven esquerdes a les finques amb el pas de la tuneladora, i reclama saber si un cop rebudes es van prendre mesures de prevenció. També que es faci públic l'estat dels edificis. I cap de setmana per l'esport inclusiu a Tarragona s'hi celebren els Specials Olímpics i participen 1.600 esportistes amb alguna discapacitat intel·lectual que practica una quinzena de modalitats esportives. Judit Huerta.
6: Hi ha 7 instal·lacions esportives habilitades a Tarragona i la Canonja. La que més modalitats acull és l'Anella Mediterrània al barri de Campclar. Allà s'hi troben corredors, jugadors de bàsquet, handbol o nedadors i nedadores, entre altres. La Lara és de Tarragona, corre als 100 metres i llança pes.
7: M'agrada conèixer gent nova,
8: sí,
7: esportistes...
8: Sí, perquè hi haurà alguns jocs que hablaran de diferents llengües, però ens podem comunicar amb el Google.
6: Té raó la Lara. En aquests especials hi participen 61 clubs d'11 comunitats autònomes i de 7 països europeus, tots amb un únic objectiu, darrere la pràctica de l'esport.
8: Pues que me sento més millor del normal.
6: La Federació Acell fa anys que organitza els Especials Olímpics i diu que els d'aquest any, els de Tarragona, seran uns dels més multitudinaris.
0: Gràcies, Judit. I un darrer apunt sobre el trànsit. Uns 543.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont del 12 d'octubre entre les 12 del migdia d'ahir i les 2 de la tarda d'aquest dissabte, segons dades del Servei Català de Trànsit. Aquest dissabte, la C-16 al Berguedà i la C-17 al Vallès Oriental han concentrat les principals retencions. En paral·lel, un accident d'un camió de gran tonatge que transportava sorra a la C-14 a Oliola, a la Noguera, obliga a donar pas alternatiu a la zona. És tot per part nostra. Tornem amb més informació a les 4 de la tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

La conversa, parlar, mirar-se els ulls, compartir una estona, té una força transformadora que moltes vegades no en som conscients d'ella. Sortir al carrer, trobar-se amb persones, recuperar les places, omplir els barris per poder conèixer altres persones i, sobretot, fer front a un concepte que s'ha anat popularitzant els últims anys, que és tot el que té a veure amb la polarització. La polarització social és una paraula que ens ha anat acompanyant al llarg dels últims temps. I què vol dir polarització? Doncs, al final, dit clar, vol dir que ens hem deixat d'escoltar i ens hem deixat d'entendre i ens hem allunyat uns dels altres i on les idees no hem estat capaços d'utilitzar-les com a una manera de construir, sinó que s'han convertit en una frontera, en un mur. Avui, en aquest programa, parlarem molt de la força de la conversa, de la força de les paraules per tornar a situar en el centre les persones, per acostar-nos i trobar altres maneres de reconèixer-nos a les nostres debilitats i fortaleses. És dissabte. Toca D'on ets tu? Som a Ràdio 4, a la Ràdio Pública. Així que, benvinguts i benvingudes, comencem.

0: burro, burro català.
1: Segurament ho recordareu, els que sou seguidors del programa, que l'estiu passat vam tenir la sort de seguir l'aventura d'en Flaca. És l'aventura d'en Pau, Pau Serna, que és un cantant de Sants, un jove, que va decidir deixar-ho tot i marxar pel món, marxar per fer una ruta per Europa, per simplement, amb la seva guitarra, descobrir noves realitats, compartir amb persones d'arreu del món i explorar la seva capacitat de crear, de transformar i, sobretot, de buscar aquest acostament a través de la música. El seu barri, Sants, és la seva inspiració, però va fer aquest peron per poder continuar construint de mica en mica la seva carrera i reconnectar. Vam poder seguir-lo, el vam trucar en diverses ocasions per veure com estava anant aquesta aventura. I avui tenim la sort que, aprofitant que està presentant un videoclip de precisament de la cançó que estem escoltant ara, doncs que ens ha visitat aquí a Barcelona perquè ha acabat el seu viatge i ha tornat a casa seva, a Barcelona. Flaca, molt bona tarda.
2: Bona tarda, com estàs, moja? Tot bé o què?
1: De molt bé. Escolta, ja tenia ganes perquè, clar, vas marxar i només t'escoltàvem per telèfon.
2: Clar, no. Fèiem les connexions així telemàtiques, el que es podia. Des que em vas escriure et vaig dir que sí, perquè, en veritat, pues, tot el que sigui visibilitzar la meva música i tal, pues, de puta mare, i ara que hi som aquí, pues presencial.
1: Molt bé, ben fet.
2: I sempre que vulguis, aquí em tindràs.
1: No, i tant, moltes gràcies. Escolta, Pau, Flaca, Flaca, no?
2: Crec que és
1: com,
2: pues,
1: com tu et sentis còmode.
2: Mira, Pau m'ho va ficar a mi mare i Flaca m'ho vaig posar jo.
1: Val, doncs
2: o sigui, potser li hauria de fer cas a la meva mare, no?
1: Perfecte, val, doncs vinga, Pau. Et faré, en honor a la teva mare, et diré Pau. Doncs, Pau, escolta, tu ets un jove de Sants que decideixes a aquesta aventura, que vas estar per Europa. No vull centrar-ho tot en aquesta aventura, perquè sembla que només hagis fet això, però has fet moltes altres coses. Però sí que aquesta pregunta és obligada. Com ha anat això d'estar pel món, de deixar-te portar amb la teva guitarra, coneixent altres persones? Vam anar coneixent algunes etapes, algunes coses que t'havien passat, però res, ara que has tornat, com ha anat l'experiència?
2: Bueno, ha sigut molt, molt inspiradora. O sigui, han sigut 4 mesos al final de viure el dia, organitzar les següents destinacions el dia d'abans, trobar-me amb gent increïble, descobrir cultures, conèixer història, gastronomia... Vull dir, al final a mi, si alguna cosa m'apassiona és viatjar i la música. Llavors, pues, poder fusionar aquestes dues coses ha sigut increïble. També ha sigut molt desconnexió total de la vida d'aquí de Barcelona, d'anar a l'estudi, de gravar videoclip, de parlar amb aquest, fes un bolo allà, que també ho necessitava, no? I és mirar una mica la música des d'una altra perspectiva, no? Més bohèmia, així, més... Més com era abans, saps?
1: Més bohèmia, eh?
2: Total.
1: M'interessa una mica, perquè és una mica com... A vegades es romantitza, però realment és romàntic, això d'agafar la guitarra i marxar pel món tu sol?
2: Sí.
1: Sí? Té aquest punt romàntic.
2: Sí, total. El que no és romàntic és la indústria musical. O sigui, és la música
1: és
2: que faig aquí. No, total. Al final és... Si vas sol, és com la teva amiga, la teva acompanyant. Vull dir, quan t'avorreixes, doncs les toques. Quan necessites fer diners, la toques. Et serveix també per conèixer gent. No, ha sigut super bohemi, en aquest sentit.
1: Oh, està molt bé. Pel que veig a xarxes socials, que per cert, com les teves xarxes socials com et podem trobar?
2: Al punt Flaca, dos cas.
1: Al punt Flaca, vale. Sí. A TikTok i a Instagram.
2: Al Flaca, vamos, sí.
1: Val. Doncs a les teves xarxes socials, que vam poder anar seguint... Clar, tu et deixaves portar i deies, val, doncs ara me'n vaig a aquesta ciutat, em deixo perdre, conec gent, canto una mica, i amb la música que fas, tu anaves fent diners i amb això anaves fent, no?
2: Bueno... anava ficant, quan no donava, anava ficant de la meva butxaca.
1: Vale.
2: Però sí, era la idea de financiar tot el viatge amb el que cantava, amb el que tocava.
1: Clar, més fins i tot et van robar en algun cop.
2: Sí, no, m'ha passat de tot.
1: T'ha passat de tot?
2: Sí. M'han robat més d'una vegada. I sí, però bueno, són anècdotes, eh? Vull dir, la majoria de la penya, molt amable i...
1: Clar. Perquè músic, tu et defineixes com a músic de carrer o què? O no precisament?
2: M'agrada fer música al carrer... Val. Però bueno, és que no m'agraden les etiquetes, o sigui que músic de carrer...
1: Sí.
2: No, perquè en veritat, no, perquè jo vaig començar el rap, llavors això de la guitarra i tal ha sigut com una evolució, llavors no, és que no m'agraden les etiquetes.
1: Val, perfecte. No, a més aquest programa no serem nosaltres qui posarem etiquetes a ningú, només ens faltava a nosaltres posar etiquetes, aquí no li hem de posar. Escolta, una cosa, anem a descriure una... perquè això és la ràdio, llavors, perquè la gent s'ho imagini, jo estic aquí parlant amb el micròfon a la taula i tu estàs com... A tres... Quants metres hi ha? Dos?
2: És una situació estranya.
1: Sí, jo mai havia fet una entrevista així, perquè, clar, per temes tècnics, estic jo sol a la taula i tu estàs com allunyat amb la guitarra, assegut, com amb dos micròfons, que estan com... És a dir, és com...
2: Ja preparat per tocar.
1: Preparat per tocar, exacte. Llavors, i ho parlàvem amb la companya, amb la Irene Moreno, que és la nostra la companya tècnica, que dèiem, avui per què hem de posar música gravada si ets tu? És a dir, perquè no té cap sentit, no?
2: No.
1: Llavors, per tant, tu has estat ara mateix presentant un videoclip, si no m'equivoco.
2: Correcte.
1: Com ha anat això? És a dir, és el teu primer videoclip? O... No, crec que no, ja n'has fet algun altre.
2: No, no, tinc uns quants. Doncs aquest videoclip, bàsicament, el que hem intentat és representar una mica la vida del músic de carrer a Barcelona, no? Pues hem agafat i m'han seguit els càmeres un dia de terrasses normal, anant pel metro, anant pel Born, per Sants, una mica per tot arreu, i després ja sí que hem fet una part més cinematogràfica, doncs intentant representar escenes quotidianes de Barcelona. No, és un videoclip que no és pretensiós, és la vida normal de Barna i una mica doncs, això, la vida també del músic de Barcelona, que és una mica del que parla també la cançó.
1: Clar. Doncs escolta, si et sembla bé començar així, et sembla bé tocar-la, ja que deies que...
2: No? Vinga, som-hi.
1: Sí, aprofitem que estàs a un quilòmetre de mi, doncs per
2: tocar-la.
1: Doncs som-hi.

0: Barcelona.
1: Olé, molt
0: bé. Vámonos! Visca el barri dels Sants i la rumba catalana.
1: Exacte, exacte. Ara, és a dir, ara com podem continuar amb aquest ritme? És a dir, ara com...
0: Està difícil,
1: està difícil. Està difícil, perquè...
0: Però ja m'he posat
1: tot. Un cop t'hi poses... Un cop t'hi poses és cop difícil, no?
0: Sí,
1: perquè...
0: sí.
1: Clar, clar, oro. No,
0: jo ara
1: cop...
0: ja tinc el
1: tu estàs ja
0: nivell ja elevado.
1: Val. Vols fer-ne un altre? O
0: Venga, com... un altre,
1: perquè et veig ja com posat. Amb...
0: Va.
1: I després et pregunto, perquè tinc... la teva cançó provoca moltes preguntes.

0: És curiós com la música explica històries, eh? És a dir, entenc que les teves cançons al final són com trossos de la teva vida, no? Són com petits fragments.
1: Bueno, un dia tens inspiració de la ràbia, l'altre la pena, l'altre... Vull dir, al final són sentiments transformats en lletres.
0: Mm. Després parlarem amb l'Adrià, que l'Adrià té un projecte que es diu The Free Conversation, que és un projecte que senzillament és promoure la conversació amb gent de tot tipus. Després li preguntarem, però et faig la mateixa pregunta a tu. L'amor continua sent un tema universal del que parlar i del que escriure?
1: 100%. 100%. Jo crec que... Bueno, abans ho has dit, no? En el que he parlat de la polarització i tal, jo crec que l'amor té molt poder, tio, i això no canviarà mai. Igual que ho té l'odi i la por, no? Que és una mica per on ens anem ara, no? Que són... Però jo crec que l'amor té molt de poder, tio, i jo crec que hem de tornar una mica a girar envoltant l'amor, saps? I no tant a la por i a l'odi, que... Bueno, ja ens anem a la merda tots.
0: No, totalment. Però sembla que també que ens han desactivat aquesta part, no? Que com que l'odi és més fàcil, ens han desactivat aquesta part més sensible. A vegades.
1: Clar, és molt fàcil. L'odi cala molt ràpid. Però, no, sobretot els artistes jo crec que som uns sentimentals i és una putada, a vegades, sí. Perquè quan sents molt també ho tens per lo negatiu. Però jo sóc bastant optimista.
0: Sí, no? Sí. És a dir, aquesta manera de... també som, jo crec que és una generació cada cop que entenc que la gestió de les emocions i escoltar-se pues no hauria de fer vergonya, no? I explicar aquestes històries. O sigui, et volia preguntar, perquè tu vas publicar, si no m'equivoco, el teu disc, que es diu Pau.
1: Correcte.
0: És un disc que sota el teu nom artístic Flaca, però clar, tu has crescut a Barcelona, té aquesta influència de barri.
1: Correcte.
0: El barri... ara parlàvem de l'amor, parlàvem de l'afecte. El barri és, d'alguna manera, aquesta construcció col·lectiva d'una altra manera de reconnectar amb les persones. Creus que s'ha perdut aquest sentiment de barri o hi ha més sentiment de barri que mai?
1: Hòstia, és bona pregunta. Jo crec que s'hauria de preguntar als xavals més joves.
0: Ja. Bueno, tampoc tu ets tan gran. Quina edat
1: no, és veritat.
0: Quina edat tens tu?
1: Jo tinc 24. Bueno, no, soc jove. Però no faig,
0: home,
1: tanta,
0: sí.
1: No faig tanta vida de barri, sincerament. Val. No tant com quan érem més xavals, saps?
0: Sí.
1: Però jo crec que no, tio. Bueno, és que més... hi ha el problema de la gentrificació, no? Yeah. Cada cop els nostres barris són menys nostres i més d'ells.
0: Clar.
1: I això jo crec que afecta, clarament. Però, tio, jo al meu barri em sento de puta mare. I és que és això, a Barcelona també, com eren pobles abans, hi ha aquesta essència de, pues, a la Vila de Gràcia, no? Sants, jo què sé, si te'n vas cap a Vallvidrera, no? Són com llocs que cada un té la seva identitat, no? Llavors, hòstia, no t'ho sabria dir, tio. És una pregunta que no sabria contestar-te.
0: Val, sí. I aquest, tu al final sí que defenses aquest orgull de barri. Tu parles de Barcelona en moltes de les teves cançons, parles d'altres àmbits, però si en Barcelona, una ciutat a vegades, com deies ara, perquè tu fas molt de crítica a que la policia no et deixa tocar al carrer, també critiques el fet aquest de que la gentrificació, els cafès d'especialitat... Com et pots reconciliar amb una ciutat que dona la sensació que t'expulsa? Però totes les ciutats del món, no?, que s'han convertit en ciutats molt, molt hermètiques. Com et pots reconciliar? I fer una cançó, d'alguna manera, d'amor a una ciutat.
1: Sí, és amor i és protesta. A veure, jo aquí sí que no soc tan optimista.
0: Yeah.
1: Jo crec que a poc a poc quedaran menys bars i quedaran menys coses, i per això crec que... Però també crec que ara la gent se n'està donant compte i lluita molt perquè això no passi, saps? Sobretot ara amb el tema de la vivenda, que pues la gent, tio, no vol que facin fora la penya dels barris perquè entri un fons voltor, perquè entri una família d'alemans, que res en contra dels alemans, però escolta, que almenys la gent del barri pugui viure al barri, no? i que no els expulsin, i encara menys els fons voltors i tal. Jo estic una mica en enemistat i no sé com em puc reconciliar. O sigui, el meu amor per Barcelona no canviarà mai, ja poden omplir-ho de guiris, però sí que hi ha certes zones, per exemple, Jaume I, tota aquella zona, i jo vaig allà i em poso trist.
0: Yeah.
1: Perquè no em poso trist, vull dir...
0: Mm. I com algú que comença fent rap acaba fent rumba, aquest estil de música que tu fas? Però el rap encara enganxa els joves o què?
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí.
0: Sí, és que em dona la sensació que és una cosa com d'una altra època.
1: Bueno, és que evoluciona. El que té el rap és que evoluciona. Yeah. Va venir el trap, després va sí. venir el drill... Mm-hmm. No, jo crec que el rap segueix bastant, bastant a tope. I, de fet, a Espanya... Bueno, és que és això. És música urbana, saps? Ara s'ha transformat en música urbana. Però jo, personalment, vaig passar del rap al guitarreo i a la rumba molt naturalment. Perquè jo, al final, el rap és molt senzill. No, tu no cantes, no entones. I jo em vaig donar compte de que volia entonar, volia fer coses més així, més treballades, i la guitarra, que és l'instrument d'aquí, no? Pues és el primer que vaig trobar, i ja vaig anar aprenent, vaig veure que era el meu, i ara pràcticament només composo amb la guitarra.
0: Mm-hmm. Vols fer una última cançó?
1: Vinga, aquest ve de gust.
0: Mira, tens una que es diu Antonella.
1: Vale.
0: Aquesta la vaig escoltar molt aquest estiu.
1: Vinga, va, pues anem a donar-li
0: una cançó. I amb aquesta ens acomiadarem.
1: Va,
0: però abans de tot, recordar, on et podem seguir?
1: Em podeu seguir a totes les... o sigui, a Instagram i a TikTok com el Flaca, i a YouTube igual.
0: Val, perfecte.
1: Que som molt dolent jo. Bueno, i a l'Spotify. Som molt dolent una promoció.
0: Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem, amb el Pau Serna.

0: I seguim en aquesta tarda de dissabte aquí al D'on ets tu, a Ràdio 4. Parlàvem ara fa una estona amb en Flaca, la inconfusible o inconfundible, o com es digui, energia del Flaca d'en Pau. I ara continuem parlant d'històries, continuem parlant de barri, perquè ja està aquí l'estudi l'Adrià Ballester. L'Adrià Ballester és promotor d'una iniciativa que es diu The Free Conversation, que proposa una cosa tan senzilla com difícil, com és conversar amb algú anònim al carrer. Ell el que fa és posar una cadira al carrer i conversar amb persones anònimes. Segurament l'haureu vist a Arc de Triomf, que si no m'equivoco és el lloc on normalment sol estar. I ara li preguntarem com una cosa tan senzilla s'ha convertit en un moviment, en un fenomen. Adrià, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ho he explicat bé o què? Perquè és difícil, eh?
1: Ho has explicat bé, força bé. T'haig de dir que el projecte es diu The Free Conversations Movement.
0: Ah, mira, val, m'he deixat movement.
1: Però la resta perfecta, eh? Tot superbé. Ja som gairebé 60 persones.
0: Ah,
1: sí,
0: val.
1: Sí, ja no sóc l'únic boig. Ara ja ens arriba per grup de WhatsApp, ja.
0: Sí? Sí, sí. Home, ja us dona per grup més de taxi. És a dir, ja no sou més de 4 persones, sinó que sou ja grup de WhatsApp.
1: Sí, sí.
0: Escolta, et volia dir... A veure, Free Conversation... Tu ets de Barcelona, si no m'equivoco?
1: De Barcelona a Barcelona.
0: Val. Llavors, decideixes un dia agafar una cadira i posar-la al mig del carrer i parlar amb gent desconeguda.
1: Exacte. Em passen una sèrie de coses quan l'any 2016 jo tenia 22 anys i em dono compte de que la gent cada cop està més polaritzada, de que falta diàleg, de que la gent és més blanc o negre. Trobo que a la gent li costa molt connectar amb persones, és l'auge del Tinder, del no sé què, del no sé quantos... I un dia, tenia jo un molt mal dia i estava jo passejant pel carrer en les meves coses, escoltant un grup de música que es diu Linkin Park, que no mola tant com el Pau, però que també està molt bé. I una persona molt amable es va parar a parlar amb mi.
0: Ah, mira.
1: I em vaig sentir millor, no? I vaig pensar, ostres, quina llàstima que la gent no tingui l'oportunitat de parlar amb un desconegut d'una forma més normalitzada. I aquí cada setmana vaig dir, mira, agafo dues cadires, les planto a meitat d'Arc de Triomf i deixo un rètol al costat que digui converses gratis. I em va agradar, vaig seguir fent-ho i bueno, han passat 10 anys.
0: I funciona?
1: Funciona, a mi m'encanta, m'apassiona.
0: Fa 10 anys que ho fas?
1: 10 anys que ho faig.
0: Sí, ho he dit bé, Arc de Triomf.
1: A l'Arc de Triomf, sí. Alguna vegada canviem.
0: Sí. Tu et poses allà al carrer...
1: Sí.
0: I el teu objectiu és un moviment per fer front a gent que no, bé, que no conversa amb d'altres i senzillament parlar amb una cadira i a veure qui s'hi asseu.
1: Sí, nosaltres plantem la cadira amb un rètol al costat que diu converses de franc i qualsevol persona pot venir i seure. I l'objectiu és que tothom tingui algú amb qui parlar i amb conversar.
0: I la gent s'hi asseu?
1: La gent s'hi asseu. Normalment, en un període d'unes 2 hores, poden venir 3-4 converses sòlides.
0: En quant? Quant de temps, perdona?
1: En un parell d'hores. Més o menys,
0: sòlides, eh?
1: Més o menys 2 converses sòlides a l'hora. Més o menys, eh?
0: Explica'm, què vol dir això de conversa sòlida?
1: Sí, vull dir que va més enllà de... Oi, què esteu fent aquí? De què va? Tal, no sé què. O sigui, gent que seu a parlar.
0: Mira, hi ha una cosa que a mi em fascina molt del projecte. Clar, hi ha la conversa, que tu parles de conversa sòlida. Dius que, vosaltres dieu que està prohibit donar consells. Per què està prohibit donar consells?
1: Sí, bueno, més que prohibit, ho tenim com a norma interna. Tenim dues. Una és aquesta, intentem no donar consells,
0: sí.
1: O si ho fem ha de ser amb molta cura, i l'altra és tenir present sempre que no som psicòlegs, que aquesta és important.
0: Ja.
1: No donar consells, intentem no fer-ho perquè mai saps la història que hi ha darrere d'aquella persona.
0: Senzillament escolteu.
1: Clar, escoltem, bueno, escoltem, parlem, conversem, l'únic que... Pues això, no, intentem no donar consells. És com si trobessis algú amb qui parlar en una parada de bus, ja està.
0: Clar, perquè és que ens costa, jo crec que ens costa molt escoltar algú sense intentar solucionar-li la vida.
1: És molt complicat.
0: És complicat.
1: És més complicat del que sembla.
0: Sí, eh?
1: Perquè...
0: Dir, parlar amb algú... El que tu deies, una conversa d'ascensor, tu no planteges. Si ara ens trobem tu i jo, no sé, en un... hem perdut un vol, ara que ha plogut tant,
1: sí.
0: Aquesta setmana, hem perdut un vol i estem predestinats a haver de fer alguna cosa, que és conversar tu i jo.
1: Totalment.
0: Seria una mica això.
1: Sí, sí, sí. O sigui, som converses molt naturals i, de fet, amb això, que intentem no donar consells i ja està.
0: Mm-hmm. Però és difícil. Però això s'entrena o què? És a dir,
1: sí.
0: hi ha algun truc per conversar sense aquesta mirada?
1: Ser conscient, sí, ja està. Ja, en aquesta societat que vivem tant de la immediatesa, el que intentem sempre és solucionar el problema de l'altre i estar ràpid. I hi ha moltes vegades que aquesta persona, no, el seu problema principal no és el primer que ens diu. Aleshores, hem d'indagar una mica més. A mi el que més em va costar, és a dir, és practicar l'escolta activa. A l'estar pensant O sigui, no està pensant res mentre m'està explicant alguna cosa. Perquè normalment pensem en què respondré quan acabi.
0: Ja, és heavy, eh? És a dir, com tenim construït... Perquè abans, jo és que em portes... Jo quan t'escolto, recordo... Jo he viscut en un poble, al Marroc, quan era més jove, i en el Marroc, allà, al carrer, o fins i tot la cultura mediterrània, tu te'n vas a Andalusia, on sigui, que és treure la cadira davant de casa i parlar amb els veïns, això en alguns jocs encara es manté, però ara sembla revolucionari. No? El que tu fas és una mica una revolució.
1: És bastant revolucionari, t'haig de dir, perquè a més, ja sempre que la gent ve, moltes vegades pensen que és per vendre el SIC alguna cosa, saps? Sí.
0: De fet, o este que quiere, no? Desconfia una mica,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, de fet sempre els recomano als voluntaris que portin un llibre, saps? Perquè quan no ve la gent a parlar, doncs que almenys no tinguin el mòbil a les mans. I jo intento, per exemple, que no sigui un llibre amb un caire ideològic elevat, per exemple, doncs una Bíblia, per exemple, no? Que és un llibre interessant, però si me'l porto, segur que la gent no sé per què es pensa que seré un testigo de Jehovà.
0: Hi ha algú que vol predicar algú? Tu portes 10 anys escoltant a gent desconeguda. Jo crec que és fascinant. Però què és el que més necessita explicar la gent?
1: Els temes més recurrents solen ser feina i relacions amoroses. De fet, ho tenim calculat i a Espanya un 40% de la gent que ve a parlar en algun moment parla de la feina. I a més és curiós perquè dona igual en quin país estiguis i en quina cultura estiguis que més o menys els temes es repeteixen. Els problemes d'una persona molt adinerada s'assemblen bastant a una persona d'un país tercermundista.
0: I si asseu, és a dir, vosaltres en aquesta cadira buida, si asseu gent de totes classes socials, de tots els orígens...
1: Sí, haig de dir que, clar, hi ha una part que és esbiaixada, que és, clar, ho fem en una zona turística i venen doncs, molts turistes, clar, els turistes són gent que ja tenen certs diners, què tal, però sí, ve gent de tota mena.
0: I estan tant de temps escoltant a aquestes persones, què hi ha de comú? Què ens uneix?
1: Doncs que hi ha una cosa sempre en comú, que és de les coses que ens passen i ens afecten, es poden classificar en dos, les que et canvien i les que canvies. I és igual, les coses que no pots canviar t'acaben canviant.
0: Però admetre que has de renunciar a canviar alguna cosa i que forma part d'aquesta conversa, és a dir, suposo que en aquesta conversa algú deu adonar que hi ha alguna cosa que no pot canviar i que forma part d'ella o que ha d'acceptar o que ha d'assumir.
1: Sí, és trist, però és així. Hi ha vegades que jo penso que entendre una persona que és algú molt maco és també un procés dolorós. Quan tu comences a entendre't amb una persona, amb una parella, una persona que acabes de conèixer, el període d'adaptació no és simpàtic, eh? No és tan simpàtic.

m'hagués agradat no aprendre, o que no era el moment. I clar, en 10 anys passen moltes coses també, i hi ha hagut històries que m'han arribat més que d'altres, i algunes que m'han afectat durant temps. I, però no, són la mateixa persona, però no tant per les històries de la que venen, sinó per els voluntaris que venen.

0: Què tenen en comú un noi de 20 anys i un senyor, un avi, de 70?
1: Que els dos tenen alguna cosa que poden aprendre l'un de l'altre. Fa un temps venia un senyor que s'havia quedat... Bueno, la seva dona s'havia mort i ara tenia una altra nòvia i ell tenia gairebé 80 anys. I ella m'explicava... Escolta, Adrià, mira, és que aquesta noia que acabo de conèixer... Bueno, aquesta noia... M'acaba d'enviar un WhatsApp, clar, què faig? Li responc ara, espero... I li deia sempre, Pere, tens 80 anys, no esperis, tio.
0: Clar, i això t'ho diu una persona desconeguda,
1: clar,
0: al carrer.
1: Sí, però al final hi ha alguns que ja són recurrents, però sí.

0: Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que tu expliques, i que has afirmat, que és que la vida és el resultat de totes les converses que tens i també de les que no tens. És a dir, som la suma de totes les converses que anem fent i tenint amb la gent que ens envolta.
1: Sí, perquè hi ha moltes històries, moltes converses que tenen una píldora que te canvien la forma de veure algun tema en concret. De fet, jo sempre penso que estar en desacord amb algú i mostrar-ho és una gran sort. I, en canvi, hi ha moltes històries que no es tenen quan s'haurien de tenir i se queden enquistades en el temps i t'afecten, eh? I és com, perquè una conversa que no tens és com tenir un peix podrit sota la taula que, a més temps passa, pues, fa pitjor olor.
0: És això de l'elefant a l'habitació, que li diuen a algunes cultures,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, les coses que no es diuen.
0: Però tenir converses incòmodes ens costa. No sé si és una cosa cultural o és una cosa que forma part de nosaltres, però tenir una conversa incòmoda, és a dir, això d'evitar el conflicte forma part també d'un mateix.
1: Sí, sí, sí. La gent tendim a evitar el conflicte, afortunadament, però...
0: Afortunadament,
1: sí? Home, si anéssim per allà buscant problemes acabaríem fatal, no? Però...
0: Home, té el seu punt.
1: Sí, sí, però bueno, a més, saps què passa? Que moltes d'aquestes converses que s'eviten és perquè l'altra persona t'importa, que aquesta és la part positiva.
0: Yeah.
1: Si tu intentes evitar una conversa amb tons pares, pues, és perquè tens por, després de la conversa, que no tot torni a ser com era abans. Aleshores, bueno, has de saber fer-ho també, has d'escollir el moment, en fi, hi ha certa tècnica.
0: I com ho fas quan algú t'està escoltant alguna cosa que et sembla terrible? És a dir, segurament en aquestes converses ve algú i que t'està explicant, no sé, potser xoca amb els teus ideals.
1: Sí, sí, sí. Doncs cada cosa que s'ha d'escoltar per allà pel carrer, que és per fer-s'hi creus, eh?
0: Sí.
1: Però, bueno, saps què passa? A vegades després de parlar amb ell, perquè, clar, no pots marxar, tens les cadires allà i tot...
0: I t'està escoltant, clar, i tu li has dit que vingui, llavors ha vingut. Clar.
1: Sí, bueno, nosaltres no solem dir que vinguin, o sigui, plantem allò i qui ve. Bueno, però sí, és una forma de cridar-ho, no? Però sí, bé, moltes vegades després d'escoltar-lo l'entens. I dius, bueno, lo entiendo.
0: Hi ha un punt d'empatia.
1: Hi ha un punt d'empatia
0: amb la persona.
1: De fet, el que passa és que algun ve i dius, aquest té pinta de boig, que això és veritat. No, això no es pot evitar. No?
0: Clar, prejudicis, evidentment,
1: sí,
0: n'has de tenir, sí o sí.
1: Però el que nosaltres diem en el projecte és que no ens marquin la forma d'actuar. I veus algú que té una vida molt complicada i l'acabes entenent. I dius, i fa fins i tot por, eh? De dir, ostres, és que...
0: Clar, les seves circumstàncies...
1: Sí, sí, ara ho entens, allò que no entenies ara ho entens.
0: Clar, és aquesta típica frase de xarxes socials que, clar, no pots jutjar algú per el seu comportament perquè és que desconeixes les seves batalles,
1: sí.
0: Desconeixes les seves lluites.
1: Clar, pensa que nosaltres, en fer-ho tan recurrentment, acabes coneixent els artistes al carrer, la gent que viu al carrer, la gent sense sostre, tal, però és molt maco, a mi m'encanta això de... I després vas pel carrer i te'ls coneixes a tots.
0: Clar, clar. Perquè com ens entrenem per conviure amb el desacord? És a dir, haver de renunciar a aquest orgull de pensar que els teus ideals... Però a la vegada, clar, jo em poso en la teva pell i penso... Clar,

0: jo segurament tindria una certa flexibilitat per escoltar a moltes persones, perquè al final a la ràdio té una mica aquest punt, aquest exercici, perquè estàs escoltant moltes persones. L'únic que és, a vegades és unidireccional, perquè tu fas les preguntes i és una altra manera. Però aquest desacord com s'entrena?
1: Escoltant, i ja està, perquè és que quan entenem que el desacord que tens amb l'altra persona ve marcat per la influència d'aquesta persona a la vida. O sigui, vull dir, si una persona ha tingut una vida molt diferent a la teva, segurament hi haurà moltes coses que esteu molt en desacord. I això és així, però no és que sigui mala persona, és que les seves experiències l'han portat allà. I pensar que ell pensa el mateix a tu.
0: Clar. L'altre dia hi ha una frase que deia que totes les persones són respectables, però no totes les opinions són respectables. I té aquest punt també.
1: Sí, a mi les converses que més em costen, haig de dir, no és la gent que està en desacord, sinó... Jo, per exemple, a part d'això, els diumenges... Bueno, hi ha un dia al mes, vale, que és el dia que estic al telèfon d'atenció al suïcidi, que allò sí que és fotut, saps? Perquè...
0: Tu hi participes?
1: Hi participo.
0: Ets voluntari en aquest projecte?
1: Sí, a la Fundació Ajuda i Esperança, que fan una feina meravellosa, soc voluntari d'atendre les trucades de gent que està... en un risc imminent. Allò és complicat, saps?
0: Ja. Yeah.
1: Sí.
0: Sí, ara potser t'està escoltant una persona que està en un mal moment. On pot trucar? Per poder trucar aquest telèfon que ens expliques, on darrere algú hi ha alguna persona que l'escoltarà.
1: Mira, hi ha el telèfon de la Fundació Ajuda i Esperança, que no me'l sé de memòria. Ja
0: sí, el busco mentre, sí, mentre
1: i,
0: parlem.
1: I després hi ha un altre que és molt interessant, que es diu... Obrofil, si tu busques Obrofil a Google amb dues es, que és com sentiment en anglès, allà pots escriure al WhatsApp.
0: Ah.
1: Que això és meravellós per la gent jove i tal, que no estan tan acostumats al telèfon. I la gent que ja vol en persona, em poden trobar a l'Instagram. Puc donar l'Instagram? Puc?
0: Sí.
1: Vale,
0: sí,
1: el nostre Instagram és Conversaciones Gratis, tot junt, i allà si escriuen, doncs igual troben algú, jo els hi puc dir, mira, doncs si vens aquest dissabte estarem a aquesta hora i seran converses cara a cara, persona a persona.
0: Veig que el telèfon de l'Esperança és el 93-414-4848, però es pot trobar a internet fàcilment.
1: Sí, superfàcil.
0: El telèfon de l'Esperança entre totes aquestes entitats. Com d'important és sostenir-nos els uns als altres?
1: És vital, perquè a més hi ha molts voluntaris que han passat per situacions complexes, que ja que les han superat i tal, i estan bé, i això es poden parlar des de l'experiència. A mi m'ha passat que escoltant a gent al carrer, a mi m'agrada molt el carrer, saps, el tu a tu, el parlar, que aprenc una bestiesa de la persona que ve.

0: Vas començar tu sol, posant una cadira al carrer, escoltant altres persones. De fet, perquè estic connectant ara mateix amb Ràdio 4, estem parlant amb l'Adrià, que és l'impulsor del projecte de Free Conversations Movement, que és un moviment que el que vol promoure és la conversa entre persones de qualsevol àmbit. M'explicaves ara, i has fet molta referència durant la conversa, i és que has parlat molt dels voluntaris. The Free Conversation Movement és un moviment de persones que conversen, però com us organitzeu? És a dir, com funciona això?
1: Doncs mira, nosaltres ara mateix tenim crec que eren 55 voluntaris, tiro de memòria, i ens organitzem en horaris, torns, estem a diverses ciutats, haig de dir, o sigui, aquí a Barcelona, doncs no sé, igual som 20 d'aquests 50 i pico, però ens és igual de fàcil organitzar-ho aquí que a un altre lloc. I hi ha molta gent que ens escriu que volen ser voluntàries, els hi fem un procés de formació molt, molt senzilla i a la calle.
0: Us deixen estar al carrer? Una pregunta que jo ara tenia tota l'estona. Us molesta? És a dir, us fan fora per posar una cadira per parlar amb altra gent?
1: Pues és una gran pregunta, perquè escoltem molt de les administracions que sí, que volen escoltar la població, que volen no sé què, que volen veure què pensa la ciutadania. I fa temps parlava amb un polític basc que em deia, pues, vull recolzar doncs, que la gent se senti escoltada. I jo sempre els deia, mira, com que no m'envieu a la Guàrdia Urbana, saps? Jo ja estic content, no fa falta que recolzeu res, simplement que la Guàrdia Urbana no intervingui.
0: Us ha passat?
1: Fa molts anys, ara ja fa 5 o 6 que no passa i estem supercontents, no hi ha cap problema. Segons quin país sí, però el tema està en que les cadires ocupen l'espai públic. Yeah. Que jo penso, pues l'espai públic, saps?
0: Espai públic, sí.
1: Públic.
0: Sí, per això es diu espai públic.
1: Sí, però no. Es veu que no és tan públic ni hi ha tant d'espai.
0: Home, això també diu molt dels temps en els que estem.
1: Però no? si utilitzes un banc, no hi ha cap problema. Està bé.
0: Al final és el concepte.
1: Sí. No, jo sempre els dic als voluntaris, mira, si voleu estalviar-vos problemes, doncs al banc, ja està.
0: És absurd, és a dir, té un punt d'absurd, dir que no puguis posar una cadira però si en canvi anar a un banc.
1: Bueno, jo ho entenc, perquè si no estaria tot ple, però ostres, penso, tant de bon dia estigui tot ple.
0: Clar,
1: saps, de gent parlant, fent música, de gent parlar, de gent no sé què, sí. Ara aquest vol fer no sé què, un pintant.
0: Sí, de fet, clar, encara és més horrorós perquè hi ha alguns ajuntaments on s'ha posat de moda el que es diu urbanisme tàctic.
1: Sí.
0: L'urbanisme tàctic és aquell urbanisme que expulsa la gent que intenta dormir en un banc o apropiar-se d'aquest mobiliari al carrer.
1: Sí.
0: Al final, d'aquestes coses.
1: Bé, o ajuntaments que es queixen que els nens utilitzen el mòbil, però als parcs s'ha prohibit jugar a pilota.
0: Ja. Sí, té aquest punt de rehumanitzar. Vosaltres què voleu aconseguir? És a dir, quin és el vostre propòsit?
1: El nostre propòsit és que tothom tingui algú amb qui parlar. I a més, la gent es pensa que està molt adreçat a gent que se sent sola. Però en realitat, el que no sap la gent és que hi ha molts tipus de soledats. Hi ha gent que té molts amics però no té 3 o 4 amb qui comentar segons quines coses. Hi ha gent que té 3 o 4 molt íntims però li falta conèixer gent més enllà. Bé, el tema de soledat està molt, molt, molt trinxat però també està molt poc estudiat. I el nostre objectiu és que la soledat emocional, que és la que parlava al principi, la no tenir algú amb qui parlar, solventar-ho amb això, que tothom tingui algú amb qui parlar. Ara tenim, afortunadament, amb l'ajuda de la tecnologia, doncs alguns programes que ens ajuden a gestionar voluntaris, que ens fa que, mira, aquesta entrevista me l'haguessis fet al principi de setembre i teníem 29 voluntaris, ara anem per 54. No paro. Clar. Hi ha una llista d'espera de 150.
0: Ah, sí? De gent que vol participar en aquest moviment.
1: La llista d'espera és 3 cops més que els voluntaris que tenim. No parem. Uh-huh. No ens dona el temps. No.
0: Mira, t'he de fer una pregunta, perquè estem a les portes d'unes eleccions generals. Els propers dies hi haurà campanyes. Cada partit polític defensarà la seva posició. Cada posició respectable en una democràcia. Però és cert que ens hem distanciat molt i ara són uns contra els altres i tu no pots estar a favor d'un tema que pugui estar relacionat amb un col·lectiu o vinculat a... Clar, això, contra això què hi podem fer?
1: A mi, jo a vegades els veig i em fa una vergonya. Perquè feia anys, cadascun defensava la seva posició, però tenien cert respecte. Però és que ara, amb el tema de les xarxes socials, que l'odi ven tant i l'algoritme...
0: El reel, no? Que busquen en el Congrés l'insult per després publicar-lo a xarxes socials.
1: A mi em fa una mandra, tio. Quan ho escolto, dic... Vaya rotllo. I són la gent que ens representa, però... no sé, m'agradaria que un dia hi hagués un ciutadà que tingui veu en el Congrés i ens hi expliqui allà, pues, sisplau, que deixin de fer el ridícul.
0: Clar, perquè es posen a discutir. Clar, una persona que porta 10 anys promovent la conversa, quan veuen al Congrés dels Diputats que es maten a dialècticament, què deus pensar?
1: Bueno, a més és una pena, perquè a més venen amb els discursos escrits, perquè és que n'hi han contestat a l'altre. Vull dir, van allà amb el que han de dir, perquè és el que venen als Reels i a les xarxes socials. Bueno, jo no els diré que canviïn, però almenys que recolzin a la gent que sí que volen fer-ho.
0: A vegades no cal anar gaire lluny. Tenir una conversa, no sé, anar a veure el teu avi, la teva àvia a la residència, que no fa molt de temps que no hi vas, escoltar els teus pares, tampoc cal anar gaire lluny, no? Perquè jo ara penso en la gent que deu estar en el cotxe ara escoltant-nos en aquesta tarda de dissabte o a casa preparant el dinar. Tu què els diries a aquestes persones?
1: Que agafin un dia, s'omplin de valor i li preguntin als seus fills, bueno, fill, en què et puc ajudar, en què et puc recolzar? O a les mares, als pares, escolta, què? Ensenya'm alguna cosa de la teva infància o què t'ha passat ara que jo et pugui donar un cop de mà? Coses tan preguntes tan tontes, però que no ens fem.
0: Amb quines preguntes tu sols normalment construir les converses?
1: Mira, nosaltres tenim unes preguntes més o menys escrites per la gent que comença perquè tingui un guió. Són preguntes que són lo suficientment obertes i íntimes com perquè la gent, si no vol contestar-les, no les contesti, i si vol aprofunditzar molt, també pot fer-ho. Un exemple és, què has après l'any passat? Doncs mira, pues pots contestar que has superat una ruptura terrible o pots contestar a tocar el violí, saps?
0: Clar.
1: Són preguntes que no són molt incisives, però lo suficient com per poder aprofunditzar una mica més enllà.
0: El racisme que té aquest punt, és a dir, ara mateix s'ha posat en la lupa social aquest odi cap a altres persones que vesteixen, que semblen, que són diferents. Això també és una gran xacra que hi ha ara mateix a aquest país.
1: Sí, sí, jo de fet, pels que em coneguin bé, els dissabtes surto per Barcelona amb una faldilla i unes arracades visibles. I és una pena perquè feia 5-10 anys ho podia fer sense problemes i ara encara algú hi ha algú que fa algun comentari i tal. I a més és curiós perquè sempre sol ser el sector més conservador, bueno, i són aquella gent que són precisament els més pro-vida, contra l'avort o contra no sé què, són els més pro-vida, però després amb les vides que existeixen no paren de fer la punyeta, saps? Bueno, no tiro més per allà, però sí que la gent que és més racista són la gent que menys coneix gent d'altres cultures.
0: Clar.
1: Això coincidim. Clar.
0: Però tu això que explicaves de sortir amb la faldilla és una forma de dir faig això perquè em dona la gana. És una forma de tornar a posar en valor un concepte que s'ha pervertit molt els últims anys, que és el de la llibertat.
1: Bueno, no li dono tantes voltes.
0: No hi busques tanta història.
1: No, jo surto així, punto, perquè m'agrada i si encaixa amb la societat, pues bé, i si no, pues bueno, pues ja encaixarà algun dia.
0: Clar, a base de fer-ho, potser el primer dia sorprèn, després ja no.
1: Claro, t'imagina d'aquí uns anys quan jo et sigui avi i dic, mira una foto del teu avi, saps?
0: I ets tu un faldia al Raval.
1: Sí, però bueno, em va allò que vaig a la feina, pues...
0: Sí, et veig formal, és a dir, ara em costa imaginar-te.
1: Home, perquè a més soc consultor, o sigui...
0: Vull dir, soc un consultor de l'empresa.
1: Soc un tio bastant gris, saps? Vull dir, jo em veuen a la feina i dic, però tu, Adri, fas això els caps de setmana?
0: És a dir, no té cap lògica, no?
1: No, però bueno, és igual, és que tampoc un neix consultor, eh? Creatiu sí, però ja, consultor no.
0: És una forma també de canalitzar. Doncs escolta, Adrià Ballester, fundador de Free Conversation. Tan senzill però a la vegada tan complex. Moltes gràcies per haver passat pel D'on ets tu.
1: Re, home, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana on hem parlat de conversar i bé, pot semblar poca cosa conversar, però en un moment on gairebé tot ens empeny a posicionar-nos ràpid, a prendre partit de tot i a respondre abans d'escoltar i a convertir qualsevol desacord en una trinxera, conversar és gairebé un acte de resistència. Perquè, clar, l'odi necessita distància, necessita que l'altre deixi de ser una persona per convertir-se en un col·lectiu, un adversari. És aquesta estratègia de la deshumanització entre bàndols i és aquí on apareix la conversa, que es fa exactament al contrari. Ens permet i ens obliga a mirar-nos als ulls, a escoltar-nos, a descobrir fins i tot les nostres contradiccions, a través d'altres persones, a descobrir aquests matisos, aquestes històries, i sobretot a recordar que darrere de qualsevol opinió hi ha algú, hi ha una persona, que no sabem quan ens la trobem pel carrer quina és la seva batalla. Conversar al final no significa estar d'acord, ja ens ho explicava ara mateix l'Adrià, ni tampoc renunciar al conflicte. Hi ha coses que s'han de discutir. Necessitem parlar dels problemes, necessitem posar sobre la taula aquestes converses que són incòmodes. I a vegades, i en aquest programa en parlem molt, la immigració és un d'aquests temes incòmodes del que se n'ha de parlar. Però és que fins i tot en el conflicte democràtic necessitem espais on encara siguem possibles de reconèixer-nos els uns als altres. Perquè potser aquesta és una de les grans batalles dels nostres temps, no permetre que aquesta polarització ens robi la capacitat de parlar-nos i perquè, en definitiva, quan ho fem, ens estem perdent molts matisos, ens estem perdent grans oportunitats. Hem de ser capaços de no alimentar aquesta tendència del menyspreu, de la humiliació, i construir des de l'afecte, des dels barris. Ha estat un plaer, com sempre, el D'on ets tu, una setmana més, aquí a Ràdio 4, compartir aquesta tarda, buscant altres històries i explorant els marges. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Tret de sortida a la precampanya electoral en vista a les eleccions generals del 29 de novembre. Des del Partit Socialista enarboren la bandera del dret a un habitatge digne. Pedro Sánchez.
2: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
0: Des del Partit Popular prometen una reconstrucció nacional. Alberto Núñez Feijó.
3: España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro. Exige revisar las reglas. Exige recuperar los contrapesos. Exige fortalecer las instituciones. Y exige devolver a los españoles una certeza. Que el Estado está al servicio de todos.
0: Vox planteja les eleccions com un referèndum sobre Pedro Sánchez i en l'espai a l'esquerra del PSOE, encara per definir, els comuns l'obren la porta del Front Ampli a Gabriel Rufián, qui té 24 hores per decidir si presenta la seva candidatura a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana. De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb el mandatari rus, Vladimir Putin, per a que el seu país augmenti el subministrament de dièsel al mercat global. Laura Zurriaga.
4: Sí, l'objectiu és rebaixar l'escalada de preus arran de la guerra que lidera a l'Iran. Un acord que contempla l'alliberament de 300.000 tones ara i més d'un milió i mig més endavant i que arriba abans de les eleccions de mig mandat. Donald Trump. Agraït a Vladimir Putin la quantitat massiva de petroli alliberat. De la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky critica aquest acord perquè fer negocis amb Putin, diu, no portarà la pau.
5: En qualsevol cas, això és tot una vina contra les persones.
4: Ans, al contrari, assegura que és una injecció d'ingressos per emprar contra la ciutadania ucraïnesa. En la mateixa línia, Kaya Kallas, Trump ha rebaixat les sancions contra Rússia arran de l'acord. Segons la cap de la diplomàcia, volíem dir europea, és finançament directe per la guerra contra Ucraïna.
0: Gràcies, Laura. I de tornada a casa nostra dissabte de cap de setmana llarg pel 12 d'octubre. Fins les 2 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de mig milió de vehicles, el 92% dels previstos. Pel que fa als trens, només avui a Sants, les tres companyies de l'alta velocitat operaran 80 trens entre sortides i arribades, unes 40.000 places en total. Els viatgers aprofiten aquests dies per fer una escapada.
6: Anem al concert de la Shakira. Sí, sí, vamos hoy y volvemos mañana.
7: A Zaragoza, que son las fiestas de los Pilares y nada, y vamos a pasar allí unos días.
8: Vamos al aeropuerto con el Rodalí, creo, y luego a Londres. Pero porque nos gusta mucho viajar y así hemos dicho, tenemos un puente gordo, pues nos vamos y aprovechamos.
9: Exacto. No, vamos al pueblo, sí, a un pueblo cerca de Lleida.
0: Pel que fa als aeroports, el Prat operarà avui un miler de vols. I és moment de mirar cap al cel, situació i previsió per a les pròximes hores. Emet, Noelia García, bona tarda.
10: Bona tarda. Cap de setmana amb pont i temps estable a Catalunya. Avui dissabte predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A la nit, alguns núvols baixos al Pirineu. Avui pugen les temperatures i l'ascens podrà ser notable. Màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona i a Tarragona i 22 graus a Lleida. A Tarragona bufa el mestral amb intensitat moderada. Demà diumenge també predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 23 graus a Barcelona i 24 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud a tot el territori. També pujaran les temperatures mínimes, 14 graus a Barcelona i 9 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: En esports, ha tornat la Lliga en primera divisió després de les 3 setmanes de l'aturada de seleccions. A 6:45, Barça-Getafe. A la prèvia del partit, el president Joan Laporta, durant un homenatge que ha rebut a Sitges, s'ha carregat contra l'etern rival.
11: Están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo. Están en contra de todo y de todos. ¿Eh? Un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal e internacional.
0: Ahir l'Espanyol va empatar a 1 al camp del Màlaga i en segona divisió d'aquí a 10 minuts mal comptats el Sabadell juga al camp del Ceuta. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 5 a aquesta emissora Ràdio 4.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Vida Verda. Amb Marc Solanes.
1: Bona tarda a totes i a tots. Un altre dissabte. Quan parlem de pobresa energètica, probablement molts de nosaltres pensem en una imatge molt concreta. Una casa freda a l'hivern. Una família que no pot encendre la calefacció, una factura que no poden pagar. Però què passa quan arriba l'estiu? Què passa quan a fora tenim 35 o 40 graus i a casa nostra, en lloc de protegir-nos de la calor, l'acumulem? Durant anys hem après a identificar la pobresa energètica quan fa fred, però en un context de canvi climàtic i d'estius cada vegada més difícils, potser ens falta mirar l'altra cara del problema. Sabem quantes persones passen calor a casa seva? Sabem identificar-les? Les polítiques públiques estan preparades per protegir-les? Quines són les conseqüències d'aquestes nits tòrrides que cada cop són més i més seguides? I sobretot, tenir una casa on poder refugiar-nos tant del fred com de la calor hauria de ser un dret? Avui parlem de pobresa energètica, però ho farem mirant el termòmetre quan puja. Són poc més de les 4 de la tarda. Benvingudes i benvinguts a Vida Verda una altra vegada. Com sempre, un espai per entendre el món que ens envolta, els reptes ambientals que afrontem i les persones que treballen cada dia per construir futurs més justos, sostenibles i habitables. Avui volem parlar d'una idea que ha canviat molt en els darrers anys. Durant molt de temps hem associat la pobresa energètica, sobretot a l'hivern, no? No poder mantenir una temperatura adequada a casa, no poder pagar, com dèiem, les factures de la calefacció, acumular factures o, en els casos més extrems, fins i tot patir un tall de subministrament. Ara, però, la vulnerabilitat energètica no desapareix quan arriba el bon temps. A l'estiu hi ha molts habitatges que no es poden mantenir a una temperatura confortable. Hi ha persones que no poden assumir el cost de refrigerar aquests habitatges. Hi ha edificis i barris sencers més exposats a la calor que d'altres. I apareix una pregunta que probablement ens haurem de fer cada vegada més. Què vol dir ser pobre energèticament en un món que s'escalfa cada vegada més? Per parlar-ne, tenim avui tres convidades que ens acompanyaran durant el programa. La primera és la Joana Mundó, d'Ecoserveis, experta en energia. I a partir d'avui, i com l'any passat, una de les col·laboradores que ens anirà acompanyant aquesta temporada al Vida Verda. Joana, benvinguda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Amb ganes?
2: Sí, amb moltes ganes de començar aquesta temporada i parlant d'un tema doncs, que justament hem estat patint els últims mesos, no? Com bé comentes, doncs, durant molt de temps el tema de la pobresa energètica l'hem associat a l'hivern, no? A passar fred a l'hivern. I cada cop s'està fent més evident que l'estiu és també un problema, no? O sigui, d'una banda, quan es va començar a treballar tot el tema de la pobresa energètica, ens vam emmirallar molt en països, no?, que estaven més avançats en aquest tema i que el problema que teníem principalment era passar fred a l'hivern, com el Regne Unit, bàsicament. I es van extrapolar directament moltes definicions polítiques, etc., aquí a països del sud d'Europa, on ja fa molts anys, no?, que ja es registra també temes de mortalitat addicional a l'estiu. Per tant, ja era evident que la calor tenia un efecte, no?, en la salut de les persones des de fa molts anys. Què passa? Doncs que cada cop aquesta calor s'està fent més insuportable, s'està fent més evident i estem més exposats, no?, amb més ones de calor, més intenses, i doncs s'està fent més evident que s'ha d'actuar també a l'estiu. Si a sobre, no?, també li sumem que aquest escalfament global també ens està portant a escurçar les estacions més temperades, no?, la primavera i la tardor, cada cop són més curtes, cada cop tenim doncs, climes més extrems de fred i de calor, i per tant hi ha una doble vulnerabilitat, no?, durant tot l'any, no?, el que abans es reconeixia només a l'hivern doncs s'ha de començar a reconèixer també que està passant a l'estiu, no?
1: Sí, evidentment el clima s'extrema i ja no només parlem d'aquest fred intens i de persones que no se poden refugiar, sinó també parlem d'una calor extrema i unes morts per calor que Europa estan batent rècords, després en parlarem. I dono pas ara a la Irene González, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, un moviment que treballa en la defensa dels drets de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica. Irene, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
3: Bé, molt bé i molt contenta també de poder estar aquí parlant d'aquest tema que, com deia
0: la Joana cada cop ens preocupa més i és molt important que en parlem i que el reconeguem perquè tingui una resposta adequada, no?, en política pública.
1: Polítiques públiques, d'això en parlarem i molt, perquè aquí és un dels punts on s'ha de fer més èmfasi i probablement la majoria d'oients menys polititzats no tenen ni idea, no?, de quines són aquestes polítiques i què passa, no?, amb aquesta gent realment, on està l'Estat. Per últim, tenim la Mònica Guiteres, d'Enginyeria Sense Fronteres, també membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Mònica, hola.
3: Bona tarda.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Estàs contenta d'estar aquí amb nosaltres?
3: Contentes que ens convideu, com han dit les companyes, i també perquè és un tema molt important que nosaltres, a més, vinculem també amb el model de gestió de serveis bàsics per la vida, com són l'aigua i l'energia, no? O sigui, hi ha una sèrie de qüestions que tenen a veure amb l'emergència climàtica, òbviament, i que sembla que no hi podem fer res, i alhora està molt relacionat també amb qui gestiona aquests serveis de manera incomprensible, no? Però són empreses privades que s'embutxaquen molts milions.
1: Uh-huh. Empreses privades que s'embutxaquen milions, que sembla que no tenen pèrdues, però que els preus pugen, i que la gent que no pot pagar les factures està en una situació de vulnerabilitat extrema. Joana, començo amb tu, perquè potser abans de parlar de solucions ens hauríem de posar d'acord sobre quin és exactament el problema. Si fa 15 o 20 anys haguéssim preguntat què és la pobresa energètica, què hauríem contestat?
2: Doncs segurament hauríem dit que és que això són les llars que tenen dificultats per escalfar-se a l'hivern, no? I de fet, inclús aquí a Catalunya, una de les primeres mesures, ja fa això uns 15 anys, per abordar la pobresa energètica, no?, va ser aquella moratòria de talls durant l'hivern, no? Per tant, només es contemplava un període concret de l'any. I això ha continuat, aquesta concepció de que la pobresa energètica és passar fred, encara continua, no?, està molt arrelada. Tot just fa un any que la Comissió Europea va publicar un primer estudi, no?, on emmarcava el concepte de pobresa energètica, definicions, una mica recomanacions. També hi ha el servei de la Comissió Europea, no?, que dona suport a municipis, l'EPA, que està començant a incorporar alguns indicadors de pobresa energètica a l'estiu, tot just ara, no? I hi ha algunes polítiques que ho estan incorporant, però és veritat que en general doncs encara es continua pensant això. I jo aquí volia posar també, no?, altres factors sobre la taula, perquè hi ha el factor climàtic, no?, de que cada cop tindrem més onades de calor, estius més càlids, etc., però hi ha altres factors demogràfics que també ens estan exposant més, no? Tenim poblacions cada cop més envellides, no? Això també agreuja el risc, perquè el col·lectiu de gent gran doncs és un dels col·lectius més afectats per la pobresa energètica en general, però també per la calor. I després també tenim una població molt concentrada en zones urbanes, que crec que a Espanya ja és com més del 80% de la població viu en zones urbanes, i en zones urbanes, com sabeu, doncs hi ha el tema de l'efecte illa de calor, que és aquest fenomen que fa que es registri una temperatura bastant més alta en ciutats que en zones rurals per diversos factors, no?, estructurals de les ciutats. Per tant, cada cop estem més exposats per factors climàtics, però també per altres factors demogràfics, no?, i no podem mirar cap a un altre costat, no?
1: Uh-huh. És a dir, ara tenim pobresa energètica al mes de gener, també la tenim al mes d'agost. Hem d'estar tot l'any, ara mateix, preocupats.
2: D'alguna manera sí, perquè a més si tu penses que l'escalfament global també el que està fent és catalitzar fenòmens meteorològics extrems, no? Vull dir, s'escalfa més el mar, per tant tenim més danes, hi ha més sequera, per tant hi ha més risc d'incendis, i aquests esdeveniments o aquests fenòmens meteorològics acaben afectant també de forma desigual normalment doncs, a les persones més vulnerables, no? Per tant, hi ha un tema més crònic, no?, de salut relacionat amb el fet de no poder-te escalfar, i després doncs, també hi haurà més problemes de poder-se adaptar a aquest tipus d'esdeveniments que cada cop estan passant més, no?
1: Uh-huh. Què ens ha fet canviar aquesta mirada? És el canvi climàtic, les onades de calor, o el problema simplement ja fa moltíssim que existeix i no l'estàvem mirant, Irene o Mònica?
0: Jo crec que el problema ja fa uns anys que existeix i no l'estàvem mirant. Jo penso, com la Joana, que hi ha països a Europa que tenen una tradició molt llarga de treballar la pobresa energètica, i són països amb problemàtica diferents. De fet, aquest estiu el tema de conversa al Regne Unit era la pobresa energètica a l'estiu, també. Vull dir que ara veurem un efecte contrari. I només volia sumar una petita cosa al que deia la Joana dels efectes demogràfics, i que potser en parlarà la Mònica més tard, però recordar que a Catalunya prop del 80% de vivendes són, d'habitatges són ineficients, no? Que aleshores tenim, com deia la Joana, no, factors demogràfics, però també les cases on vivim són sovint presons tèrmiques, no? Fins i tot ahir llegia què fem ara amb totes aquelles cases que hem rehabilitat pensant en l'hivern, les poques que hem rehabilitat, no? Que de nou ara a l'estiu què passarà, no? Però jo sí que penso que per moltes famílies passava que els era difícil pagar les factures. El que crec que ara està passant amb l'estiu és que ens afecta a totes. I quan ens afecta a totes, se'n parla més.
1: Mm-hmm. Hi ha una qüestió que anirà apareixent durant tot el programa, no? I és que quan parlem de pobresa energètica, estem parlant realment d'energia? O estem parlant de renda, d'habitatge, de barri, de desigualtats?
3: Clar, hi ha molts factors, no, aquí, que s'han anat estudiant, i mai és fàcil fer com una definició de pobresa energètica que ens encaixi a tots els actors que treballem al voltant d'això. Però en qualsevol cas, els tres factors més famosos, no, que és el nivell de renda, l'eficiència energètica de l'habitatge i els preus de l'energia, històricament, com ha dit la Joana, s'ha posat molt de focus en la capacitat econòmica de les famílies, no? Que és allò que pots solucionar tu, no? Uh-huh. Llavors aquest individualisme a l'hora de fer aquesta anàlisi, doncs no ens ajuda, perquè són problemes estructurals. Llavors els altres dos factors, que n'hi ha més, i després s'ha vist desigualtat de gènere, etcètera, no? Àmbit rural, aïllat, o no? Nuclis urbans molt denostats, però, per exemple, els preus de l'energia, doncs això, no? Sabem que estan impulsats des d'una mirada neoliberal, que és totalment extractivista de recursos. Llavors, això sembla que no es posin tantes mirades a què podem fer amb els preus, o la regulació, o mesures, com tu deies, on realment l'Estat faci la seva tasca de garantir drets. I d'altra banda, la rehabilitació, doncs això, no? Que se la poden permetre realment les famílies que ja tenen uns diners d'entrada, o que ja poden d'alguna manera entendre's amb tots els tràmits que s'han de fer. Llavors és molt poc accessible. O sigui, millorar aquest factor és com, vale, sí, potser trobaràs feina, però millorar el factor d'eficiència energètica de la llar per gent que realment està en una situació de vulnerabilitat és dificilíssim, no? I sembla que hi hagi com molts esforços una mica perduts de la perspectiva més holística, no? Més de solucions estructurals, que a més heu mencionat el tema de la pobresa energètica a l'hivern, a l'estiu, però nosaltres com a ESF vam fer un estudi fa 10 anys on ja recollíem que la treva hivernal de talls era absolutament insuficient, perquè pobresa energètica n'hi ha tot l'any, no cal passar fred o calor per no poder pagar. Hi ha moltes altres situacions que poden fer que tu necessitis, no, consumir més energia i no la puguis pagar. Llavors hem d'anar una mica a reflexions de més llarg calat.
1: Comentaves, Mònica, com a ESF, pels que no coneguin, és Enginyeria Sense Fronteres, que és el que hem comentat abans, i ara parlarem de famílies vulnerables que no poden pagar la factura, i que, de com treballa, no, l'Aliança i altres associacions amb elles perquè hi puguin fer front.

0: Irene, posem persones darrere d'aquesta definició, no? Vosaltres, des de l'Aliança, esteu en contacte amb famílies que tenen dificultats per pagar els subministraments o mantenir unes condicions adequades a casa. Com hi treballeu?
1: Sí, nosaltres fa cada 15 dies, els dimecres, a les 5, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, al carrer Obradors, al Raval, fem assessoraments col·lectius una mica... ja fa 10 anys que els fem, ho hem après de la PA també, no? De la metodologia, no? I aleshores doncs, venen persones, famílies en situació de vulnerabilitat a exposar el seu problema de, en referent als subministraments, no? I a partir d'aquí és com nosaltres també podem conèixer a través d'aquestes assemblees, no? Quines són les problemàtiques que impacten, no? Li donem una solució col·lectiva des d'una perspectiva de que tothom a l'assemblea doncs, o ha viscut un problema de pobresa energètica o és activista vinculada amb aquest àmbit i aleshores solucionem entre totes aquests casos, però també aprenem per després fer propostes de política pública que creiem que responen a les necessitats d'aquest col·lectiu, no? Que moltes vegades passa que la política pública està allunyada de les necessitats reals o dels impactes reals que està patint la gent.
0: Uh-huh. Perquè hi ha una cosa o sigui, què és el que us està arribant? És a dir, la gent no posa l'aire condicionat perquè no el pot pagar, gent que directament no té aire condicionat i només té alguns ventiladors, gent que ni tan sols es pot permetre ventiladors, habitatges que s'escalfen moltíssim i que és pràcticament impossible dormir-hi dins.
1: Clar, nosaltres normalment ens arriba gent preocupada pel volum, diguéssim, de la factura, no? És a dir, la incapacitat de pagament o també ens està arribant molt darrerament multes per connexions irregulars, que això per nosaltres també són un símptoma de la incapacitat de pagament, no? L'accés a l'energia és vital per la dignitat de qualsevol família, aleshores quan la gent, sigui pel fred o sigui pel calor, no pot accedir a aquesta energia, doncs es connecten a la xarxa i després reben multes altíssimes. Això ens està arribant molt i sí que ens arriba molt aquesta sensació de que la gent no en sé, o sigui, el col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat, el tema aire condicionat està lluny i els que tenen aire condicionat doncs no l'encenen. Fins i tot ens ha arribat algun cas de persones que estan vivint en edificis, no, públics o que tenen aquests sistemes, no, ecoenergies, i clar, se'ls demana uns diners per accedir a una climatització que ja no aspiren a aquesta climatització. És a dir, diguéssim que de moment a les assemblees de l'AP, no sé com dir-ho, el confort tèrmic no és un objectiu, és un objectiu per nosaltres, però per les persones que venen, l'objectiu sol ser poder fer front a la factura, no? I a partir d'aquí és on nosaltres podem treballar mesures com la possibilitat de rehabilitacions, la possibilitat de millorar el confort tèrmic, però la primera entrada acostuma a ser preocupació econòmica, no? O factures molt elevades. També hem de pensar que ara el que ha passat a l'estiu és que com més demanda hi ha, més puja el preu. Per tant, els preus, a part de que hi ha hagut pujades a la factura pel tema de l'IVA i tal, els preus han pujat, no? I per tant, ens trobem molt el tema aquest de... Bueno, jo sí que hi ha, per exemple, famílies que, com que tenen molta calor, acaben optant per opcions que són més costoses per elles, no? Tipus els pingüins o qüestions així de climatització que requereix una potència elevada o que al final acaben tenint un consum elevat perquè no accedeixen a mesures de climatització més idònies des del punt de vista ambiental i econòmic i de tot, com bombes, no? Això estem llunyíssim a les assemblees de l'AP, d'aerotèrmies, bombes de fred i calor, rehabilitacions... Estem en un primer impacte d'afrontar l'accés al subministrament.
0: Uh-huh. Perquè hi ha una cosa culturalment curiosa, no? Hem assumit bastant que escalfar una casa a l'hivern és una necessitat, en canvi encara tendim a pensar que tenir aire condicionat és gairebé un luxe, no? Arriba un moment en què refrigerar una casa, és a dir, tenir un aire, deixa de ser una qüestió de confort i passa a ser una necessitat, no, Joana?
2: Exacte, sí. El tema de... També s'ha centrat molt el debat aquest estiu en aire condicionat sí, aire condicionat no, no? Des d'una... A veure, des d'una lògica tècnica, des del punt de vista energètic, l'ideal seria primer abordar... O sigui, intentar que el calor no entri a casa i, per tant, aïllar façanes, posar tendalls, proteccions exteriors, etc. no? Després intentar treballar amb ventilació creuada, ventilació nocturna, no? Mesures passives que no requereixen d'electricitat també per no fer augmentar els costos d'aquestes famílies, no? Que ja tenen dificultats econòmiques. I d'altra, bueno, hi ha com a última opció, doncs, tirar de mecanismes actius, que això cada cop serà més necessari perquè tenim aquestes calors tan extremes. Però és el que deia una mica la Mònica, no? Que estem responsabilitzant molt a nivell individual, però hi ha moltes mesures a nivell col·lectiu que s'han de fer també per poder abordar el problema de forma correcta, col·lectiva i més resilient, no? Que és sobretot actuar a nivell a escala urbana, no?
0: Mm-hmm. Parlant de mesures col·lectives, Irene, vosaltres poseu sobre la taula una qüestió especialment important, que algunes de les mesures extraordinàries que durant els últims anys havien protegit a famílies davant dels talls o del pagament de les factures han anat decaient. Què ha canviat per a una família vulnerable en aquests últims anys a nivell de protecció?
1: Clar, o sigui, ha canviat radicalment. O sigui, Catalunya era, diguéssim, el desembre del 25, un territori amb unes mesures punteres de protecció en famílies en situació de pobresa energètica i han anat decaient totes una per una, no? És a dir, hi havia una protecció específica contra els talls, específica per Catalunya, que proporcionava la llei 24-2015, que el Tribunal Constitucional va deixar caure el maig, si no recordo malament. Hi havia un conveni firmat entre la Generalitat i Endesa que possibilitava posar comptadors en llars en situació de tinença irregular i que feia possibilitava que es condonés el deute de les famílies en situació de vulnerabilitat que no podien fer front a les factures. Tot això conjuntament era una protecció bastant interessant perquè les famílies se sentissin segures al consumir electricitat, que això és molt important a l'estiu. I per últim, això no ha decaigut, però no ha millorat, o no he mirat les últimes dades, les últimíssimes, però fa 3 mesos no havia millorat, i és que Catalunya és, diria que, una de les comunitats autònomes amb pitjor cobertura del bo social, que és l'única mesura que hi ha de fet per reduir el preu de la factura de les famílies vulnerabilitzades. I al final del desembre d'aquest any, o sigui d'aquí 3 mesos i escaig, decau també la moratòria de talls estatal que portem renovant any rere any des del Covid, no? Aleshores ens trobem en una situació difícil, perquè les famílies, clar, les proteccions van decaient, però com deia la Joana, les temperatures extremes van augmentant i la situació de dificultats, o sigui, nosaltres som totalment conscients, per exemple, d'això que deia la Joana, no? Des del punt de vista tècnic, el que hem d'evitar és que la calor no entri a casa, el que ens fa por és que fem tard, no?, a molts barris en aquest sentit, i aleshores el que s'ha convertit en un accés en funció de la renda, no? Les famílies que s'ho poden permetre instal·len qualsevol tipus de mesura activa i a vegades, no dic la Joana, evidentment, sinó que estic parlant de com el ritme de rapidesa de les polítiques públiques dona la sensació a les famílies més vulnerabilitzades que d'elles s'espera que siguin aquelles que esperin a que arribin les mesures passives a barris massificats, no? Com el problema que estem tenint amb els locals, el Raval, Ciutat Vella, que són bombes de calor tècnic, sinó en el sentit de són presons a l'estiu. Aleshores, és com fem perquè aquestes mesures arribin sabent que ara mateix les mesures de protecció estan en un nivell mínim en el nivell més baix que s'han estat des del 2015 a Catalunya.
2: Sí, jo, a mi personalment, tot aquest tema em fa molta pena de veure, perquè Irene deies que eren mesures punteres i no estem parlant punteres a nivell espanyol, estem parlant de que eren mesures punteres a nivell europeu. Eren mesures de referència que es miraven en altres països, no?, per copiar-les, com s'estaven implementant, no? I bueno, seria important també ressaltar, no?, que amb tot un paquet de mesures que va treure la Comissió Europea fa uns anys, no?, per adaptar un conjunt de directives i introduir la pobresa energètica de forma més transversal, no?, hi ha justament el tema de la prohibició dels talls, no?, com a obligació als estats membres, no?, i això doncs fa una pena que en un context europeu en què es reconeix, no?, aquesta essencialitat del servei i que s'ha de protegir les persones aturant talls, doncs justament estiguem en aquesta situació doncs, més precària que l'any passat, no? I que haguem d'estar pendents de la pròrroga temporal cada any d'aquest escut social, que a més protegeix menys que el que teníem aquí a Catalunya, que també s'ha tombat, no? I bueno, aquí una mica també la nota d'esperança, no? És aquestes polítiques europees, no? Que s'han impulsat per fer una resposta més activa i més integral a la pobresa energètica, també hi ha la mesura del Fons Social pel Clima, no? Que és una mica la pota econòmica i que hauria d'ajudar a finançar tota aquesta, o de posar els diners per fer tot aquest canvi en llars vulnerables, no? El que passa és que això estem en un procés que encara està de transposició en els estats membres, s'ha de veure com es transposa, però esperem que tot el que sigui donar ajuts per rehabilitar, per sistemes de refrigeració i calor, doncs siguin realment accessibles a la població vulnerable, perquè moltes vegades el que es fa és que es dona ajudes però s'ha d'avançar els diners, i això la població vulnerable no pot fer, no?
0: I de quines dates estem parlant perquè tot això es comenci a implementar? I si s'implementa, tornarem al que teníem abans?
2: Bueno, d'alguna manera s'hi hauria de tornar per exemple, el tema de les prohibicions del talls és una directiva europea que els estats membres han d'aplicar i, per tant, això ho hauríem de tornar a tenir. El que s'ha de veure és el com, no? En quins llindars i quins perfils s'hi poden acollir realment. I, d'altra banda, tot el tema de què són, bueno, tot aquest ventall de polítiques europees també demana, no?, que hi hagi més serveis a la ciutadania per donar suport en temes de rehabilitacions, per donar informació ciutadana, etcètera, etcètera. Doncs tot això s'ha de veure també una mica com s'implementa, però hi ha requisits inclús de cobertura territorial, no?, de que hi ha d'haver un servei per cada, em sembla que són 80.000 habitants, i després tot el tema de les ajudes, no? Que aquí hi ha un punt que em sembla interessant també i que segurament a l'Aliança també us hi trobeu molt, que és el que es parla, no?, de les renovictions, no? De que, bueno, quan aconsegueixes impulsar una rehabilitació energètica en una llar vulnerable, si està de lloguer aquella persona, com que el preu d'aquell habitatge pot pujar, doncs el que acaba passant és que aquelles persones acaben no renovant el contracte o sent expulsades de facto, no?, d'aquella llar que és més eficient, no? Per tant, bueno, hi ha molts punts on hem d'estar alerta, no?, per seguir protegint a aquestes persones, no?
0: Mm-hmm. També dius una cosa que em sembla interessant, no?, que és que moltes vegades són els propis municipis, no?, que comencen a aprovar aquestes mesures mm-hmm. concretes. El món local ha estat i és molt important, no?, en la qüestió de la protecció d'aquestes famílies més vulnerables.
2: Sí, sí, jo crec que, o sigui, si s'han mogut coses és gràcies al món local. Aquí m'agradaria, sí, reconèixer la tasca del món local. També és la primera frontera, no?, de gestió de tot el tema de la pobresa energètica. Són ells qui tenen, qui reben les persones vulnerables, són ells qui els hi han de donar una resposta i, per tant, és des del món local des d'on s'han impulsat més mesures relatives a la pobresa energètica i, de fet, altres mesures, altres polítiques ja més a nivell regional, estatal, s'han inspirat en iniciatives, no?, locals. Per tant, aquí sí que segueix sent molt important també que les polítiques, doncs, autonòmiques i estatals estiguin en compte el món local i que es pugui implementar tot, no?, perquè al final són ells els que tenen el problema, no?, a les seves portes.
0: Vosaltres també creieu que des del món local es pot fer molt més?
1: Mira, li deixaré respondre a la Mònica, aquesta.
3: Sí, des del punt de vista, no?, de, per exemple, altres demandes que hem fet com Enginyeria Sense Fronteres a nivell europeu, no?, que vam estar també molt pendents quan es va incloure aquesta prohibició de talls, però també es demanava, per exemple, doncs aquestes finestretes úniques, no?, aquestes one-stop shops que es diuen a nivell europeu, que és que realment facilitem la vida a la gent per demanar tots aquests ajuts, o que a l'hora que li mirem que la factura estigui optimitzada, l'informem dels ajuts de rehabilitació. Llavors això pot haver una part de pressupost estatal per això, però s'ha d'implementar des de l'esfera local, no?, que és on tu tens la teva treballadora social o on tens el teu assessor energètic, i a més, perquè la rehabilitació s'ha de mirar molt des d'un punt de vista de barris, des d'un punt de vista de ciutat, si és el cas urbà, llavors té tot el sentit, i aquí hi ha molt a fer, però també per tota la qüestió de que el, o sigui, el dret a decidir en l'energia, i el, o sigui, no és només accedir a l'energia, sinó que des de SF pensem, no?, que el dret a l'energia també és poder decidir i participar en les comunitats energètiques de ple dret, igual que ho fa qualsevol altre ciutadà, o, per exemple, que... bueno, que no hi hagi solucions de rics i solucions de pobres, no? Si tu passes calor a casa, vés-te'n al refugi climàtic. En canvi, aquesta altra família que sí que s'ho pot permetre, pues es farà una reforma brutal, no? Tot això, totes aquestes mesures, moltes vegades passen per l'àmbit local, municipal, no? I aquí seguim exigint, no? I una de les altres coses que hem vist és, pues, la importància dels punts d'assessorament energètic que fan aquesta tasca, no?, d'atenció municipal, que mentre no hi eren, per exemple, nosaltres que també, no?, donem suport a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, hi ha un canvi brutal als municipis que tenen oficines d'atenció, dels que no les tenen, o les tenen itinerants, o estan en una altra fase o en un altre nivell de pressupost, no? Per tant, en aquí sí que tenim clar que és un àmbit clau per l'atenció directa, no?, i urgent.
4: Sí, i és que la Mònica ha treballat molt el tema del món local i per això volia... jo només vull afegir un aspecte al debat, i és... que tot i reconèixer, no, la importància que tenen moltes mesures empreses al món local, que són evidentment qui té el problema a casa i on hi ha la confiança, no? Jo personalment, jo, Irene, soc molt municipalista, però sí que també crec que estem parlant d'empreses molt grans i que, per tant, a vegades el món local té moltes dificultats per enfrontar-s'hi quan hi ha temes de vulneracions, o quan més enllà del programa, no, el món local té molta capacitat d'inventiva de programes, no, d'inventiva de solucions, d'aplicar solucions, de conèixer la seva població, fins i tot mons locals que estem parlant de gran escala, fins i tot la ciutat de Barcelona, però sí que és veritat que quan arriben a enfrontar-se a la companyia per un sistema més just, per canviar qui porta el subministrament al

0: seguretat al món local, recursos al món local i, de possibil... i una responsabilitat de que quan hi ha iniciatives que funcionen, transposar-les a nivell país, no? A nivell Catalunya. Aleshores, és molt necessari que la Generalitat recuperi les mesures i es mulli amb un tema de pobresa energètica, perquè ara el que ha passat, per exemple, és que, clar, si tu de sobte deixes de caure el conveni amb Endesa que et condona les factures, totes aquelles famílies que anaven necessitant això, on van? Van als serveis socials. Uh-huh. Qui gestiona els serveis socials? El món local. Uh-huh. Aleshores, que cap de cada municipi. I ara el món local està com li ha tornat a caure el pes de les factures impagades sense una proposta alternativa uh-huh. en marxa. Aleshores, hem de reconèixer tot l'esforç que fa el món local i la inventiva que té d'adaptar-se als problemes, però també hem d'exigir, jo trobo, que la Generalitat protegeixi el món local i garanteixi que té eines per funcionar, no? I això no sempre passa en l'àmbit de la pobresa energètica. Jo no opinaré en tots perquè no els conec, però la pobresa energètica ara mateix al món local està una mica preocupat, i amb raó.
1: Doncs parlàvem d'aquesta transposició de les directives europees, de la feina que ha de fer la Generalitat i sobretot de la importància del món local, però de la falta de recursos, evidentment. Anem amb una cançó i després entrevistem a una grandíssima experta que ens parlarà una miqueta de quines són aquestes innovacions, de com tornar els sabers tradicionals també per adequar els edificis i els habitatges.

Escuela de Calor de Ràdio Futura. La calor és un és quelcom evident. Sortim de l'estiu i segueix fent moltíssima calor, els habitatges segueixen estant calents i hi ha moltíssima gent que no pot protegir-se davant d'aquesta calor. Ja no estem parlant dels mesos de juliol i agost, sinó que s'extén fins i tot entre els 5 i els 6 mesos durant l'any. Avui al Vidaverd estem parlant de pobresa energètica, però ho estem fent des d'una perspectiva que durant molt de temps va quedar en segon pla, no? Aquesta calor de la que parlem. Hem parlat de factures, hem parlat d'habitatges, de barris, de refugis climàtics, però també ens falta resoldre un problema fonamental, no? Per fer polítiques públiques necessitem saber qui necessita ajuda, i aquí la pobresa energètica d'estiu presenta una dificultat important. Com sabem qui està passant calor a casa seva? Per parlar-ne incorporem ara a la conversa Carmen Sánchez Guevara, doctora, arquitecta i professora de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid,

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Els partits polítics escalfen motors per a la cursa electoral en vista a les eleccions del 29 de novembre. Des del Partit Socialista, el president Pedro Sánchez fa servir els atacs de la dreta per encoratjar els seus votants.
2: Están siempre con la fábula de Pedro y el lobo. El uno que llama cáncer a las bajas laborales. El otro que dice que hay que privatizar las pensiones porque no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Bueno, ha salido ya Aznar diciendo que hasta incluso la monarquía constitucional parlamentaria peligra si gana el malvado Sánchez. No. En la fábula de Pedro y el lobo son ellos. Yo en todo caso seré un perro que no tiene amo. Y si sirvo a alguien, es a la gente de a pie.
0: De la seva banda, des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha demanat a la gent que no toleri ni un dia més a Pedro Sánchez al capdavant del govern.
3: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total. Un cambio sereno, pero contundente.
0: Vox planteja les eleccions com a un referèndum sobre Pedro Sánchez i en l'espai a l'esquerra del PSOE, encara per definir, els comuns obren la porta del Front Ampli a Gabriel Rufián. Gerardo Pisarello.
4: Si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un Front Ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: Demà a les 6 de la tarda finalitza el termini per presentar avals en Esquerra Republicana. Tortosa se suma un any més a les Jornades Europees del Patrimoni amb una programació d'activitats que s'estendrà des d'aquest dissabte fins dilluns 12 d'octubre. Tarragona, Pilar Ribas.
5: Entre les novetats destaquen la ruta a les passarel·les i a les galeries de la Suda. També hi haurà jornades de portes obertes al Museu de la Ciutat i una taula rodona dedicada al col·leccionisme a la Tortosa del canvi de segle del XIX al XX. La programació es tancarà dilluns amb una visita guiada al Fortí de Bonet. Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
6: Un gran ventall de propostes que ens demostren que les Jornades Europees de Patrimoni són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per poder redescobrir el nostre patrimoni cultural amb l'objectiu d'estrènyer els vincles entre patrimoni i societat. Perquè si volem recuperar, sentir orgull i estimar el nostre patrimoni, el primer que hem de fer és conèixer i donar-lo a conèixer i, com m'agrada dir, conèixer per a reconèixer.
5: També hi haurà una proposta per donar a conèixer el procés creatiu de l'artista tèxtil Andrea Ayala amb la participació de la soprano tortosina Cecília Aymí.
0: I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat continuen treballant en la recerca de Rami, el menor de 12 anys desaparegut el 4 d'octubre a Granollers durant el fort temporal. El Rami fa 1,73 m d'alçada, és de pell morena, constitució grossa i amb els cabells curts i arrissats. En el moment de la seva desaparició anava vestit amb una samarreta turquesa i pantalons curts esportius taronges. Si disposeu d'alguna informació rellevant, truqueu al 112. En esports, ha tornat la Lliga en primera divisió després de les 3 setmanes de l'aturada de seleccions. A 6:45, el Barça juga davant el Getafe. A la prèvia del partit, el president del Barça, Joan Laporta, durant un homenatge que ha rebut a Sitges, ha carregat contra el Real Madrid.
7: Están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo. Están en contra de todo y de todos. Un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
0: Ahir l'Espanyol va empatar a 1 al camp del Màlaga i en segona divisió en joc. El Ceuta Sabadell, de moment, estan a punt d'arribar al descans amb marcador provisional de 0-1. Victòria provisional per a Sabadell. En automobilisme, Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen amb Red Bull sortirà demà en primera posició en el Gran Premi de Singapur en el circuit urbà de Marina Bay. I en motociclisme, Marc Márquez amb Ducati s'ha imposat a la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia i recupera el lideratge del Mundial. Demà, la cursa llarga. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 6, a aquesta emissora, Ràdio 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Com va? Bona tarda, benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser també et pots escoltar en format podcast a la nostra pàgina web o a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Ja saps que si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de les novetats que ens arriben, com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, aquest dissabte, 10 d'octubre, els grans protagonistes, ja ho saps, són els Oques Grasses, que aquest vespre s'acomiaden definitivament dels seus fans i amb els seus fans en aquest últim concert, aquesta tongada de 4 concerts que ha omplert al llarg d'aquesta setmana l'Estadi Olímpic de Lluís Companys a Barcelona. Nosaltres, evidentment, hi serem aquest vespre i aquesta tarda volem acompanyar-te, tu que potser estàs de camí a l'Estadi Olímpic, estàs pujant d'alguna manera a Montjuïc per gaudir d'aquesta última nit al costat dels Oques Grasses. Nosaltres, a la segona hora, hem preparat una sessió warm-up del nostre DJ resident, el DJ Pandereta, amb els grans èxits ballables dels Oques Grasses, perquè comences a assajar i a inflar els pulmons i poder començar a cantar les cançons que aquest vespre, sens dubte, sonaran i ressonaran en aquest últim concert dels Oques Grasses, que, per cert, i és important dir-ho, emetrem en directe a través de Ràdio 4 i també a través de la 2CAT de Televisió Espanyola. Per tant, avui comencem la festa amb aquesta sessió warm-up del nostre DJ Pandereta a la segona hora. Però és que en aquesta primera tenim ocasió de compartir una estona amb en Max Navarro. Max Navarro acaba de publicar una nova cançó, avançament del que aviat serà un recull de cançons, no sabem si serà un EP o serà un àlbum, però avui estarem nosaltres compartint aquesta nova cançó i jugant una mica amb nosaltres. Per tant, queda't aquí al Catalunya Express perquè ens ho passarem molt bé des d'ara mateix i fins que siguin les 7. Abans hem d'escoltar una altra novetat, la que ens porta Gavina MP3. La cançó es diu Sortir a buscar-te.

0: Amor de pel·lícula, aquesta cançó que acabes d'escoltar, porta el segell del seu cantant, que és en Max Navarro, que avui està amb nosaltres. Què tal, Max? Bona tarda.
1: Molt content d'estar aquí, Joan.
0: Continues imparable.
1: Allà estem.
0: Perquè, clar, vas començar imparable, però, escolta, estan fent passos ferms.
1: Moltes gràcies.
0: No sé si tens aquesta impressió, tu.
1: Jo tinc la impressió que tinc un equip que m'està cuidant molt bé, que estic rodejat dels millors i de que això doncs fa que les coses funcionin.
0: Com es digereix aquesta voràgine de la popularitat, de tot plegat estar a l'aparador?
1: Doncs la veritat és que no és... Se n'ha d'aprendre, com tot, en el fons. Al principi, quan vaig sortir del reality show... m'adono que jo estava molt ocupat en la gestió de que la teva vida canviï de la nit al dia i una miqueta en prioritzar el dia a dia. No intentar pensar tampoc en realment les implicacions de tot el que estava passant, sinó doncs, enfrontant-me a cada entrevista i a cada situació i a cada concert el millor que podia. Ara ho visc molt més tranquil i des d'un lloc de molt agraïment, també, de molta més consciència.
0: Escolta, quan el teu primer single assoleix més de 1 milió de reproduccions, això et genera certa pressió de dir, no puc baixar d'això?
1: Aviam, no ho sé, jo t'he de dir que intento no fixar-me tant en els números, intento fixar-me en la qualitat de la feina, perquè no depèn de mi que hi hagi un single que tingui 3 milions d'escoltes o en tingui 2, però sí depèn de mi fer les millors cançons que pugui i deixar-me ajudar per la gent que vol que les coses surtin bé.
0: El que sí que és clar és que has decidit, no sé si tu, suposo que tu i el teu equip, la gent que t'assessora, d'anar a poc a poc i anar-te dosificant.
1: Mira, el que passa...
0: Hi ha un full de ruta aquí.
1: Hi ha un full de ruta, sí, home, evidentment. I el que passa és que amb això m'ho va explicar en Juli Guiu, que és el meu mànager, i m'explicava que les cançons construeixen l'artista. Mm-hmm. I s'ha de donar temps a la gent perquè pugui... reconèixer aquestes cançons, fer-les seves i a poc a poc anar-te col·locant en el seu imaginari. I en el meu cas crec que és més la qualitat del que es fa que no la quantitat. I vull donar-li valor a cada cançó que surt. Sí que és veritat que estem preparant un treball amb un recull d'algunes més, però estic content que estiguin així.
0: Per tant, seguirem vivint aquest degoteig de cançons de Max Navarro.
1: Bueno. Ah. Home, aviat anirà una mica més.
0: Hi haurà un recull, diguéssim, m'estàs dient.
1: Sí.
0: No té data.
1: Sí. Ah. Podem dir que la gent estigui atenta a partir de finals de l'any, perquè estarà allà.
0: Finals d'any, això és ja, eh?
1: Bueno.
0: Estem al tercer trimestre.
1: Veurem.
0: Els que paguem...
1: Que estiguin atents.
0: Els que paguem l'IVA...
1: M'acaba de sortir ara mateix la notificació dels autònoms.
0: És horrorós.
1: És horrible.
0: És un drama, això. Tu també, clar. Els músics
1: sí,
0: és el que teniu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Ho he descobert aquest any. Fins ara ja era salariat i ara, mira, pum.
0: Escolta, apostar pel català, també t'ho va aconsellar el Juli Guiu, això? O...
1: No, què va, jo...
0: Al contrari.
1: Estava allà... No.
0: Vas haver de batallar-ho.
1: No, gens ni mica. El que va passar va ser molt simple. Jo estava en un programa en el qual no tenia contacte amb l'exterior i jo vaig arribar allà i vaig descobrir que la meva vocació era estar en un piano escrivint música i compartint-la. Què passa? Que jo amb la meva vida la visc absolutament amb tota la naturalitat en català i en castellà també, però al final el català és la meva llengua materna i component va sorgir Estrelles allà de forma orgànica i per mi era una cançó molt maca i era una cançó molt maca en català i vaig dir de sortir així. I en tot moment em van donar suport perquè fos així. El que jo sí que vaig descobrir al sortir és que era el primer single de la història del programa d'Operación Triunfo que sortia en català. Mm-hmm. I vaig dir, mira, doncs ja anava tocant. I més enllà d'això, trobo que aquí hi ha hagut un suport bestial per part de la gent, per part de les ràdios, i estic molt agraït. I trobo que, bueno, de forma natural, a mi m'està sortint fer les coses així, però tampoc no em sento amb una pressió de dir, no, és que ara tot ho has de fer en català, o no, jo simplement intento treure les millors cançons possibles.
0: Que estic pensant que et deus ja estar una mica cansadet de respondre aquestes preguntes sobre el català, castellà, per què sí, per què no.
1: No, jo estic encantat. O sigui, que a mi se'm doni un espai per poder parlar d'aquests temes, em sembla molt bé. Per què? Hi ha alguna altra cosa més interessant a la qual em vols preguntar?
0: Home, sí, vull preguntar coses molt interessants.
1: Ah, doncs,
0: però, vull fer una mica de debat sobre això. No, repeteixo, no sé si donem masses voltes al fet de cantar en català o castellà. I tu, com a artista, dius, bueno, al final, el que respon la gent, no, jo és que escric amb el que em surt, i em surt amb, aquesta, amb la llengua que parlo i que sol ser el català.
1: Per mi l'important és fer bones cançons. Si has de fer cançons dolentes, no les treguis, és igual, en català, en castellà, deixa-ho estar. Però sí, no sé, jo em fixo en la qualitat de la música. I també et dic, jo escolto música en molts idiomes. Li estaven abans al Xavi, també al meu mànager, que em deia, hòstia, veig que escoltes música italiana, música japonesa, també. I
0: música japonesa, escoltes?
1: Sí. M'encanta la de Miki Matsubara.
0: Miki Matsubara.
1: És molt crec, busca-la després.
0: Va, ja la buscaré.
1: Sí, però perquè vas rebent influències de diferents tipus, ja. I després t'ho fas teu. Sí, sí.
0: Que aquesta és l'altra. Tenim accés a tant volum,
1: oh, és tremendo,
0: tant volum de música i de tot, eh? Però sí, de música concretament, que és molt complicat
1: esclar,
0: de compartir coses.
1: I cadascú viu amb la seva bombolla particular.
0: La bombolla, exacte, sí. Anava a dir això.
1: Jo és que, de fet, vaig estar-ho mirant, la meva edat de Spotify són 95 anys. Clar, això és un problema. Perquè després...
0: A mi surt al revés, a mi surt
1: sí,
0: el
1: no?
0: més jove.
1: En sèrio? Sí. Hòstia, que bo. No, però és que, clar, és un tema, perquè jo tinc uns referents de sobte, que crec que també és un dels meus forts, ojo, que al final suposo que l'escoltar música diferent a la que potser escolta gent de la meva edat, també em serveix per enriquir-me i aportar altres cosetes.
0: Mira, a casa passa una cosa curiosa. Al meu fill sí. li surt la meva edat.
1: No!
0: I a mi em surt la seva edat. Els Spotify que estan...
1: Bueno,
0: pots comptar
1: sí.
0: quin estudi fan i com el fan. Però és veritat. Però és curiós. És això, fer-se un gust musical ara mateix, tothom fa el seu, perquè va buscar coses molt estranyes. Tu busques música japonesa, però és que pots trobar qualsevol cosa estranya.
1: Absolutament. I jo el que crec al final, com a autor, perquè això és veritat com a consumidor, però com a autor, com a persona que es dedica a fer cançons, jo m'hi fixo molt, per exemple, en el treball de les melodies, en fer melodies reconeixibles, que la gent li ajudi a connectar. I que és un repte, eh?
0: És que jo trobo que és com màgia, això.
1: Una mica, eh?
0: No?
1: Perquè de sobte estàs al piano, pots estar-te 12 hores amb el piano i no surt res, i de sobte dius, vinga, va, m'estic 5 minuts més. I aquells 5 minuts, cago en la llet, surt la millor melodia que se t'havia acudit. Mm.
0: I a vegades sí, sí, sí. una cançó pot obrir portes, pot crear una carrera.
1: I també connexió amb les persones, fer que hi hagi gent que s'emocioni, que també doncs, li parli sobre la seva vida, no? Al final, que un cop que ja tu treus una cançó, doncs ja és de la gent. Això és molt xulo.
0: Va, anem al torron.
1: Vinga.
0: Perquè avui vens a parlar del teu nou single, que és Amor de pel·lícula.
1: Sí.
0: Quina és la teva relació amb el món del cinema?
1: Doncs a mi m'agrada moltíssim tot el que és el tema de la comunicació i vaig estudiar periodisme a la Pompeu, aquí al costat, i també arts escèniques, interpretació a l'Institut del Teatre. Llavors, tot el que és el món de les històries, a mi m'encanta, em pirra. I el tema és que a mi sempre m'ha interessat moltíssim el cinema musical.
0: Uh-huh.
1: Els musicals sempre me'ls he menjat amb patates
0: sí?
1: i m'agraden molt. I, de fet, jo també doncs, treballava una mica com a actor.
0: Que canten tota l'estona, diguéssim. Que
1: van... Jo em passo... Sí, sóc una mica pesat.
0: Sí?
1: Em passo el dia a casa cantorrejant.
0: Sí?
1: El dia que no estic fi, no canto. Llavors els meus pares em diuen... Què et passa? Jo, com ho saps? És que no estàs cantant. Jo, vale, has pillado. Sí, sí.
0: El meu fill xiula, quan està
1: xiula.
0: Content. Sí, el fill xiula per tota la casa.
1: Ah, mira.
0: A mi m'agrada el teu paral·lel.
1: Sí.
0: Però no, anava a dir, sobretot, a nivell professional, què has fet en el món del cinema? Si has fet alguna cosa.
1: Ah, hosti, jo...
0: Bueno, jo sé que acabes de fer alguna
1: cosa. Sí, ara ha sigut... A veure, jo vaig fer un petit personatge amb el Projecte Beta, que és una sèrie...
0: Projecte Beta?
1: Sí, sí, catalana.
0: Això és el Super 3, no?
1: Sí, sí, bueno, això va ser abans del...
0: O que en diguin ara, que no sabem com
1: sí,
0: en diuen.
1: Sí, 3Cat, o com es digui, sí.
0: La cosa aquesta.
1: I resulta que jo vaig fer un petit paper per aquesta sèrie, i això va ser abans del programa d'Operació en Triunfo, i ara... Aquest any he pogut gravar una sèrie per a 3Player, que
0: es diu
1: Buddy, sí.
0: Buddy?
1: Buddy, malota. I... És una sèrie que...
0: Buddy no seria amic, amigatxo?
1: No, això seria...
0: Buddy,
1: Buddy. No sé, és que és com... No sé, tampoc ho sé pronunciar perfecte.
0: Val. Què creies a 3Player?
1: A 3Player és una plataforma de contingut nacional d'aquí, d'Espanya.
0: D'Antena 3.
1: I d'Antena 3,
0: ah.
1: sí. Sí, sí, genera molta ficció. Sí, sí, sí. I d'una productora també que es diu Fluxer, que és Fluxer, perdó, que és on va sortir Paquita Salas.
0: Sí, que fan coses així una mica, sí, una mica
1: comèdia, extrema, sí.
0: Bueno, extrema, depèn. Diferent,
1: sí.
0: Per entendre's.
1: I la veritat és que l'equip era superguai. Ens va dirigir el Marc Pujolar, un supercrac, i surt la segona temporada, perquè això són capítols molt curts, és una sèrie vertical. I
0: què vol dir una sèrie vertical?
1: A la segona, a la segona quinzena d'octubre. Doncs mira, una sèrie vertical, és que jo també vaig haver d'entendre-ho. És una sèrie...
0: És que ho dieu així tan ràpid que dius...
1: És un nou...
0: Que jo soc gran, és un boomer.
1: Tu no ets gran. És un nou format de sèrie.
0: Algú li ha revisat la vista amb aquest noi?
1: Jo t'he dit que tinc edat de 95 anys, eh? En Spotify potser no mentia. Però la cosa és que les sèries verticals, què són? Aviam. És un tipus de peça audiovisual que està pensada per consumir-se principalment a través de les xarxes socials. La teoria és, mira, això no ve a substituir les sèries normals, sinó que detecta que hi ha una realitat i és que nosaltres consumim contingut a través de les xarxes, contingut moltes vegades sense massa valor afegit, i nosaltres què anem a fer? Doncs anem a portar un contingut de més valor en una plataforma en la qual potser no n'hi havia tant. I d'aquesta manera enriqueixes l'ecosistema de multimèdia. Ja està.
0: Per tant, ficció que es pot consumir al mòbil.
1: Exacte, sí.
0: Sense fer spoiler, de què va aquesta sèrie?
1: Doncs aquesta sèrie va sobre els perills de les xarxes socials.
0: Ah, mira!
1: I de la sobreexposició que poden generar i de quins conflictes poden donar a persones de la meva generació, una mica
0: més joves. Per tant, no és comèdia, o sí?
1: No és comèdia.
0: Fa reflexionar, eh?
1: És thriller.
0: Ah, és thriller.
1: Sí.
0: Ah, doncs sona interessant.
1: Està xula, és molt addictiva, està molt ben feta.
0: Ja es pot veure o què?
1: La primera temporada sí, es pot veure per Fluxer i A3Player. Ah. La segona surt a la segona quinzena d'octubre i és on surto jo més.
0: Ah, està bé. Doncs esperarem.
1: També ho deixo anar.
0: Esperarem. Escolta, anava a dir que en el clip d'Amor de Pel·lícula t'has regalat una mica, no?
1: Què vols dir?
0: Vull dir que has volgut una mica reproduir els referents cinematogràfics, suposo,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bé, nosaltres... no sé si... Això ho puc dir. Però aviam, jo crec que una cançó com aquesta mereix també un suport audiovisual. Ho deixo caure allà. I en aquí, doncs, potser hi ha algunes referències. Mm-hmm. Però a la mateixa cançó sí que hi ha a la lletra una al·lusió directa a una pel·lícula que a mi m'agrada moltíssim, m'ha marcat molt, que és La La Land.
0: Ah, La La Land. Ah,
1: sí, senyor. Sí, no, està bé. Però bueno, que Casablanca, de fet, és un referent de La La Land, eh? Ja
0: sí,
1: veus.
0: Clar, de fet, és veritat. Té alguna cosa.
1: Algun guinyo.
0: Tu ets de cinema clàssic o de cinema modern?
1: Jo consumeixo més cinema modern, però em defenso amb alguns clàssics. L'altra entrevista que ens han fet ens deien Hitchcock, et sona? Jo crec que és La Ventana Indiscreta, la tinc controlada, però més enllà d'això no massa.
0: La La Land a part, que ja m'agrada que n'ets fan, quin musical t'hauria agradat protagonitzar?
1: Oh, uau! Que guai, quina pregunta més xula. Doncs mira, clar, això és un... Això
0: és tan agarit aquest noi... No? Que, no, que et celebrin les preguntes?
1: No, però és que...
0: Oh, això mola molt.
1: Això jo crec que és perquè estudia periodisme.
0: Ah!
1: Perquè ho valoro molt. Vale. És que a mi m'agrada molt la vostra feina. Serà molt, molt xula, la veritat.
0: Bueno, ja saps que els músics fan de periodista tota la que
1: volen. Bueno, a veure, cadascú també té el seu moment, el seu lloc.
0: A més, tu has estudiat, però és que hi ha molts músics que no han estudiat i estan fent de periodistes, o tenen el seu espai als mitjans.
1: La secció, també, exacte, potser, més especialitza de música, està xulo.
0: Vull dir que hi ha molt, hi ha un d'allò.
1: Mai se sap, mai se sap.
0: Mai se sap, vull dir que...
1: Però és molt guai.
0: I més tu saps comunicar, i es nota.
1: Ho estem intentant, de moment no anem malament. Però, ai, això que deies, quin musical m'agradaria protagonitzar?
0: Sí.
1: Doncs mira, hi ha un musical que a més... Això no és pel·lícula, és musical, d'acord? ¿Vale? Que em van arribar rumors de que un productor que jo admiro moltíssim, que no puc dir el nom perquè si no em carrego, em maten, estava a punt de portar a Espanya un musical que es diu Pippin, que és de l'Stephen Schwartz, el compositor de Wicked.
0: Doncs
1: és,
0: el dient, però...
1: és un musical per la gent de Nínxol que m'escolti que m'apassiona.
0: Sí,
1: és un musical que parla sobre... Bueno, és una miqueta el concepte existencialista, de saber quin és el sentit de la vida d'una persona de la meva edat que s'està intentant trobar, que està intentant trobar el seu lloc, i veu, no?, les persones adultes que l'envolten, doncs les diferents vies o els diferents camins que han pres cadascun i si això els fa feliços.
0: Està bé. No, t'ho he preguntat perquè abans d'acabar l'entrevista et vull fer un petit quiz sobre... clàssics.
1: Vinga.
0: Del cinema romàntic, diguéssim, que crec que és una cosa que domines. Però abans vull incidir una mica sobre aquesta cançó,
1: sí,
0: que l'has treballat amb en Roger Rodés.
1: Amb en Roger Rodés, el millor productor de Catalunya.
0: Per
1: és
0: favor.
1: El millor.
0: Quin privilegi, quin luxe poder
1: és
0: tenir aquest equip al darrere, no?
1: És un privilegi tremendo, tenim una química espectacular amb ell, m'entenc que flipes, i és una persona, a més d'un professional, meravellosa. Jo no podria tenir més sort d'estar treballant amb ell, i estic molt content del que està sortint. Estic molt, molt, molt content.
0: Creus que ja heu trobat el segell Max Navarro?
1: Jo crec que tinc una personalitat musical i a nivell de so que la tinc bastant clara. Sé que m'agrada, sé que no, i quan estic a l'estudi sé per on tirar, però jo crec que encara tinc moltes coses a explicar i a explorar i tinc la sort d'ara mateix de poder comptar amb un equip que confia en mi per poder-ho fer.
0: Ets cantant, ets pianista, al costat d'en Roger...
1: No, jo no m'atreviria a definir...
0: Toques el piano,
1: toco el piano, però no m'atreviria a dir que soc pianista, no, per respecte a la gent que està tantes hores estudiant.
0: Anava a dir que el que diu al costat del Roger i el Manu Guix.
1: Sí, el Manu és el millor.
0: I no sé si tu t'emmiralles una mica.
1: Hi ha molta sinergia amb ell també. Va venir l'altre dia abans a l'estudi perquè tenia ganes d'escoltar aviam què s'estava coent. I em va dir que li flipava mort de pel·lícula. Em va dir que era la seva cançó preferida de les que he fet fins ara. Sí.
0: Perquè n'heu escoltat unes quantes més, segurament.
1: No et pensis, n'heu escoltat unes 4 o 5. Però aquesta és... Amor de pel·lícula és la darrera que va escoltar i li encanta.
0: Com ens hem d'imaginar el Max Navarro composant una cançó? Ha assegut al piano?
1: Doncs sí, ha assegut al piano, a casa meva. Jo tinc el meu estudi petitó a casa, però no us imagineu una gran cosa, eh? El meu piano, la meva targeta de so, un ordinador, i anar provant coses. I, doncs, vaig escrivint el meu bloc de notes, i a vegades comença amb una lletra, a vegades comença amb una pel·li que m'ha inspirat alguna cosa, a vegades una situació personal que em porta a escriure. Mm-hmm. Hi ha molts canals per, al final, expressar.
0: Sí. Segurament el que caracteritza com a compositor és que fas cançons que creixen, no? Que comencen...
1: Moltes gràcies.
0: Que comencen amb poqueta cosa, però que són molt grans no? I exclaten.
1: M'encanten
0: final,
1: les dinàmiques,
0: no?
1: És molt divertit. Sí, hi ha cançons de tot. És el que et dic. No és el mateix una cançó pensada per la ràdio que una cançó pensada per una campanya, que una cançó pensada per un àlbum, que una balada. Hi ha molts tipus de cançó i tinc moltes ganes de poder-ho ensenyar.
0: Treu la son, el fet de sonar o no a la ràdio?
1: Em treu la son? No em treu res la son. O sigui, jo dormo molt bé.
0: Quina sort.
1: Això és veritat. Sí que tinc sort. Però, bueno, me n'ocupo. O sigui, de fet, et diré, és que no depèn de mi sonar a la ràdio o no. Depèn de mi fer una molt bona cançó. Mm-hmm. D'això és del que m'he d'ocupar i del que m'he de preocupar. Ja, si sona a la ràdio o no, això ja és cosa dels meus managers. T'ho anava a dir, sí. Hi ha coses que no depenen de mi, que no manen... I que està bé que no depenguin de mi.
0: No, però a vegades això ha sigut al piano, o on sigui, fent una lletra, fent una cançó.
1: Sí.
0: No sé si et ve el pensament d'aquell, ostres, això, a la ràdio...
1: és que hi ha vegades que dius, ostres, és que aquesta tornada s'enganxa com una mala cosa, llavors, vamos, lo he encontrado! I això és brutal. Bé, aquesta sensació és molt satisfactòria, quan dius, és que ho sé, perquè tu saps quan una melodia se't queda la primera. Llavors fas la prova.
0: Uh-huh.
1: Li ensenyes a, que sé, li ensenyo als meus pares, o a algun amic, o no sé què... I és que si a la primera els hi dius, molt bé, t'ha agradat la cançó? Sí, molt, molt. Llavors, als 20 minuts li dius, com era la tornada? Si se'n recorden, és bona.
0: És la bona.
1: Sí.
0: Tu ets bon oient de ràdio? Tu escoltes la ràdio per veure què està sonant?
1: Sí, de tant en tant. Sí. Escolto RAC 105.
0: Uh-huh.
1: Home, com ha de ser.
0: Per què com ha de ser?
1: Perquè, bueno, vaig rebre el Premi Artista Revelació 2026 de RAC 105. Jo crec que és el seu.
0: Vale. O sigui, anàvem al contracte, diguéssim. Donava el premi, però a canvi tu has de fer promoció.
1: Ho sabies ja, això, tu?
0: Bueno, m'ho imagino.
1: No, que broma.
0: Perquè allà a Can Godó són així, eh? Tot va...
1: Sí?
0: Tot va...
1: Ja t'ho diré. Encara no.
0: Són molt macos. És broma. Va, jo crec que... Última pregunta filosòfica.
1: El Xavi Fornia també m'agrada molt, eh?
0: Ah, veus? I a Catalunya Express també, suposo.
1: També.
0: Vale, ja posats.
1: Home, ja és que estem, sí.
0: Exacte. Pregunta filosòfica abans del quiz que et vull fer.
1: Digue'm.
0: Si poguessis triar la banda sonora de la teva vida...
1: Oh, uau, quina pregunta.
0: Quin títol li posaries?
1: La banda sonora de la meva vida.
0: No s'hi va la La Land.
1: Per fer.
0: Sí, tu veus un camp per córrer, eh?
1: Moltíssim. Veig. Tinc tantes coses per descobrir, per aprendre, per conèixer. Jo ara estic començant a descobrir qui sóc i evidentment tinc els meus valors i tot, però per fer.
0: Entenc que estàs descobrint moltes coses, estàs coneixent molta gent...
1: I la teva, perdó. És que potser no t'ho hem preguntat. I la teva?
0: La meva, què?
1: La teva banda sonora, com es titularia?
0: Com es titularia? Ostres, deixa-m'ho pensar. Després t'ho dic.
1: Dale.
0: M'hi vaig pensant i ja m'has acabat...
1: És que m'ha generat curiositat.
0: Et responc. Doncs 10 preguntes sobre cinema, clàssics del cinema romàntic per a Max Navarro. Per cert, ja tinc la banda sonora que em preguntaves. jo crec que la que m'identifica més és dos tontes muy tontos.
1: No és per nosaltres, no?
0: No, vull dir,
1: ah, vale, vale.
0: Jo per partida doble.
1: Som-hi? Som-hi.
0: Vinga. Primera pregunta. A La La Land, quin instrument toca el personatge de Ryan Gosling, que és tan fàcil, que quan coneix a l'Emma Stone? Tinc tres opcions. A, la guitarra elèctrica. B, el piano.

0: Pel·lícula Casablanca, quina és la cançó que li demanen al pianista Sam que toqui? Play it once, play it again, Sam. Opció A, Fly Me to the Moon. No. Opció B, As Time Goes By. Opció C, Unchained Melody.
1: As Time Goes By.
0: Sí, senyor.
2: You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
0: Tres preguntes, tres encerts per en Max Navarro. Anem per la quarta. Quina cançó interpretada per Whitney Houston a la pel·lícula El guardaespatlles va esdevenir un dels singles més venuts de la història? Tan fàcil. Opció A, I Wanna Dance With Somebody. Opció B, How Will I Know. Opció C, I Will Always Love You.
1: I Will Always Love You.
0: Hem de pujar el nivell, si no...
1: Molt fàcil, molt fàcil.
0: Hem fet nivell...
1: Tenia poc a fer.
0: Exacte. Va, anem a la cinquena pregunta. A la comèdia romàntica Notting Hill, vinga, quina famosa cançó de Ronan Keating sona mentre Hugh Grant i la Julia Roberts passegen pel jardí? Opció A, When You Say Nothing At All. Opció B, She. Opció C, Love Is All Around. Aquesta té trampa.
1: La primera?
0: When You Say Nothing At All. En Ronan Keating.
1: Que temazo. Que guapo figurant aquella pel·li.
0: De moment tot encerts, Anem molt bé. Sisena pregunta. Quin grup britànic interpreta el tema Love Is All Around, que va ser el fil conductor de la pel·lícula Love Actually? Opció A, Coldplay. Opció B, Wet, Wet, Wet. Opció C, Take That.
1: Take That. Wet, Wet, Wet.
0: Sí, senyor.
1: Take That és Justin Timberlake.
0: Aquesta cançó no.
1: No, és, no, però dic que Take That no era el Justin Timberlake, el grup?
0: No, no, era el Robbie Williams.
1: Això. Robbie Williams.
0: Setena pregunta, de moment tots encerts, anem a la setena. Quina cançó de la banda sonora de la pel·lícula Crepúsculo, Twilight, hòstia, interpretada per Christina Perry, s'ha convertit en un clàssic de les bodes de tot el món? A, A Thousand Miles. B, A Thousand Years.
1: Home.
0: C, All of Me.
1: Mira, crec que vaig veure un edit que era A Thousand Years.
0: Years! Sí, senyor!
1: Bam! Però aquesta em pilles, eh?
0: Ah, amigo!
1: Aquesta edit una miqueta... Bueno...
0: Si l'encert on devina, però l'has encertat, sí, senyor.
1: Això és com passar palabra, quasi, quasi, eh?
0: Gairebé. Algun dia t'hi veurem o què, passar palabra?
1: Això no, ara mateix no està com el full de ruta.
0: De tres player a passar palabra...
1: Mai se sap, mai se sap.
0: Està allà mateix,
1: home, divertit deu ser un rato.
0: Segur, segur. I sempre està bé sortir a la tele.
1: Home, sí.
0: Anem a la vuitena pregunta. Quina pel·lícula romàntica musical té com a cançó principal el tema, és tan fàcil, I Had the Time of My Life, interpretada per Bill Medley i Jennifer Warnes?
1: Dirty Dancing. Ai, perdó.
0: Opció A, Gris. Opció B, Footloose. Opció C,
1: Dirty Dancing. Boníssima.
0: Veig que la Irene deia no se'n sabrà cap i veig que estàs empollat de... Són fàcils, eh?
1: És que són clàssics, sí, que no s'ha de conèixer.
0: A veure aquesta, que aquesta és més contemporània, no és tan clàssica.
1: Vinga.
0: A la pel·lícula Call Me By Your Name,
1: m'encanta aquesta pel·lícula,
0: quin cantautor va escriure i interpretar el tema principal Mystery of Love, nominada a l'Oscar, la millor cançó original? Opció A, Bon Iver. Opció B, Sufjan Stevens. Opció C, James Blake.
1: Stevens.
0: Sí, senyor. I no longer believe, drowned in living waters. Quina meravella, eh? Mystery of Love. I l'última pregunta, de moment portem tot encerts, a veure si fem un ple, anem a la 10. A la pel·lícula A Star is Born, ha nascut una estrella...
1: Quina versió?
0: Què vols dir, quina versió?
1: Home,
0: no, la versió
1: home,
0: de
1: perdona, tens de judicar-la.
0: La de Lady Gaga, vull dir.
1: La de Lady Gaga també,
0: sí,
1: vale.
0: La última.
1: Val.
0: Quin duet cantat per Lady Gaga i Bradley Cooper va guanyar l'Oscar a la millor cançó original? A, Shallow. B, Always Remember Us This Way. O C, I'll Never Love Again.
1: Shallow.
0: Shallow. A Ara, si això fos una tòmbola, hauria sortit amb un peluix enorme.
1: Ah, que no hi ha peluix?
0: I donar-te'l, perquè has fet el ple.
1: No s'esperava que fes el ple, llavors
0: exacte,
1: no he preparat premi.
0: No hi ha peluix, però te'l mereixes, perquè has demostrat que ets un crac de les pel·lícules romàntiques.
1: He fet treball de documentació, no?, al final.
0: Exacte. Max, és un fantàstic tenir-te aquí, perquè generes energia.

0: i bon rotllo, i això està molt bé.
1: Gràcies.
0: Vull dir que val la pena que ens vinguis a visitar de tant en tant amb les teves cançonetes.
1: Així ho faré.
0: Quan tinguis un bon recull, tornem a convocar-te.
1: Ens veiem aviat.
0: Vinga, doncs ens quedem aquesta cançó que es diu Amor de pel·lícula, Max Navarro. Ja no

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Una altra banda que ha anunciat una aturada indefinida són els Sexenis i els Lleidatans. Ho fan a través d'aquesta cançó que es diu Malalts de Somnis, i un concert a l'Apolo que tindrà lloc aquest pròxim mes de gener. Tornaran? No ho sabem, esperem que sí. Estem segurs que sí, que tard o d'hora tornaran. Una nova cançó de Fades, la que escoltes ara mateix, es diu Jo no vull el teu amor.

Ser artista no és fàcil, que és el que explica aquesta cançó que es diu No és massa tard i que ens ha cantat l'Aina Reig, una de les novetats que avui volem compartir amb tu. Arribarem al punt horari amb una altra veu femenina, la de la Júlia Pasqual, amb aquesta cançó que ha tu per títol Tant.

0: Son les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Tret de sortida, la precampanya electoral en vista a les eleccions generals del 29 de novembre. Des del Partit Socialista enarboren la bandera del dret a un habitatge digne. Pedro Sánchez.
2: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
0: Y desde el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo promet una reconstrucción nacional.
3: España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas, exige recuperar los contrapesos, exige fortalecer las instituciones y exige devolver a los españoles una certeza, que el Estado está al servicio de todos.
0: Vox planteja les eleccions com a un referèndum sobre Pedro Sánchez i on l'espai a l'esquerra del PSOE, encara per definir, els comuns l'obren la porta del Front Ampli a Gabriel Rufián, qui té 24 hores per decidir si presenta la seva candidatura a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana. A Ceuta demà serà desmantellat l'últim campament de migrants que encara queda a les platges de la ciutat, on malviuen unes 1.200 persones, segons els dinars que reparteix la Creu Roja. Seran traslladats a un altre envelat d'acollida temporal, com va passar amb els desallotjaments anteriors. Molts migrants són conscients que no tenen cap opció d'anar cap a la península i abans de ser identificats tornen cap al Marroc. D'altres s'amaguen als turons i als barris perifèrics de la ciutat. Pel que fa als menors, 173 n'han estat traslladats a les diferents comunitats autònomes i 86 més n'han estat reclamats pels seus familiars a la península.
4: Claro, tiene la casa de su tía y ahí va. Se busca la vida y se pone grande, se busca su casa, se busca su futuro.
5: Conmigo mejor. Es como mi hijo.
6: Su tía vive en Málaga. No tiene hijos. Tiene un trabajo, la verdad, que guay. Quiere mucho a su sobrino y lo quiere llevar.
0: N'hi ha 2.800 menors en centres d'acollida temporal, però molts més segueixen als carrers de la ciutat. Per això, les ONGs demanen que siguin atesos. I de l'exterior, a Panamà, s'ha registrat més de 100 rèpliques després del terratrèmol de gran magnitud de divendres. Laura Zurriaga, bona tarda.
7: Bona tarda. Un sisme de 7,7 que ha causat danys materials greus en edificis residencials, també en equipaments públics com plantes potabilitzadores d'aigua del país o moltes carreteres. El president José Raúl Mulliño, preocupat per una situació, diu, insòlita.
8: Muy consternados. Ahí no está, ni nadie nunca está preparado para este tipo y nosotros no tenemos esa costumbre tampoco.
7: Segons el primer balanç oficial, no s'han produït víctimes mortals, però hi ha desenes de ferits. Moltes persones han passat avui la nit al ras per temor a noves rèpliques.
9: Nerviosos, más bien los que están alrededor del parque, que viven en el edificio alto, no quieren regresar.
10: Vi que las paredes se venían cayendo, pensé que no iba a salir.
7: L'epicentre s'ha produït a una comunitat rural allunyada de grans nuclis urbans, la Pitazola, prop de la costa del Pacífic. L'alerta per tsunami ja ha estat desactivada.
0: Gràcies, Laura. I coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora avui, la Inspecció de Treball ha informat que durant els últims 6 anys ha fet 66 actuacions en empreses de moderació de continguts de xarxes socials i ha constatat que en alguns casos, que no ha quantificat, les imatges filtrades han afectat la salut mental dels treballadors. A més, ha conclòs que no s'havien adoptat prou mesures ni prou adequades per prevenir els riscos psicosocials a què aquests treballadors estaven exposats. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
11: Estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya, perquè pensem que és una qüestió important, que cada vegada té més afectacions i que, per tant, les administracions hem d'estar al costat de tots els treballadors que puguin tenir incidència a nivell de salut mental.
0: I unes dades que hem conegut l'endemà de tenir coneixement del suïcidi d'una ex-treballadora de Meta que filtrava continguts a les xarxes. En esports, ha tornat la Lliga en primera divisió i avui juga el líder tot gest a Can Barça per al partit contra el Getafe que comença d'aquí a mitja hora mal comptada. Ja coneixem l'11 titular de Hansi Flick. Josep Capel, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. Rotacions a Can Barça. Avui Hansi Flick es deixa a la banqueta jugadors com Cubarsí, Fermín o Pedri. per fer titulars a d'altres i donar descans a jugadors que han tingut molts minuts amb les seleccions. Tot i així, per exemple, sí que juguen jugadors com Lamin i Gabriel Jesús, farà avui de nou per l'absent Rafinha. El Barça, que per tant, que jugarà amb Joan Garcia sota pal, Jules Koundé al lateral dret, Xavi Espart a l'esquerra, Mèric García i Gerard Martín a l'eix de la defensa, mig del camp per Rodri, Gavi, Dani Olmo, i a davant Lamin per la dreta, Anthony Gordon per l'esquerra i Gabriel Jesús en punta d'atac. S'espera una bona entrada avui al Camp Nou. El partit comença, la recordem, a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Capell. I en segona divisió, en joc el Ceuta Sabadell. De moment, minut 85 del partit, marcador provisional de 1-2, victòria provisional per al Sabadell. De moment és tot per part nostra. La informació torna en aquesta sintonia a les 7.

0: Hi ha cançons que marquen un abans i un després en la carrera d'un artista, i aquesta, sens dubte, n'és una. Es diu La gent que estimo, i és la cançó que s'ha clavat al cor dels fans dels Oques Grasses i que aquesta nit segurament tancarà aquest concert, aquest últim concert d'aquesta banda usonenca, de la qual hem pogut viure de prop i en primera persona tot el seu èxit i tot el seu camí cap a l'èxit. L'any 2013 ho vam recuperar, la setmana passada, vam recuperar una entrevista del 2013 amb Oques Grasses quan vam passar pel Catalunya Express a presentar-nos el seu primer disc. Una entrevista en què es noten això, el talent per una banda i la il·lusió d'arribar al públic per l'altra. En Josep Montero, en aquesta entrevista, ens explicava d'on prové el nom de la banda i com va començar tot plegat.
1: Fa 3 o 4 anys, un dia que un amic meu em va dir si volia tocar en un lloc perquè li havia fallat el que hi havia d'anar, i li vaig dir que vale, jo encara no tenia cançons ni res, tocava versions, i em va dir que si volia anar-hi a tocar que necessitava un nom, i li vaig dir Josep Montero de les Oques Grasses, així és tal qual. I així es va anar. I vaig estar tocant durant un any o dos anys, bueno, un any i mig o dos, sol, i anava venint músics. Els deia, tu vols venir avui a fer un concert? Sí, sí, hòstia, però no fem assajos? No, anem així de dret. I vam estar així bastant temps, fins que vaig conèixer el fantàstic Arnau.
0: L'Arnau va posar mica d'hora de la teva vida, l'Arnau, o què?
1: Sí, en Realb, sobretot, que sí. Va ser un dia anant en bus, sort que em van retirar el carnet de cotxe i em vaig trobar en Realb. I em va dir, tu, tio, això que fas està molt bé, però necessites ser una mica més seriós, muntar una banda, fer alguna cosa. I vaig dir, hòstia, tens raó.

0: fàcil. Aviam, un, dos, tres, i deixa'm tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa!
1: DJ Pandereta en sessió.

Hi ha bandes que s'aturen i altres que agafen el relleu, com és el cas de Tampere Albo i El Comboi, amb cançons com aquesta, Un bitllet per tu. I bandes que apunten maneres també des d'un racó amagat de la Plana de Vic, des de Vinyoles, arriben als Pla Moguda. Demà estaran aquí el programa, però deixo amb aquesta cançó que es diu Ja en parella.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Primer cap de setmana de precampanya per les eleccions generals del proper 29 de novembre. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha refermat el seu compromís amb l'habitatge des de Sevilla, mentre el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida al canvi des de Madrid.
2: Y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
3: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
0: Esquerra Republicana tancarà aquest cap de setmana, en diumenge, el termini per presentar els avals necessaris dels candidats que es vulguin postular per encapçalar les llistes electorals. L'atenció està centrada en Gabriel Rufián, Esther Capella, portaveu al programa Faristols de Ràdio 4.
4: Com tots els candidats, té moltes virtuts i com a cap de llista té moltíssimes virtuts, és un gran candidat, però tot el que fa no ho fa bé, com tots nosaltres.
0: Capella confia en recuperar la sintonia entre Oriol Junqueras i Rufián mentre els comuns mantenen la mà estesa per a que el de Santa Coloma formi part del nou conglomerat d'esquerres al Front Ampli, encara per definir Gerardo Pisarello.
5: Si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un Front Ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: De la seva banda, la CUP considera que no té les condicions per encapçalar una candidatura, però la decisió, diuen, serà de la militància. Avui és el Dia Mundial per la Salut Mental. A Barcelona, Metges Sense Fronteres ha denunciat les afectacions psicològiques sobre els infants que viuen a la Franja de Gaza. A través del desplegament del dibuix de la Rahaf, una nena de 12 anys de la Franja, al Museu del Disseny, un mural de 50 metres en el que retrata el dia a dia i que estarà exposat fins les 8 d'aquesta tarda. Escoltem Joan Tubau, coordinador de l'entitat a Palestina.
6: Que recomencen a reproduir ells mateixos comportaments agressius, són nens que no dormen, nens hiperactius. Veiem molts nens que comencen a tartamudejar, nens que no ho havien sigut mai, nens que tenen dificultats de la parla, unes manifestacions agudes molt, molt característiques de l'ansietat, la por, i això és el que veiem en el dia a dia en tots els nens a casa.
0: Precisament avui s'acompleix un any de l'alto al foc infringit repetidament per Israel, un any en què 1.500 palestins han estat assassinats i 5.000 han resultat ferits. Aquesta violació del Pla de Pau per Gaza ha impulsat el president d'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, hagi tornat a ajornar, volíem dir, les eleccions legislatives a l'any vinent, el 2027, coincidint amb les eleccions presidencials. I més qüestions. A Prat de Comte se celebra aquest cap de setmana la 23a Festa de l'Aiguardent, una cita emblemàtica de la comarca de la Terra Alta. S'espera la visita d'unes 3 a 4.000 persones. Tarragona, Pilar Ribas.
7: Els visitants podran veure com es destila l'aiguardent, tastar-ne diferents elaboracions i acompanyar-les amb pastes artesanes fetes al poble. Les cases dels elaboradors tornaran a formar part del recorregut. Montserrat Vinya, regidora encarregada de l'organització de la festa, explica com fan aquesta beguda.
8: Antigament aprofitaven la brisa del raïm quan se bermava, però avui en dia a Prat de Comte no tenim aquesta quantitat de raïm. Per tant, nosaltres sempre fem destil·lació vinica. Posa el vi a dins de l'olla i per condensació, per evaporació i condensació, surt l'alcohol. L'alcohol que, precisament, de caps, cors i cues, i bueno, els aiguardenters ja són els que separen les fraccions per tindre la part bona i nosaltres normalment la deixem a 40 graus per a fer maceració.
7: El programa inclou també destil·lació d'espígol, parades d'artesania, exposicions, jocs de fusta i tallers per al públic infantil. Enguany el pregó anirà a càrrec de Sandro Rosell, empresari i expresident del Futbol Club Barcelona, aquest dissabte a la tarda a la plaça de l'Església. Aquesta edició coincideix amb un reconeixement recent. El 24 de setembre, la Festa de l'Aiguardent i les curses tradicionals de Prat de Comte han estat declarades manifestació de caràcter tradicional i o cultural d'interès comarcal.
0: I els esports tornen a la Lliga Primera Divisió després de les 3 setmanes de l'aturada de seleccions. En marxa la primera meitat de l'enfrontament entre el Barça i el Getafe. El marcador del Camp Nou al minut 31 del partit és de 2-0 a favor dels Blaugrana amb gols de Gordon i de Gabriel Jesús. Els actualitzarem, ja ho saben, el resultat del proper butlletí informatiu aquí a Ràdio 4 a les 8 de la tarda.
1: Ràdio 4.

Molt bona tarda, benvinguts a aquest territori on la cultura underground, la cultura que se situa fora del que és el mainstream, és protagonista. Avui és dissabte i avui tenim cultures paral·leles i marxem cap a Vic. Marxem cap a Vic perquè en allà ha començat aquesta mateixa setmana, de fet ahir va haver-hi la inauguració, una nova edició del Festival Protesta, que ja sabeu és aquest festival de cinema que vol incidir en temàtiques de vegades invisibilitzades o no explicades com caldrien. Temàtiques que són molt properes en ocasions a nosaltres i d'altres queden com fora absolutament de les nostres existències. Avui us presentarem algunes de les produccions dels llargmetratges, dels curtmetratges que es podran veure en aquest festival Protesta i també xerrarem doncs, amb els seus artífics de les activitats que ens proposen, que són moltes i algunes d'elles molt interessants. Però a més del Festival Protesta, avui també pararem atenció a una mostra musical que també comença la setmana vinent al Ciutat Flamenc, que ens porta doncs, d'altres maneres d'entendre aquest gènere dintre tot allò que té a veure amb el cant, el ball i també la guitarra. Però mireu, aquests dies la Mar Pujol, a qui vàrem tenir oportunitat de veure a la darrera edició del Mercat de Música Viva de Vic, edita el seu nou treball discogràfic d'aquesta aigua, No em veuré. Mitja vida és el primer single.

La veu de la Mar Pujol, absolutament meravellosa. Ens va encantar la presentació de... Bé, la presentació del seu nou treball discogràfic i també el repàs que ella va fer a discos com ara el de cançons de Rebost. D'aquesta Aireguà no em veuré serà un dels treballs que sonaran i molt els pròxims dies i els pròxims mesos, i tindrem l'oportunitat, evidentment, de veure a Mar Pujol sobre dels escenaris del nostre país. Però ho dèiem, Com que fa una mica aquest temps, que mai no saps si plourà o no plourà, que sembla que estem més pendents del mòbil i els SLRs que cap altra història, doncs hem pensat, mira, anem al cinema, que allà, doncs, mira, tret que caiguin les parets a sobre, no passarà res, i que millor que anar a veure doncs un cinema crític, un cinema que aposta doncs, per mostrar totes aquelles vides de, com deia Galeano, los nadie, que també som nosaltres. Marxem cap a Vic, al Festival Protesta.

0: Com una carícia, com un cop de puny. No podem ignorar les realitats de les persones amb qui compartim aquest món. Tenim diferents orígens, creences i colors de pell, però no tots som tan diferents. Històries que toquen més de prop del que et penses. Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Jo sempre dic, i no sé si els nostres convidats d'avui seran d'acord, imagino que sí, perquè el Festival Protesta d'enguany, que ahir s'inaugurava a Vic, porta per leitmotiv i històries que toquen, que és que ens toquem poc.
1: Ens toquem poc, ens trobem poc, ens veiem poc i, a més, ens obliguen o ens tendeixen a obligar-nos a mirar-nos només a nosaltres mateixos i a parlar de l'autoestima, del me, myself and I, i la cultura no va d'això. I en aquest programa el que intentem és precisament visibilitzar i donar veu a aquests espais que el que busquen és no pensar només en tu mateix, sinó pensar en aquell que tens al costat i en la seva pell, també.
0: Àngel Amargant, coordinador de llargmetratges del Festival Protesta, molt bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Elena González, coordinadora de projectes amb joves del Festival Protesta, molt bona tarda.
3: Bona tarda, merci.
0: Doncs tenim per endavant tot un seguit de dies per gaudir del cartell d'aquesta 13a edició del Festival Protesta, històries que et toquen la pell, pel·lícules que expliquen petites històries de gent comuna. Deixeu-me que s'obri el taló, vale? I va, tanquem els ulls i ens hi posem. Veiem la gran pantalla.
4: Traves madura con classe. No et sembla?
5: Traves madura con classe.
4: Perquè això és important. Que no es pensin que sóc un desecho de la humanitat. Íbamos todas a una. Si pasaba algo con un cliente que se portaba mal o lo que sea, acudían todas.
6: Si me tengo que dejar la piel en el camino, me la dejo.
7: Para mí ningún hombre bueno. Excepto mi nieto que tiene 11 años. Espere que tenga 20 años y va a ser tan bueno.
8: Tengo dos orgasmos. Cuando cojo cliente y cuando cobro.
4: Este es este último mes. Hay el cliente que quiere vestirse. Hay el otro cliente que le gusta que le aten.
9: No es todo la sexualidad. Es la compañía, la comprensión, la ternura, la paciencia.
8: ¿Hacemos algo?
10: Eso es en la noche. Solo uno se los tropieza.
4: Está poniendo atractiva a la María. A un clientito que vendrá ahora. ¿Vendrá?
9: Hombre, yo todavía tengo 6.000 euros en multas por uso intensivo y indebido del espacio público.
4: Lo que decimos, la familia, naces con la familia. Pero después encuentras la familia del camino, bueno, que es la que te solidariza.
10: Esta es la felicidad.
4: Digo, no soy Teresa de Calcuta, soy mitad camarera y mitad puta.
0: Son siempre vivas, es una peça de Mar López Zapata i ja s'ha pogut veure amb aquest Festival Protesta, que és Siempre Vivas, Àngel.
2: Va ser una experiència increïble. Primer perquè estava tot el cinema ple i avui dia veure un cinema ple ja és un goig. I a més aquesta pel·lícula representa molt el cinema que ens agrada a nosaltres, que és el cinema que parla de la gent comuna, de la tendresa, de la no èpica, històries del dia a dia, de gent que no faran res transcendental a la vida, entre cometes, transcendental, però sí que portaran humanitat, no al món. I aquesta pel·lícula ho representa perfecte i, a més, la fèiem amb la gent gran d'Osona, amb un grup que tenen, o sigui que la meitat del cinema era gent jubilada que va al·lucinar amb la pel·lícula, els hi va encantar, mai havien vist una treballadora sexual parlant tan obertament, i a la gent no, més jove, diguéssim, també ens va arribar moltíssim i ens va trencar alguns estereotips que teníem, Nolan.
1: Clar, aquest festival, el Festival Protesta, el que està fent d'alguna manera és donar veu a veus històricament subalternitzades, no? Que no han tingut capacitat de mostrar-se, d'explicar-se, però una pel·lícula com aquesta, a més, per estirar aquest fil, a una realitat que està profundament estigmatitzada, no? I que socialment hi ha una mirada molt condescendent, molt paternalista moltes vegades i molt poc des d'aquell espai, no? Situat des d'allà. Quina és la capacitat que té també aquest documental, però aquest festival, com per canviar de prisma, no? I parlar des de llocs on no s'acostuma a parlar?
3: Sí, doncs, utilitzant la temàtica del festival d'enguany, que és la pell, dèiem, no?, com que la pell també fa de pont i que qüestiona aquesta dicotomia de marge-perifèria, marge-centre, dient qui col·loca qui en cada lloc, no?, i qui habita cada espai, perquè per elles sempre vives, el Raval és el seu centre més centre, i és molt guai veure'l des d'aquí, no?, i apropant-hi i entenent la seva vida i sentint-les superproperes i com la capacitat d'això, no?, de poder posar-te la seva pell i d'anar més enllà dels prejudicis. I va ser molt guai quan es va acabar la peli perquè va haver-hi com un silenci. O sigui, és una peli que, bueno, l'espectre emocional el va tocar tot, des de rialles absolutes i des de la impressió de certes històries. I el silenci després, com l'aplaudiment, bueno, efusiu, va demostrar que a ningú s'havia quedat indiferent amb aquesta pel·lícula.
11: El compromís social, el donar veu a les diferents diversitats de persones que habitem aquest món, històries quotidianes, històries locals, històries globals. Estem vivint uns moments tan terriblement... vaig a dir la paraula, no m'agrada, perquè sembla que hi ha un típic i un tòpic, no? Convulsos... Amb situacions que de vegades mai haguéssim pogut imaginar que podrien produir-se o reproduir-se, que jo no sé si heu tingut molta feina en aquesta 13a edició, Àngel, Helena, a l'hora de veure totes les peces, que imagino que són moltes, que s'han presentat, i fer la corresponent selecció. Jo no sé si adaptant-la precisament a aquests temps...
2: El cinema té una cosa que a mi m'encanta dir, que dins de totes les branques d'expressió cultural té com una força increïble de generar empatia a la gent, no? Com per exemple ahir, perquè per exemple hi ha documentals, periodisme, articles al diari que et donen molta informació, però el cinema té aquesta cosa que et fa posar o et permet posar-te dins de les persones que pateixen injustícies, no? I et pot fer, doncs, empatitzar amb el que li està fent passar i el que li està passant a aquesta persona i alhora transformar-te transformar la mirada que tu tenies davant d'un conflicte o d'una injustícia, no?
11: Mira, m'agrada que diguis això, que el cinema té aquesta particularitat, perquè precisament aquests dies, Dani, s'està parlant molt de l'efecte de la pel·lícula de la bola negra dels Javis, sobretot amb la gent jove, a l'hora de que se'ls fiqui al cap que en aquest país es va viure una situació terriblement dramàtica com va ser una guerra civil i després un franquisme i que efectivament això forma part de la nostra història i que ho hem de portar al nostre ADN perquè no es torni en la mida del possible a repetir. I precisament ha estat una pel·lícula el que està posant una altra vegada el debat a sobre la taula.
1: Sí, bueno, és que d'alguna manera, no, i això és una cosa que volia compartir amb vosaltres també, estem absolutament atrapats i atrevessades per pel·lícules, per vídeos curts que el que ens estan mostrant precisament és una sensibilitat que no té a veure amb posar-se la pell de l'altre, sinó tot el contrari, no? Amb sobreposar la teva pell i tapar la pell de l'altre. Estic pensant ara en un vídeo que acostumo a compartir quan algú em diu no, perquè, i això a vegades ens ho hem trobat en aquest programa, no? La cultura ens salvarà, diguem, de la barbàrie, no? Quan la barbàrie també porta un model cultural. I estic pensant en el vídeo de Tram Gaza, aquell vídeo que estava fet amb intel·ligència artificial però que dibuixava un imaginari, no? I volia propiciar i adelantar un imaginari de Gaza com un resort on hi havia grans estàtues de Trump fetes d'or, no? Que important és, com deia la Consola ara mateix, una pel·lícula com La Bola Negra, que el que ajuda és a cristal·litzar, diguem, en un producte comercial ben fet, tot un imaginari que contraposa això i que, a més, científicament està validat, cosa que l'altre no. Com feu vosaltres a l'hora d'identificar aquests elements, aquestes veus, aquestes pells que estan tapades, no? Com comissaríeu això per dir, aquí hi ha un conflicte, aquí s'està fraguant alguna cosa, anem a buscar què s'ha produït sobre això. Ho penso, per exemple, perquè aquesta setmana a Barcelona hem tingut una gran manifestació per l'habitatge i estic convençut que hi hauran 3, 4, 5, 10 projectes que a dia d'avui estaran ja produint un documental sobre l'habitatge, no? Com identifiqueu aquestes problemàtiques i com treballeu aquesta programació?
2: De fet, pel que fa al cinema, intentem tocar problemàtiques, algunes locals, per la majoria que no estiguin molt sobre la taula. I sobretot, pel·lícules que ofereixin una mirada que no sigui la mirada que ja hem vist altres vegades o que siguin mirades que ja les veiem a la televisió, al cinema, etc. No? Com, per exemple, la pel·lícula que parlàveu de Sempre Vives. No sé, jo mai havia vist en una pel·lícula una treballadora sexual explicant que ho fa perquè vol, ho fa perquè li agrada inclús, i això et desmunta una mica tot el paradigma que tu mateix tenies, no? Doncs aquest tipus de mirades i conflictes són els que... I sempre des de... O sigui, entendre el conflicte des de la persona, no des de la gran quantitat de dades o la mirada geopolítica, sinó des del dia a dia, des de lo comú, des del detall, la persona...
3: Sí, que també nosaltres cuidem molt el que és l'experiència del protesta, que no sigui només anar a veure una pel·li, i llavors procurem molt, doncs, que abans o després de cada pel·lícula hi hagi, doncs, una manera d'aproximar o d'introduir al públic què és el que passarà, no? Llavors això, doncs, ho fem també, doncs, buscant aquesta manera d'aterrar el que es veurà a la pel·lícula, doncs, tant en el context local, doncs, convidant amb entitats, col·lectius, militàncies del territori que estiguin, doncs, que puguin presentar la pel·lícula i puguin presentar els seus projectes, així, doncs, com, bueno, horitzontalitzant l'espai del protesta i obrint-lo a tothom que s'hi senti convidat.
11: Temàtiques n'hi ha moltíssimes, les que darrerament estan a sobre la taula, ho comentava el Dani, els nostres convidats, l'Àngel i l'Helena, responsables de bona part de la programació d'aquest festival protesta, entre d'altres, doncs, habitatge, migracions i, com no, crisi climàtica.
12: Som refugiats climàtics. Hem hagut de marxar per les condicions climàtiques del nostre país, pels huracans.
13: No es pot demanar asil per raons climàtiques. No existeix això.
12: Esclar que existeix. Miri'm a mi.
14: Els teus rituals no han servit de res. Ens roben els pous i continua sense ploure.
13: Marxem.
15: On som, mare?
16: No han menjat res en tot el dia.
15: On vas, ara?
13: Tanca els ulls.
17: El mar no para de pujar. Està a punt d'arribar al monsó. Què fareu, filla, si s'inunden els camps?
18: Es farà responsable d'ella i es cuidarà de totes les seves necessitats, però li hauràs de donar el passaport.
19: Ha de poder demostrar que és capaç de mantenir la seva família.
20: Si necessites diners, guanya'n.
21: Sisplau, és una emergència.
22: Què mires tu?
23: El nostre poble no sobreviurà.
24: D'on han sortit aquestes papallones?
25: Jo no les havia vist mai.
11: Papallones negres, a David Baute, que és la història de tres dones en diferents punts del planeta que es veuen afectades, elles i les seves famílies, per als efectes de la crisi climàtica i es veuen obligades a deixar el seu territori. És una pel·lícula, ho dèiem, del David Baute, és una pel·lícula d'animació i que forma part de Proteens, que és aquest projecte a Helena, que treballa amb els més joves, no? A l'hora d'incorporar-los, doncs, a tenir aquesta visió del cinema i de la realitat alhora.
3: Total, sí. El Protins creiem que és un espai superpotent del festival perquè està adreçat exclusivament a adolescents i joves de la comarca que venen amb els seus centres educatius i doncs intentem que amb aquesta experiència de poder veure una pel·li i seguidament fer una reflexió doncs puguin parlar, bueno, i pensar aquest any sobre la crisi climàtica, però que no es quedin amb que la crisi climàtica és un fenomen no? Anecdòtic o un fenomen, no?, que no té unes causes globals i estructurals concretes, i també doncs com assumint la responsabilitat com a persones, això, no?, que vivim en la societat de consum occidental, doncs quin és el nostre grau de responsabilitat o de consciència que podem posar-hi el tema. I per això contem amb la col·laboració de Fronteres Invisibles, que és un projecte d'educació social que el que fa és, doncs, és fer molta pedagogia respecte a processos migratoris, doncs, per generar aquesta empatia, no?, i que sobretot assumint la responsabilitat de presentar aquest fenomen amb la seva complexitat, però no per això fent-lo inaccessible a les persones adolescents, que ara, doncs, no hi ha com aquest relat de que estan totes absorbides pel, no, el que dèiem, aquests mecanismes culturals de la immediatesa, de la hiperconnectivitat, però a l'hora de la desconnexió amb la seva realitat material, no? Total. Llavors, doncs, han preparat una dinàmica xulíssima que creiem que pot tenir un impacte molt, molt important.
1: Bueno, és molt rellevant perquè, clar, l'impacte, per exemple, que en el cas de Papallones Negres, però l'impacte que està tenint l'emergència climàtica o el canvi climàtic està sent brutal, brutal. Aquests dies ho estem veient, no?, amb les pluges a tot arreu, especialment al litoral català. Però, clar, és que si mirem els números d'aquest estiu últim, ho dic, de cara també al procés pedagògic que obre un festival com aquest, clar, 5.300 morts atribuïbles a onades de calor i 65 onades de calor. Només el que portem d'estiu, que ara ja estem canviant a la tardor, però no ho sembla a vegades, no? Vull dir, que important que és un festival cultural posi narratives visuals en això, no? I una altra de les narratives més estigmatitzades en els últims temps, no? I ara ho deia l'Helena, no? Són els processos migratoris, no? Amb discursos absolutament preocupants i aberrants des de la perspectiva aquesta de que ens venen a envair, etcètera, etcètera. Clar, el Festival Protesta passa en un context com és Osona i com és Vic, que és un dels contextos de Catalunya amb més trajectòria, no?, d'acollida de contextos migrants. I, a més, el festival s'ubica, no?, i jo crec que s'ubica deliberadament en un barri, que és el barri del Remei, sovint també estigmatitzat, no?, anomenat com el Vic Sud o el Vic 2, com si haguessin categories i jerarquies bigatanes, no? En aquest sentit, quin paper juga el festival també des de la perspectiva de la proximitat en el seu entorn i amb aquesta vocació que té, no?, d'obrir-se al conjunt dels espais per incorporar les veus i les pells de les que voleu parlar?
3: Total, a més també molts dels joves que venen a les sessions del Protins són persones atrevessades completament amb, pues això, no?, amb antecedents de processos migratoris, que els seus pares han migrat o que ells són de la diàspora, i allà es genera realment un espai molt, molt potent en què nosaltres procurem que les sessions posteriors de la pel·lícula, malgrat la quantitat, bueno, vull dir que venen molts, molts joves, hi hagi l'espai on puguin ells parlar i compartir les seves experiències i opinions. I, de fet, l'any passat la pel·lícula que vam projectar va ser Sonogal, que és una pel·lícula que filmava la decisió prèvia dels adolescents de Senegal i de Gàmbia abans d'emigrar, no?, i com que ells parlaven sobre quin era el futur que els deparava i si volien arriscar la seva vida en un caiuc o al mar o quedar-se a origen per fer que les condicions de vida d'allà fossin més dignes, no? Però allà també posava molt sobre la taula la causa fonamental del seu procés migratori, que era la sobrepesca industrial per part del nord capitalista que expoliava tots els seus recursos.
1: L'extractivisme capitalista.
3: Correcte.
1: Internacional.
3: Llavors, sí. Jo crec que justament la gràcia de destombar aquests relats que simplifiquen els processos migratoris i que sobretot desenfoquen, no?, les seves causes.
1: Sí, com si fos una cosa que està passant allà perquè allà ho estan fent malament i nosaltres no tenim cap responsabilitat. Des de
3: correcte, no? Quan nosaltres aquí som els causants número 1 de que ells hagin de migrar de les seves terres. I amb Mariposas Negres, bueno, Papallones Negres, és molt el mateix, no? I també com donar-li una capa més al fenomen de la crisi ecosocial que estem vivint, que és també quines són les persones més afectades, no? Que ara sí estem veient que està començant a arribar als territoris mediterranis, no? Perquè és un fenomen que ja feia temps que s'avisava, però que fa molts anys que les persones del sud global, que són les menys causants a nivell de consum i de producció de la crisi climàtica, són les que estan més afectades. I també, doncs, això, no? Com la interseccionalitat que projecta la pel·lícula, doncs, en ser totes dones d'orígens d'això del sud global, i com totes les capes de la seva identitat, no? Les atreveix, de quina manera la crisi climàtica, doncs, condiciona les seves vides.
11: Són 37 pel·lícules, 22 llargmetratges, 15 curtmetratges, però també moltes les activitats que podeu seguir amb aquesta 13a edició del Festival Protesta, del 6 al 18 d'octubre a Vic. Projeccions cinematogràfiques, però també d'altres activitats, xerrades, per exemple, entre dones cineastes de l'Osona. Hi ha una que m'agrada molt, que aquesta els hem de copiar a les companyes del Festival Protesta, perquè jo sóc molt, molt, molt de pel·lícules i era molt, molt, molt d'anar als cineclubs a agafar, ara els que sou més joves segurament no sabeu de què esteu parlant, però una cinta VHS, fins i tot Beta havia agafat jo, eh? Sí. I després el CD, els videoclubs, una meravellosa, sí, sí, conversa, la pell filmada, i si encara existís un videoclub, entre la propietària de l'únic videoclub que encara continua a Barcelona, que és el Video Instant, que si no m'equivoco està al carrer Balmes, ara no me'n recordo, bueno, el Video Instant i també doncs l'Anna, que va dirigir l'últim videoclub de Vic, el versió original. Una activitat que a mi, mira, aquesta em sembla molt maca, perquè en alguna ocasió, dintre del nostre programa de la Biblioteca Inflamable de l'Oriol Rossell, hem parlat d'un llibre que ara no recordo exactament com s'anomenava, i que parlava de la importància del cabell, sobretot per les dones de l'Àfrica subsahariana, no? De com i de quina manera es cuidaven el cabell i què significava per la seva cultura, no? I tenia una activitat que precisament es diu saber la pell, trenar històries, no? Que parteix precisament, doncs, d'aquells moments màgics, no? Amb les dones, en què estan allò,
2: Cada pentinat, no? Exacte. Correspon a una cultura, també, i farem un taller per explicar a la gent, sobretot, que no té coneixement d'aquests pentinats, del per què es porten o què significaven, no? Doncs no només es faran en viu allà, sinó que s'explicarà tot el que hi ha darrere de cada pentinat.
3: Total. Sí.
11: Tot un munt de pel·lícules i d'activitats. Mira, parlàvem de crisi climàtica, parlàvem d'aquest Sempre Vives, meravellosa. Les reflexions històriques i com han afectat a les persones, sobretot a determinades persones, també tenen cabuda amb aquest Festival Protesta.
5: Això en dos puntetes ho arreglem.
6: És xiqueta. Segur.
7: ¡Va, gallina! ¡Atreviste!
8: Tereseta, que avui no vol jugar a nosaltres.
7: ¡Tereseta! ¡Vine, vine!
8: Va, ensenya'm-nos lo que tens per les faldes.
9: Espavila, Teresa. Estan a punt d'arribar.
10: No són la meva família. No vull anar.
9: Quan siguis gran ja ho entendràs.
26: Quina il·lusió que t'has pogut vindre.
10: La mare vol dir a Valet.
26: No se troba molt bé.
27: Hi ha una cosa que he de fer.
28: Aquí només quedarem les dones, els vells i els tarats.
27: Vull allistar-me a files.
28: No, no, no pots.
27: Busca voluntaris.
28: Teresa, la guerra no és un bon lloc per tu.
10: Podem provar una altra cosa, si vols. Un coloret, un estampat.
26: De quan en quan s'ha de canviar.
28: A partir de
11: no, no dic jo que ara la gent del col·lectiu trans tingui les coses més senzilles, però no vull imaginar-me com seria, doncs, ser una persona d'un gènere no binari a principis del segle XX. Això és el que vol reflectir el Marc Ortiz en Els mals noms, que és la peça que precisament estem escoltant al tràiler i que també forma part de la programació d'aquest festival Protesta.
2: I una altra vegada, cinema català, la força que tenim, molta sort del cinema que s'està fent ara. Totes les que han comentat, de fet, en el programa eren catalanes.
11: I n'hi ha moltes, eh? Vull dir, sí, entre tres, n'hi ha moltes, afortunadament.
2: I aquesta una altra que de fet, ve tot l'equip de la pel·lícula a presentar-la i el que deies, no sé pas quantes vegades ho hem comentat des de que sabem que programem aquesta pel·lícula, no? De si avui dia ja hi ha prejudicis i és molt difícil el fet de ser trans, per exemple, o intersex, com a la pel·lícula, ja imagina't, fa 100 anys, com diuen, no? La pel·lícula és sobreviure. La vida d'aquesta persona era sobreviure amb temps molt convulsos, també, en aquella època, entre guerres, i realment és una experiència molt enriquidora veure aquesta pel·lícula.
3: I també creiem que és molt interessant el fet de que es plantegi lo queer i lo dissident en el context també rural d'aquell moment, no? Que sempre doncs, els referents que hem tingut han estat més en l'àmbit urbà o el s'exili, no? De les persones exiliades per anar a contextos més, no? De la modernitat capitalista on poder expressar-se la seva diversitat sexual o de gènere, doncs també aterrar-ho en el context rural i donant, bueno, ens acompanyarà també en aquesta pel·li el col·lectiu de l'Orgull d'Osona, i doncs també podran presentar la seva militància i com ho aterren.
11: Deixem-me fer-vos una pregunta, perquè ara que estaves dient allò de

0: que és un escriptor i cineasta argentí que vivia a la Villa Carlos Gardel, que va anar a parar a la presó, que allà va conèixer la literatura, el món del cinema. Parlava, i molt, d'aquest tema, de la posició de privilegi en què es fan algunes produccions, amb una mirada que de vegades... vol ser, diguéssim, respectuosa i generosa amb aquella realitat que vol reflectir, però que no deixa de ser feta des de dalt de tot, no? Hi ha produccions, diguéssim, que ens arriben des d'un nivell pròxim a les històries que estan explicant?
1: Comparteixo molt el que dius i des del festival som molt crítics amb qui fa cinema a Catalunya, per exemple. Malgrat hi ha molt bones produccions, totalment d'acord amb el que estàs dient, i... com no és cap misteri veure que quin tipus de persones són les que acaben dirigint pel·lícules a Catalunya, no? Però ja que és així, que es fa cinema des del privilegi, òbviament, perquè per fer una pel·lícula val milions d'euros i per arribar a tenir pressupostos per fer una pel·lícula així, ho acaba fent gent d'una classe social determinada, d'un perfil determinat, etc. Però ja que es té, com reivindiquen molt bé algunes cineastes, la majoria dones, ja que es té aquest privilegi, doncs almenys aprofitar-lo per parlar de temes de persones que no tenen aquest privilegi de que les seves històries surtin a la pantalla. Seria el cas, no?
2: No, jo estic en aquesta idea del privilegi, que crec que és molt encertada, també quan parlem de cinema especialment, perquè segurament dintre de les disciplines artístiques tradicionals és la que està més condicionada per uns recursos, diguem, elevats, no? Però estic en aquesta idea de les posicions de privilegi. El que passa amb aquestes posicions és que acaben creant o propiciant moltes vegades, o gairebé sempre, falsos sentits comuns, no? Quan fent una mica el recorregut de les coses que anàvem parlant i que el festival protesta amb valentia en aquesta edició, l'entorn, no, dels drets LGTBI i trans, no? Quan la cultura trans es vincula habitualment amb la idea d'una malaltia mental. Quan es parla de la prostitució, no, es vincula habitualment amb dones que estan obligades, subalternitzades, no? Entrem en el món de l'abolicionisme, llavors no es contempla que puguin tenir drets, ni molt menys drets laborals, no? I per tant entrem en una posició, també és un fals sentit comú, perquè, com dèieu vosaltres, quan les escoltes, entres en un altre univers directament, no? El tema de la migració, no? Tota aquesta idea de que no hi ha cap relació entre la nostra vida i els problemes que hi ha en origen, no? Fals sentit comú, no? I a més sobre ho alimenten dient que és una invasió. El canvi climàtic, no? Es parla de, no, la petjada del ser humà, l'antropocè, quan en realitat el problema és el capitalisme i la cultura extractivista,
3: el,
2: no?
3: El capitalocè, no l'antropocè.
2: I llavors tenim un capitalocè que és el que està causant això. Llavors, què pot fer l'audiovisual també, no? Des d'aquesta perspectiva, per crear nous sentits comuns contra els falsos sentits comuns, no? Què necessari és crear aquesta mirada compartida, i en això el cinema és molt important, el cinema com a espai, no només el cinema com a disciplina, no? Què pot fer l'espai del cinema i la producció audiovisual per ajudar-nos a contrarrestar aquests falsos sentits comuns?
3: Sí, jo crec que també el cinema, el crear narratives i imaginaris, no? d'imaginar i de fer visibles universos molt més habitables i alternatives més habitables, és a dir, també des de la protesta, no? Festival Protesta, i des de donar posar sobre la taula la complexitat d'aquestes situacions, però no quedar-se només amb, oh, quin món més dur, més difícil, més terrorífic en el que vivim, sinó també posar exemples d'altres maneres de viure que són possibles i narrar-les. Jo crec que el cinema té molt aquest potencial. També passa, doncs, això, no? Qui financia certs projectes i quins interessos hi ha darrere a l'hora de mostrar aquests sentits comuns que tant deies. Però sí, jo crec que trencar-los i donar nous esquemes i parlar amb nous llenguatges és algo que és super important i necessari.
0: Doncs això és el que ens proposen des del Festival Protesta, Històries que et toquen, fins al 18 d'octubre a Vic, 13a edició, tot un seguit de projeccions, curtmetratges, llargmetratges, xerrades, activitats diverses. Àngel, Helena, moltíssimes gràcies per haver vingut. Enhorabona a tots.

0: del col·lectiu, perquè és un col·lectiu que feu possible aquest festival protesta. I Dani, que ens continuem tocant, eh?
1: I tant.
0: Somos tocones.
1: Pell en pell.
0: Aquí al territori clandestí
1: fem pell en pell.
0: Somos muy tocones. Mira, ens anem amb la Júlia Bascompte, que també forma part del festival Protesta i, a més, amb una cançó col·lectiva que, bé, doncs ens demostra que sí, tothom, si unim forces, tirem més endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A vosaltres.

les tardes de dissabte a casa vostra. Tots quatre germans, arrenglarats al sofà, rodejats de coixins de llanes de colorins, fets per tu. I com esperàvem amatents, com el gust de Pavlov, aquell moment en què ens oferies la capsa metàl·lica del bufet i l'obries lentament, com si fos un tresor, mentre nosaltres ens conteníem impacients, però ja clavàvem la vista al caramel, aquell caramel que volíem triar. El trencament del fèmur et va fer canviar el balancí per la cadira de potes llargues. I aleshores vam haver d'establir tons ben cronometrats per gronxar-nos i tots. També era tradició escapolir-nos cap a l'habitació de la tieta Cuca per veure aquella estesa de nines de drap de tota mena, ben ajagudetes al llit, i entre elles l'estimat Bambi inflable, que tots volíem tenir. I jo em preguntava, com s'ho fa la tieta Cuca cada nit?

0: Doncs ja ho sabeu, mireu-vos la programació del Festival Protesta i mireu-vos també la programació del Ciutat Flamenco, aquesta mostra que el Taller de Músics ens presenta des de ja fa 33 anys i que des del 16 fins al 25 d'octubre ens porta cante, ball, guitarra, flamenca, diferent, diversa, experimental, contemporània i, per què no, potser fins i tot futurista.
1: En Viena hay 10 muchachas

Era la guitarra de Víctor Franco i les veus de Laura Marshall i Albert Mengou. Víctor Franco, que serà protagonista d'un dels concerts d'aquest festival, Ciutat Flamenco. Laura Marshall també hi serà en diferents escenaris, entre d'altres, acompanyant a la gent dels Aurora. Els Aurora són una d'aquelles bandes, podríem dir que fruit de la gran feina del taller de músics. Fa 10 anys varen començar la seva singladura i 10 anys després han decidit posar el punt i final. I ho faran el dia 25 d'octubre amb la cloenda precisament d'aquest festival Ciutat Flamenc a l'Auditori i amb un concert molt i molt especial on estaran acompanyats doncs, de bona part d'aquells artistes que d'alguna manera comparteixen la seva manera de fer i que també han estat presents en algunes de les seves actuacions, com ara el Chicuelo, l'Ana Brenes, el José Manuel Álvarez, el Comando Reus, el cor del taller de músics, en fi, moltíssima, moltíssima gent amb un comiat que, sens dubte, serà emocionant. Ens quedem amb la gent precisament d'Aurora posant el punt i final aquest al nostre programa i recordeu que el Territori Clandestí torna demà al punt horari de les 7 de la tarda i com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre, tret de sortir de la carrera electoral amb la mirada posada al proper 29 de novembre. Aquest dissabte, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha refermat el seu compromís amb l'habitatge, mentre el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida al canvi.
2: Y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
3: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
0: Demà Esquerra Republicana tancarà el termini per presentar els avals dels candidats que es vulguin postular per encapçalar les llistes electorals. L'atenció està centrada en Gabriel Rufián. Ester Capella, portaveu al programa Faristols de Ràdio 4.
4: Com tots els candidats, té moltes virtuts i com a cap de llista té moltíssimes virtuts, és un gran candidat, però tot el que fa no ho fa bé, com tots nosaltres.
0: Capella confia recuperar la sintonia entre Oriol Junqueras i Gabriel Rufián mentre els comuns mantenen la mà estesa al de Santa Coloma per al nou conglomerat d'esquerres al Front Ampli, Gerardo Pisarello.
5: Si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un Front Ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
0: De la seva banda, la CUP assenyala no tenir les condicions per encapçalar una candidatura, però la decisió serà de la militància. I de l'exterior, el president dels Estats Units carrega contra el president d'Ucraïna i reclama un nou líder per al país. Les declaracions de Donald Trump arriben després que Volodymyr Zelensky hagi criticat l'acord entre els Estats Units i Rússia per a ampliar el subministrament de diesel i el relaxament posterior de les sancions contra el Kremlin. Un acord que augmentaria el capital de Rússia per endurir la guerra contra Ucraïna, segons Zelensky i la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas. Donald Trump ha agraït la quantitat massiva de combustible Putin.
6: And I want to thank President Putin, to be honest with you.
0: 300.000 tones ara i més d'un milió i mig en els propers mesos per rebaixar la tensió que hi ha sobre els preus dels carburants a nivell global. Un anunci que arriba abans de les eleccions de mig mandat als Estats Units. El preu del petroli, recordem, està en màxims arran de la guerra iniciada pels Estats Units i Israel contra l'Iran sota el pretext que el país persa no desenvolupés armes nuclears. L'escalada ha provocat el tancament dels estrets d'Hormuz i de Bab al-Mandeb al Mar Roig, a mans dels hutis del Iemen, el darrer atac de la milícia. Aquest dissabte, a l'aeroport de Riad, un míssil ha deixat desenes de ferits. Aquesta setmana, 4 morts. Les ambaixades d'Espanya, França i Canadà recomanen als seus nacionals no viatjar a través d'aquest aeroport. I els esports, en marxa la segona meitat de l'enfrontament entre el Barça i el Getafe. Al minut 66 del partit, el marcador del Camp Nou és de 2-0 a favor dels blaugrana amb els gols de Gordon, recordem, i de Gabriel Jesús. Abans del partit, el president del Barça, Joan Laporta, ha carregat contra l'etern rival per la pèrdua, diu, del prestigi del club. I en clau cultural, primer cap de setmana de la 50a edició del Festival de Cinema Fantàstic i de terror de Sitges. Una edició que compta amb 290 llargmetratges i prop de 130 curtmetratges. Aquest dissabte, els actors Keira Sedgwick i Kevin Bacon han rebut el premi honorífic a la seva trajectòria. Amb dos actors presenten al certamen la seva comèdia Family Movie, una cinta que retrata els entrebancs d'una família de cineastes de pel·lícules de terror de baix pressupost.
7: You know, the movie is a love letter to making movies.
0: La pel·lícula és una carta d'amor a fer pel·lícules, el que hem fet pràcticament tota la nostra vida, diu Bacon. Una de les raons per les que ens encanta és perquè som grans consumidors de cinema, ha dit l'actor. D'altra banda, els premis SGAE Nova Autoria han reconegut el talent de l'ESCAC, la Casa del Cinema i l'IDEM Animation School. I encara en clau cultural, aquest vespre Ràdio 4 i la 2CAT us acostaran en directe l'última adéu d'Oques Grasses des de l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, amb un programa especial per celebrar el primer any de vida del nou canal i la fita més gran de la història de la música en català. I és igual que costi tant. Els osonencs posen punt i final a una trajectòria de més d'una dècada amb 6 discos publicats, 3 d'ells d'or, un cara a la vida amb la veu inconfusible i lideratge de Josep Montoro i un llenguatge que emana humor i sensibilitat. Marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i fins demà.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Letra Lligada.
1: Lletra Lligada.
0: Amb Maricruz Hernández.
2: Hola, famílies, com esteu? Benvingudes. Avui hem d'anar ràpidament per feina perquè tenim un Lletra Lligada edició curta. Durarà la meitat perquè Ràdio 4 emetrà en directe el concert de comiat dels escenaris d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. A partir de 8:45 us transmetrem a través de l'antena de Ràdio 4 tota l'emoció que es veurà des d'allà, tant per part dels milers d'espectadors i seguidors que ja estan a Montjuïc concentrats, com del propi grup que diu adeu. I les emocions, ja ho sabeu, són protagonista sempre de la criança. De vegades els pares i les mares ens incomoden, especialment algunes, les que ens sembla que són dolentes, però ja hem après al llarg d'aquestes temporades que no hi ha emocions bones o dolentes, només de positives i negatives, i el que cal fer és aprendre a reconèixer-les i a gestionar-les. Això és el que fem des de fa gairebé 13 anys amb la Cristina Gutiérrez, que aquest vespre tornarà a acompanyar-nos. Obrirem una nova edició del Paraules de Nen escoltant un nou infant que ens ajudarà a entendre les emocions, a entrenar-les. I després parlarem amb la psicòloga Clàudia Teclen. Farem un canvi de perspectiva del que significa la intel·ligència artificial per les persones, pels nens i les nenes i els adolescents que tenen una discapacitat o que aprenen a un ritme diferent. De vegades només cal oferir una altra mirada a les situacions. Preparats? Comença Lletra Lligada.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.

0: El Paraules de Nen, aquest espai que ens permet escoltar amb atenció a infants i adolescents com se senten, com veuen el món, com ens veuen a nosaltres els adults, els pares, a les mares, aquests adults de referència que tenen al voltant i que ens ajuda també a créixer a nosaltres i a aprendre a acompanyar-los millor. I com ho fem sempre, cada temporada? Doncs amb la nostra educadora emocional, la Cristina Gutiérrez. Hola, Cristina, benvinguda.
1: Gràcies, una temporada més, eh?
0: Que bé, jo crec que ja trigàvem, jo deia, no pot ser això que ja portem un mes de lletra lligada i encara no hem començat a treballar les emocions com sempre.
1: Doncs aquí estic jo per resoldre-ho, ràpidament.
0: Fantàstic. I com sempre tenim un protagonista, un nen, aquí fugim de la intel·ligència artificial, després en parlarem amb la Clàudia Teclen, però avui fugim d'això, de la tecnologia en aquest sentit, perquè el que escoltem són frases reals que us han dit a vosaltres a l'engranja després de fer tot aquest treball d'educació emocional. I avui amb qui vols començar?
2: Mira, una nena. Avui us porto la frase d'una Sofia, d'11 anys, que ens va dir: he après que no ets pitjor per ser ajudat i no ets millor per ajudar.
0: Ui, he après que no ets pitjor per ser ajudat, clar, i no ets millor per ajudar. Clar, de nou, una altra perspectiva. Explica'ns coses de la Sofia.
2: Mira, la veritat és que moltes coses no puc parlar d'ella perquè ella no va venir de colònies a la granja. Nosaltres ara també fem tallers que anem a les escoles a fer això que fem a la granja, però als col·les, a les classes, a les aules.
0: Sí.
2: I aquesta reflexió va aparèixer després de fer la dinàmica d'univers de les emocions. I clar, com només vam estar 2 hores a l'aula, no puc saber molt més. Quan estàs a la granja els veus com tot, no?
0: Estan clar, passen tot el dia
2: i la nit, els coneixes i és com que estiguin a casa teva, no? El que sí que vam poder veure, percebre de la Sofia, que era una nena perfeccionista, molt responsable, i això de demanar ajuda era com una o la sensació que ens va donar era com una mena de pedra que tenia dins i que li costava demostrar qualsevol vulnerabilitat.
0: I de què creus que es va donar? Què era important per a ella?
2: Mira, una cosa molt important és que demanar ajuda també és una competència emocional. És a dir, que és una habilitat, que no és una debilitat. Mm. És una habilitat, però no una debilitat. Sí? De fet, forma part de les competències de vida i benestar amb el model pentagonal de Rafael Vizquerra. El que significa aquesta competència és la capacitat d'identificar quan jo no puc sol, que em falten recursos per a aquell repte o allò que tinc al davant, reconèixer que necessito per poder fer-ho i atrevir-me a buscar algú que em pugui ajudar, és, en definitiva, un recurs molt important per anar per la vida. I, a més, intel·ligent.
0: Que, a més, sembla senzill, però després no ho és, esclar.
2: Exacte, però també per la nostra cultura, eh?
0: Sí, sí.
2: Vull dir que tenim molt estereotips i moltes pedres allà que... Però aquí passa una cosa molt curiosa, Maricruz, és que ajudar algú ens fa sentir bé perquè ens sentim útils, capaços, importants.
0: Sí.
2: Fixa't que cada vegada que ajudes a portar la compra a la veïna, que és gran, per exemple, ajudar algú a creuar el carrer, de repente et sents millor, encara que ningú t'hagi vist.
0: Sí, puja l'autoestima.
2: Tu et puja l'autoestima.
0: Sí.
2: I això, a més de pujar l'autoestima, també augmenta, per tant, el nostre benestar. En canvi, quan som nosaltres els que hem de demanar ajuda, sí, a la nostra cultura, el que et deia, la sensació sovint és que és molt diferent.
0: Ens costa molt més.
2: Exacte. I segurament també ens fa vergonya.
0: Sí, tant.
2: Ens sentim vulnerables, pensem que hauríem de poder fer-ho tots sols o que demanar ajuda significa que som menys capaços. I aquí hi ha una contradicció molt bonica. Perquè, atenció al que us dic, Maricruz, si jo quan ajudo, em sento bé i útil,
0: sí?
2: O quan algú te demana ajuda, et sents bé i útil,
0: sí.
2: I a més autoestima i a més benestar, llavors, si això em passa a mi quan jo estic ajudant, llavors, quan jo estic demanant ajuda a un altre, en el fons, el que estic és ajudant-te a tu, a l'altra persona, que ell també pugi aquest autoestima, aquest benestar.
0: Clar, cal que em senti millor.
2: Exacte, fa que et sentis. Llavors, per què ens costa tant? Per què no fer-ho?
0: Perquè no veiem, jo crec, aquesta perspectiva i ho veiem com una debilitat, com deies tu abans.
2: Clar, perquè hem associat fortalesa amb autosuficiència.
0: Sí, senyora.
2: Sí? I ens han fet creure que per ser fort hem de poder sols amb tot, quan en realitat una persona emocionalment competent també sap dir això no sé fer-ho, ara no puc, o necessito que m'ajudis, o necessito més temps. La Sofia va poder descobrir vivint-ho en l'univers de les emocions. I aquí entra una idea que treballem molt a la granja, és la consciència emocional i la regulació emocional. Si jo sé com em fa sentir alguna cosa, puc decidir millor què faig. Sí? Sí. Si jo sé que quan jo demano ajuda em sento millor, quan tu demanes ajuda et sents millor, jo puc en aquell moment, amb aquesta consciència, decidir què faig amb això. Sí, puc ajudar o no puc ajudar? Sí. Si ajuda em fa sentir bé, ho puc reconèixer. Si demanar ajuda em fa sentir vergonya o vulnerabilitat, també. Però tenir vergonya no significa que no ho hagi de fer. L'emoció m'informa, no he de decidir per mi. No sé si m'estic explicant.
0: Sí. Sí, jo vaig fent silencis perquè realment imagino que com vosaltres, famílies de casa, aneu rumiant, aneu allò digerint tot allò que ens arriba. És a dir, clar, em poso en la pell de la Sofia, aquesta nena d'11 anys que avui és protagonista del Paraules de Nen, que clar, al final arriba aquesta conclusió que als adults ens convindria recordar que no ets pitjor per ser ajudat i no ets millor per ajudar, no?
2: Exacte, sobretot quan a pares o mares, que moltes vegades, no?, hem de ser pares perfectes.
0: I a les mares ens costa especialment.
2: I a les mares costa especialment.
0: Demanar ajuda costa molt.
2: Clar, demana ajuda al teu fill, perquè no arribes a ficar la rentadora, perquè no arribes a, si no he fet un pacte, cadascú fa les tasques. Ostres, no arribo amb això, tinc aquesta dificultat a la feina. O, llavors, demanem ajuda perquè és la manera que pot, i sense sentir vergonya, o passant-te la vergonya, perquè llavors estem ensenyant als nostres fills que ells també sàpiguen demanar ajuda, perquè som animals socials, estem dissenyats per col·laborar. Llavors, per què no fer-ho? Quan ho faig a sobre, et faig sentir millor l'altre. Llavors, és com molt, és un win-win, no?
0: Oi, hem de trencar de vegades aquests prejudicis que ens posem nosaltres mateixos, aquests murs, aquestes barreres, i ho fem sempre com? Canviant de perspectiva, mirant des d'un altre lloc i fent deures. Així que la Cristina Gutiérrez, quan ens visita, ens posa també exemples molt pràctics que podem dur a terme en el nostre dia a dia, a casa, a la feina, per poder entrenar, en aquest cas això, no? Aprendre a reconèixer quan necessitem ajuda i com fer-ho.
2: I veurem com, amb aquest exercici, aquest joc que us proposo, s'obriran, caurà moltes venes.
0: Sí?
2: I veurem més llum.
0: Doncs vinga, la primera idea.
2: La primera idea. Aquesta setmana, sí? Allò que detecta una situació en què tu creus que necessitis ajuda i pregunta't. És a dir, amb els teus fills, en què li costa això, que li costa l'altre, amb el que vulguis. Sí? Sí. Però si pot ser a casa, amb els nens, millor. I pregunta't, vale, què em passa a mi per dins quan jo he de demanar ajuda? Vull dir, què sento dins?
0: Ja, si em resulta senzill o...
2: Sí, sí, és a dir, uf, és que ja començo a suar o... Ja. Vull dir, què sento? Simplement, pues, sento vergonya, pues, sento por, pues, sento ansietat, pues, penso que pensarà que sóc tonta. Tot allò que tu creguis, escriu, vale, pues, penso això. Sí? Primer pas.
0: Vale.
2: Segon pas. Quan algú ens demani ajuda, observem com ens fa sentir a nosaltres. Vale? Primer exercici. El segon, quan el nen o la parella o una amiga o una germana algú et demani ajuda, com es fa sentir a tu? I també ho apuntis, em fa sentir útil, em fa sentir jo que sé important, em fa sentir necessària. I recordem també que nosaltres també podem regalar aquesta sensació als altres quan ens deixem ajudar. Mm. Sí? Una mica el que s'estava dient o la base de l'aprenentatge de la Sofia. I practiquem una frase molt simple. No puc tot amb tot sola. M'ajudes? O no puc amb això sola?
0: I quan la pronuncies tot és més senzill, eh?
2: Clar.
0: T'adones que era fàcil.
2: Exacte. Escolta, mira, amb això no puc tota sola, em pots ajudar? O amb això no puc tot sol, que m'ajudes? Llavors, simplement, si nosaltres ho fem, recordem, el de sempre, els nostres fills i filles també ho faran. I descobrirem, com la Sofia, que deixar-nos ajudar no ens fa més petits, sinó molt més poderosos.
0: Doncs em sembla una gran lliçó de vida per posar en pràctica ja. Famílies, i ja ho sabeu com sempre, ens ho compartiu a les xarxes o a lletralligada@rtv.es perquè ens encarta precisament això que defensa la Cristina, escoltar-vos, llegir-vos, aprendre entre tots, fer xarxa, perquè com diu ella sempre, som animals socials, així que hem d'anar aprenent també d'allò que fan els altres i que els funciona. Cristina Gutiérrez, gràcies.
2: A vosaltres.
3: A mi m'agrada Lletra Lligada.
4: Amb Maricruz Hernández.
0: Entrem en el terreny de la Clàudia Teclen, aquesta psicòloga, consultora, mentora, que ja sabeu que aquí ens dona una altra mirada, així es titula aquesta secció seva, perquè ens convida a mirar amb altres perspectives i posem el focus sobretot en la discapacitat. Vam estrenar aquesta 13a temporada de Lletra Lligada ja amb ella i un cop al mes ens acompanya, i avui torna a fer-ho. Clàudia Teclen, bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda, Maricruz, què tal, com estamos?
0: Molt bé, contenta sempre de tenir-te en el programa perquè ens ofereixes aquesta manera de mirar diferent. I a més et demanaré que avui ens ajudis a mirar de forma diferent una qüestió que genera molt de debat, la intel·ligència artificial, que alguna vegada ho hem parlat amb tu, però justament he vist que acabes de posar en marxa, a través de la fundació que porta el teu nom, una formació gratuïta, accessible, per reduir precisament aquest trencament, aquesta bretxa digital que solemos decir, per poder apropar la intel·ligència artificial de forma pràctica a aquelles persones que tenen discapacitat, que la puguin utilitzar. Llavors, vosaltres l'heu titulat Inicia. I jo vull preguntar-te què és exactament i per què has volgut entrar a ensenyar intel·ligència artificial a persones amb discapacitat.
5: Bueno, pues muchas gracias, Maricruz, por haceros eco en primer lugar de esta iniciativa que inicia, es el comienzo de un camino con la inteligencia artificial, pero en buena compañía. Es un programa de formación de 4 horas asíncrono, gratuito y accesible, que en teoría es para personas con discapacidad, pero yo creo que nos sirve para todos, ¿no?
0: Seguro.
5: Incluye diferentes módulos de qué es la IA y qué no es la IA, cómo aumentar la autonomía en nuestro día a día, menos muros, más autonomía, cómo aprender con la IA, cómo mejorar la empleabilidad, cómo crear un asistente, cómo protegernos ante el uso de la IA, cómo utilizarlo adecuadamente, ¿no? Y, por ejemplo, Colo Castellano tiene una píldora formativa que es cómo protegerse, que esto te va a encantar como periodista, de la desinformación.
0: Y tan.
5: Entonces, dime tú si sirve para personas con discapacidad certificada o con discapacidad sin certificar, porque la IA ha venido para quedarse y puede ser nuestro mayor potenciador en la inclusión, o nuestra mayor potenciadora de la inclusión, o nuestra mayor barrera.
0: És clar, perquè
5: és que quan aprendamos a utilitzar-la.
0: És clar, és que la intel·ligència artificial, quan l'anomenem, sembla que estem parlant d'alguna cosa que ha de venir, però com diu la Clàudia Tecle, ja està aquí, està a les cases, està a les escoles, hi ha molts nanos que l'utilitzen per estudiar, fins i tot per preguntar què és el que demanem, això que deia la Clàudia, que m'interessaria, lluitar contra la desinformació, que preguntin, que aprenguin, i també, clar, per fer-los els deures. I aquí és on ve aquest debat, Clàudia. Com a pares, com a professors, la gent se debate, què hem de fer? Ponemos límites o tenemos que enseñarla a utilizar bien? Que yo tengo clara la respuesta, es clar.
5: Aquí hay opiniones diversas, esto todos lo sabemos. Mi opinión en concreto es, obviamente no hay discusión, se tiene que aprender a utilizar la IA y tenemos que aprender a utilizarla bien y tenemos que ser conscientes que ese aprendizaje va a cambiar día a día para aumentar las posibilidades, pero también hay que poner límites. También hay que poner límites y adaptar ese aprendizaje a la edad, a las facultades, poniendo controles de seguridad parentales, porque, claro, la IA es muy útil, pero también, y por eso hay un módulo sobre seguridad de IA, es peligrosa si no la sabemos utilizar. Entonces, hay que saberla utilizar. El objetivo principal de este bootcamp en inteligencia artificial es aprender a usar la IA de manera fácil, sencilla, pero de manera completa y profunda, y pasar de espectador a creador, Maricruz.
0: Importante.
5: O de espectadora a creadora.
0: Sí, de pasivo
5: porque al
0: activo.
5: Final, sí, porque al final muchas personas con discapacidad, que somos las personas que más nos podemos beneficiar de esta tecnología, siempre que se garantice la accesibilidad, que aquí quiero hacer un llamamiento a las grandes tecnológicas, ¿no? Porque la accesibilidad no es un privilegio, es un derecho, que además enriquece la usabilidad y la experiencia de usuario y, por tanto, de sus clientes, ¿no? Entonces, siempre que se garantice la accesibilidad, quita poder a la discapacidad. Obviamente, yo te puedo contar cómo me quita poder a la discapacidad en mi día a día.
0: Explícame, que me interesa.
5: Pues para los radioyentes que no me conozcan, yo tengo parálisis cerebral, tengo 40 años, tengo unas rutinas de fisioterapia muy exigentes y un trabajo muy exigente también, y la IA me ayuda a reducir la fatiga.
0: ¿De qué manera?
5: Porque, bueno, pues automatizo procesos que no son necesarios que tenga mi atención, pero además he aprendido a crear asistentes que me ayudan a decidir cómo distribuir mi energía para que la emoción no me pueda y hacerlo de manera más inteligente. La IA tenemos que aprender a utilizarla, pero al final el criterio es nuestro. La IA lo que hace es aumentar nuestras facilidades. De hecho, la IA nos puede engañar, y aquí va un poco la píldora que hizo Coro Castellano sobre la desinformación, y tienes que hacerte tres preguntas. ¿De dónde viene esta información?
0: Sí.
5: ¿Quién gana si nos la creemos?
0: Importante esta pregunta.
5: Sí, sí, sí, sí. ¿De dónde viene esta información? ¿Qué gana si nos la creemos? Y la he comprobado.
0: O nos hemos quedado con el titular y ya está, y nos hemos conformado.
5: Claro, porque aquí la IA puede ayudarnos. Este programa va especialmente para profesores y para profesores y profesoras, disculpadme, yo siempre utilizo el masculino plural, pero
0: y las familias usaban, exacto, porque si no es una bullería.
5: Y las familias de las personas con discapacidad, entonces es realmente importante hacerles ver que ahora mismo tenemos un peligro extremo, y es dejar que la IA decida por nosotros. En el curso se insiste en que la última decisión la tienen los usuarios y que la tienen que contrastar, porque la IA también falla. Por eso es importante estar bien formado y pedir ayuda. ¿Tú sabes por qué se llama INICIA con la C-I-A en mayúscula?
0: No.
5: Porque es el inicio de una formación que continúa gracias a grandes partners que hemos conseguido, que lo que hacemos es iniciar un camino en buena compañía para aumentar la potència inclusiva de la IA.
0: Esclar, necessitem que les empreses s'ho creguin, estem veient com la clau de tecle ens dona això, aquesta altra mirada de han de confiar i han de fer-ho accessible per tots, perquè si no al final com a societat no tirarem endavant, no? Bé, ens preocupa que la intel·ligència artificial ens faci més dependents, però com ens està explicant ara la Clàudia, per a moltes persones amb discapacitat pot significar precisament tot el contrari, és a dir, atorgar-les autonomia. I clar, tot això que estan aprenent aquestes persones amb discapacitat ho podrien portar també a les aules, Clàudia, perquè potser podria ajudar aquests infants que aprenen de forma diferent a tenir aquest coneixement més accessible.
5: Claro, todos tenemos de maneras diferentes de aprender, entonces la IA nos permite ir autodescubriendo nuestra forma de aprendizaje, que los profesores descubran esa forma de aprendizaje y adaptar mucho mejor los materiales y la metodología.
0: Hi ha una frase de la Clàudia Teclen que a mi m'agrada molt, que crec que alguna vegada l'has utilitzat en el programa, que dius, la intel·ligència artificial, si no és accessible, no pot ser intel·ligent.
5: Sí, porque la inteligencia artificial no deja de ser parte de la sociedad, es una herramienta. No nos vamos a engañar, no es inteligencia, es una acumulación de la inteligencia humana. Y si no es accesible a una sociedad, no es inteligente, porque está dejando atrás a mucha parte de la población que tenemos mucho que aportar.
0: Em sembla una reflexió superinteressant i un punt de partida important que convé acompanyar. Tant de bo que el teu missatge arribi molt lluny i tant de bo que aquesta eina, que com deia, més gratuïta, accessible a través de la Fundació Clàudia Teclen, pugui arribar a moltes persones.
5: I del canal de YouTube, que no necessita aprendizatge, i en el canal de la UNED va estar pròximament.
0: Més fàcil impossible. És a dir, si no, són excuses. Qui no faci la formació és que no vol. I ens hem de posar tot les piles perquè, com deia la Clàudia, això no és una cosa de futur, sinó és una qüestió de present, així que...
5: De presente permanente de la que ya no nos vamos a poder divorciar, Maricruz. Entonces, no. Mejor aprender a utilizarla para convivir bien con ella y asegurarse de que es accesible para que no deje a nadie atrás.
0: Ja et dic jo que donaré un cop d'ull a la teva formació.
5: Però no sustituye las buenas compañías como la tuya y la de los radioyentes. Por eso se llama Inicia.
0: Moltes gràcies. I de la ràdio, que ja saps que s'aprèn molt a través de la ràdio, i gràcies a tenir també col·laboradors com tu, que ens encanta.
5: Gràcies por dar difusión a esta iniciativa que es tan necesaria.
0: Una abraçada gran, Clàudia.
5: O és accessible o, insisto, no és intel·ligente.
0: M'encanta aquesta frase. La penjaré aquí, a l'estudi de Ràdio 4.
5: Una abraçada a todos y a todas. Un beso grande.

Déu-n'hi-do el que hem treballat, tot i tenir la meitat de temps, però és que els pares i les mares som realment productius, oi? Gràcies en nom de tot l'equip, que avui el control tècnic ha comptat amb la Irene Moreno i la Mònica Ridruejo. Us deixem amb aquesta transmissió en directe a Ràdio 4 del concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que està a punt de començar. Que tingueu una feliç setmana, famílies.

Ràdio 4 t'ofereix en directe el darrer concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona amb motiu del primer aniversari de la 2CAT.

0: Molt bona nit, Catalunya! Hosti, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem. Aquí estem nosaltres, però sobretot aquí esteu vosaltres. És impressionant, la veritat. Moltes gràcies per venir. Mira, mira quina cosa. Uita, quina cosa! Uita, quina cosa, tu! Bueno, avui és l'últim concert de la història del Casgrasses. Però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba. Creiem que és la millor manera d'acabar les coses. No? La vida està plena de principis i finals i no sé, vull pensar que això és el que la fa única i si ha de ser així, potser el millor que podem fer és aprofitar els moments mentre duren. Sí o no?
1: Sí!
0: Sí o no? Sí! Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
1: Sí!
0: Som-hi, doncs!

com està el pati? Està per fer una party. Celebrem.

Bueno, què passa? Aquesta no es la sabeu, o què? Sí o no? Normalet, eh? Bueno. Allà, quanta penya se la sap? Sí, ara tothom, clar. Ara tothom se la sap, no? Allà dalt també, tothom, no? Més o menys, vale. Allà també? Sí, ara sí, bona. Doncs és nova, no? Aquesta cançó té com 73 anys o així, 73, 74 anys. És del primer disco. I la intro aquesta, que està justeta, està així com de xiu-xicu-xicu-xicu, rotllo Festa Major, rotllo 2015, no? Una mica aquest flow, no? Confeti, pum-pum-pum, tal. Pues la fèiem al principi quan hi havia rotllo 10 persones, 5 persones, a vegades 3, alguna vegada cap, també. Havíem tocat també sense ningú i fèiem el bolo, ens la pelava. No és la pelava, era una mica trist. I vam dir, tio, posem-la al bolo, allà què passa? Allà si per primera vegada pues posem la intro aquesta i hi ha molta penya. I mira, sí, al final ha vingut tothom, tu. El que sí que molaria, que seria fortíssim, és com que sonés la intro i quan fa el pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Aquest rotllo, aquest rotllo, rotllo que saltéssiu molt heavy. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. És aquest flow, és aquest flow, és aquest rotllo. O sigui, si quan entra el bombo feu això, serà un somni, molt en sèrio. I després, a més, la cançó té un tros que és més fàcil, que és el fire on the fire, fire, fire on the fire, fire, fire on the fire, fire, fire, fire, fire on the... Fire on the fire, fire, fire. És això, és que és això, és que està xupat. Jo crec que hem de tornar a posar la intro, eh? Com ho veieu? La tornem a posar o què? Va, va, va, va, Pere, enxufa-li.

0: Osti, si sì che mullate, eh? Quina guapada de públic, nano. Mira, mira, mira. Que avui estem sortint per la tele, penya? Ens farem famosos, tio. Joder. Però ens sortim per... pel Club Super 3 a... automàtic i tot el rotllo, no?
1: Automàtic, automàtic.
0: Mama, si estàs a casa, hola! Saludeu a la mama! Bueno, ara seguirem amb el rotllo de les cançons. Què us sembla? Seguim o...? Sí, no? Fem una que es diu John Brown. La coneixeu, aquesta, o què? Jo crec que molaria que pugés gent aquí a John Brown. Gent amb ganes de fer-se famosa. No, gent famosa no, gent amb ganes de ser famosa. Sí o què? Aviam, jo crec que la penya nostra de darrere ha anat a buscar gent. Oita, oita, oita la gent. Oita, els pares del Miquel. I els pares de l'Arnau. Hòstia, ja podia anar a saludar la mama, jo. Hòstia, tu, ja som tots. Vale, vale, vale, vale. Penya sèria, ha pujat penya sèria avui, eh? Vale, farem una cosa, farem la intro. Hem fet una mica de Fire on the Fire, Fire rotllo 2015, rotllo Festa Major, aquest flow, ens hem descuidat de fer el hey, hey, hey, hey, hey. Avui no l'hem fet, eh? Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Això és molt de Festa Major, també. Vale, vale, brau, brau. Això també és molt de Festa Major, és més de Festa Major que tot l'altre, crec. Bueno, ja ho farem més tard, no? O què? No, no, ara no, que ho tirarem tot avall. Vale, i una altra cosa que és molt de Festa Major, el rotllo confeti, que veig que ja esteu a tota la penya amb la palma. Vale, vale, vale. El rotllo és... En Josep Valdeneu fa... Para-pa, pipira, para-para... I en Miquel fa... Està guapíssim. I quan ell fa pam, li enxufeu a la mandanga del confeti, vale? Sí o què? Sí! Vale, va, Josep.

teva vida no t'espera, no has acabat la carrera,

aplaudiment per la penya, penya! Vale, rotllo festa major ho anem tenint tot bastant cobert, jo crec, no? El bufador... ens ha faltat una cosa, però, jo crec. Una mica d'onada també és molt de festa major, no? O què? Fem una mica d'onada o què? Vale, vale, vale. O sigui, jo crec que podríem fer... rotllo. Brown, era un petit indi. Tot el rotllo i al final... I ara és una balena, i ara és una balena. I quan digui yeah, comencem per allà dalt, tota la volta, i acabem aquí al mig fins a darrere. Què us sembla? Ho fem o què? Que sortirem per la tele, nano!

sí, aval, aval, sí, aval, sí, aval, aval, sí, abaixa-la, abaixa-la. Si tots els camins porten a Roma, digue'm tu per què ha de venir aquest home. Un país en ruïnes, gastant-se milions, amb un personatge que es toca els collons. Jo el meu papa el tinc a casa, jo el meu papa el tinc a casa, jo el meu papa el tinc a casa, jo el meu papa.

But walkie-talkie, but walkie-talkie. No hi ha ningú dins meu, no hi ha ningú que em salvi. Sóc com en Bambi, com en Bambi.

Bueno, gent, així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys, de veritat. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat, fins a l'últim moment, que ha estat avui. Hem estat un any treballant en aquest concert. Esperem haver estat a l'alçada de tot això que ens ha donat. Volia demanar un aplaudiment també per tot l'equip tècnic que ha fet tot això possible. Un aplaudiment també pel manejament, discogràfica, productora i tot el rotllo aquest. Un aplaudiment també per la penya Canta Canta. Un altre aplaudiment per la penya Balla Balla. I un altre per la penya Corda Corda. Aquesta va per vosaltres. Moltes gràcies per tots aquests anys, de veritat.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. La barrera del so. Amb Irene Desumvila.
1: I que felices que ens fa cada dissabte poder-vos oferir música en directe. Molt agraïdes a tots els músics que venen a la ràdio cada setmana i ens ofereixen un showcase acústics aquí, en exclusiva, l'acústicament dins la barrera del so, també a tot l'equip tècnic que ho fa possible. Avui tenim una liada bastant xula, que ens fa bastanta il·lusió. Sempre, doncs, per estar molt a prop d'allà on vibra la corda, on sona la nota, on neix la música. Així que som-hi ja, amb un nou acústicament.
2: Doncs per mi la música és do sol.

Un cel de pols i ecos llunyans. El so posa llum als espectres i l'hivern muda en sol. Maddy torna i ho fa cantant la bellesa de la intempèrie. Bury Me in the Craters of the Moon, nou cançons d'un indie rock ple a l'hora de sensibilitat i energia, delicadesa i contundència, bellesa i desolació, ballant en una dansa que sí, és de nou començament. Avui a l'acústicament, la ment acústica de Maddy.

0: Again. Què tal, Ramon Rodríguez, Pep Masiques, el Marc Prats, l'Adam Vives, què tal, com esteu?
1: Molt bé, Irene, contents d'estar aquí amb tu.
0: Molt benvinguts.
2: Què tal?
0: Begin Again, que és una mica el que ha passat.
1: Sí.
0: Un nou començament.
1: Begin to begin.
2: Aquí estem, que aquí estem.
1: Rem,
2: dándolo todo.
1: Volver a empezar, que diria Garci.
0: Exacte, sí, sí, sí. Exacte.
1: I li van donar l'Òscar, escolta'm.
0: Això, home, doncs mira.
1: Potser ja tocaria.
0: Sí, sí. Escolta, i vosaltres també, jo crec que està... que està força de premi aquest disco, és un discasso. I a més, dèiem això de tornar a començar, veníem d'aquell 2023 que potser la banda no sabíem què passaria, semblava que fèiem una aturada o que ho deixàvem, no?
1: Sí.
0: I després vam tornar al 2025, vam recuperar aquell Orion's Belt amb el directe a la nau, no? Que va ser una mica el punt de trobada de la, sí, de la banda. I ara on estem?
1: Ara estem, penso que més bé que mai. Tot està molt endreçat i tenim moltes ganes de tocar. Bueno, sempre hem tingut ganes de tocar. El que passa que sí, és veritat que des del principi nosaltres teníem la nostra bateria original, que era en Lluís Cots, no? Que finalment va deixar el grup i llavors, bueno, doncs, va entrar l'Antonio, vam provar coses, però el grup no acaba de funcionar fins que vam trobar el Marc Prim. Que sí que...
0: Hola, Marc.
3: Hola.
1: Bueno, també és veritat que som, bueno, som persones que portem tota la vida tocant junts, val? I clar, quan entra un bateria hi ha tot un llenguatge, Marc ho explicarà molt bé ara, hi ha com un llenguatge musical, diguéssim, propi nostre de quan toquem, que si no quadra tot, no funciona, no? I ha sigut una peça fonamental.
0: Com és aquest llenguatge propi dels Madi?
3: Sí, bueno, és molt curiós perquè els primers dies d'assajar amb ells ja vaig veure que hi ha una sèrie d'automatismes de quan toques, de persones que es coneixen de fa molt temps, de que toquen junts molt temps, i ho tenien agafat de seguida. Llavors jo estava tocant i hi havia qualsevol petit canvi o el que sigui, i ells ho tenien totalment, doncs, interioritzat. Si en el moment inclús, no, mira, això ho podríem fer tal manera, tots enganxaven de seguida la idea, perquè es nota que hi ha un treball d'anys i que desconeixen com a persones i com a músics, i això, clar, és fantàstic poder tocar així.
0: És que abans ho parlàvem i comentàvem anècdotes així una mica curioses de quan ets molt jove i dèieu, amb 14 anys, no? O 15,
2: sí,
0: una passada.
2: Sí, vam començar amb tu 14, sí, i jo 15.
1: Tu tenies 15 ja, sí, Pep, 15. Jo tenia 14.
2: Sí, molt més gran.
1: Sí, sí.
0: Uau. I
1: ara semblo, sí, més gran jo.
2: Sí, home. No, no. I, bueno, doncs això, clar, són molts anys, moltes hores d'assaig. Abans, quan érem jovenets, assajàvem totes les tardes. Sí. Inclús, jo crec que el primer concert... Quants anys vam passar sense fer el primer concert? Assajant, només assajant?
1: Sí, bueno,
2: molts anys.
1: Molts anys, sí, sí. I de fet, vam estar... O sigui, fins que no vam fer, diguéssim, el que és Madi, no? Uh-huh. I el primer disc de Madi, sí, vam fer alguns concerts, però molt poquets.
2: Sí, vull dir,
1: però vam estar, realment, vam estar 10 anys...
2: Com allà ficats.
1: Tancats, eh? Al local d'assaig, sí, com trobant, buscant, no? I és una mica això al final, quan vam trobar una miqueta com fèiem les coses, quan es vam decidir a gravar un disc, posar-li un nom definitiu, diguéssim, al projecte, perquè n'ha tingut molts, però realment, no sigui com a Madi, doncs sí, fa, sí, 25 anys, vull dir que funcionem.
0: Sí, sí,
1: d'aquí
0: poc es compliran, sí, just,
1: sí,
0: no?
1: Del primer ara... disc, sí, el primer disc va sortir, no sé si... Potser d'aquí 3 setmanes farà 25 anys que el vam publicar.
2: Hauríem de fer alguna cosa, no?
1: Bueno, ja fem el concert de la nau, sí, del 22.
0: El dia 22 d'octubre. 22 d'octubre a la nau,
1: sí, sí,
0: no?
1: Bueno, de fet, aquest disc també l'hem fet una mica com per reivindicar-nos a nosaltres mateixos, no? Vull dir, el disseny del disc l'he fet jo, com el del primer disc, que va ser una cosa completament accidental. Vull dir, quan vaig fer el disseny pel primer disc, no teníem ni discogràfica, no sabíem que Becore anava a publicar el disc, no? Vull dir, però al final, per accidents, coses, l'Eric Fuentes, en Finished Sympathy, mm-hmm, compartia pis amb l'Adam Vives, okay, aleshores, sí, val? I així va venir un assaig de Madi, així vam conèixer l'Eric nosaltres, i aleshores ens vam adonar que treballava a Becore, perquè feia la promo i tal, i li va agradar molt el grup. I va ser l'Eric Fuentes qui li va passar el disc al Jordi Llançamà, vull dir, perquè nosaltres ja havíem muntat una discogràfica que era Sidònia, que anàvem a treure les coses pel nostre compte, no? Llavors, doncs, mira, vaig trobar com aquestes pintures de l'Anna Gallets, que és la pintora que va fer, diguéssim, tot aquest món oníric dels tres primers discos de Madi, i buscant material vaig trobar una carpeta, no?, seva, que vaig dir, ostres, però aquí hi ha moltes pintures que no vam fer servir en el seu moment, no? Perquè les vam descartar o el que sigui. I vaig pensar, ostres, doncs estaria bé, doncs, ara que tornem després d'un moment que semblava que potser no sabríem quan tornaríem a tocar, doncs tornem, mirem una mica enrere també i ens reivindiquem una miqueta nosaltres mateixos, fent un altre camí nou amb en Marc, no? Vull dir que és com...
0: I d'alguna manera, a mi em sembla que tot està molt connectat en el sentit de... Jo veig aquesta portada, per explicar-ho una miqueta, sembla una figura, no?, que està doncs, pintada amb uns tons freds, com una mica pastel, no? Una figura una mica com de... No sé, em trasllada com força sensibilitat. I d'alguna manera em connecta molt també amb el títol del disc, aquest Bury Me in the Craters of the Moon. És un títol que em sembla que conjuga també... aquesta sensibilitat, que és una, no sé, unes paraules precioses, no? Mentre estàs dient quelcom molt bèstia, no? Enterra'm els cràters de la Lluna.
1: Sí.
0: Però representa, no sé, aquesta fragilitat que alhora està explicada a través de, tant dels poemes com de la imatge com de la vostra música d'una manera molt bella. Com amb llum, saps?
1: Sí,
0: com
1: sí.
0: Amb certa... amb presència, no? Amb contundència en sí. ocasions, no?
1: Sí.
0: I hi ha molt aquest equilibri de la fragilitat i alhora també la bellesa. No?
1: M'agrada això que has dit de la presència, perquè penso ara, o sigui, vist ara, com estem tocant, com hem fet, perquè aquest any sí que hem fet concerts, no? Vam estar tocant a València, vam estar tocant a Bilbao, a Madrid també, i retrobar-nos una miqueta amb el nostre públic, però retrobar-nos nosaltres també tocant com aquestes cançons, i penso que les toquem més bé que mai, perquè... ara estem més presents tots, vull dir, som més conscients de que estem fent això, que quan érem joves, no?, que ho fas, no?, doncs amb l'urgència aquesta de que estàs en un grup i evidentment ens ho passàvem bé i tal, però potser érem més inconscients de la música que fèiem, com la fèiem. Dic, aquesta és la sensació que tinc jo, en Capi no hi és aquí, però en Capi també comparteix una miqueta aquesta visió, perquè ho hem parlat, això. I penso que això queda traduït també amb com fem la música ara, no? D'una forma com, no sé, com més conscient de voler fer una cosa bonica, diguéssim, no? Que quan ho escoltis, doncs, evidentment és un component que la música de Madi sempre ha tingut, no? Hi ha aquest component emocional, no? Que encara que no entenguis la lletra, potser, o no entenguis l'anglès, amb la melodia i amb el que estem fent ja s'està creant com una atmosfera que sí que més o menys et pot transmetre unes imatges com aquestes, no? Però penso que ara és com, no sé, que és com quan ja, no sé, quan ja ho tens com molt, molt, molt, molt, molt interioritzat i ja surt sol. Però que no és una cosa mecànica, eh? Vull dir, és una cosa que passa si estem tots fent una cançó, diguéssim, i estem tots per la cançó.
0: Hi ha aquesta consciència i, mira, jo aquí penso que també ho explicarem molt bé, perquè hi ha també una connexió bestial entre la música i el text, i ara m'explico. Això es diu Tread Lightly.

Clar, què estàs dient? We dread on, és a dir, avancem amb esforç, no? Per la vessant sud, no? Trenquem el cel abans de l'alba, no? O sigui, com també. I ara escoltem això. M'encanta.

0: Clar, i aquí has dit, I lit the lamp, no? És a dir, vaig encendre la làmpada, no vaig abocar llum, no? Sobre el nostre estat d'ànim. Uah! Hi ha, a l'hora de composar? O sigui, o com viviu vosaltres aquestes lletres? Com viviu la música, no? Com ho feu? Com es fa això?
1: Les lletres són del Mark Swanson, sí. Les lletres dels últims 4 discos, no? Sí. La primera etapa de Madi, diguéssim, que jo era el lletrista, però aquesta fase com més adulta, diguéssim, més madura, com li vulgueu dir, vam decidir que les lletres les fes el nostre amic poeta, que és com qui fa tots els textos. Aleshores, aquí el que passa és que, clar, jo estic aquí fent d'intèrpret, perquè, a més, aquesta cançó, la música és d'en Pep.
0: Vale? Felicitats, Pep.
1: Sí.
2: Gràcies. Sí.
1: I en Pep, doncs, normalment quan escriu, doncs, té una tendència a fer com moltes parts molt riques, però és complicat encaixar aquí una tornada amb totes aquestes parts, no? Tu com a intèrpret, i a més he d'interpretar també un text que no és meu, no? Un poema d'un amic nostre nord-americà, i he de dir, bueno, això de què va? Com ho cantaria? Què està dient? Com encaixo aquestes peces que ha fet en Pep, no? On decideixo que és la tornada? I aquest és un joc que a mi em sembla molt, molt ric com a intèrpret, no? De dir, ostres, doncs mira, vaig a intentar fer amb aquesta música, no? Doncs una cançó, no?
2: Bueno, i el procés aquest de composar, no? Que una mica ens ve arrel de la pandèmia, no? Que
1: sí.
2: Vam haver d'inventar-nos la manera de... Ens anàvem enviant arxius, no? I és molt guai enviar una idea que tens. Hòstia, doncs mira, Ramon, t'envio això, pam! I llavors, hòstia, t'ho torna amb unes coses afegides que guanyen, i és molt, molt guai això de veure com queda, no? I aquest procés, diferent de com havíem fet abans,
1: sí.
2: Però ens sentim còmodes així.
1: És com més sorprenent el resultat, vull dir, aviam, evidentment, també quedem a l'assaig i hi ha coses que podem improvisar allà i construeixes alguna cosa sobre una improvisació, com per exemple Som sí. Set escenario, que ve a ser una cosa similar a això, no? Sí. Però... Per exemple, en aquest cas, no? Una peça que t'envia en Pep, no? I dius, hòstia, clar, l'estructura de la cançó ja està feta, no? Jo el que puc fer també és dir-li, vale, Pep, potser la lletra és massa curta, llavors haurem d'escurçar uns compassos, no sé què, llavors s'escurça o el que sigui. Però per mi el repte és dir, que guai que em passen una cosa sense imaginar-se ells, ni el lletrista, ni el, ni el compositor de la música, diguéssim, quin serà el resultat final de la suma d'aquestes parts. I penso que aquesta màgia es nota amb la música que fem, perquè hi ha un component d'improvisació i de sorpresa final, diguéssim, que és molt important, que sempre ha estat a Madi, diguéssim, no? Vull dir.
0: I tu, per exemple, Adam, com ho vius quan reps... Al final, què és això? Un drive?
3: Bueno, no? Un drive o WhatsApp.
0: O un WhatsApp,
3: Sí, sí, un àudio que el rebem i bueno, el que diu el Pep, no? Ens el anem passant l'un dels altres... i anem treballant-ho a casa, però sí que és cert això que diu el Ramon, perquè jo cada vegada amb aquests últims 4 discs que hem gravat, és això, la sorpresa final, que mai saps, no, com acabarà aquella cançó des de quan comença, no? I és superxulo, perquè acaba sent molt, molt més gran del que t'imaginaves.
1: Clar, Adam, és que quan nosaltres fem les coses al local ja sentim la melodia de la veu i tal.
0: Sí. Llavors,
1: hi ha aquest component de sorpresa que penso que és... que motiva molt que tothom estigui com implicat. Aviam com queda això, no? Aviam si al final passa la criba o el que sigui, i normalment
3: que
1: sí.
3: Inclús amb il·lusió, perquè dius, ostres, va, que aquesta setmana, no, grava el capi, a veure com haurà quedat, no? O el teclat, no? Ostres.
1: És que passa amb tots els components, clar, vull dir, no sabem ni el que porta en Marc Prats o el que porta en Capi. Mira, per exemple, amb en Capi ha passat tota la vida, en Capi, que no hi és, ara que ens escolta. En Capi sempre...
0: Una salutació des d'aquí.
1: Sí, no, en Capi, doncs, és un tio prudent, i aleshores al local va provant coses, però tampoc es posa molt fort perquè està provant coses. I llavors mai saps què tocarà els discos. I és quan realment estem ja a l'estudi amb en Santi García, és quan sentim la proposta que porta, saps?
0: Que bo,
1: I llavors és molt guai, perquè dius, hòstia, fins aquell moment no sabem què
2: fa. Jo crec que ell tampoc ho sap, fins que estava allà.
1: Jo crec que sí que ho sap. Jo crec que té massa opcions. Jo crec que té massa opcions,
2: bueno,
1: sempre.
2: Sí,
0: I no dona una mica de vertigen, de dir, hòstia, no, ja estem allà a l'estudi... Ja...
2: Però és que portem tants anys ja que al final saps que sortirà. No? Saps que tothom donarà el callo i que no estem fent cap experiment.
0: És que és una passada. L'altre dia veia unes fotografies vostres i vídeos de quan veu una a Chicago gravar. És una passada, tio, es veu allà amb un Macintosh, però...
1: Sí, sí, sí.
0: El Mac aquell, el rodó.
1: El Mac aquell, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Que, brutal,
1: que aleshores era l'hòstia, allò.
0: Clar, clar, sí, clar.
2: Bueno, des d'allà, no?, ens comunicàvem per internet amb missatges.
1: Sí, sí, amb, sí, sí, sí.
3: Messenger.
1: Bueno, clar, és que han passat anys, encara que no ens ho sembli.
0: Clar, clar,
1: a nosaltres,
0: clar.
1: No?, perquè nosaltres, és, no sé, clar, el temps és com... molt particular, com la noció del temps de cadascú, no?
0: Ai, és que el temps, sí, sí. El temps és curiós, eh? I a més també a un li agrada, també com a seguidor de la banda, també li agrada pensar i fantejar en paral·lelismes entre, jo què sé, els escrits del disc i la pròpia història de la banda, no? Perquè penso que això fins i tot és maco, no? Aquí, jo què sé, en aquest disc també hi ha molts fantasmes i coses i penses, què voldrà dir això de Madi, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És maco també pensar això.
1: Bueno, està guai també deixar-ho una mica a la lliure interpretació, no? Perquè al final, ja et dic, no deixen de ser text del Marc Swanson.
0: Sí. Que com va començar aquesta relació? Com el veu descobrir, el Marc?
1: El Marc el vam descobrir perquè el Marc és íntim amic del Jeremy Inek de Sunny Day Real Estate. I aleshores, en un dels viatges que el Jeremy Inek va venir aquí o a tocar amb nosaltres o a gravar un disc amb nosaltres i tal, amb en Santi Garcia i tal, i amb el Falner i el germà del Santi, va venir amb en Marc Swanson, que es va agafar vacances, i va estar el Marc Swanson, em sembla, 10 o 15 dies aquí, que els vaig tenir a casa, els dos. I el Marc, doncs, és... Bueno, el Marc és el cantant del primer grup que van tenir el Jeremy Inek i el William Goldsmith de Sunny Day Real Estate. Vull dir, era el cantant d'un grup de punk que tenien, vale, molt polític. I, de fet, hi ha una història que em va explicar el Jeremy quan va sortir la pel·li aquesta, Green Room. Us en recordeu, sí, aquesta pel·lícula de què anava? Que era com un grup així, com de punk, en plan així, anarco i tal, i que tocaven amb un squad on hi havia neonazis. I llavors els volen fotre una pallissa, que els volen matar, bueno, a la pel·lícula i tal. Llavors el Jeremy em va dir, això està inspirat en una història que ens va passar a nosaltres amb aquest grup, que era Reason for Hate, on era el Marc Swanson el cantant, i els van estar a punt de fotre una pallissa perquè, clar, van estar cantant davant de... No? Reclames pacifistes davant d'uns neonazis, no? Vull dir... Bueno, doncs el Marc Swanson és aquest personatge, no?, que és fotògraf, és poeta, està molt, molt vinculat amb l'underground de l'escena de Seattle des de fa molts anys, i, bueno, és un encant de persona que està encantat de ser el lletrista d'aquest grup.
2: Clar,
1: no?
2: Per ell també... Com és molt clar, una passada que, no?, que un grup et posi música als teus, sí, poemes,
0: sí. La
2: no?
0: La seva reacció,
1: imagina't.
0: No?
1: Sí. I un grup de que viu a prendre pel sac, ja, ja, ja. Tu, vull dir, sí, sí.
0: I vosaltres, o sigui, fins a quin punt també hi ha una certa responsabilitat de posar música aquells textos, no?
2: Bueno, sí, però bueno, nosaltres ja sabem que ho farem bé.
0: Sí, sí, sí, m'agrada. Sí, sí. I ell és, per exemple, l'autor de Mitigate the Sadness. To mitigate the sadness, you must undress the sadness. És a dir, per... mitigar la bogeria, per minvar la bogeria, has de despullar la tristesa de les, sí, seves robes, una cosa així, sí, de sus ropajes, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Increïble, això.
1: Sí, no, ja et dic, a mi m'agrada molt els seus poemes, de fet, o sigui, abans de que fos el lletrista de Madi, arrel de ser amics i tal, i conèixer-nos en aquest viatge, a mi sempre cada any m'enviava els seus fanzines, que tenia uns fanzines de fotògraf, com t'he dit, que on barreja fotografia i poemes, no? I allà és on jo vaig agafar la idea de dir, ostres, si fem alguna cosa amb Madi, li preguntaré al Swanson si podem fer servir poemes seus, i així jo m'estalvio de fer les lletres, perquè un cop jo vaig començar a fer lo de New Raymond, i Madi realment, el 2007 va ser com quan vam deixar de fer discos fins al 2014, vale, que és quan vam fer el single aquell, Age of Run, que vam fer com una petita, no?, la tornada, diguéssim, és quan li vaig escriure jo a Marc Swanson, perquè jo hi vaig parlar amb ells i vaig dir, jo ara ja fa molts anys que no escric en anglès, no... I em representava, o sigui, molta feina, més feina que escriure en castellà, diguéssim, no? Perquè, clar, al final, això ho ha d'escoltar una persona de... No? Almenys en Madi, els primers discos, el que pensava, que pugui escoltar alguna persona que sigui, jo què sé, de Gales o d'Escòcia o d'on sigui, i que entengui el que li estic dient jo, encara que sigui català, no? Vull dir, que estigui ben escrit i que estigui, no? I aleshores el que feia era, doncs, li passava alguna amistat que jo tenia, no?, que fos anglesa o que fos... perquè em revises les lletres i perquè tot estigués, no? Sí. Intentar pronunciar això de la forma més neutra possible perquè s'entengui. I em feia molta gràcia perquè quan els hi posaven els discos, no?, per exemple, això, el Sunny Day i tot això, els agradaven, no? Recordo que estaven amb la Crisi, que era una amiga d'ells i tal, que em deia, hòstia, és molt curiós perquè el teu accent no sabria dir d'on... Sé que no ets americà, però tampoc sé si ets anglès o... No sé ubicar-te, no?, perquè hi ha molta barreja en l'accent que jo poso i tal, no? No, no és el típic accent de quan veus, jo què sé, un actor espanyol, parlant en castellà, depèn d'aquí, no? Vull dir que és que se li nota molt que ha anat a on ensenyen anglès els cursos aquests d'Iberia, no? Perquè no sé... Perquè no sé allà on estudien idiomes, eh? Els de, en fi, la broma, perdó.
0: I d'aquesta manera, doncs, neixen aquestes cançons fantàstiques d'aquest Bury Me in the Craters of the Moon, també preciós aquest títol, que conté aquesta Mitigate the Madness... Mitigate the Sadness, anava a dir.
1: Sí, bueno, és que enganya molt.
0: I que avui tenim la sort, i estem molt agraïdes, de que heu vingut amb guitarres, amb les acústiques, amb el Marc Prim, doncs, el cajón, el shaker, el Pep. Que a veure, expliqueu una mica això. La música, per mi la música és do sol, què vol dir això?
2: Bueno, res, és que... Bueno. És per tornar-li una broma. Per tornar-te una broma. M'ha fet un xiste i no m'ha fet gràcia.
1: Un acudit de baixistes.
0: Sí. Hem fet un acudit de baixistes, sí. Però l'expliquem o deixem? Sí. O fem, sí. Ah, o deixem la...
1: No, però explica'l tu, que l'has explicat molt bé. Nosaltres explicant acudits, no sé.
0: Jo em sembla que porto ja uns quants anys fent ràdio i em sembla que no he explicat mai acudits per la ràdio.
1: Però esta la primera vez que lo vas a fer.
0: Atención, saps? No, res, acudits de baixistes n'hi ha molts i meravellosos. I hi ha un... que sempre diuen, no? Què pensa cada membre de la banda quan està a dalt de l'escenari, no? I llavors hi ha el... Kamansky ha dit el guitarrista, no? Sí, el guitarrista, sí. Que veu davant una noia i diu, uah, vaya rubia ahí, la rubia de delante, uah, increïble. Que vosaltres heu dit... Ah, no, espera't, ara ho corregim. Sí. Després hi ha el teclista, no? Que diu, uah, estic fent unes harmonies increïbles i tal. I després hi ha el baixista que diu, do, sol. No, és l'únic que pensa, no?
2: Sí, és així, és així.
0: I dèieu que en el grup no...
1: En el grup, o sigui, el personatge del guitarrista seria el teclista,
2: exacte.
1: Saps? En el nostre grup.
0: El que fa les harmonies increïbles, no?
1: Sí, exacte.
0: Bé, doncs la música és do sol i és molt més, i avui tenim la sort de tenir els Madi aquí a l'estudi. Teniu el set preparat, ens interpreteu aquest Mitigate the Sadness. Nosaltres us escoltem amb molta atenció i després continuarem parlant.

0: All right!
1: Ai! Anava a dir, aquests fade-outs que m'agraden a mi, m'ha fotut un ensurt.
2: Això és el que passa als assajos de Madi, sempre, eh? No? Aquests comentaris meus de... Vinga, tira, tira.
1: Com són? Com són aquests... Tu, Marc, que vas d'arribar fa una mica relativament menys, com són aquests assajos?
3: Bé, molt bé.
1: També fan aquests ensurts.
3: Bueno, no, bueno.
2: Canvis de lletres, no?
3: Hi ha canvis de lletres, de vegades canvis de notes, aleatòries també. Sí, sí, sí, petits acabaments, l'estil d'acabament de les vocals. També.
2: Sí, sí.
3: Però està bé perquè bueno, estàs allà concentrat i de cop, hòstia, què ha passat?
2: Sí.
3: Però bé, bé, sempre bon rotllo.
1: I què té el Marc que va doncs, entrar també a la banda?
4: Bueno, el Marc... Ja també ens coneixíem de fa temps.
2: El Marc tocava amb l'Adam.
4: Sí, havia tocat amb l'Adam.
2: Teníem aquest grup, explica-ho tu.
5: Bueno, jo el vaig conèixer per és que clar, tot se remonta a l'Oriol Nieto, aquí,
2: sí.
5: Eh?
2: Però... Bueno, clar, l'Oriol Nieto, que és el meu fan histèric.
5: Sí, sí,
2: que, clar,
5: sí.
2: L'Oriol Nieto és un amic nostre, que viu als Estats Units, és un catacrac, que és el cantant de La Bossa d'Orina.
1: La Bossa d'Orina?
2: La Bossa d'Orina, sí, sí.
5: Gran grup.
2: És l'Orina. El Bossa és l'altre, el Daniel Bossa. Bueno, total... que jo recordo, era l'any 2005 i tal, a mi m'apareix doncs, aquest personatge, l'Oriol Nieto, no? Així amb els cabells llargs i tal. Hola, Ramon, sóc el teu fan histèric. Vull
1: que
2: dir, es va presentar així. I aleshores sempre venia tots els bolos i veus que és una persona que és entranyable i tal. I així és com he conèixer l'Uri Nieto, que es va fer col·lega nostre,
5: llavors,
2: que tocava el violí amb Madi.
5: Tenia un grup de metal,
2: sí.
5: El que jo el havia anat a veure diverses vegades, sí. i el bateria d'aquell grup de metal era el senyor Marc Primi. Sí.
2: Sargon, era Sargon.
5: Era Sargon.
2: Sí, sí, que era un grup de metal en català, molt guai.
1: Això em sona molt.
2: Sí, home, i tant.
1: I tant, clar.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, clar.
5: I arrel d'això jo amb ell vaig muntar un projecte que vam fer, no? Soul Aside, vam gravar un disc, i amb ell i els altres amics, i bueno, aquí ja va néixer l'amistat, també.
2: Ah, sí.
5: I arrel d'això, doncs mira...
1: I que maco també que quan tens seguidors que són fidels, eh? O sigui, gent que estima la teva música. O sigui, és com... No sé com es viu això com a músic.
4: Home, és molt guai, no? Trobar-te gent... I això, no? Després fas concerts ara i trobes gent que de fa molts anys que recordes també haver-los vist i que s'emocionen i com ho viuen, no? Això està... És molt xulo.
1: I una mica com ha canviat la indústria, perquè no sé si el Somset Escenario va una mica per aquí, però diu alguna cosa també com en un mundo de botones, en un món de botons que ens ofega o ens nos hunde más en l'obscuritat, en la foscor. No sé si va per aquí, però com està canviant també el propi ofici de músic, no? I com ha canviat també en aquests 25 anys que ja porteu. Vosaltres també heu sigut bastant terrenals,
4: bueno,
1: sempre, en el sentit de
4: outsiders,
1: que...
4: Vull dir,
1: sí.
4: No, amb el, que no ens hem preocupat gaire per la indústria, no?
1: Exacte.
4: Així, nosaltres hem fet el que hem volgut fer, no hem tingut cap tipus de pressió... I llavors hem anat tirant.
2: Sempre hem estat a Becore. No?
4: Sempre hem estat a Becore, ens han deixat fer el que hem volgut.
2: I també és cert que Madi no és un grup normal.
4: Per masses.
2: Amb aquests... No, no, em refereixo. El funcionament del grup o la finalitat del grup era doncs, quedar perquè el grup estigués viu, diguéssim, perquè l'Adam estava estudiant medicina, tu tens el teu restaurant, tots, no? En Marc Prats és periodista, en Capi també tenia la seva feina, jo també tenia la meva feina aleshores. Jo vaig muntar, per exemple, l'Omeo en solitari perquè sí em volia dedicar a la música, no? Sí que volia provar doncs, de guanyar-me la vida amb les meves cançons i tal, però alhora respectava que això fos així, que cadascú doncs, ja tenia el seu camí i que la música és una cosa que, no? Que forma part de nosaltres i que es feia, però sense condicionar cap tipus d'expectativa de si el grup havia de fer coses molt grans o tal, i bueno, i penso que hem fet i vam fer moltes coses.
4: Sí,
2: vull dir.
1: I que penso que també hi ha una visió, i en els dos projectes penso també amb New Raymond, una visió d'una mica de la música, de la música és la música, o sigui, no és jo que sé quantes coses, no? De,
2: sí.
1: No sé, pantalles, el que sigui, no?
2: No, exacte. No, no,
1: és tocar.
2: És tocar i fer cançons, exacte, sí. Sí, jo penso que la visió dels dos projectes, tot i ser diferents,
1: sí.
2: No? Vull dir, és similar en el sentit de que les cançons són el que importa, no l'aspecte que tinguem nosaltres o com fem servir les xarxes, o sigui, saps què vull dir? No. Això en realitat, vull dir, almenys a mi, vull dir, és el que més m'ha importat dels altres artistes o compositors o compositores que jo escolto i que valoro la feina que fan. per mi l'aspecte que tingui no, és secundari, saps? O si té més seguidors i, no sé, és com tot això, és com ho veig com... Al final és màrqueting, s'ha transformat tota la indústria en una broma, en realitat, perquè al final es parla de tot menys de les cançons, no? Trobes? No sé, sense faltar el respecte a ningú, eh? Em refereixo, sí, sí. És el propi sistema de com funciona, on al final només se li dona veu a certes coses que existeixen i que hi han de ser, com festivals o coses, però només es dona veu a les coses com els números, no? I a totes aquestes dates grosses.
1: La mercantilització
2: grosses.
1: De la,
2: exacte,
1: de
2: no?
1: Coses.
2: I al final dic, ostres, no té per què ser tot així o tot el públic voler això o aquí confeti i ballarins i tal i que al final no saps si estàs a un concert o estàs veient, jo què sé, saps? Vull dir, és que... Vull dir, hi ha d'haver espai per tothom, que penso que ara s'ha perdut una miqueta això, no? Que no hi ha com aquests nínxols que hi havia abans, on... però sí que hi existeix un teixit alternatiu on es fan coses i tal. Que passa ara trobo, de la meva opinió personal, és que està com silenciat per tot aquest sistema de mercantilitzar-ho, diguéssim, no? Però encara hi són aquests llocs i encara, no sé, jo almenys com a cantautor jo puc anar a tocar a tot arreu, hi ha un circuit, diguéssim. Si el que pretenc és només tocar festivals i tot... Saps que, és que no... Trobo que, no sé, és com... No sé, és com una mica pervers, sobretot per la gent jove que comença ara. Vull dir, aquest missatge és com molt, molt nociu per ells, perquè llavors hi ha com unes expectatives tan grosses que sembla que ho hagin de patar d'entrada. I vull dir, això, jo dic, és un problema. Després, assumir que això possiblement no serà així, no?
1: Sí, sí, i tant. Bé, el dia 22 d'octubre sí que veurem un concert, a més un concert a la Nau. Nosaltres també som especialment fans d'aquesta sala, perquè fem el festival que fem anual, l'Acústicament Fest, el fem allà, i pensem que sona molt bé, i aquesta cosa d'anar a veure un bolo en sala, que és fantàstic, perquè no saps si tens el músic davant, però pots gaudir del so amb una qualitat de so superior a les de festivals normalment, perquè entre que es barregen els escenaris, que no sé què, que tal i qual... Per tant, doncs, i a més, important també de recolzar el teixit de sala, que al final és on està també la part intermitja de la música. El dia 22 d'octubre, a la Nau. Què veurem?
2: Veniu, penya, veniu.
1: Què veurem allà? Vinga, com ho heu preparat, això?
2: Bueno, tocarem de tot, vull dir, realment el disc no el presentem, però en tocarem quatre, perquè el que volem és tocar de tot.
1: Hi haurà la piscina verda i tot això?
2: La piscina verda no l'hem preparada, però hi ha moltes cançons de les antigues, inclús moltes cançons dels darrers discos més actuals que no havíem tocat, diguéssim, el concert de la Nau de fa un any. Que la gent les podrà escoltar. Vull dir que... Bueno, i tenim ganes de passar-nos-ho bé, sabem que la gent vindrà i que serà molt, molt guai, serà molt, molt bonic de viure.
1: Doncs nosaltres encantades de que Madi torni al escenari. Amb aquest tema marxarem, si de cas, amb aquest Somset escenari, algú va dir escenari. De què va aquest tema, una mica?
2: Aquest tema jo crec que és com una mena de bueno, que està relacionat amb el que acabem de parlar, no? De com funciona el sistema. No? Vull dir, en realitat és un tema antisistema. I de fet estàvem parlant ahir, que estàvem mirant la metadata, no? de Spotify for Artists, no? Els hi vaig dir, mira, hòstia, dels tres singles i tal, aquesta que ens flipa, vull dir, potser és la que té menys escoltes. I vaig pensar, segurament és pel text del pitching on jo vaig posar de què va la cançó i tal. I potser no els interessa perquè en realitat és com
1: tu
2: una
1: creus?
2: Mica... I tant, home, clar.
1: Jo
2: crec que l'algoritme hauria de dir això fora, que no ens interessa música contestatària, perquè ara tot ha de ser inofensiu, saps?
1: Ja, ja.
2: Vull dir que va una mica d'això.
1: Hòstia, doncs posem-la molt alta, puja-la molt. Sí, sí. O sigui, normalment, saps allò que diuen a la ràdio, que les músiques han d'estar, les cançons han d'estar una mica més baixes que la veu. No, és igual. Tu rebenta-ho, vale? Amb aquest tema, amb el Subset Escenari, amb Madi avui, amb el Ramon Rodríguez, amb el Pep Masiques, amb el Marc Prats i amb l'Adam Vives.
2: Marc Prim. És que no passa res, que tenim Marc Swanson, Marc Prats, Marc Prim, tenim uns Marcs aquí.
1: Havia de passar algun dia, eh? Sí, ja t'ha passat, segur, el d'altre va ser la primera.
2: És el nou, a més.
1: perdó. A més, molt col·lega, o sigui, la teva germana, que és una crac, la Sara Prim, mira... coses de la vida, que ens coneixem de la universitat i ara, vai, i just et canvio el nom a tu. Perdona'm, Marc.
3: No t'amoïnis.
1: Madi, moltíssimes gràcies.
2: A tu,
4: gràcies a tu. Moltes gràcies.

Madi, avui en exclusiva a l'Acústicament i, per cert, únic acústic que han fet. O sigui, que han fet Madi, en la seva història. Han vingut aquí a l'Acústicament a fer-lo en exclusiva. Molt agraïdes i, per cert, també treball discogràfic que tot just es va publicar ahir divendres, i que és, doncs, primícia. Per cert, si ens estàs escoltant en digital, doncs ja el pots gaudir avui mateix, el dia de la sortida del seu nou treball discogràfic. Però tenim més coses.

0: quiero que me pase cuanto antes, que no necesite verte ni escucharte, y siempre me digo, evita ahora contestarle. I és que doncs, continuen també amb aquestes històries de ruptura com antídot també contra el mal d'amors, aquesta música, en aquest cas una mica més ballable, amb aquest Tus Amigos. Clar, fa 5 anys doncs, que van publicar l'anterior treball discogràfic. En una indústria cada vegada doncs, més accelerada, prendre's el temps necessari per crear, imaginem doncs, que també és una postura artística, fins i tot política, però imaginem també que tampoc és un problema per Lori Meyers aquesta urgència i presència constant que demanen les xarxes socials o els mitjans de comunicació.
1: Lori Meyer es verdad que no tiene prisa por sacar un disco, pero también lo decimos siempre, no nos damos cuenta del tiempo que pasa. Como seguimos en activo, seguimos haciendo festivales, seguimos girando, por decirlo así, no tenemos ningún fomo de estar pendiente en ningún lado, no nos interesa la prensa, no nos interesan las televisiones, no nos interesa de hecho la promo. A nosotros lo que nos interesa es seguir tocando. Y cuando teníamos algo que sacar o tendríamos algo que decir o algunas canciones, eso era lo que queríamos Lori Meyer, decirlo en el momento exacto. Pero es verdad que mejor hacer las cosas con...

Avui ho estem explicant aquí al programa, eh? La importància de tocar, perquè al final el que hi ha primer és la música. La música va abans que tot. Dissonància és el nou treball discogràfic de Lori Meyers, que estarà publicat el proper dia 16 d'octubre. Per tant, ja la setmana vinent es destaparan la resta de tracks d'aquest nou àlbum. I nosaltres, doncs, que estarem esperant. Però encara no marxeu perquè tenim més coses.

0: I ara ens fa moltíssima il·lusió saludar la nostra amiga i companya en les tasques de promoció musical, Eneida Fiver. Què tal? Com estàs,
1: Hola,
0: estimada?
1: Què tal? Bon dia. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt contenta.
0: Escolta, a veure, jo ja saps quina serà la primera pregunta que et faré. I serà, sonarà aquest tema, sonarà Sidoní, la primera època?
1: Home, sí, jo que això, bueno, crec que és com obligatori, no? Jo crec que sí, que facin un bon repàs del seu primer treball, Dragonfly, crec que és una assignatura que tenen pendent. I, clar, ens farà vibrar a tots i tornar als inicis de la banda.
0: Estem parlant de la festa del 30è aniversari del Magic in the Air, el club que va acostar la música 60s a la ciutat de Barcelona durant els anys 90, del 96 fins al 2003. Una festa que tindrà lloc el dissabte, sobretot la festa grossa, eh? Hi haurà doncs, una mica de calentament el 16 d'octubre a la Casa Sidral, però que hi haurà la festa grossa el 17 d'octubre a la sala Upload de la ciutat de Barcelona amb les actuacions de, com estem escoltant, de Sidoní, de Los Retrovisores o també de Folk and Maze. A més de la presència també de, bueno, de DJs importantíssims. Jo també la pregunta que et vull fer, Eneida, que clar, estem celebrant el 30è aniversari d'aquestes festes, de les festes Magic in the Air. Com eren exactament aquestes trobades? Què hi passava allà?
1: Doncs, bueno, eren bàsicament festes molt simples. Simplement portàvem una banda que podia ser tant nacional com internacional i després convidàvem a DJs. I llavors estàvem a fer això, el primer concert i després festa. I després, el que dic sempre, quan acabàvem allà ens anàvem a la Polo a ballar. Vull dir que eren festes, la veritat és que era molt simple la fórmula, però va funcionar molt bé.
0: A mi em sembla que tu tornaves amb el primer tren del matí, no?
1: Sí, el primer o el segon, però bueno, o encara a dormir algun lloc per Barcelona. Però sí, era tota la nit, all night.
0: Clar. Hi ha algú molt proper a tu que una vegada em va doncs, dir un ocellet, no? Que clar, tu estaves, doncs, no sorties de l'habitació perquè estaves, doncs, clar, escrivint, retallant amb tisores, enganxant els fanzins, perquè feies un fanzin que era també, sí, doncs, la porta d'entrada també a aquestes festes, no? Com era això?
1: Sí, era un butlletí que em vaig inventar, vaig voler fer un butlletí a nivell internacional on s'explicava tot una mica l'escena que hi havia molts Sixes d'aquí de l'Estat. Parlàvem de les festes, dels festivals, de les bandes, dels llançaments, de catàlegs de discos, de roba, i ens era una mica, jo el que volia és que tothom de fora sapigués tot el que estava fent aquí. Feia en Spanglish, sí.
0: I com les preparaves? Perquè això va sortir de tu, o sigui, a tu t'agradava molt la música i vas dir, jo vull fer això.
1: Sí, tal qual. De fet, jo vaig començar també a col·leccionar fanzins que es feien a l'època. Recordo que el primer fanzin que vaig comprar era un que es deia Elite, que feia l'Alberto Valle, el periodista Alberto Valle, ara periodista reconegut, que en aquella època, clar, també tenia 16 anys com jo, i de comprar fanzins i veure el que feia, doncs vaig dir, va, doncs jo vull fer el mateix, però aquest cop, en comptes de moure només a nivell estatal, doncs vull també que la gent de fora ho sàpiga. I així va ser com va començar.

0: Estem escoltant a Los Retrovisores, que també actuaran el proper dia 17 a la sala Upload de la ciutat de Barcelona. I estàvem parlant de que tot això doncs, va sorgir de la teva passió per la música, però com feies això? Com contactaves amb les bandes de fora? En aquell moment, clar, hem de pensar també que tot era telèfon o carta, o clar...
1: Sí, sí, tal qual, tot era telèfon i carta. De fet, i com que també ens movíem molt, perquè com que hi havia moltes activitats a tot arreu, anàvem a això, anàvem a festivals, a concerts, hi havia molt moviment, llavors també hi havia molt el boca a boca. I, clar, llavors ens enteràvem d'això, les bandes que havien potser Albacete, a Múrcia, a Extremadura, vull dir, sempre estàvem formant de coses. I era això, quan contactaves amb algú, pues, telèfon i carta. De fet, una banda alemana, bueno, anglesa, que li vaig muntar una gira, em van ensenyar que encara tenien el retall de que els vaig fer un mapa a mà de les ciutats on tenien que anar passant la gira. Vull dir que tot era molt, molt, molt, molt manual, la veritat, sí, sí.
0: Bé, i que a més hi havia moltes bandes que era la primera vegada que venien a la ciutat de Barcelona.
1: Sí, moltíssimes. De fet, de bandes que després, doncs, això, com el Sidonia, van començar també allà, el Joel López, també una de les seves primeres bandes, l'Elephant Band, van tocar allà. Vull dir que han passat una infinitat de bandes, tant nacionals com internacionals, que moltes després han sigut músics, han sigut bandes de, bueno, molt conegudes, no? Jo crec que amb això hem obert portes a moltíssima gent, i això, clar, és un luxe i un honor.
0: Com, exacte. Una mica com ho viu a cadascú i com ho vius tu particularment, si ets conscient del fet de que veu tenir un paper també en la dinamització, no únicament de l'escena local barcelonina, sinó una mica també de l'escena mod de l'època, no?
1: Sí, total, perquè és això, ens ho treballem molt tots, en el sentit de que ara és molt fàcil, no?, donar-li un clic i comprar un disc a Amazon o fer alguna comanda online. Abans ens ho teníem que treballar molt més. Jo crec que havia... molt més treball darrere, no? Fins i tot fem això, fem els cartells manuals, utilitzàvem el Letra 7, vull dir, tot era com... havia com molt, molt més art darrere tot això. I clar, jo crec que la gent hi posava moltes ganes perquè costava molt aconseguir les coses abans. Llavors, això, doncs, qui s'anava a Londres li encarregaves que et portés les Martins i et movies molt. Jo crec que havia molt moviment i a part també hi havia una sensació molt de germanor entre tots i entre tots fem molta pinya.
0: Clar, ara, quines són una mica els feedbacks que tens, aquesta sensació de germanor de la que parlaves, no? La gent que us retrobareu aquell dia 17 d'octubre a l'Upload, què t'estan transmetent, no? Quins records tenen?
1: Molt, de fet, el fet que haguem pujat les fotografies de l'època al perfil d'Instagram, la gent li ha remogut moltíssim i li ha fet moltíssima il·lusió. De fet, sabem que vindrà gent de... Bueno, ve gent d'Àustria, ve gent de França, però, clar, ve gent de València, ve gent de Madrid, vull dir, ve gent de tot arreu. I de Mallorca, també, m'han escrit unes noies de Mallorca. Vull dir que jo crec que la gent recorda en aquella època molta il·lusió i amb molta alegria. I llavors, clar, aquesta festa és un retrobament amb tota aquesta gent que vam compartir una època i un moment, que va ser molt especial.
0: Digue'm alguna anècdota que no es pugui explicar per la ràdio ni pels mitjans.
1: Doncs recordo un cop ens va punxar el Albacete i es va fer la festa oficial i després de la festa oficial es va fer una festa com un after extraoficial. I estava punxant, va haver un moment que em vaig sentar al terra mentre buscava els discos i em vaig quedar dormida. I va començar, la cançó es va acabar i que tothom mirava la cabina, no havia cap disc jockey i no sonava cap cançó, és perquè m'havia quedat dormida.
0: És boníssim, ja esperem que no passi el dia 17.
1: Sí, no, no, espero que no.

0: Escoltem els francesos Folk and Macy's i estem parlant també amb la Neida Fever, doncs, la impulsora agitadora cultural que va portar doncs, tot el moviment mod també i de quina manera la Barcelona dels 90. I sobretot hi haurà una cosa molt maca en aquest dia 17, que hi haurà es farà possible, o sigui, quànticament, la connexió intergeneracional. És a dir, per exemple, els Folken, membres dels Folken, havien tocat, amb una altra banda, a les festes Magic in the Air, als Retrovisores, per exemple. No havien tocat per edat, però podran tocar. Nosaltres, jo, per exemple, que no vaig poder ser-hi tampoc, i podré ser, no? Vull dir que serà una cosa com molt bonica, tio.
1: Sí, sí, totalment. De fet, també em feia molta il·lusió això, que gent... De fet, tindrà gent, els minibús intergalàctics, que són molt jovenets, clar, tampoc van poder venir a l'època, eren uns nens, anaven amb penyals. I també els hi fa molta il·lusió venir a aquesta festa, no? Perquè també els agrada molt aquest tipus de música, saben com el que van significar aquestes festes i venen. La Laura del Pino, que toca amb Retrovisores, de fet va néixer l'any 96, és quan vam començar a fer les festes. Vull dir que ja hi haurà un popurri generacional bastant important.
0: Li has comunicat ja a la Laura del Pino que serà la mà innocent de la...
1: No, no, no, diu que li fa molta vergonya, potser no ens ho fa, la Laura, oh. No, haurem de buscar una altra mà innocent de l'any 96.
0: Ui, serà difícil això.
1: Ja, bueno, potser, si no, agafaré algun dels minibús intergalàctics, sé que els hi fa molta il·lusió i jo crec que sí que potser un d'ells, perquè també em fa molta il·lusió que sobretot gent que això, que no va viure les festes, que vinguin i que disfrutin i vegin com ens ho muntàvem al moment.
0: És que escolto els Folken i escolto un minibús, per exemple, i veig moltes connexions també musical,
1: totalment.
0: No? O sigui, fins a quin
1: totalment.
0: Punt també el fet de que arribi aquesta festa, aquest 30è aniversari, també respon a un cert revival de, o reconnexió amb alguns estils de música com aquests, no?
1: Sí, total, de fet, ara una cosa que m'he donat molt compte és que ja no hi ha el típic als instituts o la gent jove, ja no hi ha el típic el mod, el rocker, el heavy, no? S'ha perdut una mica les essències de que eren les particularitats de les tribus urbanes. Jo crec que ara s'està com retrobant una mica i que hi hagi gent de 20 anys que encara estigui flipant o emocionant-se amb els anys 60, doncs és realment admirable. Vull dir que sí que hi ha una mica d'aquest ressorgiment i crec que és important, no? Perquè la gent no s'oblidi, no? Que també es va fer música en aquella època i música molt bona.
0: Doncs això és el que viurem el proper dia 17. No nostàlgia, sinó una cosa molt viva, tant d'abans com ara també, que està molt present. Eneida Fever, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi superbé. A veure, sold out ja, per tant, si ens volem apuntar
1: sí.
0: Ja una mica malament, però...
1: Sí, exacte. Sí, hem fet sold out, que el vam anunciar fa un dia, però bueno, esperem, potser podrem treure algunes entrades, això encara no es pot fer públic, però us estic dient en primícia, Potser traiem algunes entrades per només la festa, per l'all-nighter, per després dels concerts. Llavors, això, ja us anunciarem i quan surti us avisem.
0: Doncs fantàstic, Eneida, que vagi superbé i no sé si... Això pot ser l'inici d'alguna cosa?
1: No ho sé, perquè m'està donant tant dels acaps que crec que no ho podré fer fins d'aquí 10 anys. Però en veritat, m'ho vaig pensar dient, ostres, jo no recordo posar-me tan nerviosa com muntava. Jo crec que era per l'innocència també de la meva edat, no? Que era molt jove. Però estic molt emocionada i molt nerviosa, perquè significa molt aquesta festa, no només per mi, sinó també per tota la gent que hi participa. I no ho sé, si faig alguna cosa, m'esperaré almenys 10 anys.
0: Doncs, Eneida, moltíssimes gràcies de tot cor, eh? Per tota la feina que has fet al llarg de tants anys i per aquesta festa que ens duràs el proper dia 17, que t'ho agraïm molt tots, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies, Irene, un petó molt fort.
0: I nosaltres que ho deixem aquí, tornem demà a les 11 de la nit aquí a Ràdio 4. Fins aleshores.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El pop d'abans molava més, amb Roger Gascón.
1: Ei, família, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí, una setmana després, per seguir amb la segona part de l'especial dedicat a la carrera en solitari de John Lennon. A l'últim programa ens vam quedar l'any 1972, amb el seu tercer disc, Sometime in New York, que després de l'èxit dels dos anteriors va ser un fracàs de vendes i de crítica. I és que, a part de no contenir gaires cançons memorables, era un disc molt polític, i això no va agradar gaire al públic ni als crítics, i menys encara a Richard Nixon, president d'Estats Units, que ja n'estava fart d'ell i de les seves crítiques a la guerra de Vietnam. Amb Lennon vivint a Nova York des de 1971, Nixon va intentar deportar-lo, però no ho va aconseguir. I l'any 1972, la nit que Nixon va tornar a guanyar les eleccions, John i Yoko van anar a una vetllada. Allà, Lennon es va emborratxar i va tocar una dona a llocs on no hauria d'haver tocat. Segons diu Yoko Ono a la seva cançó Death of Samantha, que parla d'això, alguna cosa dins seu va morir aquell dia. I poc després, ja l'any 1973, John Lennon i Yoko Ono es van separar quan Lennon estava a punt de gravar el seu quart disc, que agafava el títol de la cançó que l'encetava, aquesta Mind Games.

Mind Games, l'únic single extret del disc del mateix nom, va tenir un èxit moderat, igual que el disc, que es va vendre bastant bé, però va rebre crítiques de tot tipus, bones i dolentes. Per mi és clarament un disc millor que l'anterior, però no tan bo com els dos primers. I sobretot, veient el fracàs del disc anterior, John Lennon va decidir composar cançons més comercials i deixar-se de política. També, possiblement, a causa de la persecució de Nixon i de l'FBI per les seves idees i comentaris. Després de la gravació d'aquest disc, Yoko Ono va parlar amb la seva assistent, Mai Pang, li va explicar que tenia problemes matrimonials amb Lennon, que s'havien distanciat, i que Lennon començaria a veure's amb altres dones, i li va demanar a Mai Pang que fos ella l'amant de Lennon, que ell la trobava atractiva. Mai Pang va respondre que mai podria tenir una relació amb ell, era el seu cap i estava casat, i Yoko va dir-li que no es preocupés, que ella s'ocuparia de tot. I Mai Pang i John Lennon van començar una relació que va durar 18 mesos i que va transcórrer en bona part a Los Angeles, en el que es va conèixer com el cap de setmana perdut de John Lennon, fent referència a la pel·lícula de Billy Wilder de 1945, The Lost Weekend, traduïda al català com a Dies Perduts, que parla d'un escriptor alcohòlic. De fet, sembla ser que Lennon es va referir com a cap de setmana perdut als seus escàndols al club de Troubadour, on juntament amb Harry Nilsson van emborratxar-se i van causar problemes uns quants cops. Ja de tornada a Nova York, al setembre de 1974, Lennon va publicar el seu cinquè disc, titulat Walls and Bridges, que com a single d'avançament tenia una col·laboració entre John Lennon i Elton John titulada Whatever Gets You Through the Night.

Whatever Gets You Through the Night, aquesta cançó composta i interpretada per John Lennon i Elton John, que apuntava maneres ja quan la gravaven. I és que Elton John li va dir a Lennon que aquesta cançó arribaria al número 1. I Lennon, que encara no havia tingut cap número 1 als Estats Units ni al Regne Unit des que havia deixat els Beatles, ni tan sols amb Imagine, era tan escèptic que li va prometre a Elton John que si aquesta cançó arribava a dalt de tot, pujaria a l'escenari en un concert d'Elton John. I així va ser. Whatever Gets You Through the Night va arribar al número 1 als Estats Units i Lennon va pujar a l'escenari durant el concert d'Elton John al Madison Square Garden de Nova York el 28 de novembre d'aquell 1974 per interpretar amb Elton John aquesta cançó i dues dels Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, escrita per Lennon, i I Saw Her Standing There, que va presentar com una cançó escrita per un antic promès meu que ja no veig, anomenat Paul. Òbviament referint-se a Paul McCartney. Poc després, la versió de Lucy in the Sky with Diamonds que Elton John havia tret com a single, amb Lennon a la guitarra i a la segona veu, també va ser número 1, com també ho va ser Fame de David Bowie, que també comptava amb la col·laboració de John Lennon. El primer número 1 de David Bowie als Estats Units i el tercer seguit de John Lennon així, de cop. El següent single de John Lennon en solitari, també inclòs al disc Walls and Bridges, no va arribar al número 1, es va quedar al lloc 9, que no deixa de ser curiós, ja que el número 9, a part de ser el número preferit de John Lennon, és el número que figura el títol d'aquesta cançó, titulada Somni número 9, Number 9 Dream.

Number 9 Dream, aquesta cançó amb tantes melodies diferents, ve d'un somni que va tenir John Lennon, inclòs aquesta frase de la tornada «Abo wakawa posse posse», que no vol dir res de res. I com a curiositat, qui xiu-xiueja el nom de John és la seva amant May Pang. Després d'aquest Walls and Bridges, el següent disc de John Lennon, el sisè ja, va ser un disc de versions de rock and roll, titulat així, Rock and Roll, i publicat l'any següent, 1975. Però la història d'aquest àlbum comença uns anys enrere, l'any 1969, quan els Beatles publiquen el seu enorme disc Abbey Road, encetat per Come Together, escrita per Lennon, que comença amb aquesta frase... que és similar en melodia i en lletra a aquesta altra. Inclosa a la cançó You Can't Catch Me, de Chuck Berry. L'editor Morris Levy, que tenia els drets d'aquesta cançó i d'altres de Chuck Berry, va portar a judici John Lennon. El judici s'havia de celebrar el desembre de 1973, però amb dues parts van arribar a un acord que deia que John Lennon hauria d'incloure tres cançons de l'editorial al seu següent disc. I així, amb la milionada que generarien per drets d'autor les cançons d'un disc amb èxit de vendes, l'editorial es donaria per pagada. Lennon va decidir gravar un disc de versions de rock and roll i incloure-hi aquestes tres cançons, però no va ser fàcil, per culpa, sobretot, del productor Phil Spector, que un dia va arribar a disparar una pistola cap al sostre de l'estudi i que cada dia s'enduia les cintes de la gravació sense que ho sapigués Lennon. I quan el març de 1974 Phil Spector va tenir un accident de cotxe que el va deixar en coma, Lennon, sense les cintes de tot el que havien gravat, va centrar-se en el disc Walls and Bridges. Quan va sortir aquest disc, Morris Levy va amenaçar de demandar Lennon per haver incomplert l'acord, però Lennon li va explicar què havia passat i per què s'havia posposat el llançament del disc Rock and Roll i el va calmar. Tot i que Capitol Records va aconseguir recuperar les cintes que tenia Phil Spector, Lennon va gravar unes quantes cançons del disc a finals de 1974 i per demostrar-li a Morris Levy que tot seguia endavant, amb tota la bona fe del món, li va enviar unes mescles en brut de les cançons perquè hi fes una escolta. I sabeu què va fer aquest Levy? Doncs el molt desgraciat va publicar aquestes mescles en brut en vinil amb el seu segell i, a més, va demandar Lennon i els segells EMI i Capitol per incompliment de contracte. Al judici, Levy va obtenir quasi $7,000 en danys. Però Lennon, EMI, Capitol i Apple, el segell creat pels Beatles, van presentar una contrademanda i van obtenir uns $145,000 de Levy. Apa, fota't! No, si és que l'home era un aprofitat i va ser objecte de diverses investigacions i condemnat a presó per crim organitzat dins la indústria discogràfica. Un angelet. El cas és que per culpa seva i de la publicació il·legal de les mescles en brut que li va enviar Lennon, la publicació del disc Rock and Roll es va haver d'avançar 2 mesos i el single que en van publicar va ser aquesta versió de l'èxit de Ben E. King titulada Stand By Me.

Stand By Me, aquesta aclamadíssima versió de John Lennon, va arribar al número 20 als Estats Units i al 30 al Regne Unit. I el curiós és que uns mesos abans de gravar-la, Lennon la va tocar amb Paul McCartney a la bateria quan ell el va visitar durant la gravació d'un disc de Harry Nilsson. Ja havien fet les paus, com ho demostra també el fet que dins el disc Mind Games hi havia una cançó titulada I Know, I Know, en què demana disculpes, amb moltes referències a diverses cançons dels Beatles. Hi ha gent que diu que són disculpes a Yoko Ono, però a mi em sembla força evident, amb totes aquestes referències als Beatles, que són una disculpa a Paul McCartney. Fixeu-vos, si no, en la semblança entre el riff de guitarra de I've Got a Feeling, compost per Paul McCartney, i el d'aquesta, I Know, I Know. O fixeu-vos que I Know, I Know, Lennon comenta que l'estima més que ahir, Yesterday. Una referència que també havia utilitzat per atacar, en aquest cas a Paul McCartney, a How Do You Sleep? O com diu, it's getting better all the time, que és part de la tornada de Getting Better, cançó dels Beatles escrita per Paul McCartney. Fins aquí la meva teoria. No tinc proves, però aquests són els fets. Jo he arribat a aquesta conclusió. No sé si vosaltres penseu igual. Sigui el que sigui, seguim endavant amb una cançó que es va gravar a les sessions del disc Walls and Bridges, però es va acabar descartant. Es va regravar l'any següent i va sortir com a cara B del single de Stand By Me. Es tracta d'una cançó molt rockera escrita per John Lennon i titulada Move Over Myself.

A principis de 1975, Yoko Ono li va dir a Lennon de quedar i ell no va tornar a casa ni va avisar May Pang. Dos dies després, Lennon li va dir a aquesta que s'havia acabat la seva separació amb Yoko Ono i que tornaven a estar junts, tot i que Yoko Ono permetria que veiés amb May Pang com a amant. El 9 d'octubre d'aquell any, el mateix dia que John Lennon complia 35 anys, va néixer el seu fill, Sean Lennon, l'únic que va tenir amb Yoko Ono, i John Lennon va decidir dedicar tot el seu temps a fer de pare. Va deixar completament la música fins que l'any 1980, quasi 5 anys més tard, li va tornar a venir el coquet i se'n va anar a les Illes Bermudes 3 setmanes, on va treballar i polir les cançons que formarien part del seu proper disc, un altre àlbum compartit amb Yoko Ono, amb cançons de tots dos, enregistrat a Nova York i titulat Double Fantasy, i que començava amb aquesta Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over, publicada el 24 d'octubre de 1980, va ser el primer single del disc Double Fantasy. No perquè Lennon cregués que era la millor cançó del disc, sinó perquè considerava que era molt adequada per tornar després de 5 anys. El títol significa «Com tornar a començar». La cançó inicialment va arribar al número 6 als Estats Units i al número 8 al Regne Unit, que no està gens malament, però tot va canviar un mes i mig després, el 8 de desembre de 1980, quan Lennon, en marxar de casa seva per anar a l'estudi de gravació, va signar una còpia del Double Fantasy per a una persona. 6 hores després, quan va tornar a casa seva, a l'edifici Dakota de Nova York, aquesta mateixa persona, Mark David Chapman, li va disparar 4 trets. John Lennon va morir abans d'arribar a l'hospital. El món va perdre un dels seus artistes més icònics i, com era d'esperar, el seu últim single va passar de cop a ser un número 1 mundial, com també ho va ser el disc Double Fantasy de què formava part, que fins la mort de Lennon no havia ni tan sols arribat al top 10. I el següent single de John Lennon, publicat un mes després de la seva mort, va anar directe al número 1 a diverses llistes, com per exemple el Regne Unit, on va desbancar del número 1 Imagine. Parlem d'aquesta bonica cançó titulada Woman.

aquest homenatge de Lennon a totes les dones del món és una de les millors cançons del disc Double Fantasy, que conté algunes de les millors cançons de John Lennon, com per exemple una cançó en què respon a tothom que li deia que estava boig o que era un gandul per haver deixat de fer música durant quasi 5 anys. Aquesta, Watching the Wheels.

Watching the Wheels, el tercer single extret del disc Double Fantasy, es va quedar al número 10 als Estats Units i al 30 al Regne Unit. Un single que, com a cara B, tenia una cançó que John Lennon va escriure per al seu fill Sean, una de les cançons preferides de Paul McCartney del seu excompany de grup, aquesta bonica Beautiful Boy.

I'm Losing You, una altra mostra de la qualitat que tenen les cançons de John Lennon del disc Double Fantasy. De fet, després de 5 anys d'inactivitat i d'aquelles 3 setmanes a les Illes Bermudes, Lennon havia acumulat tal quantitat de cançons que ja havia gravat les que acabarien formant el següent disc, un disc que, comprensiblement, es va endarrerir fins a l'any 1984, 3 anys i un mes després de la mort de John Lennon, ja que Yoko Ono no es veia amb cor de seguir treballant en les seves pròpies cançons, perquè aquest Milk and Honey funciona com a continuació de Double Fantasy, alternant també cançons de John Lennon amb cançons de Yoko Ono. El disc va ser un altre èxit internacional, número 3 al Regne Unit i 11 Estats Units entre d'altres. I el single d'avançament va ser una cançó que Lennon havia compost perquè la gravés el seu excompany Ringo Starr, però que aquest, després de la mort de Lennon, va preferir no gravar-la. Aquesta Nobody Told Me.

A part d'aquesta Nobody Told Me, es van extreure dos singles més del disc pòstum de John Lennon, aquest Milk and Honey, juntament amb Yoko Ono. Acabarem el programa d'avui amb l'últim d'aquests singles, una cançó que em recorda força en acords i en alguna part de la melodia a No Woman, No Cry de Bob Marley. No pas en el ritme, esclar, i que parla amb molt d'humor de la vida de John Lennon com a dedicat pare de família. És una cançó titulada I'm Stepping Out, amb la qual posem punt i final a aquest doble episodi dedicat a la carrera en solitari de John Lennon. Ens veiem la setmana que ve a un altre programa del Pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies. This here's a story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking

Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Un nou cap de setmana, un nou dissabte, aquí al Més que Esport, a la sintonia de Ràdio 4. Ja ho sabeu, com sempre, fins a les 3 en punt de la tarda, avui amb l'Helena Ramos, al control de so. I aquest dissabte d'octubre us portem altres dos temes, com sempre, relacionats amb l'esport i els seus valors. D'una banda, conversarem de seguida amb un exesportista d'elit, retirat fa pocs mesos, i que és un d'aquells casos, cada vegada menys freqüents, de ser un esportista fidel al seu club, no només com a jugador, sinó que ara també com a entrenador. En el seu cas, la vida després de l'esport, de la que parlem, és continuar el club de la seva vida. I després parlarem d'esport solidari a través d'una nova cursa a Barcelona que es farà el dia 18 d'aquest mes d'octubre per recaptar fons i donar visibilitat a una malaltia rara. Per començar, doncs, ens acompanya aquest esportista fidel que és tot un símbol del seu club d'hoquei patins, el Noia, on va passar 19 anys, tota la seva carrera com a jugador i on es va retirar a final de la passada temporada per ser anomenat poc després entrenador del primer equip. Sense solució de continuïtat, ell ha passat de la pista a la banqueta per buscar nous èxits al club de la seva vida. Es diu Aleix Esteller.
2: Aleix Esteller Pla va néixer a Gelida el 2 de juliol de 1987 i es va iniciar l'hoquei al seu poble abans de passar a les categories inferiors del Noia, club al que sempre ha estat lligat des de petit i on ha disputat 19 temporades al primer equip, on va ser capità i referent i ara com a entrenador. Durant la seva brillant carrera professional, el català ha guanyat títols com la Copa del Rei de 2008, la Copa Certs de 2014 i la Lliga Catalana de 2023, però a més ha disputat diverses competicions europees i va jugar a la final a 4 de la màxima competició continental i també fases finals de competicions estatals. Símbol de fidelitat, Aleix Esteller va rebre un emotiu homenatge del seu club després d'anunciar la seva retirada el passat mes de març i poc després va ser nomenat oficialment nou entrenador del Noia per aquesta temporada. L'equip de Sant Sadurní debutarà a l'Hockey Lliga 26-27 amb Esteller a la banqueta el proper 31 d'octubre a l'Ateneu de Sant Sadurní contra el Lloret Vilaesportiu.
1: Doncs ell ja està preparant l'equip, no només per aquest inici de la Lliga a final d'aquest mes d'octubre, sinó perquè ja estan en plena pretemporada i disputant Lliga Catalana, la primera competició, poguéssim dir, oficial d'aquesta nova temporada. Per tant, els seus primers dies a la banqueta com a entrenador. Aleix Esteller, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, la veritat que molt bé. Després d'uns mesos una miqueta moguts, en tots els sentits, sobretot a nivell sentimental, doncs per fi ha passat l'estiu que s'ha fet llarg i ha començat a treballar amb l'equip.
1: Doncs sí, perquè clar, a la teva història, dèiem a l'inici, deia jo, que cada cop és menys freqüent trobar esportistes com tu, que n'hi ha en d'altres clubs també, però d'aquests que han estat fidels o que han tingut una carrera continuada al mateix club des de petit i fins que s'han retirat, i no només això, sinó que ara com a entrenador. Sou una espècie una mica en extinció, o no?
3: Bueno, sí, jo al final no m'he volgut comparar amb ningú, sinó he actuat per sensacions i per moments de vida i al final com a jugador mai vaig tenir necessitat de marxar.